0: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
1: A Caprabo fins al 26 de maig t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
3: Bon dia. És divendres, és 22 de maig i aquest matí el govern aprova els pressupostos. Ho fa després que ahir Comuns i PSC arribessin a un acord que redicta el pacte que tenien fa 3 mesos. L'entesa amb Esquerra i amb els de Jéssica Albiach garanteix la legislatura a Salvador Illa. Ara hi entrem, però abans... Abans el temps. Avui farà sol i calor, temperatures que a tot el país s'acostaran als 30 graus i en alguns punts de Lleida els superaran fins i tot. Just per aquesta calor, tant a primera hora del matí com al vespre, poden haver-hi boires. I pel que fa al trànsit i al transport, aquesta hora, normalitat. El govern aprova aquest matí els pressupostos en un Consell Extraordinari. Serà a les 9. Ara sí, aquest cop amb els suports suficients lligats, els comptes arribaran al Parlament, on començaran la seva tramitació. El cas és que ahir es va segellar l'acord amb els comuns, reeditant el pacte que tenien ja fa 3 mesos. Els dos pactes, els de comuns i sobretot el d'Esquerra, han tingut connotacions més polítiques que no pas pressupostàries. Xavier Balló.
4: La gran condició dels comuns fa 3 mesos va ser impulsar la prohibició de la compra especulativa d'habitatge, una iniciativa que s'havia previst aprovar abans de l'estiu, però que encara no ha començat a caminar. En la nova versió de l'acord signat ahir, els comuns bàsicament el que fan és posar negre sobre blanc que els diners aconseguits en habitatge, 1.250 milions anuals i 400 pel pla de barris, es mantinguin la resta de la legislatura. També han arrencat un petit compromís sobre la línia R-Aeroport, un estudi informatiu per veure si a partir del 2030 es pot allargar i connectar amb altres zones de Catalunya. En el cas d'Esquerra, les principals condicions s'han ratificat també aquesta setmana, algunes ja amb compromís del govern espanyol en la comissió bilateral, com són el finançament per fer una línia orbital ferroviària, projecte a llarg termini, el Consorci d'Inversions, el nou Consorci de la Zona Franca amb participació catalana i el reforç de l'Agència Tributària. Només aquesta tindrà un trasllat d'uns 20 milions addicionals en els pressupostos actuals.
3: Avui sabrem més coses de la lletra petita d'aquest acord, però no canviaran gaire del que es va presentar fa uns mesos. Ara bé, plana un interrogant si aquest serà l'únic pressupost de tota la legislatura.
5: Els partits no veuen clar tornar a començar una nova negociació d'aquí 5 mesos, havent sigut aquesta una negociació tan llarga, sobretot perquè l'any que ve hi ha dues cites electorals, les municipals i les generals, i l'altra ja serà any d'unes noves catalanes. Tot i així, la consellera Alícia Romero no ha tancat la porta a tornar-ho a intentar.
6: Home, doncs al govern li agradaria que n'hi haguessin, entre d'altres coses, perquè si s'aprova el model de finançament, l'any 27 tindrem 4.700 milions d'euros més, i per tant, nosaltres, com que no hi volem renunciar ni renunciem, doncs, si arriben aquests recursos, també seria bo incorporar-los en un nou pressupost.
5: Romero ha dit que els comptes donen estabilitat al govern. Tot i això, Jéssica Albiach, dels Comuns, ha avisat que no doni el seu suport per descomptat.
7: Cada vegada que els nostres vots puguen servir i per donar-li a Catalunya el que necessita, i serem ara, això va en paral·lel de l'exigència al govern de la Generalitat, com he dit, la fiscalització.
3: La previsió és que els pressupostos puguin ser aprovats a principis de juliol si cap partit els porta al Consell de Garanties Estatutàries. Si això passés, l'aprovació definitiva s'endarreraria algunes setmanes. I 8.000 persones assistiran el proper 10 de juny als actes del Papa a la Sagrada Família. Primer lleó 14 farà una missa i posteriorment beneirà i inaugurarà la Torre de Jesucrist, que ja és el punt més alt de Barcelona. Sergi López, que no t'he saludat. Bon dia, ara sí.
5: Bon dia, es queda saludada. 4.000 persones assistiran a la missa dins de la Basílica, 4.000 més a la benedicció de la Torre a l'exterior. Uns i altres podran seguir la totalitat dels actes a través de pantalles. Només la meitat dels assistents seran barcelonins, l'altra meitat seran autoritats polítiques, civils i eclesiàstiques.
3: I els activistes catalans de la flotilla, detinguts a Israel, arribaran avui a Barcelona.
5: Ahir van ser alliberats del centre de detenció, on han estat arrestats des de principis de setmana. Les famílies i els seus advocats denuncien que desenes de persones de diversos països que es dirigien a Gaza en una missió humanitària han patit maltractaments físics i també humiliacions.
3: I el govern ha ordenat aturar el rodatge de la nova pel·lícula avícola de Russell Crowe a Sant Cugat perquè incompleix les restriccions de la pesta porcina africana. El protagonista de Gladiator està rodant L'últim druida, Ferran Dalmau.
8: El govern havia donat llum verda a la gravació sempre i quan el terreny estigués perimetrat i amb control d'accés estricte perquè la zona és dins l'àrea afectada per la pesta porcina africana. Ho va fer al febrer i la productora va comunicar en un primer moment que ja havia tancat el terreny, però els agents rurals van constatar poc després que no era veritat. Fons d'Agricultura expliquen que llavors van fer una proposta de perímetre que l'empresa no ha complert. Per això els han enviat un requeriment legal perquè s'aturi d'immediat el rodatge.
3: I roben 6.000 quilos de cireres a un pagès de Serós, al Baix Segrià. La fruita estava a punt de ser collida i tenia un valor d'uns 20.000 euros. Des de Ràdio Lleida, Mercè Marc.
9: El pagès se n'ha adonat a l'arribar a la finca i ha posat la denúncia als Mossos. La portaveu a Lleida de la Unió de Pagesos, Carola Aixut, demana...
10: Qualsevol pagès que ven fruita hi ha d'haver una traçabilitat que t'ho remarqui la Generalitat. Quan te roben 6.000 quilos de cireres, no són per cases.
9: El robatori de cireres, en plena campanya de la recollida, cal afegir-hi els darrers robatoris en coure en diverses granges de porcí i explotacions agrícoles del Segrià. En els últims dies, la pagesia afectada ha trobat a faltar plaques solars, bateries, cablejat elèctric i bombes de pressió d'aigua.
3: Són les 6:55.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
12: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
13: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
12: La crítica és la consciència de la història.
13: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
12: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
13: El divendres 22 de maig, la Ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El Barça ja està concentrat a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió, que dirigeix l'ex-blaugrana Jonathan Giraldez. Ana Palet, bon dia.
14: Les jugadores volen guanyar la quarta Champions i per aconseguir-ho arriben amb diversos dubtes, com el d'Irene Paredes, que té una sobrecàrrega muscular i aquesta setmana encara no ha pogut entrenar amb el grup. Aitana Bonmatí, la tres vegades pilota d'or, torna de lesió de llarga durada i malgrat que ella se sent preparada per ser titular, la realitat és que encara sent dolor a la zona de la lesió i per tant el més probable és que no surti d'inici. La bona notícia és l'alta mèdica de la noruega Graham Hansen. Aquesta tarda torn pel darrer entrenament, el del Barça, a 4:45 de la tarda, a l'estadi d'Ullevall, l'escenari de la final, amb totes les entrades venudes i rodes de premsa. A 4:45 parlaran l'entrenador Pere Romeu, la jugadora Graham Hansen i la capitana Alexia Putellas, a qui l'envolta l'interrogant sobre el seu futur i si estarà o no jugant la darrera final amb el Barça.
3: Partit que demà podreu seguir des de les 5 i fins la mitjanit amb una doble programació, la del Que t'hi jugues a SER Catalunya i la del Carrusel a la cadena SER.

0: Aquesta nit, primer dels concerts de Bad Bunny a Barcelona.
1: A l'Estadi Olímpic arrenca la gira europea de l'artista més escoltat a Spotify. No és l'única fita que ha aconseguit. Aquest 2026 ha rebut el Grammy, el millor àlbum, per Debí tirar más fotos, que per primera vegada el va guanyar un treball cantat íntegrament en espanyol. Els fans del porto-riqueny ja fa dies que s'acumulen a l'estadi i a les portes de l'hotel de Barcelona on està, que si algú no ho sap, està al Passeig de Gràcia, en un hotel molt luxós.
0: Exacte, i on hi ha molta gent al voltant, vull dir que és fàcil de detectar. A aquesta hora saludem a la Marina Fernández. Què tal, Marina?
2: Què tal? Bon dia. Nosaltres, mira, hi vam ser allà amb la nostra estudiant en pràctiques, amb la Susana, i va trobar unes quantes persones, un parell de noies a qui havien estafat amb aquesta compravenda d'entrades de Bad Bunny. Nosaltres avui aprofitarem per parlar amb ella perquè ens expliqui el seu cas, i amb el nostre expert en ciberseguretat perquè ens digui que, com fer-ho perquè no te la colin amb la compra d'entrades en general i amb totes les compres que fem per internet. També anirem en directe a Montjuïc per veure com escalfen motors els fans del Bad Bunny. I escolta, vosaltres mengeu sense gluten?
0: No.
1: Alguna vegada per obligació.
2: Creieu que és més sa o no? Perquè hi ha persones que potser sí que ho pensen, i el que volem és respondre això a la consulta amb el doctor Pedrós. Parlarem de celiaquia a partir de les 9 del matí. Reunirem també els màxims dirigents dels dos grans sindicats a casa nostra, la de Comissions i la UGT, i el Racó de Pensar, el Miqui Núñez i la Lorena Vázquez, i la Lourdes Lancho també.
0: Molt bé, Marina, estarem ben atents. Adeu. Comença a partir d'aquesta hora doble programació aquí a Catalunya Ser Catalunya, Hoy por Hoy, Cadena Ser.
3: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
2: Bon dia a tothom, són les 7 del matí i això és l'Aquí Catalunya.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
2: És divendres 22 de maig, un dia que torna a venir marcat pels pressupostos. D'aquí a un parell d'hores el govern els aprova i arrenca així el periple al Parlament, que hauria de culminar el juliol amb la validació definitiva per part de l'Aliança PSC-Esquerra Comuns. Són 49.000 milions de pressupost per repartir, un salt quantitatiu important en relació als últims anys. Gairebé la meitat d'aquests diners va per salut i per educació. Just on els ànims estan més caldejats, en un context de mobilitzacions i vagues. Avui és el primer dia laborable dels últims 8 que no hi ha aturada de professors en lloc de Catalunya, cosa que no vol dir que s'hagi reconduït la revolta. Vol dir que agafen aire en plenes negociacions amb el govern. Avui han tornat a quedar les dues parts per parlar i veure si acosten posicions. Sobre el cas Zapatero, el més nou és que l'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar-li els comptes bancaris a l'expresident. Avui es reuneixen els ministres d'exterior de l'OTAN en un context d'amenaces constants per part de Donald Trump de retirar tropes americanes d'Europa. I ja sabem més detalls, encara més detalls, de com serà la visita del Papa a la Sagrada Família. Ho podran presenciar 8.000 persones. Només la meitat seran barcelonins. Que escolta, diu l'arcabisbe de Madrid, que potser el pontífex aprofita la seva estada a Madrid per veure's redoble de tambors amb Bad Bunny. El fenomen Bad Bunny, que avui actua a Barcelona. En uns minuts anirem a Montjuïc i explicarem les estafes que hi està havent amb entrades i com evitar-les. Que per estafa la de l'habitatge acabem de conèixer noves dades, i són que només un de cada quatre joves que treballen s'emancipen. La mitjana per marxar de casa se situa per sobre dels 30 anys. I una de les notícies de les últimes hores, que el minut de més audiència de la tele a casa nostra, el Rosco del Passapalabra, pot tenir les hores comptades perquè el Suprem obliga Antena 3 a deixar d'emetre'l perquè els drets són d'una empresa holandesa. Us expliquem tot això i molt més des d'ara i fins a les 11, aprovant Jordi Carbó. Què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia.
2: Con la Q, quin temps farà aquest cap de setmana?
5: Està més posat difícil avui, no? Anava a començar jo amb la temperatura de l'aigua del mar.
2: Ah.
5: Una declaració de principis.
2: És que saps què passa? Que et vaig sentir l'altre dia al balcó. Et vaig sentir amb la Puigvoltes dir-li que ronda els 20 graus. He encertat?
5: Sí, i és molt probable, ja que els llocs més arrasarats, aquelles cales de diferents punts del litoral, on l'aigua sempre està més estancada, ja el cap de setmana superem els 20 graus, que per molta gent és com el llindar, no? A partir del qual, doncs, el bany ja ve de gust. Molts altres ens esperem els 25 graus, que, veient com estan en els darrers anys, tampoc trigarem massa. Però bé, declaració de principis en el sentit de que la temperatura de l'aigua del mar ja serà apta per apagar la calor que farà a gran part de Catalunya, menys a un punt molt concret, justament a la línia de la platja. Com encara no arribem a superar aquests 20 graus, aquí la temperatura no pujarà tant. De fet, tant avui com durant el cap de setmana, en diferents moments, arran de costa hi haurà núvols baixos i alguns bancs de boira, i això farà que aquí és on menys pugi la temperatura. Però en el conjunt de Catalunya, també arran de costa, moltes hores de sol, avui divendres amb màximes al voltant dels 25 graus arran de costa, a prop dels 30 a les valls del Pirineu, també al prelitoral, i a l'interior superarem els 30 o més. Doncs ja ho sabem, aquells llocs més càlids sempre, interior de l'Ebre, Pla de Lleida i Conca de Tremp, màximes aquí de 33-34 graus. Calor, doncs, de ple estiu. També de ple estiu, la marinada, que durant la tarda bufarà gran part de Catalunya, forta la pròxima nit al sud de Lleida i a l'interior de Tarragona. I el cap de setmana, més del mateix. De fet, és bastant probable que fins i tot a partir de dilluns la temperatura encara sigui més alta.
2: Carai, o sigui que els que encara no hagin tret el nòrdic, que aprofitin aquest cap de setmana.
5: Home, serà molestar, sí.
2: Gràcies, Carbó. Fins ara.
5: Fins ara.

0: país en marxa, es necessiten tots els recursos, el país no es podia quedar amb els euros al calaix.
1: Sobretot dona estabilitat també a les forces de la investidura, no? Que és Esquerra, els Comuns i el Partit dels Socialistes.
2: Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
3: El Sant Pare sortirà a l'exterior, a la façana del naixement, a l'espai que nosaltres anomenem la ferradura, i des d'allà farà la benedicció.
4: El mismo día tenemos a Bad Bunny, tenemos al Papa, y a lo que el Papa decida, lo que decía Bad Bunny, que no se oponen, sino crean puentes. Y puede ser que pueda haber puentes.
5: Compramos las entradas de reventa y no las estafaron.
6: Aquí Cataluña. Amb Marina Fernández.
7: Ara passen 5 minuts de les 7 del matí. Comencem explicant-vos les novetats en la investigació a Zapatero perquè el jutge li ha bloquejat els comptes. Guillem Favó, bon dia.
8: Hola, bon dia, Marina.
7: Això vol dir que se li congelen vora mig milió d'euros i també queden paralitzats els comptes de l'empresa de les seves filles.
8: A la qual una companyia amb elevades pèrdues va abonar més de mig milió d'euros. Els diners retinguts a Zapatero, 490.000 euros, per ser exactes, seria la quantitat que s'haurien butxacat a canvi d'haver mediat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
7: Ens ho amplia des de Madrid la nostra companya de tribunals, la Isa Vega. Bon dia.
9: Buenos días. En una medida dirigida a recuperar el dinero fruto del delito, si este se confirma, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha bloqueado saldos de las cuentas bancarias de Rodríguez Zapatero por importe de 490.780 euros. Esta es la cantidad exacta que percibió de análisis relevante la empresa de su amigo Julio Martínez por servicios de consultoría que ahora los investigadores cuestionan. Entienden que era una empresa instrumental para canalizar mordidas, entre otros de Plus Ultra, a cambio de influencias. En esta misma línea, fuentes jurídicas detallan que se han bloqueado saldos sospechosos de varias mercantiles, incluyendo la empresa de las hijas de Zapatero. What the Fab, que así se llama, percibió algo más de 242.400 euros de análisis relevante y unos 40.000 euros de otras dos empresas de Martínez, además de una batería de ingresos que están también bajo la lupa.
7: Y al Partit Popular el que fan es preparar una ofensiva total, així li han dit, al Senat.
10: Les anuncio una ofensiva total en la Comisión de Investigación SEPI para seguir destapando todo aquello que el Gobierno de España y Sánchez quieren esconder.
8: Volen fer declarar en aquesta comissió la secretària de Zapatero o l'actual governador del Banc d'Espanya, l'exministre José Luis Escrivá.
10: Que no vamos a regalar una victoria a Sánchez con una moción de censura fallida porque nos faltan los votos. La reflexión la tienen que hacer los socios de Sánchez.
8: Alhora, els populars allunyen la moció de censura perquè els socis de Sánchez no estan per trencar amb ell i els números no surten.
7: I el PSOE encara mantenen el suport a l'expresident, malgrat que estigui imputat.
2: Yo apoyo Zapatero. Y añado, los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
8: Era el ministre Òscar López, exdirector de gabinet de Sánchez. Al PSOE esperen que l'expresident doni explicacions, és el que va dir el mateix Zapatero en el vídeo que van registrar quan va ser imputat abans de declarar el dia 2 de juny.
7: El dia 2 de juny és d'aquí a molt poquet. Mentre la política s'enverina a Madrid, a Catalunya agafa aire. D'aquí a un parell d'hores tornarem a posar el focus al Palau de la Generalitat. Allà el govern de Salvador Illa aprova avui el projecte de pressupostos un cop amarrats als vots d'Esquerra i dels Comuns.
8: Tot i que pot ser un miratge i que la legislatura acabi amb aquests comptes prorrogats.
1: Home, doncs al govern li agradaria que n'hi haguessin. Entre d'altres coses, perquè si s'aprova el model de finançament, l'any 27 tindrem 4.700 milions d'euros més. I per tant, nosaltres, com que no hi volem renunciar ni renunciem, doncs si arriben aquests recursos també seria bo incorporar-los en un nou pressupost.
8: La consellera volia dir, Alicia Romero, diu que ho tornaran a intentar, però que l'any que ve és any electoral, municipals i generals, i el que ve eleccions catalanes, amb la qual cosa els comptes doncs aniran més cars. A principis de juliol és quan està previst que aquests nous pressupostos puguin quedar aprovats definitivament al Parlament.
7: Perquè aquestes són les fases, eh? Primer ho ha d'aprovar el govern, després ha de buscar el suport al Parlament, i això és el que ha de passar abans de vacances, en principi. Els pactes amb Esquerra i els Comuns han estat més polítics que no pas pressupostaris, i els números, per tant, vol dir que s'assemblaran bastant força als que van presentar ara fa tres mesos no arriba, que els va haver de retirar, recordareu, Salvador Illa, perquè no tenia el suport d'Esquerra. Xavier Balló.
11: Seran al voltant d'uns 49.000 milions d'euros de despesa, un salt molt important respecte als darrers pressupostos aprovats del 2023, més d'un 20% gràcies a l'augment de recaptació que hi ha hagut aquests anys. El Departament de Salut és, amb diferència, on més diners es destina. La xifra s'aproximarà als 14.000 milions, tot i que la despesa després acaba sent força superior. Després ve el Departament d'Educació, superant els 8.000 milions, mentre que hi ha departaments que són més petits, però que proporcionalment creixen més, com són Interior, Territori, on hi ha Habitatge, o Acció Exterior. Una de les qüestions que més reivindicava el govern fa 3 mesos és que amb el pressupost d'aquest any 26 volia i podia recuperar nivells importants d'inversions, obres, per entendre'ns, amb xifres que no veiem des de fa més d'una dècada, més de 4.000 milions d'euros.
7: El gruix dels diners són per educació i per salut, per aquest ordre, de fet, i just sobre això, amb aquests nous pressupostos, malgrat aquests nous pressupostos, ahir en aquest programa el conseller de la Presidència anticipava que la negociació amb els mestres va per llarg.
0: Estem en un bon moment de diàleg. Crec que s'ha de deixar fer. És un diàleg que portarà temps. Espero, l'objectiu per part del govern és arribar a un acord, tenir una solució. El govern no es mourà de la taula.
7: Avui tornen a reunir-se la conselleria i els sindicats, que han llançat una contraoferta: guanyar 500 euros més al mes en 4 anys i contractar més de 6.000 professionals extra. Soledad Domínguez.
12: Les converses es reprendran aquest migdia. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ja advertia que la petició dels sindicats és inassumible en l'actual context.
13: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant, i perquè entenem doncs que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar.
12: Però els sindicats reiteren que cal recuperar el poder adquisitiu que han anat perdent i incorporar una clàusula de garantia salarial que permeti actualitzar els sous segons evolucioni el cost de la vida. Una petició, aquesta última, que segons fonts consultades per Ser Catalunya no té encaix en la dinàmica dels pressupostos públics i que es podria recollir només com una declaració d'intencions.
7: Que si aquí la cosa està endimoniada, ja no us explico, al País Valencià, allà els mestres estan en peu de guerra també.
8: Aquest era el moment en el qual un grup de docents irrompia en el ple a les Corts. Professors i mestres de l'educació pública continuen allà la vaga indefinida i les converses amb la Conselleria d'Educació estan trencades. Hi ha 120 directors de centres i 260 membres d'equips directius que dimitiran si la Generalitat no accedeix a les demandes dels docents.
7: Això vol dir 3.000 professors dimitits si la cosa no arriba a un port. I així serà la missa del Papa a la Sagrada Família, així sonarà el dia 10 de juny. Persones la seguiran dins i fora del temple. Primer, Lleó XIV oficiarà una missa i posteriorment beneirà i inaugurarà la famosa ja Torre de Jesús, que ja és el punt més alt de Barcelona. Susana Ruiz.
14: 4.000 persones assistiran a la missa dins de la Basílica i 4.000 més a la benedicció de la torre a l'exterior. Uns i altres podran seguir la totalitat dels actes a través de pantalles. Només la meitat dels assistents, 1.000 a l'interior i 3.000 fora, seran barcelonins, que podran accedir-hi a través de les invitacions que la Sagrada Família ha repartit entre les parròquies de la ciutat. Xavier Martínez és el director general de la Junta Constructora del Temple.
15: 4.000 ciutadans de Barcelona podran assistir de forma conjunta a la celebració i benedicció de la Torre de Jesucrist.
14: L'altra meitat dels assistents seran autoritats polítiques, civils i eclesiàstiques i compromisos de la Sagrada Família i de l'Arcabisbat de Barcelona. Els reis d'Espanya, Pedro Sánchez i Salvador Illa, ja han confirmat l'assistència.
7: El Papa vindrà a Barcelona de Madrid i allà l'alcalde Martínez Almeida vol evitar el col·lapse de la ciutat.
16: Aquí vamos a estar todos afectados. Van a ser días muy difíciles para los madrileños, van a ser días en los que la movilidad se va a ver gravemente afectada y en la medida de lo posible recomendar que se puedan evitar desplazamientos innecesarios en la ciudad de Madrid a lo largo de todos esos días.
8: Demana a les empreses que decretin l'opció del teletreball i un horari flexible d'entrada i sortida com faran amb els treballadors municipals.
7: A Madrid, la visita del Papa coincidirà amb el concert de Bad Bunny. I d'aquí que ara es digui que pot arribar a haver-hi una trobada entre els dos, entre Bad Bunny i el Papa.
8: Bad Bunny, que de moment, avui demà, el tenim fent concerts a Barcelona, però sí, a Madrid s'especula amb aquesta trobada, de fet, no la descarten. Des de l'arcabisbat madrileny, el cardenal José Cobo va dir ahir que sí, que pot haver-hi ponts.
4: El mismo día tenemos a Bad Bunny, tenemos al Papa y tenemos la corrida de toros. Quiero decir, ya más no podemos pensar.
8: Doncs res, que cadascú que triï, si té entrada, sobretot per Bad Bunny. Cobo va acabar dient que les sorpreses, sorpreses són.
7: Molt bé, una bona manera de dir-ho. Va, que queda un minut per les 7:15. I ara mirem a l'exterior. Avui hi ha reunió de ministres de l'OTAN. Just abans, Donald Trump s'ha desdit de les seves amenaces.
8: Fa marxa enrere, ha fet marxa enrere i ha anunciat l'enviament de 5.000 soldats addicionals dels Estats Units a Polònia. Fa una setmana va assegurar que retiraria tropes d'Europa, sobretot d'Alemanya, i segons ha dit, s'ho ha repensat per la bona relació que manté amb el president conservador d'aquest país, de Polònia, a la reunió de l'OTAN. Trump hi envia el seu cap de la diplomàcia, Marco Rubio.
7: Això el dia que s'espera que els activistes catalans de la flotilla detinguts a Israel arribin a Barcelona. Familiars i advocats denuncien que, mentre han estat detinguts, hi ha hagut maltractaments físics i també humiliacions. Pol Valero.
17: Els 44 membres espanyols, entre els quals hi ha una vintena de catalans, han estat deportats des d'Israel cap a Turquia, des d'on podran tornar a casa seva a Barcelona, Madrid i Bilbao. Josep Vendrell és la parella d'una de les detingudes.
18: Crec que és una situació absolutament intolerable. És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals.
17: L'equip legal que els ha defensat ha denunciat que alguns tenen ossos trencats o ferides de bales de goma o tàsers. Espanya i Itàlia han demanat a la Unió Europea que sancioni el ministre israelià que va compartir un vídeo dels activistes amb les mans lligades mentre rebien comentaris humiliants.
7: Per aquesta via tornem cap a casa.
19: Efectivament, era un registre que va néixer amb uns greus problemes de base, amb una duplicitat d'estructures ja existents, generaven seguretat jurídica i es produïa una clara invasió de competències autonòmiques.
7: Aquesta és la directora de Partur. La patronal dels pisos turístics barcelonins celebra que el Tribunal Suprem hagi tombat el Registre Nacional de Lloguers Turístics i de Temporada.
8: Aquesta eina servia per controlar que els pisos que s'oferien per Booking o Airbnb tenien la llicència pertinent i el Tribunal considera que vulnera competències autonòmiques, amb la qual cosa ara quedarà en mans de les comunitats.
7: I una dada absolutament esclaridora del moment en què vivim: la taxa d'emancipació, és a dir, els joves que poden independitzar-se, se situa en mínims històrics.
8: Només poden anar-se de casa un de cada quatre joves que treballen i l'edat mitjana d'emancipació se situa als 30,2 anys. L'informe del Consell de la Joventut Espanyol, volia dir, mostra com és possible emancipar-se sense empobrir-se i esdevé un factor clau en la desigualtat. És impossible, doncs, empobrir-se si te'n vas de casa dels pares. Hi ha una transformació al mercat, augmentant el lloguer per habitacions, que creix un 85% des del 2022.
7: Els Mossos investiguen un nou tiroteig, aquesta vegada sense ferits, a Viladecans.
8: Va passar la matinada d'ahir. Segons dades de la policia, Catalunya ja registra dos tirotejos a la setmana, però més de la meitat sense víctimes.
7: Aquesta mitjanit, per cert, s'ha acabat el termini perquè baixi la persiana a la conflictiva discoteca Huaca, situada a Sant Quirze del Vallès.
8: L'Ajuntament va fer un canvi urbanístic i va donar 5 anys de moratòria a la propietat perquè canvies de negoci. La propietat, però, defensa que té llicència i que no té cap intenció de tancar.
7: I fixeu-vos en aquesta notícia. La pesta porcina a Collserola no només fa canviar la ruta del Tour de França, és que també ha fet aturar el rodatge de la nova pel·lícula de Russell Crowe a Sant Cugat. Ferran Dalmau.
20: El rodatge de la pel·lícula L'últim druida havia començat ja a Can Sant Joan entre Sant Cugat del Vallès i Rubí amb el neozelandès Russell Crowe, l'actor de Gladiator, com a protagonista. El govern havia donat llum verda a la gravació sempre i quan el terreny estigués perimetrat i amb control d'accés estricte perquè la zona és dins l'àrea afectada per la pesta porcina africana. Ho va fer al febrer i la productora va comunicar en un primer moment que ja havia tancat el terreny, però els agents rurals van constatar poc després que no era veritat. Fons d'Agricultura expliquen que llavors van fer una proposta de perímetre que l'empresa no ha complert. Per això els han enviat un requeriment legal perquè s'aturi

0: en coure en diverses granges de porcí i explotacions agrícoles del Segrià. En els últims dies, la pagesia afectada ha trobat a faltar plaques solars, bateries, cablejat elèctric i bombes de pressió d'aigua.
1: I ai, mare meva, el passapalabra.
2: Tiempo, empieza por A. Mecanismo para esparcir un líquido a presión como el agua para el riego.
3: Aspersor.
2: Sí, bé,
1: ahir es va emetre, finalment, però té els dies comptats, si més no, a Antena 3.
4: A Mediaset és una altra història.
1: El Tribunal Sobretot Suprem, el Rosco, clar.
4: El Rosco, sí, parlem del Rosco, del Rosco de la prova Estrella. El Tribunal Suprem ha sentenciat que la cadena de 3 Media l'ha de deixar d'emetre perquè els drets de la prova del Rosco pertanyen a una empresa holandesa i no a l'empresa britànica als quals li va comprar el format. Ahir el van emetre perquè no havien rebut la notificació oficial de la sentència. Mediaset ja ha confirmat que fa un any que va comprar-ne els drets i aquesta sentència valida l'operació.
1: Temps pels esports. El Barça femení juga demà la sisena final de la Champions consecutiva a buscar el quart títol de la seva història. Marxem cap a Oslo, Anna Palet.
5: El Barça ja està concentrat a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra l'Olympique de Lió, que dirigeix l'exentrenador blaugrana Jonathan Giraldez. Les jugadores volen guanyar la quarta Champions i per aconseguir-ho arriben amb diversos dubtes, com el d'Irene Paredes, que té una sobrecàrrega muscular i aquesta setmana encara no ha pogut entrenar amb el grup. Aitana Bonmatí, la tres vegades pilota d'or, torna de lesió de llarga durada i malgrat que ella s'ha sent preparada per ser titular, la realitat és que encara sent dolor a la zona de la lesió i per tant el més probable és que no surti d'inici. La bona notícia és l'alta mèdica de la noruega Graham Hansen. Aquesta tarda torn pel darrer entrenament, el del Barça, a 4:45 de la tarda, a l'estadi d'Ullevall, l'escenari de la final, amb totes les entrades venudes i rodes de premsa. A 4:45 parlaran l'entrenador Pere Romeu, la jugadora Graham Hansen i la capitana Alexia Putellas, a qui l'envolta l'interrogant sobre el seu futur i si estarà o no jugant la darrera final amb el Barça.
1: Que aquí també té una final de mas al Girona que no només es juga la permanència primera aquest dissabte contra l'Elx, també hi ha 35 milions d'euros en joc per la ciutat en aquest partit. Marta Altimir.
6: La permanència del club a primera divisió s'ha convertit en també una qüestió econòmica. Segons una previsió de l'Ajuntament feta a partir d'un informe de la Cambra de Comerç, els 35 milions que perdria la ciutat i la demarcació es divideixen sobretot en tres grans àrees. La més afectada, l'hostaleria, la restauració i el comerç. El segon serà la promoció de la ciutat, la Costa Brava o els Pirineus gironins. I per últim, el que s'anomena efecte transferència, que serien els ingressos televisius o els patrocinis, deixen un valor de 11 milions d'euros a la ciutat per any.
1: Anna, el terreny esportiu, Arnau Montserrat, bon dia.
7: Bon dia,
1: Marina. Avui parla Mitchell.
7: Roda de premsa prèvia al partit de demà contra l'Elx a Montilivi a les 9 de la nit. Recordem que el Girona, per salvar-se, només li val la victòria. El Girona va fer ahir una crida a tota l'afició perquè vingui vestida amb els colors blanc i vermell, amb l'objectiu de crear una atmosfera única a Montilivi.
1: I a Florentino li volen moure la cadira. Enrique Riquelme comunica de manera oficial que aspira a ser el nou president del Club Blanc i això ho oficialitzarà demà.
7: Sí, el següent pas de l'empresari arribarà demà dissabte, dient que presentarà oficialment la seva candidatura. El pròxim dilluns 25 de maig començaran a comptar els 15 dies habilitats de campanya abans de la votació. En cas que hi hagi eleccions, se celebraran entre el 7 i el 9 de juny. Per cert, l'Associació d'Àrbitres denuncia el Madrid a Florentino Pérez i a Real Madrid Televisió davant la Comissió d'Antiviolència.
1: En futbol internacional, dèiem, Guardiola no ha guanyat la Lliga.
7: No.
1: Cristiano Ronaldo sí, ha guanyat la Lliga, en aquest cas d'Aràbia.
7: El primer títol del portuguès després de 4 anys a l'Al-Nassr. El conjunt de l'Aràbia Saudita s'ha proclamat campió de Lliga en l'última jornada amb doblet de Cristiano.
1: I fixeu-vos en la història del Lleida Club de Futbol, que ha estat víctima d'una estafa.
7: Els Mossos han detingut el suposat inversor que havia promès salvar el Lleida Club de Futbol assumint els seus deutes després que el club el denunciés per presumpta estafa i falsedat documental. Segons el club, l'home s'havia presentat com un empresari francès amb passaport britànic disposat a cobrir prop de 1,8 milions d'euros del deute. Ara, el futur de l'entitat torna a quedar molt compromès i fins i tot doncs, estem per la desaparició del club.
1: En bàsquet comença la Final Four de l'Eurolliga.
7: A les 5 de la tarda, primera semifinal, Olympiacos-Fenerbahçe i a les 8, duel espanyol-València-Real Madrid.
1: Cap de setmana de Fórmula 1 al Canadà.
7: Avui a 6:45 de la tarda, primers entrenaments lliures del Gran Premi a Montreal i a 10:45 de la nit, la classificació per la carrera sprint de demà.
1: I Àlex Márquez, que va acabar fet un cromo ara fa uns dies aquí a Montmeló, després d'una caiguda brutal, ja sabem que es perdrà de moment dos grans premis.
7: El seu equip va fer oficial ahir que no estarà ni al Gran Premi d'Itàlia ni al d'Hongria.
1: I avui la firma l'actualitat ens la posa la directora adjunta del diari Oponés, la Neus Tomàs. Bon dia.
8: Bon dia. Aquesta setmana els cognoms més repetits a tots els mitjans han estat Zapatero i Andic. Però jo vull dedicar aquest minut a una dona de qui no en sabem ni el nom ni el cognom. La va assassinar la seva exparella ganivetades a plena llum del dia a Figueres. Hores abans, ella havia anat tres cops a l'hospital per les pallisses que rebia. L'hospital es va oferir a trucar als Mossos per comunicar la

0: agressió, però la dona va dir que no calia perquè ell ja estava detingut. Aquest dilluns, dia abans de l'assassinat, l'exparella va ser detinguda, ara sí, per haver-se saltat una ordre d'allunyament i provocar suposades lesions a la víctima a la via pública. Ella, però, no es va presentar al jutjat, perquè sovint pot més la por, i per aquest motiu es va deixar en llibertat el presumpte agressor. La resta de la història ja és coneguda. Ell va trencar l'ordre d'allunyament i, finalment, la va matar. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menó, va admetre en aquest programa que alguna cosa ha fallat. Evident, d'acord. La qüestió és, què es farà per intentar que no torni a passar un cas com aquest?
1: 7:24. Rafa Vila San Juan, expert en geopolítica, col·laborador d'aquest programa. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Marina. Què tal?
1: Clar, m'has estat explicant que els Estats Units han imputat Raúl Castro i el que vens a explicar-nos és que pot no haver estat casual el dia escollit, perquè resulta que el van enfilar aquest dimecres 20 de maig, que és el mateix dia que els cubans a l'exili celebren com el dia de la independència de la República de Cuba, una data que no és compartida pel règim cubà a l'illa, eh?
2: Exactament. Pensa que el 20 de maig de 1902 va ser quan els Estats Units van, entre cometes, declarar la independència de Cuba, o li van donar la independència, però a canvi de què? A canvi de que reconeguessin que podien intervenir quan volguessin, a canvi d'un acord comercial exclusiu i a canvi de deixar les seves relacions internacionals en mans americanes en funció dels seus interessos. Per tant, és lògic que a Cuba això, aquesta data es censuri i, en canvi, a Miami es celebri com la data de la independència, no?
1: I es pot dir que la imputació de Raúl Castro és una maniobra per seguir l'estratègia veneçolana a Cuba? És a dir, amb Maduro ja vam veure què van fer, no? Que primer van imputar de narcotràfic i després van entrar amb tot a Venezuela.
2: Sí, efectivament, són dues realitats diferents, la de Venezuela i Cuba, tot i que ens puguin semblar molt semblants, diguem-ho així, no? Però, en tot cas, això és molt imprevisible, no? Però el que sí és veritat és que tant el qui ho ha fet, el fiscal i el Ministeri de Justícia americans, és a dir, gent nomenada per Trump, i sobretot on s'ha fet i quan s'ha fet, és a dir, a Miami, on està la gran comunitat cubana, amb un estat, Florida, recordem que és un swing state, és un estat que va bellugant de republicans a demòcrates, i estem en any electoral perquè al novembre hi ha eleccions al Congrés. Per tant, sí que evidentment tot això està envoltat de molta propaganda.
1: Un incident més que posa les relacions entre Cuba i els Estats Units novament al límit i que enfronta una altra vegada l'administració de Donald Trump als Estats Units, al seu país, reacció de Xina i de Rússia, que ja han sortit en defensa del règim.
2: Efectivament, sempre Rússia especialment, però també Xina, surten en defensa de Cuba, però en tot cas és que jo crec que no tenim dits a la mà per comptar el número d'incidents que hi ha hagut, no? El més sonat, sens dubte, va ser l'any 1962, amb la crisi dels míssils o la crisi d'octubre, quan Kennedy va anunciar públicament que Cuba estava rebent armament nuclear per part de Rússia, rebent míssils que els posava apuntant directament cap als Estats Units, no? Aquesta crisi es va finalment solucionar, vam estar pràcticament 10 dies on mai un dirigent havia tingut el dit tan a prop del botó nuclear, però Kennedy finalment va pactar amb Nikita Khrushchev que retiraven els míssils de Cuba a canvi d'una promesa de no invasió de la illa per part americana i amb un acord secret que no es va, diguem-ne, publicar com oficial i els Estats Units mai ho van reconèixer, que era retirar els míssils de Turquia, que efectivament sí que es va fer, que eren míssils que tenia Turquia apuntant cap a Rússia, no? I que d'alguna manera va fer que Nikita Khrushchev a Rússia també pogués vendre aquest acord com una victòria.
1: Clar, es va voler recuperar d'alguna manera una certa normalitat en les relacions amb Fidel Castro, però la realitat és que tot això va continuar generant una distància entre Cuba i la Casa Blanca.
2: Totalment, és a dir, sempre hi ha hagut una distància molt més gran que la que separa el mar de Cuba de Miami, no? I el fet és que Johnson, res, 4 anys després, va obrir les portes, diguem-ne, als cubans que volguessin entrar als Estats Units, i que és el que avui forma, bàsicament, la diàspora que controla tot el discurs latinoamericà a Miami, no? Però el 1982, recordem que Reagan, el president Reagan, declarà Cuba com un estat terrorista. Va crear Ràdio Martí, que va ser una ràdio en castellà, per influir, per ficar propaganda dins de la illa. I així va continuar, no? Fins que a l'any 1998 recordarem la història d'un noi de 5 anys, Elian González, que va agafar una balsa, era un balsero, que va sortir amb la seva mare i 8 persones més, i que va morir tots tret d'ell, que va arribar als Estats Units i va quedar pràcticament com a com a hostatge de la seva família als Estats Units, però el pare el va reclamar a Cuba i 6 mesos després als Estats Units, mediant una sentència judicial, el va tenir que retornar a Cuba. I ja. Aquesta va ser una gran propaganda cubana contra el règim americà.
1: El que sí que és veritat és que amb Obama les relacions es van distanciar una mica, si més no.
2: Sí, va ser un oasi. El 2015, recordem que primer es retira el país de la llista d'estats terroristes. El 2016 Obama es converteix en el primer president americà que visita oficialment l'Havana, però tan ben punt Trump el va succeir, arriba a la Casa Blanca en el seu primer mandat, torna a les barricades, és a dir, la mort de Fidel Castro va d'un costat i Trump restringeix els vols a Cuba, després limita l'intercanvi comercial, acaba restringint al màxim el personal de l'ambaixada i acaba tancant pràcticament la seva economia. Era una promesa electoral que havia fet precisament als votants que estaven a Florida, és a dir, els llatins que estaven a Florida, i poder aquest incident d'ara és continuar amb la feina.
1: Rafa, gràcies, bon cap de setmana.
2: A vosaltres, bon cap
1: Adeu.
2: De setmana.
1: I arribarem a 7:45 amb la reina del mando. Que avui ens porta a l'estrena de la sèrie Revelejar. Cristina García, bon dia.
3: Bon dia, noi. Sí, perquè la història que van viure Paul Rodríguez i la seva família quan un fons inversor va comprar l'edifici on havien tingut el seu restaurant, Can Lluís, durant 90 anys al Raval, va ser un autèntic thriller. I el traspàs d'aquesta història a les pantalles és gairebé una obra mestra. I no ho dic jo només, que no he trobat cap crítica dolenta. Sembla que Revelejar és la sèrie definitiva sobre l'especulació immobiliària on la realitat supera la ficció.
4: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
5: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
6: Has parlat amb els del port perquè si volies fer 8 hores setmanals d'aquí?
7: Sí, sí, jo tinc una feina.
8: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
3: Revelejar, creada pel Paul Rodríguez, com deien, inspirada en la seva pròpia història familiar, està rodada en català, en castellà, en àrab i en anglès, i té com a escenari diferents localitzacions de Barcelona, sobretot, ja ho sabeu, al Raval. Compta amb un repartiment de luxe. Enric Auqué, Maria Rodríguez Soto, Sergi López i Francesc Sorella, entre molts més. Per cert, que ja podem anunciar, aquí i ara, que en uns dies tindrem al programa el Paul Rodríguez i a una de les seves protagonistes, la Maria Rodríguez Soto, per parlar-nos d'aquesta estupenda sèrie. Revelejar, són 6 episodis que ja teniu disponibles a l'HBO.
9: Aquí Catalunya amb Marina Fernández.
1: Hem arribat a 7:45 del matí, és moment d'actualitzar la informació de servei. Portem 2 dies de déu-n'hi-do la calor que fa i això no pararà, al contrari, va cap amunt. Jordi Garbo, bon dia.
10: Bon dia. Temps assolellat amb temperatura una mica més alta que ahir. Ara tan sols fa una mica de fresca, 18 graus a Barcelona, també a Tarragona, 17 a Lleida, 15 a Girona. Màximes al voltant dels 25 graus arran de costa, que és on menys pujaran. Aquí amb molt de sol, però estones alguns núvols baixos o bancs de boira. I a tot l'interior, per litoral i Pirineus, màximes al voltant dels 30 graus, a prop dels 35 al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre. A la tarda, fins la pròxima nit, marinada una mica forta. I el cap de setmana repetirà la mateixa situació.
1: I com comença el dia a les carreteres? Ferran Aràndiga, bon dia.
11: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres amb força tranquil·litat a la xarxa viària catalana. D'hores d'ara no es registren cap incidència destacable, sí que parlem, però, d'algunes retencions amb menys intensitat que de normal. Ara mateix tenim retencions al nus de la Trinitat, sobretot per la C58 i la B20 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda. A les rondes de Barcelona també hi ha retencions en sentit Llobregat en els seus primers trams. De retruc també, recordem que d'entrada a Barcelona des del Llobregat hi ha cues a l'A2 i a la B23 des de Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts. Pel que fa al Vallès, retencions sobretot a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona i en sentit nord a l'altura de Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I a Rodalies, de moment, no costen incidències.
9: Aquí Catalunya amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
12: Saps que la disfunció erèctil afecta la meitat dels homes de més de 50 anys? No estàs sol. Les disfuncions, l'ejaculació precoç, els problemes de pròstata tenen solució. Demana cita Andrologia Barcelona, el centre de referència en salut masculina, amb uròlegs i sexòlegs experts. Al carrer Muntaner, al centre mèdic Tecnon o andrologiabarcelona.com. Discreció i resultats.
13: A
12: Gran Casino Costa Brava Acoustic Nights. El 20 de juny a les 9 del vespre, el cantant Luis Mas, entre d'altres, presentarà Los Pijos No Saben Bailar, una manera divertida de tractar els conflictes de les classes socials. Sopar amb amenització per 49,95 euros, pàrquing inclòs. Més info i reserves a gccb.com. Només majors de 18 anys.
7: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
13: I també totes les eines i ferreteria.
7: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
13: Si ets professional, troba el més proper a encat.cat. Sents la cultura?
14: Taxi! Taxi! Jo crec que hi ha poques companyies teatrals a Catalunya que hagin creat un adjectiu. Ja quan diem que una cosa és cubanera, tots sabem de què estem parlant. Potser podríem parlar de Fura dels Baus, comedians, de Goll de Gom, però la gent no diu això és molt de Goll de Gomero. De Gomero
15: és
14: molt,
15: que és difícil de dir.
14: Que molt de Goll de Gomero costa. L'altre dia veia uns vídeos de l'arxiu de TV3 que comparteixen per Twitter, dels anys 80, uns senyors parlant dels perruquins, i dic que és que tot sembla un espectacle de la cubana. Catalunya és un espectacle de la cubana.
16: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
9: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Ara passen 4 minuts a 7:45 del matí. És moment de repassar l'agenda informativa del dia. Laura Estrada, Miquel Giol, què tal?
3: Hola, bon dia.
17: Bon dia. El govern aprova aquest matí els primers pressupostos des de l'any 2023. Ho faran un consell extraordinari al Palau de la Generalitat a les 9 del matí. Després, la consellera d'Economia els portarà al Parlament i, passades les 12, compareixerà en roda de premsa.
3: Avui, doncs, coneixerem els números concrets d'aquests nous pressupostos, que seran molt semblants als que, de fet, es van presentar i retirar ara fa 3 mesos. Això vol dir 49.000 milions d'euros, un 20% més de diners en relació als últims pressupostos d'ara fa 3 anys.
17: El Tribunal Suprem ha de decidir avui si paralitza de manera cautelar la regularització extraordinària de migrants. Vox i altres organitzacions d'extrema dreta han presentat recursos contra aquesta mesura i demanen suspendre-la.
3: L'home que dimarts va matar la seva exparella a plena llum del dia i al mig del carrer a Figueres passa avui a disposició judicial. L'Ajuntament es presentarà com a acusació popular del cas.
17: Els activistes catalans de la flotilla detinguts a Israel arribaran avui a Barcelona i van quedar en llibertat del centre de detenció on han estat des de principis de setmana. Familiars i advocats denuncien que els activistes han patit maltractaments físics i humiliacions.
3: Segona reunió dels ministres d'Afers Exteriors a Suècia en ple ambient de tensió entre els Estats Units i la resta d'aliats. Avui assistirà el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, i això dispara les alarmes per la por del que pugui fer Washington amb el fantasma d'una possible retirada.
17: Els docents i el Departament d'Educació es tornen a reunir avui per intentar acostar posicions. Ara els sindicats fan una nova proposta en què demanen guanyar 500 euros més cada mes. El govern creu que és una petició de màxims, però hi veu recorregut per continuar parlant. Avui és el primer dia laborable des de dimarts de la setmana passada que no hi ha cap vaga, però han de continuar les pròximes setmanes.
3: La ministra d'Habitatge s'ha de reunir avui amb els agents socials per abordar com es posa en marxa el Pla Estatal de l'Habitatge. Ahir el van aprovar amb unanimitat totes les comunitats autònomes. Destinarà 7.000 milions d'euros a la construcció d'habitatge social, uns 1.000 dels quals aniran destinats a Catalunya.
17: Bad Bunny arrenca avui la seva gira Debi tirar més fotos amb el seu primer concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Demà n'hi ha un altre previst aquí i el seguiran 10 més a Madrid, pels que venen més de 600.000 entrades.
3: I el cantautor Miguel Poveda estrena en directe la reedició de Desglas, ara quan fa 20 anys que el va publicar. Comptarà amb noves música, amb música inèdita. Es presentarà, de fet, aquest dissabte a l'Auditori de Girona.
17: El Barça femení disputa demà a les 6 de la final de la Champions contra l'Olímpic de Lió. Si guanya Oslo, s'emportarà la seva quarta Copa d'Europa. El Barça ja té preparat per si de cas un espai per celebrar el títol el diumenge a la plaça Espanya i l'avinguda Maria Cristina a l'espera de fer una rua de celebració.
3: El Girona s'ho juga tot aquest dissabte contra l'Elx en un partit en què tots dos es juguen la permanència. Es preveu un cap de setmana, doncs, de molt moviment amb un Montilivi ple. Les autoritats l'han declarat un partit d'alt risc.
17: I l'empresari Enrique Riquelme té previst presentar demà els avals per presentar-se a les eleccions del Real Madrid i plantar cara a Florentino. Si tot tira endavant, les eleccions s'haurien de celebrar el 9 de juny.
1: Agafem els diaris. Avui a les portades, Zapatero, els sindicats de mestres i la Sagrada Família.
15: Tant al País com a La Vanguardia, el principal titular és que el jutge bloqueja 500.000 euros dels comptes de Zapatero i de l'empresa de les seves filles. A La Vanguardia, el principal titular és pels sindicats de mestres, que no afluixen i exigeixen una nova proposta al govern. I al periòdico, les comunitats del PP i PSOE pacten el pla d'habitatge. I tant en aquest diari com a l'Ara i a La Vanguardia.
1: Però hi ha encara més temes que es colen a les portades avui. Per exemple, la competència que li ha sortit a Florentino Pérez, que sembla que se certifica, i és que Riquelme, l'empresari, optarà a presidir el Real Madrid.
15: A la portada de l'Ara aspira a destronar Florentino Pérez en les primeres eleccions des del 2006. Al mateix diari, Puig trenca les converses de fusió amb l'estatunidenca Estée Lauder, com també ho veiem a la portada del periòdico.
1: En aquest diari, precisament, Illa es garanteix la legislatura després de sumar els comuns als pressupostos.
15: I també hi llegim que el fenomen cultural de Bad Bunny aterra avui a l'Estadi Olímpic. A La Vanguardia n'escriu Carlos Zanón, el millor i el pitjor del món. Barcelona obre a Bad Bunny la porta a Europa.
1: Només el 25% dels joves ocupats s'emancipa.
15: La Vanguardia, això. A la portada d'aquest diari també hi ha espai per la imputació de Jonathan Andic, que pressiona el Consell de Mango.
1: Fixem-nos en què diu l'opinió. El millor pla, el pacte.
15: Editorial del periòdico dedicat a l'acord sobre habitatge que assenyala el camí que haurien de seguir els dos grans partits, a parer del diari. El conflicte constant trasllada la impressió que polítics i governants viuen i actuen al marge dels problemes de la societat.
1: El cas Zapatero, plom a les ales del PSOE.
15: Editorial, el diari Ara. La societat necessita que les explicacions de l'expresident arribin com més aviat millor. El PSOE haurà d'afrontar l'últim any de legislatura pendent dels tribunals, sota el setge de l'oposició i amb els socis marcant distàncies i pensant ja en les eleccions. Un panorama complicat, fins i tot per Pedro Sánchez.
1: Sobretot això n'escriu també el director de La Vanguardia, el sumari més esperat.
15: Si l'escrit judicial s'hagués conegut en plena campanya electoral, el retrocés de la candidatura socialista Maria Jesús Montero encara hagués estat pitjor. Zapatero ja ha estat condemnat per l'oposició i per molts mitjans de comunicació. És l'última tanca a fer tombar perquè el sanchisme es desfaci com un castell de cartes.
1: Judicialització de l'eutanàsia.
15: Això és l'editorial del País. El Suprem accepta que terceres persones posin traves a una decisió íntima que ja compta amb totes les garanties. La decisió complica el tràmit i allarga també el patiment dels que no veuen més sortida que la d'una mort digna.
1: I l'editorial de La Vanguardia és per la pressió màxima de Trump sobre Cuba.
15: Sí, l'imputat Raúl Castro, als Estats Units justifiquen tenir la base legal per poder intervenir l'illa. El president busca ara a l'Havana el canvi de règim que no ha aconseguit a l'Iran.
1: Per aquesta via obrim les pàgines internacionals. Gaza atrapada en uns llims a l'ombra de la guerra de l'Iran.
15: Titular del periòdico, Israel continua impedint l'entrada d'ajuda humanitària i de materials de construcció malgrat la treva. Les escombraries s'acumulen i proliferen les malalties, segons alerten les ONGs.
1: Al País, els membres de la flotilla a Gaza denuncien pallisses salvatges d'Israel. Us ho hem explicat ara fa un moment. Però és que, a més, també Rússia i Ucraïna confien en reprendre els contactes amb mediació dels Estats Units. Que això no sé si és bo o dolent, que me diguin als Estats Units.
15: Kiev ataca una refineria russa a la regió del Volga i Moscou informa de 2 morts. Mentrestant, Merz proposa que Ucraïna sigui membre associat de la Unió Europea.
1: Condemna Airbus i Air France per l'avió que va caure a l'oceà el 2009.
15: Ahir el Tribunal d'Apel·lació va condemnar el fabricant d'Airbus i l'aerolínia per l'homicidi involuntari. Els considera responsables, en part, de l'accident que es va precipitar a l'Atlàntic mentre cobria la ruta entre Rio i París.
1: Pedro Sánchez i Giorgia Meloni exploraran una reunió a Roma.
15: Segons ha pogut saber La Vanguardia, citant fonts del govern italià, es tractaria d'una mena de trobada al Palau Chigi, a la seu de l'executiu, però per ara les agendes no acaben de quadrar. La setmana que ve el president espanyol va veure el Papa a Roma.
1: I si tornem a casa... Notícia horrible, esgarrifosa, avui a les pàgines de Societat de La Vanguardia. Mor una nena de només 2 anys després que el seu pare l'oblidés a dins del cotxe.
15: L'home va canviar el seu rumb habitual després de rebre una trucada urgent del seu taller. Portava cada dia la nena a la llar d'infants i va ser, de fet, la mare qui va descobrir la tragèdia a l'anar-la a buscar. La nena estava tancada en un cotxe amb vidres tintats al seient del darrere i en una zona de pocs vianants.
1: Mil coses de Juan Tallón. Sobre habitatge, avui dediquen el tema del dia al periòdico al pacte del Partit Popular i el PSOE, que volen mobilitzar 7.000 milions.
15: També en aquest diari expliquen que el Suprem tomba el registre únic de pisos turístics. El tribunal considera que la mesura envaïa competències de les autonomies. També més que més de 250 famílies de pacients de fora de Barcelona es queden sense allotjament. En referim al que les entitats denuncien, i és que ofereixen pisos a malalts i acompanyants i alerten que el 2025 van deixar fora un 40% de sol·licitants.
1: Avui al País entrevista la portaveu del sindicat de mestres Ustecla, Yolanda Segura,
15: que diu que les negociacions van bé, però que els salaris són l'obstacle. També diu que la vaga indefinida està damunt la taula, de cara al final de curs si no hi ha acord, i acusa directament com a causant de tota aquesta situació el conseller Albert Dalmau.
1: Espanya aspira a ser d'aquí 3 anys el primer fabricant de cotxes d'Europa.
15: Al periòdico, el govern, Generalitat, fabricants i proveïdors i SEAT escenifiquen l'impuls del pla industrial.
1: Els treballadors de presons també. convoquen una vaga.
15: Se'n fa ressò a l'ara. Els empleats del CIRE, que és el centre on treballava de fer la cuinera assassinada, volen les mateixes millores dels funcionaris.
1: La cuinera assassinada fa uns quants anys a Mas d'Enrica. La presó de Mas d'Enrica, com sabeu, va provocar una revolta dels funcionaris de presons. Hi ha més notícies que busquen fer-se un lloc? L'estructura de la piràmide de Giza ha protegit els terratrèmols.
15: Sí, a La Vanguardia. La Keops és la piràmide més antiga construïda, més de 2 milions de blocs de pedra col·locats des de fa més de 4.600 anys en una base, i ara un estudi ha investigat quines són les característiques perquè aquesta estructura hagi sobreviscut tants anys sense desmuntar-se. Doncs bàsicament que els blocs estan tan ben col·locats de manera que si hi ha moviments de terra no col·lapsen.
1: El 31% dels turistes que aquest any visitin Catalunya gastaran més.
15: Ho diu un informe que recull en diversos mitjans. El turista que visitarà casa nostra destaca per uns ingressos més elevats, tot això són previsions i estimacions, i els de més pressupost, quins són? Els mexicans, nord-americans i xinesos faran estades més llargues.
1: Prop de 1.200 milions de persones al món viuen amb trastorns psiquiàtrics.
15: Ho expliquen al País. Els adolescents de 15 a 19 anys i les dones són les edats on més pateixen aquests trastorns psiquiàtrics, segons un estudi de la tendència a l'alça. Per això no se'n salven els països rics ni els pobres.
1: A les pàgines culturals... Bad Bunny inicia, també us hem dit, a Barcelona, el tour europeu més esperat de l'any.
15: Podeu recuperar la secció de dimecres, de fet, on vam desgranar la figura de Bad Bunny en aquest programa. Avui a La Vanguardia n'escriu per això Carlos Zanón. El millor i el pitjor del món, diu. Bad Bunny és una trampa, com ho són Rosalia o Lamine Yamal. No pots defensar-lo sense sentir que t'estan prenent el pèl, però tampoc pots defenestrar-lo sense sentir-te vell i reaccionar-hi. Bad Bunny és ara i aquí el millor i el pitjor cantant del món.
1: Que en aquesta secció que vam fer dimecres, el que ens preguntava més si només és un músic, si també és un fenomen social, òbviament també això segon, la podeu recuperar, i avui es fa la mateixa pregunta al periòdico. Gran músic o fenomen cultural i polític?
15: Desgranen també els elements que ajuden a entendre aquesta gran icona llatina capaç de desafiar l'imperi nord-americà al seu propi territori i d'estimular també l'orgull col·lectiu mentre continua viva la discussió sobre el seu perfil i la seva música.
1: I sabeu que hi ha en marxa el Festival de Cannes, que aquest cap de setmana és quan acaba, durant un parell de setmanes, i allà els Javis han reivindicat el Lorca Queer.
18: Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder...
15: 20 minuts d'ovació per ells, per Javier Ambrós i Javier Calvo, i la seva pel·lícula La bola negra, amb la que han aconseguit emocionar el públic en el seu debut al certamen. Compten amb el repartiment amb Penélope Cruz i Guitarrica de la Fuente, per citar-ne alguns, i opten a la Palma d'Or. Ho sabrem diumenge.
1: Al País, qui n'escriu és Elsa Fernández Santos, diu Federico i la memòria històrica queer.
15: Celebra el reconeixement de Cannes d'aquesta pel·lícula, la tercera espanyola al certamen, que està basada en La bola negra de Lorca, que és una obra que compta només amb 4 pàgines. Estava inacabada i, de fet, tenia un protagonista homosexual declarat. Una aposta molt ambiciosa, diu, que s'atreveix amb Lorca, però també amb la guerra civil. El repartiment funciona.
1: I tornem amb la gran notícia de les últimes hores, que entra al menjador de tothom de casa, perquè estem parlant del minut d'or de la tele a Espanya, que és el Rosco del Passapalabra. Això ho porten avui tots els diaris, també, perquè, clar, han obligat Antena 3 a deixar d'emetre'l en el seu concurs,
15: correcte,
1: Estrella, que a més és el que obre la porta a l'Hormiguero, per exemple, també. O sigui, de la bona audiència del Passapalabra, del Rosco,
15: és el tros
1: també
15: més vist.
1: Depèn al Pablo Motos.
15: Sí, sí, sí. El Suprem considera per això que vulnera els drets de propietat intel·lectual de l'empresa propietària del format. La resolució ratifica el criteri de l'Audiència de Barcelona, ho recordareu, perquè és un serial que ve de lluny, eh? També condemna la cadena a pagar 50.000 euros d'indemnització. Tot i això, Antena 3 continuarà emetent provisionalment el concurs amb el Rosco mentre la sentència no es notifiqui oficialment. Estudia per això ara alternatives per poder mantenir el Rosco al programa.
1: Encara que siguin uns quants dies, mira, tot això que s'embutxaca, que hi ha una manera que el puguin seguir emetent, pagant.
15: Pagant Sant Pere Cantes.
1: I la Rosalia puja a l'Olimp Musical per rebre Libor, de compositora internacional.
15: Libor, sí senyora. És un dels premis més prestigiosos del món de la música. El va rebre ahir a Londres i situa la cantant a dalt de tot de l'Olimp Musical, al mateix nivell que Paul McCartney, Elton John o Adele. La de Sant Esteve Sesrovires firma així la seva fita històrica als seus 33 anys.
1: Qui són els protagonistes del dia? Els semàfors verds i vermells dels diaris.
15: Tots són semàfors verds a La Vanguardia, entre els quals per l'entrenador de l'Arsenal, Mikel Arteta, que ha portat el primer títol a la Premier en 22 anys. El periòdico, semàfor vermell per Zapatero, verd per la ministra d'Habitatge, i a l'Ara, semàfor vermell per Donald Trump i verd per Toby Mews, que ha cobert guerres a Síria, Iraq, Afganistan i ara ha escrit un llibre.
1: Obrim els esportius. Tant de bo recordar Oslo per la quarta Champions.
19: Ho diu Patrick Guijarro en una entrevista a l'Esport. És el millor partit possible, afirma la migcampista del Barça abans d'enfrontar-se demà a les 6 de la tarda a l'Olímpic de Lió. Diu que se sent com una connexió entre les més joves i les més veteranes i apunta a que Clara Serra Jordi serà la millor i que Alexia és la peça més important de l'equip. Precisament d'Alexia en parlava ahir Clàudia Pina al Que t'hi jugues.
20: L'Alexia és la millor jugadora del món, és la meva referent en la que em porto fixant durant molts anys. Sempre dic que l'Alexia és el Barça i el Barça és Alexia.
19: Podeu recuperar l'entrevista a les xarxes del programa. Més entrevistes a Mundo Deportivo, a Graham Hansen. Tenim ganes de revenja, diu la noruega després de la derrota a l'última final. Ja ha rebut l'alta i està motivadíssima. La final és en el barri on vaig créixer, explica.
1: I a La Vanguardia, Eva Pallor, heu de saber, estimats oients, que m'ofèn com ho ha escrit Arnau Montserrat al guió. M'ho ha posat com si no sapigués llegir bé el cognom. M'ho ha posat P-A, accent obert a la A, I-O-R, Eva Pallor.
19: És que no s'escriu així, tu fes fonèticament, perquè si no, a vegades ens trobem problemes, no?
1: Si no fos capaç de pronunciar-ho, m'ho fèiem.
19: No, és que el nom d'Eva Pallor es diu, l'escolten amb
1: Pallor,
19: bueno, vaja, en fi.
1: Si ja li deien de tot a Puyol, imagina't.
19: Correcte, correcte. La davantera polonesa del Barça diu: tinc l'oportunitat de canviar el passat, això ho diu a La Vanguardia, i és que Pallor jugarà la seva sisena final de la Champions, però té una maledicció amb la competició, ha perdut les 5 finals que ha disputat. Eva diu que el seu ídol és el seu compatriota, Robert Lewandowski.
1: Primer nivell.
19: La portada de Mundo Deportivo, que va enfocada en el mercat de fitxatges del Barça masculí, un davanter top, Julián Álvarez, João Pedro, però també apareix Harry Kane. El club té assumit que serà una operació difícil i cara.
1: Primer pas per Madrid a Florentino.
19: El País, Enrique Riquelme compleix el tràmit de notificar el Madrid que vol presentar-se a les eleccions i té fins demà per formalitzar la candidatura i forçar els primers comicis en 20 anys. Pas endavant de Riquelme a La Vanguardia, o Riquelme accepta el repte a l'As.
1: Màgia a Atenes.
19: Precisament, la portada de l'As, les semifinals de la Final Four de l'Eurolliga entre València i Real Madrid, que es disputen avui a les 8 del vespre.
1: I amb quina carta dels lectors ens quedem avui, Miquel?
17: Doncs avui ens quedem amb la carta de la Verònica de Barcelona, que ens parla d'una cosa que ja forma part del paisatge urbà, però que molts cops la tenim tan integrada que ja ens n'oblidem de reivindicar-ho. Quan l'altre dia sortia a comprar, es va trobar en només 3 carrers fins a 6 anuncis de dones en biquini, en roba interior, amb un bronzejat perfecte o amb el ventre llis. Estem a maig i ja es nota. La pressió per l'estiu ja ha començat i es pregunta, com cada any, per què elles? Per què el cos de les dones sempre ha de ser territori d'algú que decideix que hi ha alguna cosa a corregir? La resposta és devastadora, perquè funciona. La indústria cosmètica ven inseguretats, fabrica la ferida i després apareix amb la cura i te n'acabes encarregant d'arribar a l'estiu tu mateixa condemnada.
21: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
22: Que avui és la nit de Sant Joan.
23: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
24: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
25: Una sèrie de Letícia Dolera. Premi Ondas 2025.
26: Què li has fet a la meva filla?
27: No, fill, no pot pagar això.
25: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat. 1, 2, 3, 4.
1: I ara la notícia, per comentar l'hora del cafè.
19: God Save Us, cantava John Lennon. Potser el que haurien de salvar és a la ràdio anglesa, que ha anunciat per error la mort del rei Carles III.
1: No!
19: Ha estat Radio Caroline, una emissora local d'Essex, al nord de Londres. Sonava música i de sobte s'ha aturat abruptament per anunciar la falsa mort del monarca.
28: We have suspended our normal programs until further notice. His Majesty King Charles III has passed away.
19: Suspenem la nostra programació fins a nou avís com a mostra de respecte després de la mort de Sa Majestat el rei Carles III. Emetrem música adequada fins a nou avís. Aquest és el missatge que es va escoltar fins a 3 vegades i tot seguit va començar a sonar el God Save the King, l'himne oficial del Regne Unit, complint el protocol que té aquesta emissora per la mort del monarca. La programació va romandre alterada durant 16 minuts.
1: Quin
19: 16
1: horror.
19: Minuts van trigar a donar-se compte que això era fals. I el director de la ràdio, doncs, evidentment, ha sortit a demanar disculpes, assegurant que tot es va deure a un problema informàtic. Això és la sortida més barata que tenim tothom, no? No, és que
1: la informàtica t'ha fallat. A vegades passa tota la solidaritat amb aquesta ràdio, amb aquesta emissora local d'Essex, que, escolta'm,
19: que potser
1: tothom s'hi pot trobar en una cosa així. Arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
29: Aquí Catalunya.
30: Aquí Catalunya.
29: Amb Marina Fernández.
1: Pep Bartomeus, què tal? Bon dia.
0: Bon dia, Marina, què tal?
1: Doncs m'arriba de cap de setmana.
0: Jo estic molt nerviós.
1: Per què?
0: Home, aquesta nit hi ha una fita històrica.
1: Bad Bunny.
0: Sí, sí, sí, de fet, mira...
1: I vas?
0: Sí, sí, home, i tant.
1: No, afortunat.
0: No, realment creus que hi aniria?
1: No.
0: Ah, ja està.
1: No és dels teus,
0: de fet,
1: no.
0: Anava cap a casa i hi ha un hotel que està situat al Passeig de Gràcia.
1: Sí, home, sí, vam estar en directe, connectant amb, amb els fans que estaven allà a la porta del Mandarín.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Com està el país, en fi.

0: Per mi és espectacular. És un dels descobriments de la música en català.
1: Qui és?
0: Ivan Herzog. Ivan Herzog, després de l'impacte de Trometo, una cançó que ha connectat amb el públic fins a convertir-se per segon any consecutiu en l'himne de la Diada de Sant Jordi, Ivan Herzog presenta Des de lluny, un nou single que funciona com una extensió conceptual i emocional de la seva predecessora. Lluny de repetir la fórmula, Des de lluny introdueix un matís que reformula el relat i que ens podríem preguntar molts de nosaltres. Què passa amb totes aquelles promeses quan la relació arriba al seu final?

0: Española.
1: Així la coneixem?
0: Així es coneix aquest disc, que és el primer de Nayara, la guanyadora d'Operación Triunfo de l'any 2023. Estaria bé que amb la compra d'aquest disc doncs et regalin unes olivetes. En fi, sota l'influx de les artistes folklòriques que la cantant han mirat des de petita i fusionant amb pop urbà. L'avançament del disc es diu Celos.

Dua Lipa torna a escena i a l'actualitat musical. Live from Mexico és un àlbum en directe i una pel·lícula gravats al desembre del 2025 durant la seva sèrie de 3 concerts a un estadi de Mèxic i per tancar el Radical Optimism Tour. La pel·li ja és a les pantalles des d'ahir i a partir d'avui el disc.

0: ara són 500K. Mira'm-me.
1: Hem fet parada a Puerto Rico, que podria ser un dels bressols d'aquest gènere urbà. El subjecte es diu Álvaro Díaz. I avui publica Omakase. L'artista ha construït la seva carrera des d'una relació molt particular amb el públic, gairebé com si cada disc fos una experiència única i molt conceptual.
2: Mira que ens poses coses estranyes a vegades, eh?
1: Bueno, això és la meva proveïdora de morralla.
2: No tens res més mainstream?
1: Sí. La Laia Partida, que la vas tenir aquí fent una càtedra sobre Bad Bunny. Doncs sempre és la que em proporciona aquests subjectes. Espanya porta a brindar-li suport incondicional des dels seus inicis amb l'anterior disc i ara amb aquest nou projecte. Així és com es diu aquest tema, que es diu Sí, Chef.

0: Es queda gust.
1: T'enfadada, l'Amaral, eh?
0: Una miqueta, sí, sí. Amaral llença un No quiero más canciones tristes, cançó original per a la sèrie de Victoria Martina, Movistar Plus, Se tiene que morir mucha gente. Juan i Eva van actuar per sorpresa a la premiere a un cinema de Madrid. Els cors d'aquest tema estan cantats per les protagonistes de la sèrie.

0: Hem hagut d'esperar molt de temps, però ja és una realitat. Nil Moliner acaba d'obrir una nova etapa a la seva carrera amb Nexo, el quart àlbum d'estudi. En Nil, que defineix aquest treball com el disc de la seva vida, ha estat gairebé 2 anys immers en la seva creació, un període en què ha buscat aprofundir en el seu so i en una etapa personal marcada per la introspecció i el creixement emocional. Són 10 cançons de les que ja hem escoltat, Tu cuerpo en braille o aquesta que sona, Me acuerdo de ti.
1: I amb ell arribem a les 8?
0: Correcte.
1: Doncs Pep Bartomeus, vinga, que vagi bé, bon cap de setmana.
0: Ens veiem avui a Bad Bunny, eh?
1: Adéu.

0: Bon dia a tothom. Són les 8 i acabem una setmana frenètica de cara i creu pels governs socialistes. La cara, Illa i els seus salvadors, Esquerra i els Comuns, que recondueixen així la legislatura just en el moment més delicat. La creu és Pedro Sánchez i a la Moncloa ja estaven en precari, ho sabíem, i amb el cas TTP han acabat implosionant.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Quan més collat estava amb la revolta educativa cremant Esquerra i els Comuns, Junqueras i Albiach han apuntalat el govern del PSC just quan travessava la crisi més sensible dels gairebé 2 anys que fa que els socialistes van recuperar les regnes del govern de la Generalitat després de 15 anys. Els últims 2 mesos han estat especialment complicats a Palau, des d'on havia arribat a manar el rum-rum d'un possible avançament electoral si no es trobava la sortida del laberint. I l'han trobat amb la mateixa combinació que està funcionant a Catalunya des de 2022, des que Junts va tallar amarres amb Esquerra marxant del govern de Pere Aragonès. Des de llavors, els republicans han canviat de company de viatge, abraçant-se al PSC, com passava fa unes quantes dècades, com passava, precisament, quan Zapatero era president d'Espanya i Maragall i Montilla ho eren a Catalunya. D'aquí a una hora, el govern català oficialitza l'estabilització de la legislatura, aprovant els seus primers pressupostos, cosa que Pedro Sánchez no ha pogut fer encara des de fa 3 anys. I, de fet, tothom té coll avall que ja no n'aprovarà cap de pressupost en tota la legislatura. Els últims van ser els de 2023. Mira si sona vintage, que els va aprovar, entre d'altres, gràcies al suport dels 4 diputats del PDeCAT, que encara existia llavors. Us convido a jugar, a veure si recordeu el nom d'algun d'aquests 4 diputats. I aposto a que no. Sense pressupostos, sense majoria, sota el bombardeig permanent de la corrupció, on s'hi barregen sospites, intoxicacions, però també indicis sòlids, com en el cas de Zapatero o el de les mascaretes. Contra vent i marea, Sánchez s'ha proposat resistir esgrimint com a aval que l'economia espanyola xuta. La macro sí, cert, com també és veritat que la gent amb prou feines pot comprar-se un pis. De fet, avui tenim unes noves dades que expliquen que només 1 de cada 4 joves que treballen poden independitzar-se, poden o acaben volent independitzar-se. Resum, ara mateix, i si res no es torça, les primeres eleccions a la vista serien per d'aquí a 1 any just, les municipals i molt probablement també les generals. Insisteixo, si res no es torça, que aquí, on la política a casa nostra, ens tenen acostumats a tots. Ara passen 3 minuts de les 8 del matí. I us expliquem, us desgranem tot això i molt més des d'ara i fins a les 11. Però abans, Jordi Carbo, què tal? Bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Informació important, si no heu tret el nòrdic encara, ha arribat el moment ja, eh? Ara ja sí.
2: Però recorda allò, eh? Fins al 70 d'abril...
0: Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, no? Jo la sé en castellà, aquesta.
2: I en català és molt bonica, també. Fins al 70 d'abril no et llevis un fil. Ah. És a dir, ve dir el mateix. Pràcticament en tots els idiomes existeix aquesta mateixa dita. I és que, bé, mirant així a llarg termini, es veu que les temperatures arribaran a recular en algun moment. Val. Però vaja, nòrdic, sí que el podem guardar. Alguna prenda que, allò, el dia que refresqui, doncs no ens agafi per sorpresa, millor tenir-la ben present. Però el cada setmana, també avui divendres, es presenta en temps de ple estiu, amb una excepció. A la línia de la costa, on sí, la temperatura de l'aigua del mar encara no està molt alta, però ja s'apropa als 20 graus, aquí és on menys pujarà la temperatura i on l'ambient no serà estiuenc. A la ciutat de Barcelona, per exemple, màximes de 25 graus, com a molt, el mateix que pràcticament totes les poblacions costaneres. En canvi, a la que creuem la serralada litoral, cap al prelitoral i a l'interior, ja tindrem màximes de 30 graus, properes als 30 graus, superant-los a gran part de l'interior i superant-los amb facilitat al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a Tarragona, a l'interior de la Vall de l'Ebre. Aquí màximes properes als 35 graus. Després d'un matí que ha començat en fresc, però en fresca, però també aquesta pròxima nit i la nit de dissabte, diumenge, podrien tenir les primeres nits tropicals a punts de la costa, és a dir, no pujaran tant les màximes, però les mínimes arran de costa ja se situaran en alguns llocs, a alguns barris, per exemple, de la ciutat de Barcelona, al voltant dels 20 graus. Molt de sol tot divendres, ara alguns núvols cap a l'Ebre aniran marxant, al vespre alguns núvols baixos o bancs de boira a la Costa Daurada i a la Costa Brava, però en general tarda assolellada i el cap de setmana més del mateix. De fet, és probable que la setmana vinent encara faci més calor.
0: Carbó, gràcies, fins ara.
2: Que vagi bé.
0: Passant 5 minuts de les 8 del matí, Gemma Parellada, bon dia.
3: Bon dia, Marina.
0: El cas Zapatero continua enverinant-se. El jutge ha bloquejat parcialment els comptes de l'expresident d'Espanya.
3: Ha retingut gairebé 500.000 d'euros del seu compte, que és el que es calcula que va cobrar presumptament per ajudar a rescatar Plus Ultra, i també ha bloquejat saldos a comptes d'altres empreses, entre elles a What the Fab, l'empresa de màrqueting de les seves filles.
0: D'aquí a menys d'una hora, a partir de les 9 del matí, el govern de Salvador Illa aprova els pressupostos en una reunió extraordinària.
3: Coneixerem, doncs, els números concrets, tot i que no es preveuen gaires diferents del que ja van presentar fa 3 mesos. La gran diferència és que ara ja tenen els sí suficients per tirar endavant. Avui arrenquen els tràmits, però no serà fins al juliol que es puguin aprovar definitivament i començar a aplicar.
0: 8.000 persones podran assistir el proper 10 de juny als actes del Papa a la Sagrada Família. 8.000, només la meitat seran barcelonins.
3: 4.000 podran entrar dins de la basílica i 4.000 ho podran fer des de fora. Lleó XIV oficiarà primer la missa i després beneirà i inaugurarà la Torre de Jesucrist, tot acompanyat de 200 bisbes i cardenals de tot el món i de 600 cantaires de cors catalans.
0: La majoria dels joves a Espanya no poden emancipar-se, tot i tenir feina.
3: Només un quart dels joves ha marxat de casa als pares el 2025, perquè tot i tenir sou, no els hi surten els comptes. L'estudi fet pel Consell de la Joventut d'Espanya situa l'edat mitjana per independitzar-se més enllà dels 30 anys, és a dir, superada ja, de fet, la joventut.
0: Doncs sí, home, a veure, no et passis, eh? Què vol dir? Què ens estàs dient? Els activistes catalans de la flotilla detinguts a Israel arribaran demà a Barcelona.
3: Ahir vam veure les primeres imatges d'activistes arribant a Turquia. Alguns baixaven coixejant, altres van haver de ser atesos amb cadires de rodes i ambulància. I demà els 44 espanyols, inclosos 18 catalans, ja podran tornar a casa. 23 activistes aterraran al Prat.
0: Expectació i emoció dels fans de Bad Bunny perquè avui actua ja a Barcelona.
4: Benito! Benito, por favor!
3: Gent a la porta del seu hotel per poder veure'l uns segons a poques hores del primer dels dos concerts de Bad Bunny a Barcelona. Més de 100.000 persones el ballaran a l'Estadi Olímpic o en els seus dos concerts, avui i demà.
0: Hi ha unes quantes persones qui han estafat amb la compra d'entrades per internet a Bad Bunny. Nosaltres conversarem amb una de les noies a qui li ha passat i us donarem les pautes amb el nostre gran expert en ciberseguretat perquè no acabem picant, perquè no caiem en les trampes. I en esports, cap de setmana de cites clau amb el Girona i el Barça femení.
3: El Barça juga a Oslo la final de la Champions, busca el seu quart títol de la seva història i el Girona juga la permanència a casa, a Montilivi.
0: És divendres. I si te quieres divertir, avui a l'Aquí Catalunya.

0: serem a Montjuïc per veure com es prepara el macroconcert d'aquesta nit de Bad Bunny. De fet, hi anem ara mateix. Tindrem el testimoni de fans a qui han estafat. Parlarem amb el nostre expert en ciberseguretat, amb el Bruno Pérez Junca, per demanar-li consell per evitar caure en paranys a l'hora de comprar online. Això serà quarts de nou. Després, la consulta amb el doctor Pedrós. Avui, especial celiaquia. És bo o no és bo menjar sense gluten si no ets celíac? A quarts de 10, els secretaris generals de Comissions Obreres i la UGT per parlar de l'actual context de vagues a Catalunya, que no només és amb l'educació, no només és amb la salut, també el sector industrial, amb el sector de l'automoció, per exemple, que ha anunciat diverses empreses expedients de regulació d'ocupació. També els pressupostos al damunt de la taula. A partir de les 10, el racó de pensa amb el Miqui Núñez, que torna després d'uns dies de rodatge, i la Lorena Vázquez amb les novetats de la premsa del cor. Quedeu-vos amb nosaltres des d'ara i fins les 11, o en recupereu després, quan vulgueu, a l'app de la SER, a YouTube, a Spotify, o a la nostra pàgina web, a sercatalunya.cat.
1: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Ara anem amb tota la política, amb els pressupostos, però abans una mica de David Tirar-me's fotos, que segur que no heu escoltat prou.

0: Perquè Bad Bunny actua avui a l'Olímpic, a l'Estadi Olímpic, també demà. Són els dos primers concerts d'ell a Europa, de la seva gira que acabarà, Laura, al juliol.
1: En total, més de 100.000 entrades venudes pels dos dies aquí a Barcelona, amb el Premi Grammy a Disc de l'Any, també 5 Grammy llatins pel David Tirar Más Fotos, una actuació al Halftime de la Super Bowl. És un dels artistes del moment. Va arrencar la gira l'any passat, avui i demà actua a Barcelona, 2 hores i mitja de concert, tindrà 2 escenaris, entre els quals aquesta caseta típica de Puerto Rico al centre. El concert consta d'unes 31 cançons. Per exemple, la majoria seran de David Tirar Más Fotos, tot i que també hi haurà cançons de Un Verano Sin Ti. I en menor mesura del Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. També ve anunciat que habilitarà tant avui com demà 2 serveis llançadora de bus de pujada, amb l'origen a Plaça Espanya i a l'aparcament de Fira 2, i també un servei de baixada.
0: Fem un cop d'ull a com ho tenim tot ara mateix allà a l'Olímpic. Connectem amb l'Estadi Olímpic. Susana Sancho, què tal? Bon dia.
2: Hola, Marina, què tal?
0: La Susana és la nostra estudiant en pràctiques, experta ja en Bad Bunny. La vam tenir ahir a les portes de l'Hotel Mandarín, aquí al Passeig de Gràcia, on ell ha estat fent nit, on s'han concentrat els fans. Tu ara mateix has arribat ja allà a l'estadi. Què hi ha? Hi ha persones ja que s'hi congreguen?
2: Mira, Marina, em trobo ara a la secció que és la Premium Early Entry Backstage o Front Stage.
0: A veure,
2: perquè
0: tradueix,
2: són les primeres
0: tradueix.
2: Persones... Perquè són les, bueno, són les primeres persones que entraran al concert, perquè tenen també el front stage, que és una miqueta més... És a la pista, però és una miqueta més cap endavant.
0: Val.
2: I la veritat és que hi ha bastantes persones. O sigui, jo puc comptar més o menys unes 30, 40 persones.
0: Val.
2: I, com sempre, venen aquí tot preparats per passar, doncs, potser unes 12 hores o més, perquè hi ha gent que ha fet nit aquí tot, ha dormit aquí... Tenen, bueno, tot ho preparat. I tenim aquí amb mi a la Kuma, que ha estat de les primeres en arribar. Bon
0: Val.
2: Dia, Kuma, què tal?
3: Hola, bon dia.
2: D'on vens, Kuma, i a quina hora has arribat?
3: Pues vengo de Alicante, he pillado el último vuelo, que era a las 11 de la noche, he aterrizado a las 12 y me he venido directamente y he llegado como a las 12 y media, una menos cuarto, una cosa así, y he llegado directa.
2: O sea, que has hecho toda la noche aquí.
3: Efectivamente, toda la noche.
0: Clar, Susana, a mi em crida l'atenció com aguantes després un concert, després d'haver passat tota la nit amb ella, esperant per poder entrar, i després encara has d'aguantar tot el concert. No sé si hi pensa dormir en algun moment.
2: Sí, és el que els he preguntat. No teniu son?
3: Una miqueta. Una miqueta, pero se puede, entre que hace relevos, estás con compañía y tal, de vez en cuando una siestecita se puede compaginar bien.
4: Val.
2: Sí. Doncs... És que la Marina, la Kuma s'ha portat un flotador. Sí, per dormir, i dorm a sobre d'ell. Explica'ns, Kuma.
3: Pues me he traído un donut con cabeza de unicornio, literalmente, porque, a ver, a mí me gusta, o sea, suelo acampar para temas de conciertos, tener buen sitio, etcétera, y he aprendido a las malas que, pues, siempre está bien traer un flotador. Parece broma, pero no. Y la verdad es que bastante cómodo, se me ha desinflado, pero bueno, hace su función y bien, la verdad.
2: Doncs ja ho he escoltat.
0: Sí, Susana, moltíssimes gràcies, gràcies a la Kuma també. Queda't per allà, ves trobant més personatges i ens els vas entrant al llarg del matí. Vinga,
2: vale,
0: fins ara, que vagi bé.
2: Sí, adéu.
0: Clar, les entrades per aquest concert van des dels 85 euros fins als 395, en les experiències més premium que ara ens comentava la Susana. Hi ha qui té entrada, qui intenta aconseguir encara en la revenda, i un cop més, vigileu amb les estafes.
5: Compramos las entradas de reventa y no las estafaron. Nos hemos ya... Estamos llamándole todos los días, a todas horas, nos bloqueó por TikTok, por WhatsApp.
6: Claro, claro.
5: Le enviamos todo el dinero, le enviamos todo el comprovante, no es que le... Todo, hemos enviado todo.
0: Clar, aquest és el testimoni que vam recollir nosaltres ahir, que els va recollir la Susana a les portes de l'Hotel Mandarín, dels fans. Unes noies estafades.
1: Sí, de fet, parlarem amb elles aquí una estona, perquè, clar, la revenda us poden demanar el que vulguin, parlem de centenars d'euros, i ja...

0: a les últimes hores, va abonar més de 500.000 euros.
1: What the fuck, que ho anem dient i en sona what the fuck.
0: Jo m'he hagut de concentrar per no dir what the fuck.
1: Per no dir what the fuck.
0: És el que penses quan llegeixes.
1: Segurament quan li van posar el nom, les filles de Zapatero pensaven en això, no sé. El PSOE esperen que l'expresident doni explicacions abans de declarar a l'Audiència Nacional, és a dir, abans del dia 2 de juny, d'aquí a molt poquet.
0: I va obrir la porta al mateix Zapatero en el vídeo que va gravar-se quan va rebre la notificació judicial de la seva imputació, que donaria explicacions als mitjans.
2: Jo apoyo Zapatero y añado, los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
0: El cercle de Sánchez manté el suport a l'expresident, era el ministre Òscar López, exdirector del gabinet del president espanyol.
1: I el PP, que voldria fora Pedro Sánchez, però no li surten els números per una moció de censura.
3: Les anuncio una ofensiva total en la comissió d'investigació CEPI. Para seguir destapando todo aquello que el gobierno de España y Sánchez quieren esconder.
0: Així que posa tots els ous a la cistella del Senat. Ja han cridat a declarar a la comissió de la CEPI la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, i l'actual governador del Banc d'Espanya, l'exministre José Luis Escrivá.
1: I enmig de tot això, intentant treure el cap, tenim Rufián, que s'ha postulat ja obertament per liderar una aliança de les esquerres de les generals. Això us ho explicàvem ahir, però ja hi ha reaccions, conseqüències a tot això. Esquerra contemporitzen, però no dissimulen el seu malestar amb el portaveu del partit a Madrid. Laura Pons.
4: Sí, són unes paraules que encara ressonen a la seu del carrer Calàbria.
5: Una cosa és que no me vea d'Esquerra Republicana i otra cosa és que me presente por Esquerra Republicana. Jo no voy a volver a presentarme por Esquerra Republicana si no hay unas condiciones.
4: Però també en el si del grup parlamentari a Madrid, un grup on hi ha malestar des de fa mesos, Gabriel Rufián només es parla amb 2 dels 7 diputats parlamentaris que comenten a la SER que davant d'aquest sainet, d'aquest teatre, el que cal és tenir paciència, diuen, respirar, tenir el cap fred i esperar a veure com acaba tot plegat, tot i que asseguren que l'ambient és insuportable. Altres fons del grup a Madrid esperen que Calàbria, que la direcció d'Esquerra, mogui fitxa, que Junqueras toqui el crostó a Gabriel Rufián i digui fins aquí, que marqui els límits, tot i que no tenen clar si això passarà perquè asseguren Junqueras no vol que aquesta bola es faci més gran.
1: I els futurs aliats de Rufián el que fan és posar-s'hi bé, estan a l'expectativa, però vaja, els dringa bé la música, sumaria a Podemos.
0: Tot i que hi ha alguna diferència, per exemple, a Podemos estan disposats a esperar.
6: Nosotros lo hemos dicho, creo que lo que la gente está esperando es que hagamos equipo y que colaboremos, que estemos a la altura de las circunstancias, pero creo que es el momento también de ser respetuosa con los tiempos de Esquerra Republicana.
0: Estan disposats a esperar i respectar els tempos d'Esquerra, deia Ione Belarra, en canvi des de Sumar, des de Izquierda Unida, li exigeixen a Rufián que aclareixi ja el seu pla perquè no volen que se'ls utilitzi en va.
1: Vinga, més notícies. La taxa d'emancipació, és a dir, els joves, la data que els joves poden independitzar-se se situa en mínims històrics. L'edat mitjana d'emancipació ara a Espanya és de 30 anys i una mica més.
7: I l'informe del Consell de la Joventut Espanyol mostra com és possible, com és impossible emancipar-se sense empobrir-se i esdevé un factor clau en la desigualtat. Hi ha una transformació al mercat augmentant el lloguer per habitacions que creix un 85% des del 2022.
1: I mentre aquesta és la realitat, són dades que porta el govern, la patronal dels pisos turístics barcelonins celebra que el Tribunal Suprem hagi tombat el Registre Nacional de Lloguers Turístics i de Temporada que va aprovar el govern.
8: Efectivament, era un registre que va néixer amb uns greus problemes de base, amb una duplicitat d'estructures ja existents, generava inseguretat jurídica i es produïa una clara invasió de competències autonòmiques.
1: És una eina que servia per controlar els pisos que s'oferien per Booking o per Airbnb, que si tenien llicència o no, si tenien la llicència que tocava. Ara aquest govern, el govern espanyol, deixa el registre en mans de les autonomies. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig, aquesta vegada sense ferits, a Viladecans. Segons dades de la policia, Catalunya ja registra 2 tirotejos cada setmana, però més de la meitat, això sí, sense víctimes.
7: Sí, l'any passat van ser 93 tirotejos que van deixar 7 morts i 29 ferits. Són un cas cada 3 dies, això. Un 34% més que l'any anterior, com apuntes, però en més del 60% dels casos no hi va haver ferits. Es tracta, segons fonts policials, de tirotejos que no pretenen apuntar contra ningú en concret, sinó que fan bandes i grups criminals per intimidar, sobretot fer demostracions de força o marcar territori.
1: I fixeu-vos en aquest cas, han robat 6.000 quilos de cireres, imagineu-vos, eh? Segur que quan aneu a comprar, doncs en compreu 100 grams, no sé, 200 gramets, imagineu-vos, 6.000 quilos de cireres. Li han robat a un pobre pagès de Serós, això és el Baix Segre, estava la fruita a punt de ser collida, tenia un valor d'uns 20.000 euros. Ens n'informa des de Ràdio Lleida, la Mercè Marc.
9: El pagès se n'ha donat a l'arribar a la finca i ha posat la denúncia als Mossos. La portaveu a Lleida de la Unió de Pagès

0: Carol Aixut demana...
1: Qualsevol que pagès que ven fruita hi ha d'haver una traçabilitat que t'ho remarqui la Generalitat, aquestes tendes que venen cireres, perquè al final, quan te roben 6.000 quilos de cireres, no són per casa, són per algun establiment o per algun altre mercat que no és el nostre, no ho sé.
0: El robatori de cireres, en plena campanya de la recollida, cal afegir-hi els darrers robatoris en coure en diverses granges de porcí i explotacions agrícoles del Segrià. En els últims dies, la pagesia afectada ha trobat a faltar plaques solars, bateries, cablejat elèctric i bombes de pressió d'aigua.
2: Un minut i seran 8:45 del matí. Els activistes catalans de la flotilla detinguts a Israel arribaran demà a Barcelona. Ahir els van alliberar del centre de detenció on han estat arrestats des de principis de setmana. Les famílies i els seus advocats denuncien que desenes de persones de diversos països que es dirigien cap a Gaza, ho sabeu, en aquesta missió humanitària, han patit maltractaments físics i també humiliacions. Pol Valero.
3: Els 44 membres espanyols, entre els quals hi ha una vintena de catalans, han estat deportats des d'Israel cap a Turquia, des d'on podran tornar a casa seva a Barcelona, Madrid i Bilbao. Josep Vendrell és la parella d'una de les detingudes.
4: Crec que és una situació absolutament... intolerable. És intolerable que amb total impunitat l'Estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals.
2: Per tant, en les properes hores arribaran aquests activistes. Havia de ser avui, però finalment aquest matí han informat que canvien una mica els plans, que serà demà que preveuen arribar a l'aeroport del Prat, la part dels catalans que viatjaven en aquesta missió. La gran aliada d'Israel, que és l'administració de Donald Trump, segueix amb molts fronts oberts. Aquests últims dies ha recuperat el dossier de Cuba.
5: La raó per la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos.
6: Com no és culpa dels Estats Units, és culpa del règim castrista. El dossier Cuba ja sabem que el porta Marco Rubio, el secretari d'Estat, que ha estat bombardejant aquesta setmana amb declaracions. Ha dit que és molt poc probable un acord diplomàtic i això ha anat acompanyat d'aquesta imputació de Raúl Castro. A Cuba ja n'hi ha que comencen a treure els cartells de us estem esperant, mentre que d'altres es preparen entre cometes per una possible intervenció.
2: Un Marco Rubio que serà avui a Europa a la reunió de l'OTAN.
6: Els ministres seran els ministres d'Afers Exteriors que reuniran a Suècia i la trobada està marcada per aquest fantasma d'una possible retirada de, ja sigui de fons o d'efectius, dels Estats Units de l'organització. Això mentre Trump s'ofega en les seves pròpies contradiccions. La setmana passada va cancel·lar un enviament de tropes nord-americanes que tenia previst a Polònia. Doncs bé, ara ha rectificat i diu que al final sí que hi aniran. Un altre canvi de rumb que es llegeix però a Europa com un gest de reapropament.
2: Un tribunal francès ha condemnat Airbus i Air France per l'accident a l'Atlàntic de fa 17 anys.
6: L'avió va caure al mar en picat i van morir 228 persones. La pena és molt simbòlica perquè han de pagar 230.000 euros, però les víctimes ho celebren perquè diuen que la decisió i, de fet, que hi hagi responsabilitats els ajuda a tancar el dol. I, a més, es reconeix que els errors de les companyies s'haurien pogut evitar.
2: I no ens oblidem de l'epidèmia d'Ebola perquè segueix progressant ràpidament a l'Àfrica.
6: Els contagis són ja 626 i hi ha gairebé 160 morts. L'epicentre, que és la província d'Ituri, intenta controlar el brot, però els experts accepten que no hi ha una acció eficaç sobre el terreny. De fet, hi ha molts laboratoris que no tenen la capacitat per provar els positius. Ahir, uns familiars van cremar les tendes d'un centre d'atenció mèdica perquè volien recuperar el cos d'un dels seus difunts. Per cert, que la selecció del Congo, la de futbol, que ha de jugar al Mundial, ha cancel·lat diversos entrenaments a Kinshasa, la capital, i la cerimònia de comiat, i estan anul·lant això, doncs, diversos entrenaments. Es manté, però, l'amistós previst que té Espanya al juny.
2: Dos minuts i us parlem precisament de futbol amb les urgències del Girona, amb el partit de les noies del Barça-Oslo, amb la final de la Champions, i també les novetats en relació al rosco del passapalabra.
7: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
8: ¿Cansado todo el día? Ven a la tienda Home y descubre colchones con 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentos increíbles y envío gratis. Estamos en Vilanova y la Geltrú, en el centro comercial Valentí Village. Más información en latiendahome.com.
9: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
10: Volem portar la Champions des d'Oslo.
11: Futbol Club Barcelona!
10: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el que t'hi jugues, Barça. Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió. Les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval al Passeig de Gràcia en Diagonal. Les invitacions ja s'han exaurit. I a continuació, últim partit de Lliga. València-Barça. A les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya. Els de Hansi Flick tancaran temporada a Mestalla. Què t'hi jugues, Barça?
12: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Tiempo, empieza por A. Mecanismo para esparcir un líquido a presión como el agua para el riego.
1: Aspersor.
0: Si B. Abertura delantera de un pantalón.
1: Bragueta.
0: Si C. Galería que rodea el patio principal de una iglesia o convento.
1: Claustro.
2: Sí, no és que ara aquí ens dediquem també a fer el rosco del passapalabra.
3: No l'hagués endevinat.
2: D'un manguar, perquè clar, ens portarien als tribunals també. És una de les notícies de les últimes hores. El Suprem obliga Antena 3 a deixar d'emetre el mític rosco del passapalabra, el gran minut d'or a la televisió d'Espanya.
3: La prova final del concurs. Sí, el Suprem considera que vulnera els drets de propietat intel·lectual de l'empresa propietària del format. La resolució ratifica el criteri de l'Audiència de Barcelona i també condemna la cadena a pagar 50.000 euros d'indemnització. Tot i això, Antena 3 continuarà emetent provisionalment el concurs amb el rosco mentre la sentència no es notifiqui oficialment.
2: De fet, hi havia expectació ahir a la nit per veure si l'emetien i va acabar passant.
3: L'han fet.
2: Jo crec que deu haver tingut més audiència encara ara. Hem de mirar, ho mirarem perquè es coneixen al llarg del matí, us ho explicarem. I aquesta mitjanit, per cert, s'ha acabat el termini perquè baixi la persiana a la conflictiva discoteca Waka, que és a Sant Quirze del Vallès.
3: L'Ajuntament va fer un canvi urbanístic, va donar 5 anys de moratòria a la propietat perquè canviés el negoci. La propietat, però, defensa que té llicència i no té cap intenció de tancar.
2: I fixeu-vos en aquesta notícia, eh? El govern ha ordenat aturar el rodatge de la nova pel·lícula de Russell Crowe a Sant Cugat. I direu, per què? Doncs perquè incompleix les restriccions de la pesta porcina africana. Aquesta setmana havien començat a rodar en uns terrenys que no estaven degudament aïllats. Ens ho explica el Ferran Dalmau.
4: Sí, la pel·lícula es diu L'últim druida i el rodatge havia començat ja a Can Sant Joan, que és una zona entre Sant Cugat del Vallès i Rubí, amb el neozelandès Russell Crowe, l'actor de Gladiator, com a protagonista. El govern havia donat llum verda a la gravació al febrer, sempre i quan el terreny estigués perimetrat i amb control d'accés estricte. Són les mesures biosanitàries perquè la zona de gravació és dins l'àrea afectada per la pesta porcina africana. Són, de fet, uns terrenys cedits per l'Incasol, és a dir, per la pròpia Generalitat. La productora en un primer moment va comunicar que ja havia tancat el terreny, però els agents rurals van constatar que no era veritat. Fons d'Agricultura expliquen que van fer llavors una proposta de perímetre que l'empresa no ha complert. Per això ara els han enviat un requeriment legal perquè s'aturi d'immediat el rodatge d'aquesta pel·lícula.
2: I avui és divendres, d'estrenes al cinema, hi ha una pel·li que farà feliços els fans de Star Wars.
3: Que es diu The Mandalorian en Grogu. Està plena d'efectes especials i la pel·lícula segueix les aventures d'en Din Djarin i en Grogu després dels esdeveniments de la sèrie en una nova missió, una pel·lícula que amplia l'univers de Star Wars. També arriba als cinemes Love Me Tender, Un Mundo Frágil y Maravilloso i Asesinato en la Tercera Planta.
2: I aquest cap de setmana s'acaba el Festival de Cannes, ha estat durant 15 dies, i allà els Javis han reivindicat el Lorca queer, Lorca queer, la figura de Lorca, en format queer.
5: Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los
3: 20 minuts d'ovació per ells, Javier Amorós i Javier Calvo i la seva pel·lícula La Bola Negra, amb la que han aconseguit emocionar el públic en el seu debut al certamen, compten amb el repartiment amb Penélope Cruz i Guitarrica de la Fuente, entre d'altres, opten a la Palma d'Or, ho sabrem per això el diumenge.
2: Ens en fa l'anàlisi de com ha anat aquest festival el redactor en cap de la revista Fotogrames, el Roger Salvans.
6: Fa 65 anys que una producció espanyola no guanya el gran premi del més gran dels festivals. Va ser el 1961, quan Luis Buñuel la va aconseguir amb Viridiana. Ahir es va projectar la darrera pel·lícula espanyola de les tres que aquest any, en una fita històrica, participen en la secció oficial, La Bola Negra, una ambiciosíssima producció dels Javis que parteix d'un text de Federico García Lorca, unes pàgines de punts per una novel·la que no va poder ni començar. I la rebuda, almenys per xarxes i pels més de 15 minuts d'aplaudiments que van seguir la premier, té molt més potencial de premi que no pas el Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen o Amarga Navidad de Pedro Almodóvar. Dissabte sabrem si al final el cinema espanyol rasca res a Cannes, però de moment ja tenim un premi assegurat. Aina Clotet ha guanyat el de millor actriu de la Setmana de la Crítica per Viva. Però no em direu que no seria poètic, com si es tanqués un cercle, que els Javis acabessin guanyant la Palma d'Or amb un homenatge a Federico García Lorca, membre de la Generació del 27 i de la Residència d'Estudiantes de Madrid, com Buñuel. L'únic espanyol que ha guanyat el Gran Premi a Cannes.
3: Puc dir una cosa, perdoneu, eh? Que m'he equivocat i el palmarès és dissabte de Cannes,
2: no
3: diumenge.
2: No passa res, no. Penso que, vaja, sí, no? Important d'assenyalar-ho. Aquest cap de setmana, que a més també acaba el Festival Walai de Cinema Africà, un festival que organitza, entre d'altres, la Gemma Parellada. Gemma, explica'ns-ho.
7: Bueno, doncs avui tanca l'edició, hem fet més de 12 emissions, bueno, una selecció bastant especial perquè, bueno, són pel·lícules que costen d'arribar aquí a Barcelona. I, bueno, bàsicament el millor del cinema africà amb veus presentada pels seus directors.
2: El Festival Walaï. I escolteu, que estava, us deia, mirarem les audiències per veure com ha anat el rosco del passapalabra, doncs ja ho tenim. Va fer un 20,1% de share, això és 1,5 milions de persones veient-ho, és una autèntica barbaritat. És un punt per damunt del que va fer el dia anterior, i el que passa amb el rosco del passapalabra és que arrossega tot el que Antena 3 emet després, des dels informatius fins a l'Hormiguero de Pablo Motos. Temps pels esports. Arnau, el Barça femení ja el tenim a Oslo. Demà juguen la sisena final de la Champions consecutiva.
8: En busca del quart títol de la quarta Champions. Avui a 3:15 parlen en roda de premsa el tècnic Pere Romeu i les futbolistes Alexia Putellas i Graham Hansen, que ha rebut l'alta mèdica. Després, l'últim entrenament ja a l'Ulevan Stadion, l'escenari d'una final amb totes les entrades ja venudes.
2: D'aquí una estona marxem cap a Oslo amb l'Anna Palet, l'enviada especial de la redacció d'esports d'aquesta casa, per conèixer l'última hora, qui també té una final demà al Girona.
8: Avui parla Mitchell, roda de premsa prèvia al partit de demà contra l'Elx a Montilivi a les 9 de la nit. Recordem que el Girona, per salvar-se, només li val la victòria. El Girona va fer ahir una crida a tota l'afició perquè vingui vestida amb els colors blanc i vermells, amb l'objectiu de crear una atmosfera única a Montilivi.
2: Perquè, clar, no només es juga en la permanència a primera aquest dissabte contra l'Elx, també hi ha 35 milions d'euros en joc per la ciutat.
8: Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament a partir d'un informe de la Cambra de Comerç. El sector més afectat seria l'hostaleria, la restauració i el comerç.
2: Enrique Riquelme comunica de manera oficial al Real Madrid la seva intenció de moure-li la cadira a Florentino Pérez a les eleccions.
8: El següent pas de l'empresari arribarà dissabte, dient que presentarà oficialment la seva candidatura. El pròxim dilluns, 25 de maig, començaran a comptar els 15 dies habilitats de campanya abans de la votació. En cas que hi hagi eleccions, se celebraran entre el 7 i el 9 de juny. Per cert, l'Associació d'Àrbitres denuncia el Real Madrid a Florentino Pérez i a Real Madrid Televisió davant la Comissió d'Antiviolència.
2: Parlàvem ara del Girona i de les urgències del Girona. Us parlem del Lleida Club de Futbol, que ha estat víctima d'una estafa.
8: Perquè els Mossos han detingut el suposat inversor que havia promès salvar el Lleida Club de Futbol assumint els seus deutes després que el club el denunciés per presumpta estafa i falsedat documental. Segons explicaven ahir, l'home s'havia presentat com un empresari francès amb passaport britànic disposat a cobrir prop d'1,8 milions d'euros de deute. Ara, el futur de l'entitat torna a quedar molt compromès i fins i tot es torna tema per la desaparició del club.
2: Comença la Final Four de l'Eurolliga.
8: A les 5 de la tarda, primera semifinal, Olympiacos-Fenerbahçe, i a les 8, duel espanyol-València-Real Madrid.
2: I sabeu que fa molt pocs dies l'Àlex Márquez va caure una caiguda horrible aquí a Montmeló i que va quedar fet un cromo. Ara ja sabem que de moment, com a mínim, es perdrà els propers dos grans premis.
8: El seu equip va fer oficial ahir que no estarà ni al Gran Premi d'Itàlia ni al Gran Premi d'Hongria.
2: Un minut i busquem l'anàlisi, tornem a Montjuïc i parlem de com evitar estafes online.
9: Quina raó mou el teu món?
10: Lo futur del Pere.
11: Algun dia tenir el meu propi piset.
12: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
13: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
15: l'Auditori.
14: I per anar de museu, concert i espectacle,
15: l'Auditori.
14: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
16: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
17: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
16: La crítica és la consciència de la història.
17: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
16: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
17: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
20: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: Un minut per 8:45 del matí. Roger Pidecabanyes, delegat de l'Agència Catalana de Notícies a Madrid. Què tal? Bon dia. Roger Pidecabanyes, et tenim en línia? Vaja, El tenia, bon dia. El sentim de lluny. Roger Pidecabanyes, ara sí?
15: Ah, bon dia, bon dia. Bon dia, Marina.
2: Sí, tenim una setmana estranya, no passa res. Escolta'm, a Madrid no es parla de res més, de tot l'afer Zapatero, i l'últim que sabem és que li han congelat els comptes. Però el PP, que hi vol anar amb tot contra Pedro Sánchez, es veu lligat de mans, perquè sap que els socis de Pedro Sánchez, tot i que arrufin el nas amb tot el que està passant, no li entregaran els seus vots.
15: Sí, és la tentació del PP de sempre d'intentar aconseguir que aquest govern caigui pel seu pes, però està clar que, tot i tot el que està passant aquests dies, tot i la interlocutòria de l'Audiència Nacional, doncs la Moncloa està decidida a arribar fins al final. La pregunta és en quines condicions arribarà fins al final, si els socis li aguantaran la legislatura, que pel que sembla els socis doncs continuen preferint un govern, encara que hi hagi aquesta fotografia de possible corrupció, un govern d'esquerres que no pas l'alternativa, que és propiciar l'arribada de PP i de Vox a la Moncloa, però també el que pot passar és que els socis mica en mica vagin encarint el seu suport, perquè està clar que el risc també en política doncs té un preu, no? I aquí la qüestió que hi ha de fons, el que tenim sobre la taula i el que veurem els pròxims dies, perquè s'ha de fer públic el sumari de l'Audiència Nacional, on hi ha d'haver més detalls sobre el cas Zapatero, és aquesta línia de punts que hi ha entre el rescat de Plus Ultra, la implicació de Zapatero i la Moncloa. Si el jutge o el PP aconsegueixen escurçar aquesta línia de punts i concretar-la i demostrar que hi ha hagut un tràfic d'influències efectiu que afecti doncs, el Consell de Ministres, que és qui va prendre la decisió del rescat de Plus Ultra, doncs haurà aconseguit una gran victòria. Si no, doncs tindrem un altre escenari.
2: Que és veritat que Pedro Sánchez està decidit a arribar fins al final de la legislatura, això vol dir aguantar un any més. És veritat que cada vegada també pren més força la possibilitat de que junti les eleccions generals amb les municipals de l'any que ve, això vol dir al maig, just d'aquí un any. I deies, els seus socis li encariran les propostes. És veritat que els seus socis, entre aquests hi ha Junts, que Junts ja fa temps que diu, nosaltres ja no som aliats de Pedro Sánchez. En realitat, ja no té majoria Pedro Sánchez des de fa molt temps per anar provant coses i ho estem veient. Vull dir que no sé si ens podem trobar amb la realitat que ell vagi tirant milles però sense poder aprovar absolutament res, perquè en el fons ja ha assumit que pot arribar fins al final de la legislatura sense pressupostos, cosa absolutament inèdita. Els últims, i ho deia jo a les 8 del matí, els va aprovar el 2023, deia, amb 4 diputats del PDeCAT. Clar, per fer-nos la idea de com de vintage sona tot, no? En aquell moment encara existia el PDeCAT i estic convençuda que ningú aquí recorda el nom dels 4 diputats del PDeCAT en aquell moment.
15: Sí, és una situació evidentment estranya perquè hi ha un govern que no té majoria al Congrés dels Diputats, que no pot anar bé a aprovar res, però que va fent la viu-viu i realment doncs, va passant capítols. Per exemple, aquesta setmana hi ha hagut votacions i s'han aprovat coses, no? Per què? Perquè té suports intermitents, sobretot de Junts i del PNB, però el que també hi ha és que no hi ha una alternativa, és a dir, estem en una situació una mica de congelació de l'escenari perquè el PP tampoc no és capaç de construir una alternativa que convenci la majoria del Congrés. I, per tant, doncs, jo crec que estarem aquí fins al final. I el que sí que hi ha, alhora, en tot aquest panorama general, és el contrast amb una Catalunya que Salvador Illa ha aconseguit aprovar els pressupostos i que una mica configura la imatge de l'oasi català, diferent d'aquell oasi català que teníem, que sí, teníem entès fins ara, però que contrasta amb la situació que hi ha a Espanya, perquè Salvador Illa, malgrat tot, sí que ha aconseguit aprovar els pressupostos, cosa que li dona accés a tota la legislatura, i Salvador Illa també alhora es configura com l'últim referent o l'últim actiu de què disposa el PSOE en el cas de que Zapatero caigui i que Pedro Sánchez no pugui guanyar o no pugui governar la pròxima legislatura.
2: I després qui emergeix aquí, qui torna a treure el nas és Gabriel Rufián, que aquesta setmana ja ha oficialitzat la seva voluntat d'encapçalar una aliança d'esquerres, un front d'esquerres. Acabarà passant, tu creus, això?
15: Jo, personalment, no faré una aposta personal, però et dic que hi ha aquí dos plans. Hi ha un primer pla, que és el que el Rufián proposa a les forces d'esquerra espanyoles i la seva gran proposta, que ben bé no està detallada i que, per exemple, per Podem i Sumar és gairebé un regal, perquè ells estan en una situació a les enquestes bastant paupèrrima i doncs Rufián aconseguiria salvar els mobles bastant en una general. Una altra cosa és que Esquerra vulgui participar d'això, que sembla que no, i aleshores aquí entrem en una fase de negociació interna entre Rufián i la direcció d'Esquerra, entre Rufián i Junqueras. Què vol Rufián? Doncs Rufián aprofita aprofita també tota aquesta embranzida que ha adoptat en els últims mesos, que ha aconseguit en els últims mesos, per negociar, poder decidir ell qui forma part del seu grup parlamentari, perquè Rufián té una mala situació a dins del seu grup parlamentari a Madrid i el que vol és poder-lo dissenyar ell. I aleshores aquí jo crec que tot forma part d'aquesta estratègia interna. Junqueras té dues possibilitats. O confia en Rufián, que li assegura un molt bon resultat electoral, perquè és molt, molt popular i perquè aconseguiria rescatar vots que van anar al PSC o als comuns al seu dia, o fer potser un altre perfil de candidat que li assegura, jo crec que uns resultats molt més modestos, però també molta més calma. També cal veure, cal fer el càlcul, quina serà la pròxima legislatura. Si hi ha un govern de PP i Vox, el normal és que Esquerra vulgui un candidat, un cap de llista combatiu, i Rufián això ho fa a la perfecció. Si hi ha un govern de progressista, doncs un candidat més pactista, més tranquil, doncs també podria assegurar l'escenari. Jo crec que el que ens ve és un govern de PP i Vox, i per tant, doncs que la millor opció que segurament pensa que pot prendre ara mateix Junqueras és la de Rufián.
2: Ah, i el tren orbital, si ve un govern del Partit Popular i Vox.
15: Clar, és que els acords aquests que es van adoptar l'altre dia, doncs sí, asseguren la legislatura, sobretot li asseguren a Esquerra que no hi haurà eleccions, que és el que necessita Junqueras perquè no es podria presentar, però una mica, doncs això, aquest tren orbital i altres compromisos, si d'aquí un any arriba PP i Vox, doncs ja sabem on van a parar. Clar.
2: Roger Pi de Cabanyes, delegat de l'Agència Catalana de Notícies a Madrid, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
15: Bon dia, bon cap de setmana a tothom.
2: Que vagi bé. I ara hi posem una miqueta de música, va.

0: posat el dia. Avui i demà, concerts de Bad Bunny a l'Estadi Olímpic a Barcelona. Més de 100.000 entrades venudes, les van exaurir en qüestió d'hores. El porto-riqueny arriba amb la seva gira Debí tirar más fotos a Europa. La primera parada és aquí, com us deia, a Barcelona. Concerts avui i demà, entrades les més barates, que van dels 85 euros fins als 395, en cas de voler una de les experiències més premium. Anem una altra vegada cap a l'Estadi Olímpic. Susana Sancho, què tal? Bon dia.
1: Hola, Marina, de nou, què tal?
0: Et teníem fa una miqueta més de mitja hora allà, parlant amb persones ja que s'havien desplaçat fins a les portes de l'estadi, que han passat la nit, ens deies, parlaves amb la Kuma, si no me'n recordo que malament del
1: sí,
0: teu nom,
1: la Kuma,
0: que s'havia portat fins i tot un inflable, un matalàs inflable per poder dormir a estones i arribar amb forces al concert de la nit. Ara què?
1: Mira, ara em trobo a la part de la pista general, perquè abans estava a la del front stage, que són les persones que entren primer, i ara a la part de la pista general hi ha moltíssima més gent, o sigui, hi ha un centenar de persones fàcilment o inclús més. Bueno, aquí la gent està passant l'estona, estan escoltant tota la playlist del Bad Bunny, estan jugant a les cartes, però també m'ha comentat la gent que fins i tot hi ha persones que van al concert del dissabte que ja estan aquí. O sigui, ja estan acampant aquí per dissabte.
0: Què dius ara? Amb el merder que hi haurà aquesta nit? Perquè en algun moment s'hauran d'apartar, clar, quan hi hagin les entrades i sortides de la resta de persones, no sé com s'ho faran, la veritat.
1: No sé, és que la febre de Bad Bunny és molt forta. I també estic aquí amb el Bruno, que ha vingut amb un grup molt gran. Hola, Bruno, què tal?
2: Hola, què tal?
1: A quina hora heu arribat, tot el grup?
2: Doncs nosaltres hem arribat a les 4. Sí que és veritat que ara ha millorat una mica perquè abans feia fred i no hi havia gent, però ara, mira, ha sortit el sol i aquí hi ha més ambient i s'està bé, tenim ganes.
1: Molt bé, i porten un número, Marina, al braç, que no sé què és això, em pots explicar, Bruno?
2: Sí, doncs els primers que hem arribat ens han apuntat com un número i així ens donen la pulsera ara i així ens podem anar on vulguem i després a l'hora que toqui tornar a les portes.
0: Ah, està molt ben organitzat això, trobo, llavors.
1: Sí, sí. I
0: però qui els hi dona aquest número? Formen part de l'organització de l'Estadi Olímpic o són ells que s'han autoorganitzat i algú autoorganitzant de gent dels fans autoorganitzant les cues?
1: Us donen això als organitzadors de l'Estadi Olímpic o són persones?
2: No, és el propi organitzador i el staff de seguretat aquí que ens van apuntant els números i ara en poc ens donaran les pulseres, sí.
0: Escolta'm, que els organitzadors de l'Olímpic també són persones, Susana. Són treballadors?
1: Sí, bueno,
0: els treballadors. M'ha fet gràcia.
1: Corregeixo.
0: Doncs molt bé, el Bruno, que han arribat de matinada i segueix aquest bullici de persones que cada vegada van a més a les portes de l'Estadi Olímpic. A quina hora comença el concert?
1: El concert jo crec que comença a les 9, no?
2: Sí, a les 8 de la tarda.
1: A les 8 comença, a les 8.
0: I obren portes a quina hora?
1: A quina hora obren portes?
2: Obren a les 5, sí, a les 5.
1: A les 5 de la tarda.
0: I sobre la Rosalia, què? Perquè s'ha especulat la possibilitat de que la Rosalia actuï, que canti amb el Bad Bunny. Els fans tenen alguna idea? Han investigat sobre això? Pregunta'ls.
1: Sí, Bruno, tu penses que la Rosalia pot venir avui al concert del Bad Bunny?
2: Home, és possible, sí. O sigui, al cap i a la fi, un artista com la Rosalia no pot faltar un concert com aquest.
1: Sí, a sobre de la seva terra, aquí a Barcelona.
0: Clar, és que a més ja té un punt d'exigència, fins i tot, ja no és l'esperem, és no pot faltar. Susana, moltíssimes gràcies. Gràcies
1: a
0: vosaltres. Al Bruno també. Qualsevol cosa ens demanes pas. Clar, el Bruno, la Susana ha estat amb ell i ha estat amb la Kuma també. Són persones que han aconseguit la seva entrada, però no tot són bones notícies en relació a això. Hi ha persones que han intentat aconseguir l'entrada i no l'han tingut, però és que a més la pitjor part són la gent que ha pagat per una entrada i els han estafat. A la tornada parlem amb la Maite perquè li ha passat amb ella. Ens explica el cas i el Bruno Pérez Juncà, el nostre expert en ciberseguretat, ens dona els consells per no caure en la trampa.
3: Aquí Catalunya amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
4: Llega al Teatro Romea una madre de película. Toni Acosta protagoniza una comedia llena de humor y emoción sobre una madre que se resiste a dejar marchar a su hijo. Una historia cercana, divertida y conmovedora sobre los vínculos familiares. Una madre de película con Toni Acosta en el Teatro Romea. Entradas en teatraromea.cat y promentrada.com.
5: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
6: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
7: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
8: Que obri una llibreria sempre és una bona notícia, i més si està especialitzada en teatre, perquè n'hi ha ben poques. Li hem d'agrair al director Ferran Utzet. La llibreria es diu Jàssara i està situada al carrer Sitges, al Raval. Una jàssara, per cert, és, en llenguatge teatral, l'espai posterior a l'escenari per on es mouen els actors i actrius sense ser vistos per l'espectador. Si us agrada llegir teatre, teniu diferents opcions. La col·lecció Llum de Guàrdia, impulsada per Editorial Coma Negra i el Teatre Lliure, Coma Negra, que també impulsa altres col·leccions rellevants, com dramaticles i paragrafies. Aquesta darrera, dedicada a la dansa i desenvolupada conjuntament amb el Mercat de les Flors. L'Institut del Teatre, en col·laboració amb Galès Edicions, té la col·lecció Zona d'Emergència. I no hem d'oblidar editorials com Arola, que fa temps que aposten pel teatre, o sales com la Beckett i la Flyhard, que editen els seus textos propis, a més de la màquina expenedora de llibres del TNC.
7: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
9: Lolo Lorena, la de Madrid. No és catalana, però la vull igual, sí. Lolo Lorena.
10: Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: Seguim una miqueta més amb la matraca de Bad Bunny. Ja ens va passar amb la Rosalía, però vaja, avui és el dia. I puc saludar ara la Maite. Maite, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: La Maite és una noia a qui la nostra companya, la Susana Sancho, la nostra estudiant en pràctiques, va trobar a les portes de l'hotel Mandarín, aquí a Barcelona, on s'allotja el Bad Bunny, i li va explicar que us havien estafat amb la compra d'entrades. Què va passar? Com va anar? Què us ha passat amb les entrades de Bad Bunny?
1: Bueno, básicamente, el que va passar és que nosaltres no vam aconseguir entrades quan van sortir a la venda. Entonces, fa 3 setmanes nosaltres vam estar buscant i vam escriure per TikTok. Buscamos 3 entrades para Bad Bunny, viernes 22, no sé qué. Y una chica que nos pareció súper confiable porque tenía un perfil en TikTok, nos dijo, vale, escribirme a WhatsApp, no sé qué. Y vam estar parlant amb ella com 2 setmanes i parecía tot real, de veritat. I ens va dir, useixo 3 entrades per 300 euros. Sí, va ser una mica rar perquè 300 et costa una entrada només, però nosaltres vam confiar de veritat perquè volem veure a Benito esta noche, però bueno, vam fer el pagament de 300 euros, ens va passar com una captura que deia transfer successful i en anglès encima, i luego nos pasó un PDF con 3 entrades, un correo y como un código de barras.
0: ¿Sí?
1: Todo ponía Ticketmaster, ¿no? Pero claro, el correo ponía Ticketmaster 3, o sea, no era oficial. Entonces ya nos resultó raro todo. Y es que con el código de barras no funciona, tiene que ser un QR.
0: ¿Y cómo, entonces, ¿cómo el veu fer el pagament?
1: O sea, nos pasó los datos de su cuenta bancaria y vamos, o sea, le hicimos como una transferencia.
0: ¿Y no la podeu revocar, aquesta transferència? ¿Ho heu provat?
1: Es que, o sea, nosotras vam trucar a Ticketmaster i ens va dir que no hi ha ningú pedido, o sea, con ese número.
0: No, dic que si la transferència que heu fet en aquest número de compte, en principi s'ha de poder revertir. Espera't un moment, que incorporem a la conversa el Bruno Pérez Juncà, perit informàtic, expert en ciberseguretat. Vale. Bruno, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia, al dematí.
0: Hi ha manera de recuperar aquests diners? No sé, jo penso, en principi les pots tirar enrere, aquestes transferències.
2: No, però el tema està quant de temps li reclames tu al banc, perquè segurament des de que varen fer el pagament fins que s'han donat de que ha sigut una estafa, segurament els hi ha passat un temps que tu ja no pots tirar-ho enrere. A més, segurament la transferència que van fer va ser immediata, perquè justament és el que et demanen els estafadors, veus? Clar, al ser la transferència immediata, aquesta gent agafa, retiren els calés al mateix moment i ara ves tu i reclama el banc. Sí, el banc intentarà tirar enrere, però com que no hi ha diners en aquest compte, clar, el banc no pot fer-hi res més.
0: Ja, per tant, quin marge té la Maite? Què pot fer?
2: Doncs pues me sap greu, no pot fer-hi res, o sigui, ho ha perdut, ja. Perquè no ha seguit les vies oficials, per dir d'alguna manera, o sigui, s'ha exposat en un terreny a la que no et dona cap seguretat.
0: Ja.
2: Sí, ho has fet a través de TikTok. TikTok, no saps qui hi ha darrere de TikTok. Sí que és un perfil que té molts de seguidors, sí, però pot ser un compte robat. Per això sempre diem, vigileu, no us fotin la compte d'Instagram, activeu el doble factor de verificació. És molt important, perquè poden fer servir la teva reputació per fer justament estafes d'aquestes. Segona, contacte fora de les plataformes. Tu sempre que facis una compra d'aquestes online, per dir-ho d'alguna manera, una compra d'aquestes de coses de segona mà o així, fes servir una plataforma fiable, sí? És a dir, que aquestes que saps tu que almenys tens una assegurança darrere. Després, comunicacions fora d'aquestes aplicacions, per exemple, comunicar amb WhatsApp. Mai saps qui hi ha darrere d'aquest WhatsApp o aquest número, perquè avui te pots comprar pots comprar una targe un moment i a partir d'aquí ja està. Una pregunta, el número aquest és d'aquí, és espanyol o és estranger?
1: Sí, és espanyol,
2: és espanyol, vale. Doncs vés a saber qui el té, és un telèfon d'aquests que es poden llançar per alguna manera, d'aquests que tens aquí per venir al país uns dies, i ja està, clar. Estàs fent servir coses que no. Després, molt important, si ja heu vist que el correu electrònic ja és Ticketmaster 3, això ja, per llàstima, tota la gent que l'han estafat, tothom ja et diu que ja ho veia que no era. Doncs si ho veiem, el problema que tenim una mica a la societat és aquesta immediatesa o aquest segur que irà, i és aquí on, malauradament, caus amb aquest error i llavors ja veus que a darrere no hi ha res. Clar. I ja fas aquesta opció, doncs...
0: Ara deia la Maite, el compte de destinació era espanyol, és espanyol en principi?
1: No.
0: No?
1: No. No, eh? Es que ella nos había dicho que era extranjera, yo no sabía mucho de on, pero la cuenta era de Luxemburgo. Uh-huh. Y le vaig preguntar al meu pare y em va dir que sí, que podía ser, y yo estaba muy confiada porque quería ir de verdad.
0: Ya. Yeah.
1: Però no, o sigui, li vam dir, vale, pots fer la transferència de Ticketmaster, que és el que estem esperant. I ella nos estava respondiendo, però no, o sigui, ha eliminado el número, nos ha bloqueado todo.
0: I el número de compte ja no existeix, tampoc? Ho dic perquè no sé si Bruno es pot traçar el recorregut tenint un compte per acabar trobant l'estafador, perquè tu dius, ja no li queda via per reclamar els diners sense entrar, entenc, en un litigi, és a dir, per la via dels tribunals, si això es denuncia, ho pot arribar a guanyar? O és una pèrdua de temps?
2: Aviam, et seré molt clar. O sigui, què us ha costat aquestes entrades? 300 euros? Vale, t'ho explico. Un informe pericial et costarà entre 800 i 1.000 euros. Anar amb un advocat et costarà entre 2.000 i 3.000 euros més.
1: No.
2: A més, el procurador, 1.500 més, 2.000 euros. O sigui, o t'estafen a partir de 6.000 o 9.000 euros... No,
0: ho sento molt, però...
2: No, és que sap greu, però és que és la pura i la crua realitat. Perquè, què et vols emmerdar? Per 300 euros fotràs una despesa de cap a 6.000, aviam si el trobes, a més, amb números internacionals, amb una investigació brutal, que al final et diran que no, aquesta persona et dirà que no pot pagar, i tu què?
1: Jo,
2: has perdut
1: no.
2: una quantitat brutal? Per això sempre us dic, l'única eina bona és que és la prevenció, perquè una vegada t'han fotut, per això jo, Guita, com a forense és el que us dic, jo sempre em trobo el drama davant, el mort davant, i per això us intento ajudar de dir preneu aquestes mesures, perquè és que després no hi ha res darrere. I el que hem de vigilar sobretot és aquesta impulsivitat, i malauradament el cibercriminal s'aprofita d'aquesta mainada, que tenen ganes, que tenen il·lusió de poder fer una cosa, i justament juguen amb enginyeria social, fer-te creure que sí, que ho té, etc etc, i llavors aquí et foten l'embolat.
0: Mm-hmm. Què hem de saber, ho aprofitem ja que et tenim... Per, a l'hora de transferir diners a un compte, què ens ha de fer sospitar i com podem estar segurs que efectivament allò no és una estafa?
2: Mira, no. O sigui, transferir diners a un compte, ja comencem per aquí? No. O sigui, clar, tu has de fer una transferència sempre i quan sàpigues que darrere hi ha algú de veritat real. En aquestes compraventes, l'únic que funciona de veritat és el tu a tu, el cara a cara, i a més sempre també molt important, en un lloc públic. Quan te comencen amb l'embolat, és que estoy de viaje, és que estic a l'estranger, és que pum, ja està, dos i dos són quatre. Doncs guita, a vegades les coses no poden ser. I si no és un tu a tu que et puc fer el canvi, no ho facis. Això, o, com et dic, fer servir plataformes, sí? O a l'Apops, coses d'aquestes que t'asseguren la transferència, t'asseguren la transacció, perdona. Val? Mm. És l'única manera. Un particular, si justament amb ciberseguretat la màxima és confiança zero. No pots confiar de res. Sí, és el que us explico sempre. Maria, 18 anys, morena, ojos azules, mentida. Manolo, metro 50, gordito i peludito. Saps què t'ho vull dir? No saps qui hi ha darrere d'un perfil. Doncs, sí, clar, i a internet... És que tot és mentida. Aquest és el gran problema, que tot és mentida. Per això, confiança zero... I has de tornar a les andades, de dir, jo et dono diners, tu em dones les entrades i més... veure-les, no? També això, demanar-li a la persona, pues, això que t'enviï fotografies dels documents, yeah. amb diverses perspectives, hi ha cosetes, però sobretot, ja t'ho dic, el millor. I el més important, sobretot, mai envieu documentació, perquè et diuen, no, manda-me tu DNI, que... No, recordeu, el DNI no s'envia mai de la vida, però mai, a ningú, perquè si no aquí llavors ja te la lien encara més.
0: Clar, entenc a més que com més global és el fenomen, estem parlant de Bad Bunny, un cantant que triomfa a escala internacional, com més es globalitza el fenomen, més es globalitza també la possibilitat de ser estafat, perquè clar, traspassem fronteres, ara ens deia la Maite, no? Estem parlant de, clar, Luxemburg, diu, bueno, doncs igual sí, que hi ha fans de Bad Bunny a Luxemburg que han comprat entrades per venir a Barcelona.
1: Claro.
0: Clar, Maite.
2: Però això és el que us dic sempre, el cibercriminal olora la sang. Què han fet aquestes noies públiques? Van exposar la seva necessitat a TikTok de dir, escolta, que estem buscant entrades, puf, vine aquí, que ara jo te les faig i t'estafo, saps? De dir, és això. I el problema ha sigut fer servir una plataforma que no és segura, una plataforma que no és justament per fer compra-venta, tot el contrari.
0: Bruno, moltíssimes gràcies, Bruno Pérez Juncà, per fer-nos aquest retrat, aquesta corrua de consells, el nostre perit informàtic, expert en ciberseguretat. Maite, una abraçada, de debò. Estem amb tu, ens sap molt de greu el que t'ha passat. La part bona és que no et tornarà a passar, segur.
1: Sí, no, mai.
0: Que ja. Has sortit escarmentada i aquesta nit, doncs ni que sigui, quedeu amb la teva amiga i us poseu
1: i
0: el disc.
1: I vam escoltar-lo a fora, vam a seguir.
2: Molt bé.
0: I anireu, eh? I anireu a l'exterior de l'estadi?
1: Sí.
0: Clar que sí, home, això ser un fan, de veritat. Maite, Bruno, moltíssimes gràcies als dos.
1: Moltes gràcies.
0: Fins ara, adéu.
2: A vosaltres, ànim, salut, adéu.
0: I els que també han comprat entrades són els que van a la final de la Champions femenina per aquest cap de setmana a Oslo, i això ens lliga amb Bad Bunny també, el Barça amb Bad Bunny, perquè clar, s'havia especulat amb un patrocini de Bad Bunny en el marc d'aquestes col·laboracions que està fent Spotify amb l'artista, però...
3: Bueno, vaja, que diguem-ne que seria una de les macro col·laboracions que es podria donar si el Barça pogués fer-ho. Ahir publicava Mundo Deportivo que això és una utopia, és pràcticament impossible, perquè el gran obstacle és comercial. El Barça està patrocinat per Nike, mentre que Bad Bunny és una de les cares més importants d'Adidas. De fet, a la botiga que tenim aquí al costat, a Passeig de Gràcia, ja hi ha un pòster de Bad Bunny juntament amb Pedri, amb Lamin, però clar, són jugadors d'Adidas.
0: De fet, vam fer un acte fa 4 dies aquí amb Pedri.
3: Amb Pedri, correcte, doncs aquí, doncs ja mateix hi ha un pòster ara de Bad Bunny. Spotify ja hauria descartat anteriorment artistes vinculats a Adidas per aquestes col·laboracions amb la samarreta blaugrana, que recordem ha tingut doncs Rosalía, Coldplay, Rolling Stones, Olivia Rodrigo, la última, i també s'ha comentat que diversos jugadors del Barça podrien ser alguna de les sorpreses d'aquesta famosa caseta VIP de l'escenari de Bad Bunny. Veurem si apareixen o no apareixen.
0: Va, de Bad Bunny al Barça, ara sí, marxem cap a Oslo.

0: Anna Palet, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Marina, com esteu?
0: Quin dia fa, Oslo?
1: Doncs molt bo, eh? He de dir que estic francament sorpresa i molt ben sorpresa de que, escolta, Oslo no és Barcelona, però fa sol, el cel és blau. Ahir, per exemple, doncs estones plovia, estones el cel estava més clar, però ni tan mal.
0: Ni tan mal.
1: I ara que parlàveu de Bad Bunny, a les jugadores del Barça els encanta Bad Bunny. I, de fet, per arribar a aquesta final d'Oslo hi ha hagut una mena de manament dins del vestidor amb la famosa cançó de Por la mañana café, por la tarde ron.
0: Mira.
1: Doncs amb la mateixa tornada, però després afegint la frase "Llévanos a Oslo, Patri Guijarro". O sigui que això és el que es cantava al vestidor i de moment els ha sortit bé perquè com a mínim a Oslo hi són. Van arribar ahir a la tarda, gairebé ja al vespre, tota l'expedició al complet del Barça i avui ja a rematar la prèvia amb les rodes de premsa, amb el darrer entrenament i demà aquesta finalíssima contra l'Olímpic de Lió, que ja és un clàssic europeu. Ja serà la quarta final que s'enfrontaran contra les franceses, que fa uns anys doncs eren un enorme gegant i ara en canvi aquest Barça ha crescut tant que s'enfronten a elles de tu a tu.
0: Però les Blaugrana diuen "nosaltres no som les favorites".
1: No els agrada aquesta etiqueta perquè tenen el trauma, per dir-ho d'una forma, de la final de l'any passat perduda a Lisboa contra l'Arsenal. En aquell moment la premsa, la gent, l'ambient era de clar favorit al Barça i els va passar factura perquè de sobte l'Arsenal va acabar donant la campanada i per tant aquest any una també de les màximes és res de favoritismes, anem a treballar des del primer minut fins a l'últim i que el favoritisme en tot cas perjudica.
0: I ara lligant-ho amb el que estàvem comentant de les entrades i ja per acabar, han estat un desplaçament, una odissea, això d'arribar a Oslo, déu-n'hi-do els preus i això farà que hi hagi menys aficionats dels previstos.
1: Sí, també és veritat que venim de seus molt bones per desplaçar-se, el 2024 a Bilbao, que pràcticament doncs, en cotxe pel compte propi s'hi podia anar. L'any passat Lisboa, doncs també hi ha moltíssims vols que connecten Barcelona amb Lisboa o per carretera, si li dediques hores també pots acabar arribant, i en canvi Oslo doncs, és un panorama completament diferent. El Barça ha venut 1.200 entrades, però hi ha molts altres aficionats del Barça que havien comprat prèviament a la UEFA, perquè el Barça fins que no és finalista doncs no pot posar entrades a la venda en aquest sentit, i hi ha molta gent que ja confia que el Barça hi serà perquè ja són 7 finals, 6 de consecutives d'aquest equip, i per tant es calcula que hi haurà al voltant d'uns 4.000 culers, que tenint en compte que la seu és Oslo, com de lluny està, els preus, la logística que implica, crec que és una molt bona notícia que 4.000 persones es desplacin a Oslo, i pel que ens comenten els locals, tota aquella persona noruega que també vagi a l'Ullevål Stadion, que té una capacitat per 28.000 espectadors, aquí a Noruega l'espectador neutral és molt més del Barça que del Lyon, per tant, escolta, tots aquells que no hi puguin anar doncs també quedaran representats, per dir-ho d'alguna manera, per la gent local.
0: I aquest partit que es podrà seguir, Arnau, en una doble antena aquí,
2: sí,
0: a la SER.
2: Sí, si voleu escoltar en castellà, doncs el carrusel deportiu de la cadena SER, i en català amb la mestra, amb l'Anna Palet, que narrarà la final a SER Catalunya.
0: Anna, t'escoltem, moltíssimes gràcies.
1: Vinga, una abraçada. Fins
0: gaudeix,
1: demà.
0: Que vagi bé, que no és l'únic equip que es disputa una final aquest cap de setmana. En el cas del Girona, metafòrica, juga la seva permanència a primera divisió demà contra l'Elx. Àlex Luna, des de Girona, què tal? Bon dia.
3: Esperem que s'han anivat boni, però després del partit.
0: Àlex, perdona, que no t'hem sentit al principi, que estaves mossegat, digues.
3: No, bon dia, que esperem que Bad Bunny també soni a Girona, però després del partit, especialment.
0: Nervis, segur que sí. Opcions.
3: Aviam, opcions n'hi ha una, però que està ben clara, que és guanyar, és l'únic que li val al Girona, l'empat en cap cas li valdria. Això per molta gent és un factor positiu perquè implica tenir la necessitat des del minut 1, i a més amb un Tilivi a vegades ha necessitat en altres finals un empat, com per exemple l'última davant l'Elx, i aquell dia va acabar de la manera més estrepitosa possible, amb un gol de l'Elx al 96 quan el Girona li venia l'empat. I bé, el Girona ha trobat en aquesta bufetada del 2020 la millor motivació, perquè hi va llançar doncs un vídeo per animar l'afició. S'estan fent molts actes al club, la ciutat i l'afició estan en conjunt, i precisament recordava aquest vídeo, no?, per treure una mica l'orgull gironí i que demà doncs sigui un dia per donar alegries i no tristeses.
0: Que hi ha dues dades aquí a tenir en compte. L'Elx és el pitjor visitant a la Lliga, això és bo. La part dolenta, que el Girona és el tercer pitjor local.
3: Sí, hi ha una opinió que està corrent molt aquesta setmana, que és que la millor notícia és que el Girona depèn de si mateix, i la pitjor és que també, que depèn de si mateix, perquè la realitat és que el Girona no ha estat bé a casa aquesta temporada i per això ara mateix està en aquesta situació. És veritat que és la permanència més cara dels últims anys, estem parlant de 20-30 anys, per tant, és un fet puntual que s'ha donat aquest any, amb la mala sort que el Girona li ha tocat estar fins a l'última jornada. Sense davanters, Estuani jugarà infiltrat, però aviam què pot jugar, i sense gol, és un gol en els últims 56 xuts de l'equip, que és una dada molt rellevant. Doncs esperem que demà aquesta tendència canviï, que la sobreexcitació no perjudiqui a l'equip, i sobretot que Montilivi estigui a l'alçada d'una autèntica final, perquè només es pot nombrar d'aquesta manera.
0: Arnau, que també es podrà seguir aquest partit a l'antena d'aquesta casa.
2: També, amb la Núria Vilamala i l'Àlex Luna al Carrusel Deportiu de la cadena SER, i a SER Catalunya també, amb un català, amb el Sique, i algú que no en té ni idea, que sóc jo.
0: S'ha muntat l'Arnau Montserrat. Àlex Luna, gràcies, que vagi bé, us escoltarem
3: gràcies
0: a tots.
3: Gràcies a vosaltres, bon
0: que
3: dia,
0: vagi abraçada. Bé, una abraçada.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
5: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
6: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
5: La crítica és la consciència de la història.
6: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
5: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
6: El divendres 22 de maig, la Ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. El Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
9: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
5: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
6: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
5: La crítica és la consciència de la història.
6: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
5: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
6: El divendres 22 de maig, la Ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Jaume Pedrós, què tal? Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, bon dia.
0: Avui ens fixem en la celiaquia. La sensació és que cada vegada hi ha més persones que no poden, aquest poden l'hem de posar en cometes, menjar gluten, però potser és més una percepció, més estem induïts pel que als restaurants cada vegada hi ha més cartes amb coses sense gluten, també pot ser que en realitat s'estiguin detectant casos que fins ara estaven sense diagnosticar. De moment, el que tenim, les xifres que tenim és que afecta una de cada 100 persones. Avui vens acompanyat una altra vegada del doctor Francesc Bascutrina, en aquest cas, cap de servei digestiu de l'Hospital de Granollers. Doctor Bascutrina, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia, Marina.
0: Avui posem llum a tot això. Comencem per aquí. Si hi ha més persones celíaques o és que se'n diagnostiquen més?
1: Deixa'm dir una cosa, Marina, que seria bé, bueno, i així ja fem una introducció, que parli el doctor Francesc Basc, que per això l'hem portat com a expert, de diferenciar la... A veure, que la base és la mateixa, però no és el mateix una celiaquia que una intolerància al gluten.
0: Important, això. Eh? Comencem per la base.
1: Però encara que la base sigui la mateixa, no, doctor Bascutrina?
2: Totalment. De fet, aviam, són com dues entitats, estan molt relacionades, costa molt de separar-les, però una cosa és la celiaquia, que és el dir, escolta, doncs tenim un problema amb el gluten perquè el nostre cos hi reacciona en forma d'autoimmunitat, és a dir, el propi cos ataca les cèl·lules de l'intestí, i l'altra diferent és el que se'n diu la intolerància o sensibilitat al gluten no celíac, que el mateix nom ja ho posem als experts de dir, escolta, intolerància al gluten no celíac, per diferenciar les dues entitats.
0: Un intolerant a menjar sense gluten?
2: Un intolerant a menjar sense gluten. Aquesta pregunta és molt, molt important, perquè, com deies, no, cada cop hi ha més xarxes socials, etcètera, no, dietes que volem seguir, i és molt, molt important que treure el gluten de la dieta no és una decisió, una opció banal, sinó que ha d'estar sempre supeditada o assessorada per un expert. Aleshores, aquella gent que tingui símptomes, a dir, doncs, diarrea, flatulència, no, que no es trobi bé, ha de consultar l'especialista per precisament dir, escolta, pot ser que sigui celíac, pot ser que tinguis intolerància, o cap de les dues coses, no? Però sobretot a l'hora de treure la dieta ha de ser seguint amb un expert. Perquè el problema que podem tenir és que si no sapiguem després, un cop hem tret la dieta, si és una cosa o és l'altra.
0: Yeah.
2: I si vols després parlem del pronòstic, de la malaltia, etc. Però com diu el doctor Pedro, és molt important... no treure el gluten per autoiniciativa.
0: Ja, però llavors, arribat a un punt, si a un intolerant se li acaba retirant el gluten o no?
2: Aleshores, si acaba sent intolerant al gluten, se li acaba retirant. Però la diferència amb la celiaquia és que la celiaquia, sí o sí, quan una persona la diagnostiquem de celiaquia, hem de treure el gluten de la dieta de forma molt, molt estricta. Per què? Perquè no només li comportarà símptomes digestius a que es trobi malament, sinó que li pot tenir complicacions majors, com ara anèmia, fractures osteoporòtiques... En canvi, l'intolerant al gluten, tot aquest aspecte d'anèmia, de problemes majors, no els tindrà, sinó que el que tindrà són símptomes digestius. Mm. És a dir, quan prengui gluten, se trobarà malament. Per tant, si un dia fa una transgressió dietètica, escolta, vaig a sopar i, ostres, doncs m'he equivocat...
0: Avui me'n passo,
2: ostres, doncs tal, si és intolerant... Entre cometes, no és tan greu, se trobarà malament aquell dia o aquella nit. En canvi, el celíac sí o sí ha de vigilar moltíssim. Per això és molt, molt important diferenciar una cosa de l'altra.
1: La celiaquia pot arribar a ser molt greu. I, de fet, en els nens que tenen celiaquia poden tenir retards en el creixement, poden tenir anèmies, poden ser potencialment greu, afectar el seu sistema immunitari. Estem parlant d'una entitat que pot ser greu. La intolerància al gluten, és més, hi ha molta gent que sap que és intolerància al gluten i no, o hi hauria la sospita de que és intolerant al gluten, però no està disposat a renunciar a...
2: M'agrada aquest somriure sorneguer del doctor Pedrós perquè ell sempre diu que menja pa i diu, potser tinc una intolerància, però jo continuaré menjant pa perquè no ho vull mirar.
0: Això és militància.
1: No,
0: però ara jo sí que... soc del club del pa per tot, també. Jo,
2: però sí que és cert que és important mirar-se, perquè el que diu el doctor Pedrós és molt important, perquè amb edat pediàtrica, però amb adult també, però amb pediàtrica pot, fins i tot això, retras en creixement, efectes neurològics,
0: etc. I això se sap en els casos pediàtrics de criatures, això? Quan és la primera alarma o si es detecta ben d'hora o
2: pot, no? Pot detectar-se ben d'hora, o sigui, per sobre dels 2 anys o
1: nens
2: més,
1: que no creixen,
2: nens que tenen dèficit d'atenció.

0: és una malaltia que el tractament és dietètic, pur, 100%. Ja, ja, ja. No hi ha medicaments, perquè ens entenguem, no?
1: La sensació també estesa. Cada vegada hi ha més gent que apareix i resulta que cada cop diu que és celíaca, no? Com pot ser que això t'arribi amb els anys? I que, o sigui, un no és celíac des que neix, t'hi pots tornar amb el temps?
2: Intolerant, vols dir?
1: O celíac, les dues coses. Les dues, mira, les dues coses, intolerant i celíac.
0: Tenim diagnòstics tardans en edat adulta, perquè de vegades sí que hi ha la predisposició genètica, però amb el pas del temps, per la pròpia evolució de l'organisme, doncs un acaba donant la cara a celiaquia. De fet, doncs hi ha, déu-n'hi-do, els adults que tenim, també són potser casos no diagnosticats, vull dir que potser ho eren des d'inici, però amb una simptomatologia molt lleu, vull dir, l'aspecte de celiaquia és molt, molt ampli, però la pregunta és pertinent, perquè al final dius, ostres, pot ser, sí, un 1%, és a dir, un de cada 100, i són patologies que no són menors, vull dir, al final li comentava el Jaume abans d'entrar, no? Jo soc de Barcelona, però comarca del Moianès, me'l sento molt com a pròpia, i teníem la Fornera de l'Estany, un poblet de 400 habitants, que va haver de deixar la feina perquè era celíaca, i clar, estava el dia a dia
1: imagina't,
0: treballant amb
1: pa. Clar.
0: Sortosament he trobat un altre company, no?, que pot fer-ho, però bueno, que realment és una malaltia significativa, i que per sort té un tractament fàcil, que és dietètic.
1: El gluten no és dolent de per si.
0: No.
1: Ho dic perquè sí que hi ha una tendència, sobretot en dones adultes preocupades per la seva salut, de retirar-lo.
0: No. Vull dir, el gluten és un aliment, vull dir, és un nutrient que incorporem, però dissortadament hi ha gent que això o li pot fer mal, ell mateix, o li pot sentar malament prendre'l. Però com a éssers humans és com la lactosa. La lactosa és dolenta, no? Hi ha molta gent que potser és intolerant a la lactosa, però escolta, però sí que ens ajuda, no?
1: Mira, amb això de la lactosa jo tinc la meva experiència personal, que és que durant molts anys vaig deixar de prendre llet de vaca,
0: mal.
1: Però jo seguia menjant formatge i mantega, m'encanten, i em menjo, i no em senten malament. Inclús la nata, de tant en tant, no? M'agrada. I prenia llets vegetals, perquè deia, no em pesen tant a l'estómac, i ara he recuperat la llet de vaca i no m'ha passat res, tampoc.
0: Pot
1: no?
0: ser, el millor. També és veritat
1: poqueta, que molt poqueta, barrejada amb el cafè.
0: La intolerància a lactosa també té un aspecte, hi ha aliments que em porten molt més lactosa, n'hi ha que menys, etc. I també depèn de la situació. O sigui, sé que avui parlem de celiaquia, però, per exemple, quan un té una gastroenteritis aguda, no? Doncs yeah. Durant 2-3 mesos ha de deixar de prendre làctics perquè precisament potser no els pot observar, fa una intolerància transitòria a lactosa. Aleshores, podríem comparar la intolerància a lactosa amb la intolerància a gluten, no? De dir, ostres, doncs prenc gluten, me sento malament. Però insisteixo, és molt, molt important, de dir, abans de fer qualsevol pas, que és molt fàcil dir, escolta, doncs retiro el gluten i ja està, m'ho compro, ja amb què tal va, mira, milloro i ja està. No, perquè és important que posem l'etiqueta de si ets celíac o no ets celíac.
1: I aquesta sensació de que va més, de que hi ha més diagnòstics, és perquè es busca més, també, efectivament.
0: Es busca més, i també perquè al final la ciència avança. De fet, justament, o sigui, quan m'ho ha dit el Jaume, m'agrada perquè dels meus millors amics, una grandíssima persona, va llegir la tesi doctoral aquest mes de gener sobre precisament avenços en celiaquia a la Mútua de Terrassa, que és un dels líders nacionals i estatals en recerca, i cal estar orgullosos com a país, perquè precisament cada cop es troben més marcadors, més diagnòstics, no només la biòpsia, sinó que hi ha unes cèl·lules subtipus especials, doncs, que ens permeten veure si és intolerant o si és celíac, i la tesi doctoral anava d'això, recent sortit del forn d'aquest gener del 26.
1: Un
2: dia, Marina, podem parlar de més coses, el tema que sempre dic, recordo quan estudiava en medicina, no? Els budells són a vegades el
0: cervell.
2: El cervell del cos, no? I ara anem sabent més coses, van sabent més coses, per exemple, tot el tema de la microbiota. Bueno, hi ha una hipòtesi sobre la taula, si són la causa o són la conseqüència d'altres malalties, la discussió està aquí. Hi ha qui aboga això és la causa, hem de canviar la microbiota, no hi ha evidència, tampoc hi ha evidència que al contrari, però s'ha observat això, no? I jo recordo quan estudiava hi havia una síndrome que continua existint, que hi ha molts elements que intervenen, que és la síndrome del budell irritable, no? Sí. I el budell irritable...
1: Jo tenia el Duran i Lleida.
2: És un calaix... És
1: el Duran i Lleida ho havia explicat, que bueno, això ho patia ell.
2: Escolta, hi ha molta gent que patim budell irritable, però és un
0: calaix... Un de cada 5, 20% s'estima.
2: Però és un calaix desastre.
0: Exacte.
2: Perquè
1: què vol dir budell irritable? Perquè igual ara hi ha gent que ens escolta i diu, ostres, doncs això que estan dient ho tinc jo i no sabia que tenia budell irritable.
0: Budell irritable és senzillament això, vull dir, manifestacions digestives de malestar, de diarrea, de restrenyiment, hi ha una
1: però cada quan? Cada quan?
0: Mínim 3 mesos i mínim 2-3 cops a la setmana per fer el diagnòstic com a etiqueta. Però al final el que diu el doctor Pedrós, vull dir, això fa 20 anys, doncs potser la celiaquia estava dintre aquest amalgama.
1: Ara,
0: o sigui, l'important quan una persona té símptomes és discernir de dir, escolta, doncs que no tinguem intolerància a lactosa, que no tinguem una malaltia de Crohn, coses majors, i quan descartem tot, escolta, ja, doncs segurament és un símptoma irritable, però l'important és descartar que tinguem coses majors.
2: Per això és, i crec que és recomanable, i aquí estem per divulgar, no, Marina? Per divulgar, donar bons consells a tots

0: aquells oients, és igual, totes aquelles persones que tinguin la sospita que poden tenir una intolerància, un malestar, que vagin al digestòleg, perquè si fan una dieta empíricament, diuen, bueno, doncs jo he de ser intolerant al gluten, i faig una dieta sense gluten, serà molt difícil diagnosticar que tingui
1: clar.
0: una intolerància.
1: Perquè ja t'ho has tret, no t'ho pots treure per confinar.
2: Sí, llavors, no, per això, com els companys de primària mateix, vull dir, no és tan difícil.
0: I avui dia, precisament, si hi ha proves diagnòstiques que s'ha demostrat que són de les que més donen més informació i més serveixen també per diagnosticar i prevenir altres patologies.
2: Sí.
0: Són precisament les proves digestives, les escòpies, els tubos que diu la gent, no? Sí, els tubos per baix.
1: Això, que agrada tan poc, clar.
0: Bueno, que agrada tan poc, però el benefici que dona a fer-lo preventivament quan toca i sota la direcció d'un especialista, d'un metge, el benefici potencial que pot donar i el cribatge que pot donar per altres també patologies és importantíssim. Per això sempre hem recomanat, recorda, tots els cribatges que es fan de colonoscòpies, no només per aquest procés, sinó per tots els altres.
2: Però per això és important seguir-ho especialista, perquè no tothom necessita una endoscòpia també.
1: Resulta que hi ha un quadre famós, La mort de Marat, pintat per Jacques-Louis David, que té relació amb la celiaquia. Guillem,
3: és curiosa aquesta història. Surt un líder jacobí, Jean-Paul Marat, amb mig cos dins d'una banyera, el seu tors i el seu cap, el coneixes, Jaume?
0: Sí, sí.
3: El seu cap embolicat amb una tela humida, segurament cauen a una banda, està defallit a la banyera. I surt el quadre de l'any 1793, ja improvisada una mena de pupitre per escriure les llistes de noms de gent que havia de ser executada. Era el regnat del terror de la Revolució Francesa. Resulta que aquesta persona patia moltes picors d'una malaltia de la pell i per això se sotmetia a aquests banys. Exàmens més recents han permès afirmar que les erupcions cutànies de Marat venien d'una malaltia celíaca.
1: Ah,
3: una al·lèrgia al gluten, una dermatitis
2: arpatiforme.
3: Gràcies.
2: Sí, senyor.
3: També anomenada malaltia celíaca de la pell.
2: De la pell.
1: O sigui que també provoca reaccions.
2: A més,
0: reaccions dermatològiques. No,
3: però això està...
2: No, jo aquest quadre no el conec de res, però quan estaves dient i dic que ja per nom sortirà, dic perquè no el conec el quadre, no el tinc allò, però sí.
3: És molt xulo.
0: A propòsit d'això...
2: Deixes la dieta del gluten, o sigui, retires el gluten i aquestes lesions de la pell milloren. O sigui, és com... Perquè és un efecte neurològic, autoimmunitari. De fet, hi ha també una complicació molt petita, però que s'ha de posar sobre la taula i que no és menor, que és que la celiaquia, en alguns casos, pot arribar a donar càncer, fins i tot. O sigui, ojo.
1: I per què se substitueix el gluten, si ets intolerant o celíac?
2: Què vols dir, per què se substitueix?
1: Què recomanes menjar per suplir el gluten? Perquè, vaja, no sé, plat de pasta, un bon plat
2: tot el complement. Per això tenim les dietes sense gluten, no? Aleshores, hi ha tot de cereals, l'arròs, la quinoa, em sembla, el mill, no porten gluten. Aleshores, porten tots els nutrients, els altres que necessitem, no? I, però, clar, tot blat, cibada, ordi... Blat de moro no en porta, tampoc. També el podem prendre. Aleshores.
1: I també se'n pot fer pa, també.
2: I també se'n pot fer pa, justament.
0: No, el que volia dir a propòsit del que ha fet el Guillem, que ha fet, com sempre, aportacions de qualitat, però ha fet una aportació que a mi em sembla que també és interessant, que és saber trobar la font i lligar cultura, en aquest cas ha lligat la pintura, que a través de la pintura i del que sortia la pintura i de la biografia d'aquest senyor acabava de deduir la malaltia. I jo us recomano un blog d'un metge que va ser el bloc més visitat, pobre, va morir fa 3 anys, que ho teníem també en el Col·legi de Metges, a la web, que es diu el blog, un dermatòleg al museu.
1: Ah.
0: I ell era un expert en història de, també de la medicina, història de l'art, i a través dels quadros que es pintaven, doncs interpretar les malalties que podien tenir o a partir d'aquells personatges i a partir dels personatges de les malalties explicar i divulgar a la població què és aquella malaltia o què era aquella malaltia que patia, quines conseqüències tenia. I és un element de divulgació, de cultura extraordinari. Pobre, ens va deixar per una malaltia, però continua estant viu. Jo el recomano i el recordo que és Blogspot, un dermatòleg al museu.
1: Doncs, recomanació feta, doctors, moltíssimes gràcies, doctor Padrós, com sempre, doctor Francesc Bascutrina, avui el convidat en aquesta cita prèvia amb el doctor Padrós. T'esperem la setmana que ve.
0: Molt bé.
1: No sabem encara de què parlarem, però serà interessant.
0: Sempre.
1: Segur.
2: Apa. Moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu.
2: Adéu, bon dia. Gràcies. Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
4: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
5: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
4: La crítica és la consciència de la història.
5: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
4: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
5: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
9: Sents la cultura?
10: Vam fer un taller d'interpretació de cap de setmana i va passar una cosa molt interessant, que és que per la nit jo els hi vaig requisar el mòbil. Com sense mòbil? Però què farem? I em va costar, es van enfadar alguns, llavors al cap d'una hora jo vaig pujar, jo dormia al pis de baix, llavors vaig pujar per espiar-los.
11: I què, què?
10: I estaven tots, s'havien reunit a una habitació i estaven fent jocs de cantar cançons,
11: revolucionari,
10: de,
11: això,
10: d'imitar
11: eh?
10: No sé qui.
11: Radicalíssim.
10: Llavors estaven jugant, o sigui, al no tenir telèfon, s'estaven inventant jocs entre ells.
9: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Vinga, que ens acompanyen ja els secretaris generals dels dos grans sindicats a casa nostra, Catalunya, el Camil Ros, secretari general de la UGT. Què tal? Bon dia.
12: Bon dia.
1: I la Belén López, la secretària general de Comissions Obreres a Catalunya. Com estàs? Bon dia.
13: Bon dia.
1: Ara vaig amb vosaltres. Ens interessava tenir-vos en aquesta setmana on ha passat de tot, setmanes de revolta al sector educatiu, setmana de pressupostos de la Generalitat, de protestes també en el sector de la indústria a casa nostra, amb uns quants expedients de regulació d'ocupació en marxa que estan sent motiu de protesta. Però permeteu-me començar al Parlament, traient el nas al Parlament, amb el cap de política d'aquesta casa, amb el Xavier Batlló. Què tal, Xavi? Bon dia.
14: Hola, bon dia, Marina.
1: Des de les 9 del matí, que està reunit el Consell Executiu, una reunió extraordinària del govern de Salvador Illa per aprovar els pressupostos de la Generalitat, semblava que no arribaria el dia, i sembla el dia de la marmota també, perquè això va passar fa 3 mesos, també van fer aquella seqüència que passarà aquest matí, que és que d'allà la consellera els porta cap al Parlament, tu estàs aquí esperant-la, els presenta en societat, i això fa 2 mesos van haver de fer marxa enrere, van dir, ens els emportem cap a casa, perquè Esquerra no ens els vol aprovar, i sense suports, doncs acabaran caient. Abans que això passés, cosa que no havia passat mai abans, els va retirar el govern de la Generalitat del Parlament. Ara la seqüència tornarà a ser la mateixa i, vaja, el que hem de preveure és que els números no canviïn gaire en relació als últims pressupostos que vam conèixer, els que van intentar aprovar.
14: Exacte, és el que comentaves, és la rutina habitual, el protocol habitual a l'hora de quan s'aproven uns pressupostos per part del govern. Està previst que a les 10 del matí aproximadament, per tant d'aquí uns 20-25 minutets, arribi la consellera i els presenti doncs primer el president del Parlament, Josep Rull, i encara no coneixem les xifres definitives del que serà aquest pressupost, perquè l'acaba d'aprovar el govern i encara no l'han donat a conèixer, però sí que ens donaven per fet des de la Conselleria d'Economia que seria molt similar al que van presentar doncs fa 3 mesos. Això què vol dir aproximadament? Doncs que segur que serà el pressupost amb més despesa de la història de Catalunya, de la Generalitat. Hem de pensar que el pressupost que es va aprovar ara fa 3 mesos ja era un 22% més de més despesa.
1: És moltíssim.
14: Que els últims pressupostos aprovats és un creixement altíssim en 3 anys, un 22%. Això ens n'anem per sobre dels 40%. 89.000 milions d'euros aproximadament. Ens podria, per fer-nos una idea, són 20.000 milions més, crec, que fa uns aproximadament 15-16 anys. Vull dir,
1: és una
14: despesa,
1: sí, sí,
14: que ha crescut molt, en bona mesura per la... pel creixement de la recaptació d'impostos. I aquí, doncs, com a punts més destacats, el que ja és habitual en la majoria de pressupostos, que és que el Departament de Salut és clarament amb diferència on més diners es destina, uns 14.000 milions com a mínim, sempre acaba sent més després, però aquest és el punt de partida. Després va el Departament d'Educació i altres departaments, doncs, que creixen... per percentatge creixen més, potser, tot i que les xifres són més petites, doncs podrien ser, per exemple, el de territori, perquè doncs, s'hi ha inclòs en habitatge i una bona inversió en habitatge, també el d'acció exterior o el d'interior, que sabeu que s'està creixent també les dotacions de Mossos que estan havent per part de la Generalitat. I l'altre punt destacat, sobretot, que li agradava, que destacava molt la consellera d'Economia, és que es recuperava... el micro fa el tonto. Es recuperava es recuperava uns nivells d'inversió importants que feia bastants anys que no teníem, i quan diem inversió vol dir doncs, les obres, diguéssim, o les infraestructures que es posen en marxa. Per exemple, doncs, estava previst, i no crec que canviï gaire, doncs una inversió per transformar l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, la remodelació del clínic, construir una vintena d'escoles i instituts, també fer el tramvia del Camp de Tarragona. Per tant, són més de 4.000 milions d'euros en inversions, si no han canviat gaire les xifres respecte a fa 3 mesos, que és un salt endavant important respecte al que veníem tenint els últims anys.
1: Xavi, gràcies. Si voleu, a la que aparegui la consellera per allà, ens demaneu pas quan ja tinguem alguna novetat.
14: Perfecte, fins ara.
1: Que vagi molt bé, gràcies, Xavi. Això, ara ens ho explicava, 20.000 milions d'euros més per gastar que ara fa 10 anys. Són moltíssims. En aquest pressupost, el pessic més gran, i això ja és habitual sempre, gairebé la meitat, un 45% del pressupost, se l'emporten salut i educació. És veritat que hi ha molts més diners dels que hi havia fa pocs anys, però encara menys... dels que hi havia abans de les retallades, no? Això encara no s'ha acabat de recuperar del tot.
11: Bé, jo ara fer una expressió que ja havia utilitzat fa molts anys, això dels millors pressupostos de la història, fa no sé quants anys que ho diuen, no? En els governs de l'Aragonès o d'abans, o fins i tot quan l'Aragonès era conseller d'Economia, no?
1: Els pressupostos més socials. Els pressupostos més socials,
11: sí, però
1: de la història.
11: Que hi va haver un any que aquí arribaven al nivell també una mica superior del que hi havia hagut abans de les retallades, i sortien amb el tema dels millors, els pressupostos més grans de la història. Aquesta és la bona notícia. La dolenta és que des de les retallades no s'ha invertit públicament, no? I per tant portem uns anys de... no només les retallades, el que van suposar, sinó la desinversió pública. I m'ha fet pensar en això que ho havia dit ja fa anys, quan estava situant una de les informacions que per primer cop es torna a invertir en infraestructures importants com hospitals, no? Coses que situava. Grans obra pública d'hospitals, d'escoles, des del tripartit que no es fa. Per tant, estem parlant des del 2004-2010. Durant aquest període, a part de les crisis econòmiques, hem crescut en població. Amb el tema de la salut, ens passem el dia discutint quin és l'origen de la gent que es senta a les sales d'espera i no discutim quants metges, infermeres i tecais necessitem, no? I per tant, jo crec que es necessita un debat de fons amb uns pressupostos, doncs, com aquests, de no només és com aprovem els pressupostos aquest any, quina partida colo, quina altra, sinó cal una visió estratègica, perquè l'estat del benestar, doncs, se'ns està fent vell, no? Se'ns està desmuntant. Qüestions com l'atenció a la gent gran, les cures, no estan ben pressupostades per donar uns serveis de qualitat. Per tant, un debat de fons. Ara, dit això, sempre és millor tindre uns pressupostos, encara que sigui per criticar-los, que anar, o amb l'invent aquest dels últims anys, no? Que anar amb uns pressupostos a pedaços, podríem dir, amb les modificacions de crèdit, o no tenint pressupostos, no? Per exemple, també una de les dades que canvia de l'acord de pressupostos que hi va haver, que no hi va haver.
1: És que la gent esperi, clar.
11: Sí, en política industrial doncs passem de 4.000 milions i poc a 5.000. Per tant, és una de les dades, doncs, que en aquests pressupostos n'hi haurà, no? I esperem que ara, finalment, doncs, sí que puguem dir, havem-nos pressupostos. No?
1: Belén.
12: Doncs, bueno, jo la primera que cal situar és que hem de celebrar que hi ha pressupostos. Nosaltres com a agents socials, tant els sindicats com les patronals, ja fa mesos que vam signar un acord amb el govern on situàvem les prioritats que pensaven on s'havien de destinar aquest increment importantíssim que vosaltres heu situat d'ingressos. O sigui, el país no podia deixar de perdre aquesta oportunitat. Jo crec que hem de celebrar que hi ha hagut prou alçada de mires per aprovar uns pressupostos que, a més, van orientats a ser una eina per donar resposta als reptes que té la societat catalana en aquests moments, en temes de vivenda, en temes d'educació, en temes de sanitat, en temes de mobilitat i en temes de política industrial, en un moment on veiem que hi ha un degoteig important d'eros, on veiem que hi ha unes incerteses econòmiques importants i, per tant, necessitem administracions fortes, engreixades, amb calés i amb una política pressupostària per fer front als reptes que té la societat civil catalana i la població i la classe treballadora catalana. Per tant, jo crec que és una molt bona notícia que tinguem pressupostos.
1: Fixa't que aquí tots dos esteu celebrant aquests pressupostos i aquí aneu arrenglarats amb el president de Foment, amb el Sánchez Llibre, que va sortir just dilluns, ara fa 4 dies, dient el celebrem, aquests pressupostos, ara, que no ens toquin la fiscalitat.
11: Bueno, anava a dir que és l'excepció que confirma la regla. Estem d'acord en aquests pressupostos i en l'acord que fem de temes parcials, doncs, des del Consell de Diàleg Social, patronal, sindicats i govern, doncs en política industrial, en formació professional, en polítiques d'ocupació, estem d'acord. Clar, evidentment, si situéssim el debat de la fiscalitat o d'altres, no estaríem d'acord, no? Que jo crec que és un repte que també cal plantejar i cal tindre la valentia, perquè els impostos, perquè fa molta gràcia quan Foment del Treball i Pimec situen que volen menys impostos, però després quan anem a les reunions el que demanen és més ajuts a les empreses. Per tant, això és contradictori, i el que hem de dimensionar és quin país necessitem, i a partir d'aquí cal tindre una fiscalitat adequada. No podem voler ser nòrdics en ajuts a empreses o en ajuts públics, no? I ser de la fiscalitat d'un paradís fiscal, no? Per tant, aquí cal trobar equilibris, però evidentment el debat de la fiscalitat jo crec que és un debat que tard o d'hora haurem de tornar a obrir. Però és cert que ho hem vist en els últims anys, i sobretot en anys com aquests, que són, per les dades que donàveu, que són de creixement econòmic, per tant, que hi ha més impostos i que hi ha, doncs, els pressupostos pugen, doncs és important que hi pugui haver, perquè si no, tot això que no podries fer en un pressupost prorrogat, no? Per tant, totes aquestes inversions estratègiques, per exemple, és veritat que, si voleu, lo del tren orbital ha sortit de carambola, o podem dir que han canviat de carril la negociació dels pressupostos, però també situen dades de fons important, no? A vegades parlem del quilòmetre zero de la plaça del Sol de Madrid, però és que Barcelona també té un punt de centralisme molt important. Per tant, que comencem a canviar, doncs, aquesta visió, i amb el tren aquest, i fins i tot hi ha els altres debats, que són els de la B40 i d'altres, és important.
1: El que passa aquí és que tot això acaba depenent del govern de l'Estat, i aquí la projecció és que d'aquí 4 dies tindrem un govern del Partit Popular, segurament suportat per Vox, que és bastant possible que aquest tren orbital l'agafi i el posi en un calaix, no?
11: Depèn del que s'acabi pressupostant i del que s'acabi fent. Hem vist com el Pujol i l'Aznar es van carregar la mili, quan parlem del Pacte del Majestic, o que van ampliar els Mossos d'Esquadra. Per tant, hi han qüestions que, si estan pressupostades i es va fent, l'AVE es va acabar fent. Es va acabar fent tard, no? Uh-huh. Però es va acabar fent. Les inversions en infraestructures necessiten temps, perquè necessiten temps per fer-se, i és important que evidentment es facin i es comencin, i després, evidentment, es continuïn.
1: Belén.
12: Bé, a veure, jo crec que la primera cosa és negar la major. No tenim per què haver-hi un canvi, no, de cicle electoral. Jo crec que clarament, si es fan polítiques d'esquerres progressistes que vagin en la defensa dels interessos de la gent treballadora, la gent ha de ser suficientment, ha de poder veure-ho, i també, per tant, no està tota la partida jugada, per dir d'una manera. Encara hi ha partida, jo crec que és possible que encara hi hagi un govern progressista, i nosaltres el que defensarem sempre són les polítiques progressistes. A partir d'aquí, en el debat de la fiscalitat, completament d'acord amb el que situa el Camil, nosaltres no pensem que perquè hi hagi un moment de bonança econòmica haguem de retallar impostos, perquè els impostos, en el fons, són el salari indirecte de les persones treballadores. Amb els impostos financem els sistemes socials, financem els sistemes públics, i el que no pot ser és això, que els que després més demanen ajudes per fer front a les incerteses econòmiques que tenim per la qüestió de la guerra d'Iran, demanant, etcètera, etcètera, siguin que per l'altra banda estiguin demanant rebaixes fiscals.
1: Belén, per tant, agafo el fil del que ara deies, d'aquestes polítiques progressistes, d'esquerres, entenc que des dels sindicats us aneu sentint més còmodes amb aquest nou panorama que es dibuixa, jo ho he situat abans, el 2022, aquest canvi de paradigma des de que Junts per Catalunya surt del govern de Pere Aragonès, les aliances aquí a Catalunya han tombat i han anat una mica cap a fa 10-15 anys enrere amb aquest tripartit, no? Amb aquesta composició de forces només d'esquerres. A quina deu més tranquils, vosaltres?
12: Nosaltres nadem més tranquils en les polítiques progressistes, no perquè com a sindicats estiguem en un espai més còmode, sinó perquè es prenen les polítiques que nosaltres pensem que milloren la vida de la gent treballadora. Per tant, davant d'unes polítiques de retallades, de desmantellar l'estat del benestar, de que no hi hagi escut social davant de situacions complicades a nivell econòmic, pensem que clarament les receptes que s'han pres en els últims temps han demostrat el que els sindicats dèiem. El que els sindicats veníem reivindicant, quan reivindicàvem la necessitat de canvi de la reforma laboral, quan parlàvem dels ERTOs, quan parlàvem de l'increment de la jubilació, de l'increment del salari mínim interprofessional, tot això no ha acabat generant més atur o generant més incertesa econòmica. Al contrari, aquest creixement econòmic que tenim ara, que no és prou equitatiu, que no arriba a totes les butxaques de les persones treballadores, però que clarament estem en un moment de bonança econòmica, ve també donat per aquestes receptes on nosaltres dèiem que calia protegir els drets de les persones, perquè això també genera riquesa i genera benestar. Ara el que hem de fer és aprofundir en les polítiques redistributives. I això vol dir, d'una banda, incrementar salaris clarament a la via de la negociació col·lectiva, i per tant els empresaris han de veure clarament que els beneficis s'han de repartir i que això, si tinguessin una mirada a llarg termini, veurien que és bo també per les seves empreses, pels seus negocis, perquè estimula la demanda i el consum interior, que és bàsicament el que està en aquests moments generant bonança econòmica. Per tant, increment de salaris i, per l'altra banda, uns serveis públics forts que garanteixin infraestructures, que garanteixin el dret a la vivenda, que garanteixi que la gent pugui anar a treballar en un transport públic que no s'escatxarri cada dia, que tinguem una escola pública de qualitat, una sanitat de qualitat.
1: Ara que parlava la Belén de l'escola, obro el meló de la revolta educativa. Aquí també hi ha un enfrontament entre sindicats al capdavall, perquè el punt de partida és un pacte, un acord del govern, de la conselleria, amb Comissions Obreres i la UGT, que en el cas del sector educatiu no són els sindicats majoritaris. El pacte no ha agradat a la resta de sindicats, a l'USTEC, a la CGT, a la Intersindical, als professors de secundària, que han estat en peu de guerra i han desencadenat tota aquesta tongada de vagues intenses d'aquí a final de curs. De fet, avui és el primer dia dels últims 8 que no hi ha cap vaga al sector educatiu, déu-n'hi-do. I anticipen que si no es posa les piles la conselleria, sobretot amb això de millorar la retribució salarial, que això anirà més, que ho incendiaran encara més tot. Com ho veieu, com ho viviu des de Comissions Obreres i des de la UGT? Us heu sentit assenyalats per la resta de sindicats i si creieu que hi ha marge de millora?
11: Bé, mira, vaig arribar ahir al vespre de València.
1: Déu-n'hi-do, allà com estan.
11: Que hi he estat 2 dies per altres qüestions sindicals també, content perquè el tren només va, quan vam tornar, només va ser 40 minuts tard. No? Ja sembla que està bé, no?, després de 3 hores d'Euromet. Allà, que precisament els 2 dies aquests que estava, hi havia una proposta d'acord que es va votar, estan en un pas previ a la situació que estem a Catalunya, no?, però em serveix d'exemple molt gràfic, perquè és veritat que la proposta, doncs, que fa el govern de la Generalitat Valenciana, doncs, s'acaba rebutjant, estan en vaga indefinida. Ja van pels 15 dies, i clar, hi ha molta gent que diu com ens en sortim d'aquí, no? Però al final, fer vagues per no treure acords és un model sindical que no és el nostre. Uh-huh. I per tant, estan en un moment en què hi ha certes organitzacions sindicals, aquí també ens va passar en certs moments en el procés. Has de mirar, les coses s'han de fer, després s'han de negociar i s'han d'arribar a acords. I tu, si crees masses expectatives, després la teva capacitat de negociació es limita perquè has generat unes expectatives més altes del que pots aconseguir, que això és el que ha passat històricament en el sector de l'ensenyament, especialment de l'ensenyament públic, perquè USTEC és majoria, que no majoria absoluta, en l'ensenyament públic i dintre dels docents. En l'ensenyament concertat, l'Ustecni es presenta, per posar un exemple, i d'altres sindicats, i amb el personal que no és docent, tampoc es presenta. Però, bueno, més enllà del relat aquest de qui és majoria-minoria, nosaltres, després de molts anys en l'ensenyament públic en què no hi havia acords, doncs vam decidir les dues organitzacions sindicals, com hem fet en el sector de presons, com hem fet en d'altres sectors, nosaltres creiem en la gradualitat. I, per tant, i som conscients que tot el retras de desinversió pública, de retallades, de tot el que ha passat en aquest cas en el sector de l'educació, no es pot revertir en els pressupostos d'un any. I, per tant, vam arribar a un acord, no?, que era amb coses per aquest any, coses gradualment. Si tu a qualsevol altre sector econòmic li dius el pressupost de la Generalitat en educació és aproximadament d'uns 8.000 milions. Tu fas un acord de 2.000 milions... Alguna, evidentment, aquests 2.000 els has de dividir pels anys d'aplicació, no és un mal acord.
1: Ja.
11: Llavors és, en aquest marc...
1: Que això no és el que diuen la resta, clar.
11: No és el que diuen, però si comences a parlar no et neguen els 2.000 milions. És a dir, el que està demanant l'Ustec, fins i tot, és que et posaré un exemple, el que està demanant l'Ustec d'aquests 400 euros...
1: Al mes, una millora d'entre 300 i 500 euros al mes de salari.
11: Això no són més de 2.000 milions, són la meitat o menys. Per tant, fins i tot... En la seva proposta, que és una proposta de molts màxims, però bueno, que es podria, no?, en el seu moment l'haguessin pogut plantejar, ells sabien que s'estava negociant quan arribem a l'acord. Per què? I acabo amb això. Perquè el cap de setmana abans de que arribés l'acord van començar a treure els cartells de traïdors d'UGT i Comissions Obreres. No? Per tant, ho sabien. Si haguessin volgut entrar a la negociació i demanar més o menys, ho haguessin volgut fer. I no van voler, perquè saben gestionar molt bé el conflicte i la vaga, però no tenen capacitat de negociar. I aquí és on estem. El País Valencià, de manera diferent, està en una situació d'allò. Per tant, el que també cal és responsabilitat sindical. Jo reconec que ara estem en una situació de bloqueig i que hauríem de mirar entre tots quan trobem una via de sortida. Però, clar, el que no es pot fer és negar les coses bones que té l'acord i com encaixem d'altres organitzacions sindicals. No negar l'acord i ara n'hem de fer un nou i allò que es va fer no serveix de res.
1: Belén.
12: Bé, jo simplement afegir que l'acord és un gran acord. Com no s'ha signat mai, destinar... I això... tots els sindicats ho reconeixen, 2.000 milions que es destinen a l'educació en un pressupost de 8.000, després de dècades d'infrafinançament, i clarament un acord no solucionarà tots els problemes de l'educació, però és un punt d'inici molt important que millora condicions de l'escola inclusiva, que era una de les grans demandes del col·lectiu, que jo com a docent sé, calia desplegar d'una vegada per totes el model d'escola inclusiva i no com altres sindicats que estan dient que aquests nens no han d'estar a les aules amb la resta de companys, que em sembla absolutament aberrant aquestes propostes d'aquests sindicats, absolutament... Bueno, és que per mi no són ni sindicats, això. I, a més, és un acord que contempla un increment del 30% del complement autonòmic en 4 anys, que ja ve acompanyat d'una pujada de l'11% del salari que es va assignar a Madrid per a la funció pública. Estem parlant d'un increment del 20% del salari en 4 anys, una cosa mai inèdita, mai ocorreguda a la funció pública. Vull dir que aquí s'han de posar damunt la taula totes les dades, perquè si no és molt fàcil tirar pedres sobre un acord d'aquesta magnitud. A partir d'aquí, escolta'm, l'acord és prou flexible, l'acord reconeix una pròpia clàusula que si arriben més recursos per via de pressupostos, via de nou model de finançament, doncs siguin per l'educació, en el marc d'aquest acord, es poden fer millores que nosaltres, totes les millores que arribin a l'educació, només faltaria, seran benvingudes. Però en el marc d'aquest acord, perquè aquest és un acord històric, és un acord que posa un punt i seguit, que s'ha de continuar. El nostre horitzó és l'horitzó de la iniciativa legislativa popular de destinar el 6% del PIB a l'educació, que està en tràmit parlamentari, que nosaltres esperem i des d'aquí també demanem a tots els partits polítics que hi donin suport de cara a la tardor, perquè realment això és el que és la mesura estructural que pot començar a posar solucions definitives al problema que té l'educació a Catalunya, que no és un problema que solucionarà ni amb aquest acord, ni amb 400 euros més als docents, ni amb 500. No solucionarà això, el problema a l'educació a Catalunya. Són problemes més de fons, més estructurals i que van més enllà de l'escola i que, per tant, necessiten un finançament estable que sigui el que diuen les directrius europees, que són el 6% del PIB. Per tant, nosaltres defensem aquest acord i estenem la mà a que s'hi sumin tots aquells sindicats que el vulguin millorar, que el vulguin condicionar i a partir d'aquí nosaltres encoratgem totes les mobilitzacions que calguin perquè l'educació a Catalunya sigui la millor i d'excel·lència, que és el que es mereixen els nostres fills i filles.
1: Us demano brevetat a tots dos perquè ens queden 2 minuts, així que però no volia deixar de fer una valoració en relació a què està passant al sector de la indústria a casa nostra. Tenim uns quants euros al damunt de la taula, a Nissan, a Nestlé, en alguns casos els acomiadaments responen a situacions particulars de la companyia, en altres els sindicats apunteu que al darrere hi ha la intel·ligència artificial i l'optimització de processos. El govern diu que són sotracs, però que això acabarà sent que a la llarga generarà més llocs de feina. Una valoració ràpida us demano, sisplau.
12: Sí, molt ràpid. A veure, la majoria dels zeros no responen a causes econòmiques, és a dir, que són empreses que estan tinguent beneficis. Això és la primera puntualització que s'ha de fer. A partir d'aquí, si una empresa vol, tinguent beneficis, remodelar el seu negoci per incrementar la seva productivitat, els seus beneficis, el que no pot fer és a costa del lloc de treball de les persones treballadores. Perquè el lloc de treball no és una variable d'ajust, no és una variable que tu poses en un Excel i sumes i restes perquè et doni més beneficis. És un dret bàsic que tenim les persones per poder desenvolupar la nostra vida amb autonomia. Per tant, el que nosaltres és rebutgem aquests zeros, demanem el manteniment de l'ocupació i a partir d'aquí s'han de fer totes les anàlisis que calguin per veure quines són aquestes afectacions. I per tant, quan nosaltres estem parlant que hi han d'haver-hi transicions justes i les empreses volen introduir processos productius nous que inclouen digitalització i intel·ligència artificial, això s'ha de fer de la mà de les persones treballadores per veure com es fa i no com això té una afectació directa a l'ocupació de les persones i, per tant, a la pèrdua de drets i a la pèrdua d'un model de vida que és el que tens amb la teva feina. Per tant, nosaltres rebutgem aquests zeros i el que demanem és que les empreses i sobretot les patronals que se sentin a negociar per veure de quina manera podem donar una solució que garanteixi els llocs de treball.
11: Primer, el que està passant aquí és que totes són multinacionals i totes estan plantejant deslocalitzacions. Això abans de la reforma laboral no hauria estat possible, perquè la Generalitat tenia la capacitat d'autoritzar els zeros i les causes objectives només eren quan hi havia pèrdues. Per tant, aquí cal un canvi legislatiu per donar garanties d'ocupació que ja teníem. Segon, hi ha una llei de política industrial encallada per allà al Congrés de Diputats que s'hauria de reactivar, perquè evitaria que aquests processos puguin fer. L'estat francès, quan una multinacional fa una cosa d'aquestes, l'obliga a cada generar l'ocupació equivalent. I allò, per tant, això s'ha de poder regular, perquè si no, és veritat que ara, entre cometes, són pocs, però veiem que casualment, en poc temps, en 2 mesos, totes multinacionals fan reestructuracions. Per tant, cal canvis legislatius per evitar això, i si s'acaben produint perquè hi ha causa, perquè hi ha pèrdua, quin procés de reindustrialització es fa, com vam fer amb el cas doncs, de la Nissan a Ebro.
1: La defensa ara sembla que serà la gran cistella dels dos.
11: Però jo crec que és un mantra, perquè tothom parla de la defensa, però al final són 3-4 components, no?, que farà, no pot substituir, és a dir, no es faran tancs com Seat o Cupra es fa la Seat. Per tant, jo crec que això és un mantra que agafem aquests sectors de moda, com en altres moments era l'aeroespacial, que es poden fer coses, Jo crec que cal política industrial de fons i a llarg termini. I com sectors, els sectors que tenim nosaltres madurs, que són els que s'han d'invertir, que és el sector químic, el sector agroalimentari i l'automobilístic, com fem polítiques estratègies per mantenir ocupació de present i futur.
1: Camil Ros, Belén López, moltíssimes gràcies a tots dos secretaris generals de Comissions Obreres de la UGT, que vagi molt bé i us esperem quan vulgueu.
11: Moltes gràcies.
12: Moltes gràcies.
1: Adéu.
12: Adéu.
13: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Que ràpid ets. Fent el butlletí informatiu. Tenim aquí tot preparat per actualitzar la informació amb la Gisela Rodríguez.
15: Doncs sí, fa una hora... No han estat ràpids amb els pressupostos, bé, el tram final sí, però...
1: Ha costat.
15: Fa una hora que s'ha reunit el Consell Executiu per aprovar el projecte de pressupostos pel 2026. Aquests són els primers comptes que Salvador Illa aconsegueix fer viables després que el 2026 els hi tombessin per mancar d'acord. Laura Pons.
16: Hola, bon dia. Doncs que ara la consellera d'Economia, Alicia Romero sortirà del Palau de la Generalitat i vindrà cap al Parlament amb els comptes aprovats del govern, uns pressupostos que comencen la seva tramitació i aquest cop sí arribaran a bon port després de tenir els suports lligats d'Esquerra i els Comuns. Es calcula que els comptes puguin estar aprovats la primera quinzena de juliol, un escenari que dona aire, oxigen a la legislatura de Salvador Illa, qui, recordem, va haver de retirar els pressupostos fa 2 mesos, una escena mai vista abans aquí al Parlament perquè no tenia el sí dels 20 diputats republicans. Així que el que vivim avui és una espècie de déjà vu, però aquest cop sí, els comptes tiraran endavant.
15: I més de 500 fans de Bad Bunny s'apleguen ja a les portes de l'Estadi Olímpic per veure el seu ídol. El porto-riqueny arrenca la gira europea a Barcelona amb un doble concert avui i demà. Allà hi ha la Gemma Alegrí. Gemma, què tal? Bon dia. Quin és l'ambient a aquesta hora?
17: Hola, Gisela, bon dia. Doncs aquí certs nervis. Els fans de Bad Bunny fa molt poca estona que estaven per aquí asseguts davant l'Estadi Olímpic amb els típics parasols, les típics cadires de càmping. Ara, però, s'estan organitzant, estan drets, tenen números a les mans perquè ningú es coli. Una de les fans ens explicava fa només uns minuts com s'han organitzat.
18: Sobre les 5 i algo nos han dicho que los primeros 300 tienen que estar aquí a las 7 de la mañana porque te iban a dar una pulsera y con esa pulsera ya podías irte a tu casa y llegar a las 4 y podías entrar sin hacer toda la fila. Y bueno, nos hemos hecho todos más o menos unas camisetas a mano con pintura de pues Bad Bunny y de las canciones del álbum nuevo.
17: Com ens explicava aquesta fan, són els 300 primers els que són aquí esperant poder tenir aquesta pulsera per després poder marxar cap a casa i tornar quan vulguin, just abans, això sí, del concert.
15: Gràcies, Gemma. I davant d'un fenomen com Bad Bunny, que mou masses i milions i que exaureix les entrades en poca estona, hi ha qui activa la picaresca. Aquí a Catalunya hem parlat amb la Maite, una noia que van estafar amb la venda d'unes falses entrades.
19: I pareixia tot real, de veritat. I ens va dir, us deixo 3 entrades per 300 euros. Sí, va ser una mica rar perquè 300 et costa una entrada només, però nosaltres vam confiar de veritat perquè volem veure a Benito.
15: Guillem Favó.
3: Sí, de moment no podran veure Benito. Les van comprar i quan van rebre el PDF amb les entrades van veure que el remitent no era ben bé Ticketmaster. Per la seva banda, l'expert en ciberseguretat, Bruno Pérez Juncà, li ha advertit que li sortirà més car denunciar.
20: Això és el que us dic sempre. El cibercriminal olora la sang. Què han fet aquestes noies públiques? Van exposar la seva necessitat a TikTok de dir, escolta, que estem buscant entrades. Puf, vine aquí, que ara jo te les faig i t'estafo.
15: I el Fons Monetari Internacional li demana a Espanya que retiri les rebaixes fiscals a l'energia.
3: Demana suspendre-les, tret que es materialitzi un escenari greu. A més, li demana a Espanya que impulsi mesures més decisives per augmentar l'oferta d'habitatge.
15: I mentrestant, el focus està posat a aquesta hora a Suècia, on estan reunits els ministres d'exteriors de l'OTAN amb la posició dels Estats Units dins de l'aliança en el centre del debat.
3: Està a punt de parlar des d'allà el secretari d'Estat estatunitenc Marco Rubio, després que aquesta nit Donald Trump hagi anunciat que vol desplegar 5.000 soldats a Polònia en un moviment contrari al que havia anunciat anteriorment, que era la retirada d'efectius a Europa.
15: I avui parlem d'una d'aquelles notícies que de quan en quan és recurrent.
1: Val.
15: I és la massificació de l'Everest.
1: Ah, sí.
15: Hi ha hagut un nou rècord en l'Everest per pujar al cim. De fet, 274 persones van coronar-lo aquest dimecres.
1: En un sol dia, exacte.
15: Imagina't allà, doncs, com la cua del Pano, perquè a la cua del Pano hi ha 274 persones, afortunadament.
1: Però proporcionalment.
15: Però jo m'imagino que allà, que deu fer un fred capela, no? Allà, espera que esperaràs per pujar al cim. Doncs déu-n'hi-do. Això que ha provocat doncs, un nou col·lapse a doncs, tota una filera de gent per aconseguir aquest cim, el més alt del món, aquests 8.848 metres.
21: A new milestone on Mount Everest, a record 274 people reached the summit on Wednesday.
15: Aquest era el moment en què ho explicaven a la CBS. Jo deia ara que fa fred, però és veritat que aquesta època de l'any i pel costat nepalí, doncs les condicions climàtiques són més favorables. Però novament torna a obrir-se el debat de la massificació turística a la muntanya.
1: La massificació turística a tot arreu.
15: A tot arreu, també és veritat, també és veritat. Però sí, la muntanya potser requereix unes condicions físiques, no?
1: Sí, sí, tant.
15: Importants.
1: Gisela, gràcies.
15: Vinga, adéu-siau, igualment.
22: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Obrim el racó de pensar dels divendres amb la Lourdes Lancho. Què tal? Bon dia.
23: Hola, bon dia.
1: I amb el Miqui Núñez, ben tornat. Com estàs? Bon dia.
0: Bon dia, bé, bé, feliç de tornar a ser aquí amb vosaltres.
1: I nosaltres també. Just ara parlàvem de com has d'estar preparat per poder anar a la muntanya. Tu en saps una mica d'això, perquè has estat gravant la travessa aquests dies del 3CAT.
0: Exacte. Per això he estat desaparegut. Ha sigut increïble. Han estat gairebé més de dues setmanes on hem estat completament incomunicats, només pensant en fer esport i intentar no morir en l'intent i menjar tot el possible per poder compensar les calories que cremàvem.
1: Has patit molt?
0: Jo quan vaig veure que es deia travessa VIP, lo del VIP, jo pensava que seria d'una altra manera i que realment, que ens tractarien una mica VIP, però ha sigut més VIP Paperux que VIP, o sigui, de veritat, ha sigut molt dur, ha sigut, de veritat us ho dic, jo sóc una persona que ja sabeu que fa molt d'esport, que faig crossfit cada dia, però ha sigut realment dur i molt divertit, molt.
1: Clar, perquè a més també això de fer esport i de patir acaba tenint una sensació de recompensa en un mateix, no? Que a vegades el patiment et porta després a un estat de glòria on estàs això satisfet de tu mateix,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: Et sents un orgull personal que és bonic això també.
0: Absolutament, els que som una miqueta addictes a fer esport i a l'esport en general, quan l'estàs fent pateixes i t'agrada arribar al límit alguna vegada o gairebé al límit, però quan acabes de fer-lo i dius perfecte, ara això ja ho he fet, m'ha sortit bé o mig bé, la recompensa és enorme, sí.
1: Tu feies parella amb la Raquel Sans.
0: Sí.
1: Com ha anat? Perquè clar, us coneixíeu d'abans?
0: Doncs mira, la Raquel i jo ens coneixíem d'algun dia, però clar, no ens coneixíem tant com les altres parelles, vull dir, han anat, van sortir totes, és que jo he firmat un contracte on no puc dir res,
1: no
0: sé què s'ha dit i què no s'ha dit,
1: però vigila.
0: Per això he d'anar amb peus de plom, si veieu que em passa una mica, talleu-me, de veritat. No, crec que ja es van dir les parelles que van sortir, clar, hi havia els germans Casas, vull dir, crec que es coneixen una mica els germans Casas, no? Hi havia la Jessica i la Natàlia, que són amigues des de petites. Hi havia els tiets, que vull dir, passen el punyetero dia junts, i la Raquel Sans i jo, doncs ens coneixíem de dies comptats. Ara, la dupla galàctica que hem fet ha estat meravellosa. Per mi és el descobriment del 2026, Raquel Sans. Flipareu, de veritat, és meravellosa.
1: Què t'ha aportat? T'ha ajudat? O sigui, moralment t'ha ajudat?
0: La travessa o la Raquel?
1: Les dues coses.
0: moltíssim. A més, m'ha ajudat molt a una cosa que m'ha fet pensar moltíssim. M'ha fet pensar moltíssim i tenia ganes de parlar-ne perquè hem estat completament incomunicats.
1: Yeah.
0: Completament incomunicats. Nosaltres el primer dia ens treuen el mòbil, nosaltres no podíem avisar, com dic, per contracte, ni que anàvem a gravar això, ni quants dies estaríem, ni quants dies hem estat, si hem marxat, si no hem marxat. Nosaltres hem estat allà i m'ha fet pensar que el fet que et treguin el mòbil ja és com una travessa en si. O sigui, literalment, és una aventura on deixes... O sigui, la travessa VIP com a tal és una aventura on deixes moltíssimes comoditats, però jo el mòbil no l'havia deixat mai de la vida. I la veritat és que ha estat una detox digital espectacular, estar aquestes dues setmanes aproximadament sense mòbil. I saps una cosa molt important que he descobert? Que és que la vida continua. Cosa que potser... O sigui, que sembla una mica òbvia, però quan ho vius, tio, és realment com superimpactant, no? O sigui... No sé, he tingut molt temps de pensar, he tingut molt de temps de sobreviure en moltes ocasions, he tingut molt de temps de xerrar amb la gent. Feia molt de temps que jo no m'interessava per la vida de les altres persones i que no descobria, i que si no t'interessava, com a mínim, havies d'estar allà i havies d'estar present en el lloc que estava passant en aquell moment. He tingut més converses de veritat que mai... ha sigut increïble no poder buscar a ChatGPT segons quines coses, que això és espectacular, haver de que el cervell torni a tirar-li carbó a les neurones.
1: Perquè a més allarga les discussions, perquè si no, entre un que vol tenir raó i l'altre, s'acaba ràpid la conversa, perquè dius, ho busquem al ChatGPT, vinga va, doncs a una altra cosa, no?
0: Totalment. Com es deia aquella persona que tal... Ah, sí, no sé què. Això ja potser... Un rotllo xerrant, a la nit. Com es deia aquell tio que feia tal... No sé què? No, es deia Joan. No, es deia Pere. Doncs no ho sabem. I li diem Joan Pere. I ja està, a tu va passar. I et dic una cosa, el que més sobta aquell dia que te n'adones realment que no tens el mòbil és quan vols fer una foto, tio.
1: Ai,
0: quan vols dir, vull recordar aquest moment, que xulo, que guai, això, on estem, tal, no sé què. I dius, vaig a fer una... Doncs no vaig a fer una foto, vaig a fer una foto mental, i fas així, i intentes memoritzar. I et dic jo que la recordes més que si la tinguessis dins el mòbil juntament amb les 5.000 fotografies al carret que tens. Llavors, he trobat a faltar el mòbil, sí, però ni Instagram, ni WhatsApp, ni TikTok m'ha trobat a faltar a mi, ja t'ho dic jo.
1: Nosaltres sí, no, que t'hem trobat a faltar. T'anava a dir, t'has inspirat en noves cançons?
0: Sí.
1: Sí, eh?
0: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. De fet, la setmana que ve gravo una cançó.
1: Inspirada en la travessa?
0: Que m'ha sorgit de tot el que he viscut a la travessa.
1: Molt bé.
0: Sí, sí, és, a més, és molt bonic perquè, clar, vius tantes coses, vius tantes emocions. Per mi ha sigut com una operació Triunfo 2, tio. M'han tret el mòbil i he hagut de conviure amb gent que no coneixia de res i que ara són els meus millors amics i amigues.
1: I tant. Lourdes, i a tu què t'ha fet pensar aquests últims dies?
2: Doncs mira, avui és un dia de cues, perquè heu parlat de diverses cues, no? Des de la de l'Everest per pujar al cim de l'Everest, que comentava ara la Gisela, les cues de Bad Bunny, però a mi la reflexió em va venir l'altre dia, que també em vau parlar, per les cues que es van formar quan, bueno, posaven a la venda una edició especial dels rellotges aquests, els Swatch, no? A Barcelona van haver d'intervenir els Mossos d'Esquadra, en fi, i vaig pensar, ostres, sabem fer cua? En aquest país.
1: Ui,
2: perquè a mi és un tema que normalment em treu molt de polleguera, perquè hi ha uns moments molt determinats, bastant regulars en la meva vida, que haig de fer cua, per exemple, per embarcar l'AVE, no? o el tren. I tot i que estigui organitzada, moltes vegades hi ha una mica de caos i ja estàs veient com hi ha qui s'intenta colar.
1: Sempre.
2: Sempre, sempre, sempre. I llavors m'ha vingut al cap una anècdota de, durant una època de la meva vida, fa molts anys, vaig viatjar bastant a Xina, no? Era una Xina molt diferent a la que començava a enlairar-se, diguéssim, com a potència o com a país modern. Encara hi havia molts trets de la Xina tradicional. I, clar, em xocava moltes coses. I una d'elles era que no es feien cues. Era campi qui pugui. Uf. Jo m'enfadava, però m'enfadava moltíssim, moltíssim,
1: veus?
2: Moltíssim.
1: Jo sóc la creu, això. Jo sóc campi qui pugui, a favor del campi qui pugui. Jo sóc una estressada de la vida.
2: Pues jo, mira, no. Jo és que, de veritat, em treia de polleguera agafar un tren i estar a la sala d'espera i pensar, bueno, pues ja arribarà el tren. I quan arriba el tren és aquello tonto l'último. I em posava molt nerviosa. I passava les vacances molt estressada sempre. Jo anava a visitar el que era llavors la meva parella, que treballava allà. I resulta, hi ha una anècdota molt divertida, que un dia en un aeroport d'aquests amb un vol interior, resulta que la persona que havia de revisar el meu passatge i el meu passaport em va dir que em mantingués darrere de la línia. I jo vaig esclatar, però saps allò que dius? Bueno, la gota que va vessar el got, li vaig fumar en anglès, clar, a la pobra noia, una filípica que no sé, clar, no sé si mantenia o no, però jo vaig dir...
1: Per la cara segur.
2: Estic tot el punyetero estiu mirant com passen per sobre meu centenars de xinesos, perquè és que era igual, a més no respecten l'espai físic de distància ni res. I dic, i ara tu em dius que la line, quals collons la line? Em vaig enfadar moltíssim. I l'altre dia em va venir aquesta imatge veient això. I no sé si penseu vosaltres que els catalans, els espanyols, som especialment anàrquics a l'hora de fer cua o no, perquè jo pensava que sí, però després he vist, clar, en altres països que encara és pitjor.
1: Ja, i tant, sí. Mira com rebufa el Miqui.
0: Ets dels meus, no,
2: Miqui?
0: Em toca volar els nassos al tema de les cues i el respecte d'arribades i tot això, perquè és una cosa que vivim dia a dia, que és com... Tio, tots passarem, no us preocupeu. A l'avió, quan la gent s'aixeca, sí, crec que t'has del tema diverses vegades.
1: Oh. Sí, això n'hem parlat. Sí. Però per baixar, sí, però per pujar... Però per pujar, escolta'm, que igual et quedes sense lloc per la maleta, saps?
2: No, però tio, és que tots entrem. Vull dir, el tren igual. Una hora abans hi ha la gent fent cua,
1: sí,
2: ja.
1: Sí, sí. Ja que parlem de cues, Gemma Alegrí, què tal? Bon dia.
4: Hola, Marina, què tal?
1: A tu t'anima Montjuïc, a l'Estadi Olímpic. Sí. Li has fet el relleu a la nostra estudiant en pràctiques, a la Susana, que hi porta des de les 7 del matí i ja hi havia gent. S'ha trobat amb una noia amb un matalàs inflable, que ha vingut directe de l'aeroport i que va dormint estones com pot. S'ha trobat a un altre grup de persones que portaven un número a la mà, perquè allà sí que s'estan organitzant la cua, no?
17: Això et volia dir, Marina, aquí la gent és molt respectuosa i civilitzada, almenys fins ara. És un quart d'11 del matí, veurem, quan s'acosti l'hora del concert. Exacte, però de moment està sent tothom molt civilitzat per això que deies. Els estan posant, els hi han posat ja un noi que és fan, o sigui, no és organitzador ni forma part de l'organització, sinó un fan de Bad Bunny, que va amb la samarreta del Barça, amb el número de Rafinha, va posant numerets a les 380 persones que han arribat primer aquí a l'Estadi Olímpic. N'hi ha que han arribat a les 7 del matí, però és que n'hi ha que han arribat a les 4, i aquesta gent doncs està fent cua ara mateix perquè els estan posant un braçalet i aquesta gent ja pot tornar cap a casa seva. A la universitat ens deia algú que fins i tot anava ara a classe, veurem també si és veritat, però ens deien que tornaven a casa perquè volien descansar, fer la migdiada, carregar el mòbil també ens ho han dit, per després, quan sigui l'hora del concert, doncs acostar-se a l'Estadi Olímpic i que puguin passar, perquè ja ho hauran fet bé, a veure si m'explico, vull dir que ells ja tindran la pulsera i podran colar-se sense colar-se, saps què vull dir?
1: A mi em sona menys xofert que cantanyo, que diríem cantes.
0: Home,
1: que, home, que és això, ara home. Ja una pulsareta
17: estan
1: i te'n posa cap a casa.
17: Estan organitzats,
1: sí, sí.
2: Més organitzat, millor.
1: Sí, això segur. Això ja sabem, Lourdes, que tu milites aquí. Se'm feia creus la Lorena Vázquez, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia. És que mira que a mi m'encanta el Bad Bunny, però crec que m'agrada més dormir. O sigui, el tema matina és el tema que porto malament.
17: Gent ja molt jove a les 4 del matí, eh? Sí, sí, sí. Sí. 4 Gemma, del matí.
1: Gemma, i a més amb el rum-rum aquest, amb l'especulació de si vindrà la Rosalia.
17: Clar, clar, o sigui, això encara ho fa tot una miqueta més complicat. Directament complicat.
1: Ja, ja.
17: Vull dir que hi ha molts nervis, hi ha molts nervis.
5: La nostra aposta és que sí, no, Gemma? Jo crec que la nostra aposta, clarament
17: entenc
5: sí.
17: Entenc que sí, deien que era per aquí, no? Vull dir que tampoc és enlloc fent concerts, per tant, veurem. O sigui, si apareix Rosalia ja, jo no sé.
1: Sabem algun VIP que vingui?
5: No, segurament n'hi haurà moltíssims, però això saps què passa? Que no es confirma fins al darrer moment i mai t'arriben informacions,
17: clar,
5: ni des de l'Estadi Olímpic, ni des de l'associació de, saps, de premsa d'allà, o sigui, tampoc, impossible saber res.
17: Algú haurà d'entrar a la caseta, no? Vull dir que algú hi haurà d'haver dintre.
5: No, seguríssim, clar. Hi haurà una llista de VIPs enorme, el que passa que és molt difícil assabentar-se perquè tot ho guarden en secret, saps? O sigui, clar, fins i tot la gent de premsa, que sempre està acreditada a l'Estadi Olímpic, ara mateix no té cap mena d'informació.
1: Clar, i això sempre passa, que el del divendres és el que manté tot l'intríngulis i tot el secret i després els que hi van dissabte i ja saben tot el que
17: els
1: passarà.
17: Els vídeos, tot.
5: I jo crec que hi haurà VIPs cada dia, eh? La meva aposta
17: VIPs
5: és que hi haurà...
17: diferents.
5: Sí, jo crec que hi haurà VIPs cada dia.
1: S'especulava, Arnau, amb jugadors del Barça.
6: Sí, ho llegíem ahir un article a Mundo Deportivo, no? Que hi ha molts jugadors del Barça que són fans de Bad Bunny, que havien demanat aquestes entrades VIP i que podien ser una de les sorpreses que es poden trobar a la caseta aquesta mítica de Bad Bunny.
1: Gemma Alegrí, gràcies.
17: A tu, fins ara.
1: Si qualsevol cosa ens dius, si et trobes alguna cosa divertit.
17: Quedem així, o algun famós.
1: Exacte, o algun famós, gràcies.
17: Fins ara.
1: Miqui, a tu t'hi veuran al concert de Bad Bunny com a famós, per al·lusions?
0: No, ni me'n recordava que avui tenia, hi havia concert de Bad Bunny. No ho sabia.
1: Clar, és que has viscut en una bombolla, ja ens ho estaves dient ara.
0: He viscut en una meravellosa bombolla i no soc gran fan de Bad Bunny, no.
1: I éreu fans d'això?
0: Yo me he sido fan de res.
1: Espera.
7: Tiempo, empieza por A. Mecanismo para esparcir un líquido a presión como el agua para el riego.
23: Aspersor.
7: Si B, abertura delantera de un pantalón.
23: Bragueta.
7: Si C, galería que rodea el patio principal de una iglesia o convento.
1: No em digueu que no heu jugat mai a casa al rosca del passapalabra.
5: Home, cada dia. La meva mare
0: s'hagués emportat el bote. Mira,
5: exacte, la meva mare és la major fan de Roberto Leal i d'aquest format perquè ja el mirava abans amb Cristian Gálvez i l'anterior presentadora.
1: Ai, com es deia, la morena?
5: No me'n recordo, quina ràbia. Era la
1: ChatGPT, sisplau.
5: Sí, és que em surt la Cristina Senovilla, però no és Sílvia Hato.
1: Sílvia Hato,
5: exacte.
1: Hato. Està, gràcies.
5: Sí. Sí. Un gran format i ara mateix és, jo crec, la bomba televisiva de la setmana, sens dubte, perquè ja sabeu que a 3 Media ha perdut l'exclusivitat de tenir aquest rosco. De fet, portaven uns anys ja litigant per aquest format. I el rosco famós de Passapalabra se l'han portat Mediaset, que clar, no sabem què farà ara Passapalabra al format d'Antena 3 per poder modificar el programa i que no veiem ni tan sols alguna cosa que sembli el rosco.
1: Mariola Cubells, què tal? Bon dia.
24: Bon dia, companys, què tal? Com
1: trucada d'emergència que t'havíem de fer, connexió d'emergència, després de conèixer aquesta notícia. De moment, ahir, el que els hi diuen és al Tribunal Suprem, això no ho podeu seguir fent perquè això és d'una empresa holandesa i, vaja, el que venen a dir és, si voleu seguir batent el rosco, passeu per caixa, no?
24: Sí, el que pasa es que la variable que no contemplaba era esta compra de Salem, de Alejandro Salem, per part de Mediaset, de apropiar-se dels drets una vegada estiguera, se coneguera la sentència. Jo, de tota manera, vinc així a tranquil·litzar-vos a tots. A ta mare, Lorena,
5: gràcies,
24: a ta mare
5: Mariola.
24: També, a ta mare també i a tots. És a dir, no passa res. Els diners estan. Ells tenen uns gabinets jurídics i econòmics que vosaltres en la vida podreu imaginar, tots junts aquí, tots els que estem. Llavors, s'apanyaran, és a dir, o Antena 3 farà una recompra a Telecinco, o Antena 3 dirà, pues ara ja no es diu el rosco, ara es diu el redolí. Clar. I no passa res. Reformularan el format, perquè ese format, perquè clar, la crisi real haguera sigut que no pogueren emetre passapalabra. Mm-hmm. Però el rosco és una part importantíssim de passapalabra, però vamos, vos puc garantir que en la tele reformulacions de programes que semblaven uns als altres per amenaça de plagi, per còpies fraudulentes, etc, han hagut sempre i continuen a

0: que Telecinco va començar a caure quan van deixar de fer el passapalabra. Ara Antena 3 pot mantenir el programa, però deies, Mediaset s'ho ha quedat, ho explicàveu sí, sí, ara, no. S'ha quedat la part del Rosco. No. S'ha quedat la part del Rosco. Però el Rosco però és el minut... Però és el minut d'or de la tele a Espanya. Abans sí, ho dèiem, he mirat les audiències d'ahir, un 20% d'audiència, un milió i mig de persones.
1: Vosaltres penseu que es pot crear un format només amb el Rosco. El Rosco és una part d'un programa d'hora i pico, d'un concurs que dura hora i pico, i tu només tens el Rosco.
0: Ja, ja. S'ha fet comiats de solter i de soltera, amb la prova del Rosco de passapalabra.
2: I aniversaris, vull dir, s'ha convertit en un format molt divertit també per festes.
0: Que però... si tots hem d'anar pagant, malament rai, tu.
2: Sí, però jo crec que alguna cosa s'inventaran, sobretot no crec que haguem de patir pel format passapalabra, si no es dirà Rosco, es dirà d'una altra manera, i si no ja canviaran quatre coses perquè sembli una altra cosa diferent.
0: No voleu patir, no sé quin nom li hem posat, però li posem Rosco?
3: Roscon, no? Ja que
0: Roscon,
3: la Cristina...
0: Va, doncs va, tots a jugar, Lourdes, Miki, Mariola, Lorena... El Roscon de l'Aquí Catalunya.
4: M'encanta.
3: Com comença? Jo comença Tiempo, no?
0: Tiempo.
3: Tiempo, amb la missió de la NASA que a l'abril d'aquest any va enviar per primera vegada en dècades quatre astronautes a circumnavegar la Lluna.
1: Apolo 4.
2: No, el Lara, no? Ostres, com es diu?
1: El Teatre.
2: Mare meva.
4: Wow.
0: Ja jugo jo, Artemis.
3: Molt bé, molt bé, Marina.
2: No me'n recordava, mira que m'hem acabat ja col·lapsats.
3: Amb la B, multimilionari i fundador de Microsoft.
5: Bezos.
0: Molt bé, Lourdes.
2: No,
3: Bill Gates.
0: Bill Gates.
2: Sí, sí, sí. Mare meva, semblem tots, vale.
0: Qui se l'ha emportat, aquesta?
2: Ningú.
3: Amb la C, ciutat francesa coneguda pel seu Festival Internacional de Cinema.
2: Cannes.
0: Molt bé, Lorena.
3: Amb la D, com es diu l'últim àlbum de Bad Bunny?
2: Uau,
0: fàcil.
2: Ni idea.
4: Devi tirar més fotos.
3: Molt bé, Vicky. Amb la E, fenomen astronòmic total que genera gran expectació per aquest any i que serà visible de manera espectacular.
1: Eclipse.
3: Molt bé. Amb la H, el nou virus que ha espantat el món.
4: Hantavirus.
3: Amb la L...
4: Això m'he entrat fa poc, també, perdó.
0: Amb la H aspirada, m'agrada.
3: Molt bé, molt bé. Amb la L, rival del Barça a la final de la Champions femenina de demà.
2: Lió.
0: Qui l'ha dit?
3: No sé qui va
0: dir. La Lourdes, no?
2: La Lourdes.
0: Sí.
4: Amb
0: la...
4: Qui és?
3: El Lió. Amb la N, cognom d'un reputat cantant català que comparteix amb un expresident del Barça que diu que Barcelona és la ciutat que porta el nom del nostre club.
2: Núñez.
0: Molt bé.
4: Navarro. Perdó.
3: Amb la P, què s'ha aprovat aquesta setmana a Catalunya que ha generat molta polèmica i debat?
2: Pressupostos.
3: Amb la R, on no funcionen els... Ah, no, això no és els trens. Que s'ha postulat obertament per liderar una aliança de les esquerres a les eleccions generals.
4: Rufián.
3: I amb la W, nom de l'empresa de comunicació en format de societat limitada administrada per les filles de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: What the fuck?
0: Molt bé, what the fuck? Molt bé, molt bé.
1: What the fuck?
0: Sort que n'has rascat una, Mario.
1: És que no ho sentia bé, a més.
0: Ja, clar. Tengo problemes en el oído. Sí. Lorena, la guanyadora del Roscón del Passapalabra, del Roscón de l'Aquí Catalunya.
2: Que guanyo algo que no siguin els jocs florals de 8è de GB.
0: Arnau, gràcies. Gràcies per haver-nos fet jugar.
4: Que guai.
0: Us heu passat bé, sí?
2: Molt bé.
4: Ai, sí.
0: Això és el que importa. Molt. Va, doncs, us acomiado, Miki, Lourdes, Mariola, gràcies. Ens quedem amb la Lorena, que tenim teca de les revistes del cor. A la tornada.
4: Adéu.
6: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
7: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
8: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
7: La crítica és la consciència de la història.
8: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
7: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
8: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Suena el rum-rum de mi mundo marrón.
6: Aquí Catalunya.
10: Doble ración de realidad común desde un rincón. Mi habitación.
6: Amb Marina Fernández.
10: Primera fila solo para mí.
11: A mí me suena el rum-rum de mi corazón.
0: I fem sonar ja el rum-rum, com cada divendres, amb la Lorena Vázquez. S'ha afegit a la taula també l'Edgarita. Com esteu?
12: Molt bé, genial, com sempre. I esperant, expectant, a veure què ens porta la Lorena, perquè per mi, ara tens un... Ara, ara...

0: una responsabilitat, perquè jo vinc només per això, o sigui que...
1: Vens verge, no? Sí. Diguéssim.
0: Bueno, no, però vinc per això, no?
1: Ah, perfecte.
2: Així és com tres els titulars, tu, Lorena, no?
1: Faig el que puc. He
2: tingut una prova en directe, ara. Comences per la Min Yamal, que ens consta que tampoc és verge, no?
1: No, crec que no. A veure, la seguretat i la certesa absoluta no la tinc, però jo, si he d'apostar, diria que no. El tenim enamorat, no sé si ho sabíeu. Edgar, m'imagino que sí, sí, perquè sí, tu sí. Ets, suposo, un gran seguidor del futbol
0: del
1: i de
0: Barça,
1: tot el que fan
0: sí,
1: els seus jugadors,
0: de petit,
1: no?
0: Sí. No, sí, sí. Sí, vaig veure les imatges de tots els jugadors arribant al sopar.
2: Sí, re-enamorat el tenim. Sí.
1: A veure, tampoc et flipis, saps? Vull dir, m'imagino que aquesta noia li durarà el que li dura la resta, no?
2: Sí, eh?
1: Sí. No crec que us hagueu de fer gaires il·lusions.
2: Però la cosa passa... és que l'ha portat al sopar que ha fet de festa de la Lliga al Barça.
1: Exacte, aquesta noia es diu Inés García, té 21 anyets, és influencer, com ara tothom és influencer, vaig explicar-vos a què es dedica. Aquesta noia parla de moda, de cosmètica, ha treballat per marques molt conegudes també com a model de roba interior, té més de 90.000 seguidors a Instagram, fins i tot arriba als 500.000, vull dir que, a veure...
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
2: I ara deu haver pujat com l'escuma, a més a més.
1: Ha pujat absolutament moltíssim, sobretot perquè ja fa uns dies que se'ls va veure a Sitges junts, a la Min Yamal i a ella, dinant a un restaurant bastant conegut. Després també van haver unes imatges a l'aeroport de Barcelona i aquest viatge que va sorgir a través de les imatges que vam veure a l'aeroport, resulta que es va fer viral aquesta setmana perquè hi havia més imatges dels dos junts caminant agafadets de la mà per Grècia, una illa grega.
2: Puc fer d'advocat del diable ara?
1: Sí, clar.
2: És que dius, és influencer.
1: Sí.
2: I jo deia, deuen haver pujat els seus seguidors com l'escuma. Sí. I pot haver interès per part d'ella.
1: Mira, s'ha parlat moltíssim de que podria ser l'interès precisament el que hauria mogut aquesta noia a acostar-se a la Min Yamal i ella s'ha emprenyat moltíssim. De fet, les úniques declaracions que ha fet sobre alguna cosa propera a la Min Yamal ha estat per deixar claríssim que ella no era una dona interessada, per desmentir que tingués per ella abans d'iniciar la seva relació sentimental amb la Min Yamal. Cap dels dos protagonistes ha respost, ni Inés ni la Min han dit de moment que són parella, no ho han parlat, però el que acompanyés a la Min Yamal en aquest viatge a Grècia, que se'ls veiés agafats a la mà, i ara en aquest sopar, que és com la manera d'oficialitzar la relació, ja no deixa dubte a ningú. Són parella, veurem això, veurem si la relació avança o no. Jo crec que els dos són molt jovenets, com per dir que són nòvios, no? I de moment, ell vol oficialitzar la relació i deixar claríssim que ara mateix té parella.
2: I ara ens toca parlar de dos grans artistes del panorama musical a Espanya i al món, et diria, però que no han acabat d'envellir bé. Per quin comencem?
1: Pel que tu vulguis, vinga. El que més ràbia et faci.
2: Per ell.

0: señor.
1: Escarallarà Julio Iglesias contra Yolanda Díaz per injúries i calúmnies.
2: Notícia de les darreres hores, perquè sí que és cert que el dimarts passat va haver un acte de conciliació entre Yolanda Díaz, la segona presidenta del govern, vicepresidenta del govern, perdó, i Julio Iglesias. És cert que cap dels dos va assistir en aquest acte de conciliació, van anar els seus assistents legals, els seus advocats. L'acte de conciliació va acabar sense acord perquè Yolanda Díaz es va negar a retractar-se, perquè recordeu que Julio Iglesias demanava una rectificació pública, un reconeixement del dany, una indemnització i la retirada de les declaracions. La frase que tant li va molestar a Julio Iglesias va ser que els escalofriants va fer servir, que no sé, segurament en català no s'ha ben dit,
1: escalofriantes, no?
2: No, sí, les esgarrifoses declaracions que havien fet les extreballadores a Julio Iglesias sobre abusos sexuals i la situació d'esclavatge, no? Que així que l'havien deixat esparverada. I és veritat que ella directament va donar per bones les declaracions de les extreballadores, igual que moltíssims de nosaltres, no va fer servir la paraula presumpta, i això, el no valorar que Julio Iglesias pogués ser un home innocent, va fer que Julio Iglesias tirés endavant amb aquesta querella, que ha confirmat l'agència EFE, que directament arribarà als tribunals fins a aconseguir la rectificació pública de Yolanda Díaz.
1: I de Julio Iglesias,
3: Me despido. Acaba la gira importante 2025-2026. El retorno ha sido glorioso y he de agradeceros a todos vuestra lealtad y vuestro entusiasmo. Pero no me voy del todo. Me retiro a pensar y a fabricar lo que será nuestro próximo encuentro el año que viene. No me alejaré. Os estaré vigilando, os estaré cuidando.
4: Simba.
2: Mare meva, jo m'he cagat de por, eh?
1: És Miguel Bosé.
2: És Miguel Bosé, perquè no, si algú no l'ha reconegut, en el vídeo que ha publicat a les seves xarxes socials, que nosaltres hem rescatat l'àudio, es veu com ell es converteix en una mena de lleó.
1: No en el papallau.
2: No.
1: Que també podria ser, perquè amb aquest toque de divinitat que l'envolta.
2: Amb un lleó animal. És veritat que tothom s'ha preguntat què li està passant a Miguel Bosé, perquè darrerament té unes sortides de to bastant, no sé, entre divertides i tenebroses.
1: I vergonyoses.
2: També. I l'única cosa que ha fet és simplement acomiadar-se de la gira d'una manera bastant, no sé, creativa, fent servir la intel·ligència artificial. No sabem molt bé si això de que ens estarà vigilant va pels periodistes o què, perquè saps que a nosaltres ara mateix l'única cosa que ens interessa és que acabi la gira i que es traslladi ja d'una vegada per totes a Andorra.
1: Per què?
2: Perquè s'ha parlat moltíssim del seu trasllat des de Mèxic a Andorra,
1: sí,
2: que deixaria de banda la seva vida a Llatinoamèrica per tornar més a prop de la península Ibèrica, per estar més a prop dels seus dos fills, tot i que ell diu que no té quatre fills, sinó dos només. Llavors,
1: pobrets, sí, els altres dos, o no?
2: Sí, sabem que està més a prop, cada dia més a prop d'aquesta mudança, que hauria decidit que fos Andorra perquè també tributaria menys diners i no hauria de tributar en el seu país de naixement, que és Espanya.
1: Que raro.
2: Té problemes sempre amb Hisenda, amb l'agència tributària, és per això que va decidir marxar d'Espanya, i veurem si finalment es materialitza aquest trasllat a Andorra, que hauria de ser ja el mes de juliol, perquè els seus fills, com vam dir les mamarasses en exclusiva, ja estan inscrits en una escola andorrana pel mes de setembre.
1: I després tenim l'Aitana Sánchez Gijón, l'actriu, que ha carregat durament contra vosaltres?
2: Sí, mira, m'agrada...
1: Contra la premsa del cor.
2: M'agradaria molt saber la vostra opinió, perquè és veritat que portem tota la setmana parlant d'aquest tema i ja les opinions estan molt, molt dividides, perquè és veritat que l'Aitana Sánchez Gijón mai ha comercialitzat amb la seva vida privada, i això vagi per davant. Ella donava una entrevista al diari El País durant la seva promoció al Festival de Cannes de la pel·lícula que ha protagonitzat amb Pedro Almodóvar, que es diu Amarga Navidad.
1: Sí.
2: A ella el diari El País li preguntava que com estava vivint l'assetjament per part dels mitjans de comunicació de la premsa del cor per la seva darrera relació sentimental. I ella directament deia que la premsa del cor era depredadora i que se sentia que li estaven violant la seva intimitat. Diu que mentre ella visqui no pensa cedir cap part de la seva intimitat, cosa que jo entenc, però el que m'agradaria que ella també entengués és que ella és un personatge públic, és una actriu que es deu al seu públic i als espectadors del cinema, als telespectadors de la televisió, de les sèries que protagonitza, i de vegades els protagonistes d'aquestes notícies no decideixen si són notícia o no. En aquest cas ella anava pel carrer petonejant-se amb un actor que també és molt conegut, un paparazzi al carrer sense fer res il·legal va captar aquestes imatges, i els periodistes de la premsa del cort tenim dret a decidir el que és notícia i no. Igual que si un assassí mata algú, oi que l'assassí tampoc voldrà sortir als mitjans de comunicació i això també surt? O si un polític...
1: No vols dir aquesta comparació, sí?
2: Sí, o si un polític, per exemple, en un cas de corrupció es publica en un mitjà de comunicació que és una persona corrupta, m'imagino que tampoc voldrà que això sigui notícia. Vull dir, els protagonistes de les notícies moltes vegades no decideixen si són o no protagonistes. Són personatges actius, no? D'una situació, i els periodistes som els que decidim què és notícia i què és notícia. Tu després pots ser còmplice d'aquesta notícia, pots guanyar diners amb aquesta notícia, o pots directament no fer declaracions sobre aquesta notícia, que és el que ella ha explicat. Però d'aquí dir que som violadors de la intimitat i depredadors, em sembla tan injust, precisament perquè ella, moltes vegades, quan la premsa del cor li ha jugat a favor, no li ha semblat malament, perquè a l'inici de la seva carrera, quan parlaven, per exemple, que tenia molt bona relació amb Keanu Reeves quan va protagonitzar Un passeu per les nubes, no la vaig veure queixant-se en cap moment, saps? I quan la premsa del cor o la premsa de revistes femenines, que se li diuen, juguen a favor i li fan reportatges, quan promociona pel·lícules, tampoc veig que es queixi. Llavors, aquesta doble moral a mi realment em molesta bastant.
1: Tu, segons tu, és el preu de la fama.
2: És que és el preu de la fama, però no només a la premsa del cor. O sigui, els periodistes són qui decideixen el que és i el que no és notícia. I molt probablement de les persones que parlem cada dia, els periodistes esportius, els periodistes polítics, els periodistes de successos, els periodistes de la premsa del cor, moltes vegades, segurament, de les persones que versen les notícies que fem, no estan d'acord en ser notícia, en ser portada, en ser titular.
1: L'Edgar feia cares.
0: No, estava escoltant. No, jo
1: passo de mullar-me aquí.
0: No em vull mullar, i a més és que no connec tan directament al periodisme i a la feina, i tampoc no...
1: I és veritat que, posant-te la pell d'ella, no? que és veritat que tu en algun moment has de... De fet, hem entrevistat famosos, en diverses vegades, i et diuen, sí, és dur, a vegades. Recordo que parlàvem amb el Fran Perea ara fa uns dies, que ara amb ell ja li ha baixat la febre del famoseig, diguéssim, no? Ara ja no el paren pel carrer.
2: Recorda't quan vas entrevistar l'Òscar Casas i l'Anna Mena.
1: Sí.
2: No van tenir cap mena de problema en parlar de la seva vida privada i de la seva vida sentimental.
1: Suposo que també ha d'anar amb el teu moment vital, no? Sí. Si estàs en un bon moment, en un moment
2: baix...
1: Però
2: tu pots jugar fins on vulguis.
1: Ja.
2: I també pots decidir no parlar mai. O sigui, hi ha moltíssims famosos que no parlen mai de la seva vida privada ni les veuràs mai en una revista del cor. Pot ser accidental, com és el cas de l'Aitana Sánchez-Gijón. Ja veuràs com l'Aitana Sánchez-Gijón, si la truca a la revista Hola, no vendrà una entrevista parlant del Maxi Iglesias. I escolta, molt bé per ella, però molt bé pels periodistes que fan aquestes preguntes, i és el protagonista el que decideix respondre o no. Mm-hmm. Però d'aquí a insultar companys, a la premsa del cor, insultar un sector, crec que està pixant fora de test absolutament.
1: I acabem amb la Laura Escanes. Él quería todo con ella, quería.
2: Que escollis aquesta cançó, per parlar de Laura Escanes.
1: No he sigut jo, la mala bala la tinc Laura Estrada.
2: Ara mateix,
1: aquí,
2: no? Laura Estrada, has fet molt malament, perquè saps que la Laura Escanes aquesta cançó no la vol sentir mai més a la seva vida, li està sortint un sarpullido ara mateix.
1: Portava un tatu, fins i tot, del Todo Contigo, de la cançó que li va dedicar l'Álvaro de Luna.
0: Nada contigo.
1: Desastrosa relació.
2: Els tatus es borren ara sense cap problema. Es va esborrar el del cul, el que tenia per Risto Mejide.
1: Però no volem parlar de la seva relació sentimental, sinó que apunta o sembla que podria fer un canvi professional i dedicar-se a la música?
2: Mira, tot això ha sorgit a través d'unes imatges que publicava Javi Hoyos al seu compte d'Instagram, i diferents mitjans de comunicació captaven Laura Escanes sortint d'un estudi de gravació. Li preguntaven, Laura, te vas a dedicar ara al mundo de la música? I ella somreia i deia, no puc explicar-vos res.
1: Ni confirmo ni desmiento.
2: Em sap molt de greu destapar-vos aquest hype que heu muntat entre tots, però jo, sincerament, si he d'apostar, des del desconeixement absolut, però és la meva aposta, la deixo sobre de la taula, això és una publicitat encoberta claríssima de xarxes socials, crec jo. si de cop i volta ara resulta que volen a Eurovisió Laura Escanes, mira...
1: I van al Chiquili 4, vull dir.
2: Faré el, pròxim, el proper programa d'aquí a Catalunya ah. en sostenidors. Val. Vale? Si això passa...
1: Vinga.
2: Si això passa, tinc un escot ben bonic i faré el programa, això, o en biquini, com vulgueu. Amb
1: arroba Laura Escanes, val? Traiem exacte. Aquest clip i li enviem.
2: Si Laura Escanes vol anar a Eurovisió o ara vol dedicar-se al món de la música, mira, podríem haver aprofitat per preguntar-li al Miqui,
1: no
2: que som molt amics,
1: no
2: a lo millor.
1: És molt reservat el Miqui en aquestes coses.
2: El Miqui també té la, eh?
1: Però sempre ha dit que li ha sorprès musicalment la Laura Escanes en els shows musicals que han fet a les campanades de Cap d'Any.
2: Sí, és que té una veu bastant, bastant maca, no? Té una veu agradable i escolta, podria ser que volgués donar-li un gir de 180 graus a la seva carrera.
1: I podria ser que tu estiguis maldant per despilotar-te aquí a Catalunya.
2: Ho dubto moltíssim i crec, desgraciadament per tots vosaltres, no em veureu despilotada.
1: Encara. Lorena Vázquez, gràcies. Ens quedem adeu. Amb l'Edgar Ita d'aquí un minut als consells del conseller Ita, que segur que no necessitàveu saber.
4: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
5: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
6: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
5: La crítica és la consciència de la història.
6: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
5: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
6: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Així fins a les 11.
1: Tota la secció, així. Sí, a veure, no sé què vens avui, no en tinc ni idea. No m'ho ha explicat ningú.
0: Doncs mira, avui acabo ràpid, perquè us diré que no pinteu el vostre pis, que contracteu a professionals, ja està. Ja, aquí està,
1: Que és un bon consell, però clar, queda una mica curt per fer tota una secció i que després et paguem, saps?
0: Bueno, si em pagueu jo marxo, no? Però, no, és que em passa una vegada i una altra, Marina, que torno a caure en el mateix. O sigui, ja saps, de tant en tant, no sé per quin motiu la teva parella un dia de sobte ho diu... Hauríem de pintar el pis, no? Uh-huh. O sigui, hauríem de... No.
1: Aquest doncs... plural, ja està. Dic, píntalo tu.
0: No, hauríem de pintar no.
1: Amb la singular.
0: Potser no fa falta. Potser està bé el pis. No vindrà ningú a casa. O sigui, està bé el pis. Jo crec que se li posa el dimoni i l'Angelet, saps com a les pel·lícules, a l'espatlla que se li posa una a cada costat, i l'Angelet diu, no diguis res... Esteu bé així veient una sèrie avorridíssima a Noruega, o sigui, està tot bé, i el dimoni diu, mira la paret. No, clar, tu mira la paret, no està en el seu prime. Clar, i diu, jo crec que hauries de dir en veu alta, hauríem de pintar el pis, no? Això és l'infern, clar, guanya el dimoni, i això és l'infern, així que comencem.
8: Cuando se pintan zonas de difícil acceso, como en el baño, proteger todo con papel de pintura puede ser un poco difícil y complicado.
0: Dale.
8: Una buena manera de cubrir los objetos, como las tuberías del baño, es poniendo un poco de plástico de cocina normal y corriente.
0: Ojo,
1: Paper film, no?
0: Sí, però són flipats els consellistes. Com, bueno, com sempre. Però ens passa a tots perquè al principi tu et flipes i penses, pintaré el menjador de color cirera, l'habitació ocre... El rebador... Bueno, dius el hall, perquè a vegades també pot ser idiota, i dius, pintaré el hall, que estarà perfecte, amb un toc venecià, que això es va posar molt de moda als 90, el venecià. Arribes al Leroy Merlin i li dius tot això al noi, imberbe, amb la cara plena de grans, que vols fer de color cirera i de color venecià i no sé què, i et surts allà amb una galleda gegant de pintura blanca... Que serà el compit.
1: Que al final, millor blanc, sempre.
0: Millor blanc, tot,
1: no,
0: clar.
1: No et compliquis.
0: Però hi ha molta feina i al principi penses, va, això es fa tot en un matí. Quan arribes allà, dius, amb aquesta galleda... No sé com la gent crida pintors professionals, però et pots creure que no és arribar i passar el curró? O sigui, primer va a lo de posar la cinta.
1: Clar, vale? que el xulo és passar la brossa amb la pintura. Això està molt bé, però problema és tota la prèvia. Que és
0: jo veig una errada... Això ja va directament als pintors, vale? Veig una errada de màrqueting per la seva part, perquè jo vaig arribar a la botiga i dona'm cinta de pintor i em diu, voldràs dir cinta de carrosser.
1: Ah.
0: Clar, i jo dic, no, vull cinta de pintor, jo no vull canviar una carrosseria, jo vull cinta de pintor. I em diu, ah, et refereixes a cinta d'emmascarar.
1: Carai.
0: Cinta d'emmascarar, o sigui, qui és el flipat que posa els noms? O sigui, primer, jo no sé què fa un carrosser, però com que cinta d'emmascarar, que sona a que amb aquesta cinta pots maquillar el Joker? O sigui, cinta d'emmascarar.
1: Amb la pintura blanca.
0: Va, un altre consell.
9: Para los suelos puedes utilizar papel protector y cinta de carrocero. O bien, plásticos.
0: Veus? Clar. Ara, clar, va al terra. Ara anem al terra. S'ha també... Primer la pallissa de posar cinta per totes les parets, per tots, i ara vas al terra, que al principi la poses perfecta i després ja dius, va, a prendre pel sac, que sigui un laboratori. O sigui, tot blanc i ja està, a sac o pintar.
1: Clar, després hi ha els que diuen, no cal, jo sóc tan bo, tan precís, que no cal que cobreixi el terra.
0: No,
1: jo sóc
0: boníssim.
1: Plaf, no, no, la gota ja.
0: Plam. Botarrón. I clar, i després jo aconsello una cosa. Venen uns plàstics gegants, ¿vale? per posar-los al terra.
1: O per embolicar cadàvers.
0: També, que mira, poden servir. Deixes una mica per si has de matar algú, però de moment per pintar i per no tacar el terra. Compreu-los. Compreu-los, els plàstics aquests, perquè no poseu revistes o diaris antics, perquè és una trampa, sobretot els que som despistats, perquè et quedes embadalit llegint i no pintes. I no pintes, clar, que jo l'altre dia estava amb el pincell pintant i de sobte dic, hòstia, que Romario ha fitxat pel Barça. Clar, no. Perquè són tot com
1: molt... Retros, clar.
0: Sí, com molt... No em diguis que mor Carmina Ordóñez. li diré a la Lorena. Que... Però bueno, al final, clar, comences a mirar, comences a llegir coses antigues i no pintes res.
1: Com a casa.
8: Si eres un pintor un tanto descuidado, como yo, y acabas con más pintura en las manos que en la pared, cómprate uno de estos guantes de látex para manipular alimentos.
1: Y cadàvers.
0: I cadàvers. ¿Ves?
1: ¿Otra vez?
0: Aquí, jo crec que, i a més la veu del tio, jo crec que és un assassí. El tio va amb molta pausa.
1: Està parlant amb segones.
0: Cómprate unos guantes para matar a alguien. Bueno, jo no sé com m'ho faig, però acabo pintat de dalt a baix, ni guants ni res. A més, tu no tens roba de pintor professional. Tu fas servir la samarreta que et va regalar el teu col·lega de la seva empresa, que aquí has d'estar atent si li dius que vingui a pintar a casa, perquè això, per cert, és d'amic cabron. Sí, crides. Has de cridar un amic per anar a dinar, per anar de festa, però no per pintar a casa teva.
1: A mi em toca d'aquí poc, eh?
0: Sí?
1: Anar a casa d'una amiga a pintar.
0: És que et anava a preguntar, eh? Si vas sí. Per aquí, tu. Però
1: sí, sí.
0: Perquè tu ets de pintar tu o cridar professionals?
1: Jo a casa crido professionals, si em criden les amigues hi vaig.
0: Però la examiga, perquè això ja no hauria de ser. Va, li enviem un missatge. Amiga de la... Com es diu? Va, com es diu?
1: No, bueno,
0: Marta, vale?
1: Manu.
0: Vale.
1: Es diu Manu.
0: Vale, pues Manu... Ets un mal amic, una mala amiga, ets una mala persona i la Marina ja no t'estima. Ja està, ja ho hem dit. Vale, una cosa que tampoc entenc dels pintors és per què tota la roba és blanca. O sigui que el primer dia ja sembla un dibuix lliure de quan eres petit. O sigui, què és això?
1: Perquè normalment deuen pintar només de blanc.
0: No.
1: Ah, bueno, majoritàriament,
0: mira,
1: clar.
0: No ho havia pensat.
1: Home, clar.
0: Només pinten de blanc, però sempre van tacats.
1: Majoritàriament deuen pintar de blanc.
0: Vale, doncs serà per això. Són molt professionals, normalment. El 99% de les vegades són molt professionals, perquè a mi m'ha passat que quan truques ve el cap de l'empresa i t'ho ven tot com si et vingués a pintar el Guernica, la paret. Mm-hmm. Clar, el tio, no, li farem això 100% professional, nosaltres hem pintat la casa Balló, saps? Es tira molts triples, i l'endemà ja no ve ell. Venen dos peces que fan pinta d'haver enllaçat més de 3 condenes seguides, saps? Saps aquesta gent que t'espera?
1: Per haver manipulat cadàver.
0: Sí, és la mateixa gent que parlàvem un dia que t'espera a la porta de l'Ikea i que et diu, no, jo et porto
1: els mobles,
0: jo te'ls porto jo. Vale, que quan venen de dinar, els veus que van mig pimplats i que pugen a l'escala una mica així...
9: Alterna las pasadas del rodillo, primero en una dirección y luego en la otra para que el resultado quede lo más homogéneo posible.
0: Mm-hmm. Vale, bé, doncs a mi no em passa mai.
1: Això és com Karate Kid, no?
0: Sí,
1: dar-se-la
0: puricera. Dar-se-la puricera no surt mai bé, perquè això de les passades que has de donar mai se sap bé. O sigui, primer en dones una, després al contrari... queda la marca d'anterior, li tornes a donar, mai saps quan és l'última, o sigui, jo li dono a un costat de la paret i em queda, amb un costat queda amb les cares de Belmez i l'altra perfecta. Clar, i sisplau, oients, si sabeu quantes capes hem de donar, us ho agraeixo, o ens ho dieu, perquè jo no ho sé, és com quan prens un mojito, que vas xuclant i no saps quan acabar, pues això és pintar la paret.
8: Simplemente inserta unos tornillos en la parte inferior de la pata, lo que elevará la silla y la levantará del suelo. Lo que logramos es pintar toda la parte inferior de la pata de la silla.
1: Ah, anava a dir, això pensava que era per si no tenies escala, no. que et posaves la cadira més alta.
0: Has sentit la veu, això és per matar algú ja directament. O sigui, la veu d'aquest home. Clar, no li feu cas a aquest home, perquè vol que fiquis uns cargols a la pota de la cadira per aixecar-la, per pintar, per no sé què. O sigui, això no es veu.
1: Li pot donar la volta a la cadira i pintar les potes.
0: I que no es veu.
1: Potser no ho sap.
0: O sigui, que no es veu. Vull dir que no es veu. O sigui, és com, o sigui, com ara, que jo no sé si ho vaig dir l'altre dia, que m'he adonat que hi ha gent que renta els plats per la part de sota.
1: Jo ho faig.
0: Tu, però si ja, ja no va al menjar, o sigui...
1: Ja, però escolta, si no estan relliscosos perquè tu els plats els apiles per portar-los i llavors acaba quedant la merda del de sota.
0: Jo no ho sabia fins que vaig marxar de casa.
9: El techo lo puedes pintar desde una escalera o con un alargador, como te sea más cómodo.
0: Vale, sí, està bé. Sí, és que tots són inconvenients, no paren. I una cosa més, potser la més important, sobretot, no us poseu terminis.
1: Ja, important això. En general, a la vida mai.
0: A la vida, però pintant encara menys, perquè al final et passa com a mi que dius, bé, he pintat la meitat de l'habitació, la resta ja ho faré. El ja ho faré, el ja ho faré, no es fa mai. No es fa mai, es queda així fins que al cap d'un temps el dimoni de l'espatlla de la teva parella digui, hauríem de pintar el pis, no?
1: Que hi ha una altra solució, que és posar paper, no? Venen paper d'aquests de paret per posar les parets i...
0: O vinil, la gent aquesta flipada que es posa el vinil del cotxe fantàstic o tot això.
1: Amb quina cançó que potser no calia escoltar vols acabar avui?
0: Doncs amb una que va directament relacionada amb el tema, però a més té el component de bizarrisme i nostàlgia, ja saps que això va de la mà... Garita. És una cançó de Barri Sèsam i s'enganxa aquí al costat, però per tot el dia.

0: Quanta nostàlgia,
1: sí,
0: Edgar.
1: Sí, Spinette amb la, pintant la paret. O sigui,
0: Edgarita, una abraçada, gràcies. Fins la setmana que ve.
1: A vosaltres.
0: Que vagi bé, adéu. I com cada divendres acabem repassant tot el que hem fet malament, que no és poc, Arnau.
2: Una setmana, tu, eh? Que si Zapatero, que si Andic... Imagina si n'hem parlat d'hores del tema Mango ja entre l'any passat, les noves notícies, vaja. Que s'ha convertit en imperi. De 300 anys abans de Crist, concretament.
3: S'havia plasmat el seu testament i l'imperi Magno es va repartir finalment a parts iguals.
0: L'imperi Magno.
2: Alejandro Magno ha arribat aquí a ser Catalunya. M'encanta també quan la Laura Estrada té dubtes amb la pronunciació dels noms, perquè se li nota molt. Fa una paradinha i de cop es tira en planxa.
4: La pel·lícula segueix les aventures d'en Din Djarin i en Grogu després dels...
0: I t'has de creure que ho ha dit bé després, clar.
2: Sí, jo, ho has dit bé, no, Laura?
4: Ningú ha trucat per queixar-se.
2: Això, ja et dic. Ara que per planxazo amb Cans.
4: Ho sabrem per això el diumenge.
5: L'únic espanyol que ha guanyat el Gran Premi a Cans.
4: Puc dir una cosa, perdoneu, que m'he equivocat i el palmarès és dissabte de Cans, no diumenge.
0: No passa res, no. Penso que... Vaja, sí, no? Important.
2: No passa res, però... No passa res, però...
0: Està, és igual. Sí, és que anava a seguir, no passa res.
2: En fi. Una setmana on hem viscut el bif entre Marina Fernández i Miquel Giol. Sí, sí, no em miris així. Marina, tu atacaves primer.
0: Clar, treure el cap, no hem dit on és el Parc Cervantes. Tu ho has buscat?
6: Ah. Sí, està a la Avinguda Esplugues, sortint de Barcelona.
0: Tenim sortint per la Diagonal, sortint de Barcelona per la Diagonal.
2: Vas voler agafar... T'has previngut al Miquel, el vas agafar i ell va tirar també per... Per on també fa molt de mal.
0: Ui, Miquel.
7: Deixa'm que comenci amb una pregunta. Marina, tu el carnet de conduir provat a la primera o què?
0: Següent pregunta.
7: Següent pregunta.
0: Va, a doncs més, mira, fa un... O què? Amb una mica de rintintint.
2: Home, jo crec que ja se sabia la resposta. Sí, sí, va preparar-se la carta especialment per tu. Una setmana on ens hem ofegat molt, tots, entre tots. Per exemple, la Danai.
0: La Danai s'està ofegant, escolta, justament. Mira.
2: Una miqueta d'aigua, sisplau.
0: Ofegant, no enfadant.
2: Ofegant, ofegant.
0: Ah, havia entès enfadant.
2: Ofegant, ofegant. Ah. No, enfadats no, nosaltres no ens enfadem mai, en el programa.
0: Mai.
2: O mireu la Balló.
8: La consellera d'Economia, Alicia Romero, per explicar aquest acord perdó, que implicarà diverses qüestions, com per exemple...
2: Jo crec que és una metàfora del que han estat aquests pressupostos, eh?
0: Agonitzants.
2: Agonitzants, correcte. Un programa que a vegades és una loteria, perquè, evidentment, doncs, volem trucar moltes persones a la vegada i a vegades doncs, tenen el mateix nom. Hi havia dos Davids i un Adrià.
0: Ara penso que sí que tinc el David Tallo, membre de la plataforma Dignitat de les Vies. Què tal, David?
9: Adrià.
0: Adrià,
2: d'acord,
0: perdona.
9: Sí, que sí,
2: tenies un 33% de possibilitats i...
0: Passava, no, vaig equivocar.
2: Caram, no dic que és culpa nostra, que jo pensava que ens ho diria.
0: Ja ho sabeu, que és culpa
2: vostra. Però el
0: vostra.
2: Que ha estat una setmana...
0: El responsable sap perfectament.
2: Molt musical, ha estat una setmana molt musical. Primer amb la Shakira.
10: Doncs dic, sí? Ja tenia una mica aquesta veu característica tan imitable, que no imitaré.
2: No, què vol dir que no imitaré? No, jo m'ho he apuntat. Cristina, jo et dono l'oportunitat per... La teva definició va ser és una veu obre molt
0: micro,
2: imitable. Per
0: Cristina
2: tant,
0: García, obre't el micròfon.
2: Et dono l'oportunitat
10: no sé
2: que ho faci.
10: No sé fer-ho, que és... Ja està.
0: Fa fatal. No té res de Shakira. Sembla més folclòrica que una... No?
10: Que no ho sé fer.
2: Aquí s'ha imitat a Justo Molinero i semblava, no sé, el Papallau 14. Per tant, tampoc no passa res. Sobretot també ha estat una setmana de Bad Bunny.

0: Bueno, no estava gens malament, no? Per què volem anar a veure Montjuïc a Bad Bunny si tenim aquí els coros d'aquí a Catalunya?
1: Ara, amb la Laura Andrés i el seu piano.
0: Que per momentar ser total el que avui hem viscut a Montjuïc amb la Susana Sancho, l'estudiant en pràctiques, ha fet el que fa un periodista de veritat, que és sintetitzar informació, preguntar directe al gra. Perquè, a veure, una periodista com Marina Fernández fa la pregunta així.
1: Però qui els hi dona aquest número? Formen part de l'organització de l'Estadi Olímpic o són ells que s'han autoorganitzat i algú autoorganitzant de gent dels fans autoorganitzant les cues?
0: Sí, no? Mm-hmm. Necessitat pràcticament 15 segons per fer la pregunta. Susana.
2: Us donen això als organitzadors de l'Estadi Olímpic o són persones?
0: Que per què ens hem de complicar la vida?
1: Exacte, sí. Que cada segon és hora a la ràdio.
0: Per això. Mira, Or és l'Albert cantant New York en el seu estil personal.

0: molta música aquesta setmana.
1: Ja t'ho dic, que és una setmana molt musical.
0: Sí, sí.
2: Fem la competència.
0: L'Albert, un dels concursants de l'Atrapa'm si pots, podeu recuperar-ho a l'app de la SER, tots els continguts d'aquesta setmana, que no han estat pocs. Nosaltres ho deixem aquí ja, necessitem agafar una mica d'aire i respirar, perquè déu-n'hi-do, com ha estat de frenètica aquesta setmana, sobretot amb els pressupostos, però no només, ens pensàvem que seria només la setmana dels pressupostos, i ha sigut la de la imputació de Zapatero, la de l'Isaac Andic, vaja, el fill de l'Isaac Andic, el Jonathan Andic, què?
1: Els pressupostos els fan polítics o persones?
0: Els pressupostos els fan persones que fan de polítics, i ja sabem que la intenció és que els pugui aprovar el Parlament de Catalunya el 2 de juliol. Aquesta és la notícia ara mateix, la notícia d'aquest matí. Nosaltres ho deixem aquí, us quedeu amb els equips locals a Girona. Per cert, fan programa especial avui a les 11 fins les 12 per parlar de la final de demà a Montilivi. El Girona se la juga contra l'Elx, només li serveix guanyar. Àlex Luna, Nilsona, Núria Vilamant, l'Albert Bermúdez, el Carles Couso, tots ells analitzaran les claus d'aquest partit. També hi ha l'equip Barcelona, l'equip Lleida i l'equip Tarragona. Apa, que vagi molt bé el cap de setmana, descanseu i tornem dilluns. Adéu.

0: Cadena Ser y Ser Catalunya. Referents amb tu. Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà. Ser Catalunya.
1: Bon dia, Barcelona. Bon dia, Jordi Pou.
2: Hola, bon dia. Divendres.
1: Ja el tenim aquí, eh?
2: Sí.
1: Nyac, queixalada.
2: Acostat, però ja hi som.
1: Com un pitbull o una natja, sí, eh? No el deixaré anar.
2: No, home, no.
1: Bon dia, Eric de l'Arco, president del Granit Llibreters de Catalunya. Benvingut.
3: Molt bon dia.
1: Bon dia, Pau Roca, director de l'obra de teatre La Promesa. Benvingut.
4: Bon dia.
1: Bon dia, Benito Antonio Martínez Ocasio. Bueno, pues ja el tenim aquí, el Benito Antonio, el tenim hospedat al Passeig de Gràcia, ens va quedar clar. Demà estrena la seva gira, avui demà estrena la seva gira a Europa a l'Estadi Olímpic, 100.000 entrades venudes pels dos dies, amb el Premi Grammy, el disc de l'any, 5 Grammys llatins, pel David Tirar Más Fotos, l'actuació a la mitja part de la Super Bowl, és un dels artistes del moment. Arrencava la gira l'any passat i avui demà actua a Barcelona, 2 hores i mitja de concert, tindrà 2 escenaris, el principal, on hi haurà el gruix de l'actuació, i després la casita, al mig de la pista que emulen a les grans casetes típiques de Puerto Rico, com ens explica la nostra companya Laura Estrada. El concert consta d'unes 31 cançons, dividit en 3 parts, una mica menys de la meitat de les cançons seran del nou disc, David Tirar Más Fotos, també hi haurà cançons Un Verano Sin Ti o hits com aquest. Titi me pregunto si tengo mucha novia. No, Eric Pau, li vaig començar, em va començar a cridar l'atenció amb aquesta cançó. Dic, què és aquest tio de Más Novias? És tremendo. I fora d'antena els idea, dic, he notat el salt generacional, el tall generacional amb ell. I a través de Bad Bunny, el seguiu Bad Bunny? Us ha cridat mai l'atenció?
5: No, gens.
1: No. És curiós.
3: Més com a fenomen, com el de la Super Bowl.
1: Exacte, exacte. Aquí coincidim. I tal.
3: Però inclús en aquests moments no m'ha fet escoltar les seves cançons més que una repassada ràpida per dir que estic fora de joc.
1: I en canvi anem a saber amb la Gemma Alegrí. Gemma, molt bon dia.
6: Hola, què tal? Bon dia.
1: I quanta gent ha fet cap a l'estadi? Hi ha gent per aquí fora ja o què?
6: Sí, sí, sí, sí. La veritat és que hi ha força gent. També és cert que aquí on som nosaltres ara, que és just davant de l'estadi, però just davant del Palau Sant Jordi, tot aquell actua a l'Estadi Olímpic a Lluís Companys, hi ha hagut una esbandida de gent de fa res, només 10 minuts.
1: Què passa?
6: Perquè has de pensar que eren unes 500 persones que estaven fent cua, n'hi havia des de les 4 del matí, per què? Perquè els hi posessin un numeret amb retolador permanent a la mà i després els hi donguessin un braçalet, que és el braçalet que els deixa marxar a casa, marxar a la universitat, marxar on vulguin anar, per després poder tornar sense colar-se.
1: Ostres, està molt bé, això.
6: Per això hi ha hagut aquesta esbandida ara de gent, tot i que els que volen anar a pista no han marxat, eh? Vull dir, estan aquí sota el sol, sota els parasols, amb les cadires de càmping, però n'hi ha que sí que han aconseguit aquest braçalet i han optat per tornar, doncs això, cap a casa, cap a la uni o cap a on vulguin anar.
1: De totes les edats, Gemma, o més aviat gent per sota els 30?
6: No, hi ha gent molt jove. Hi ha gent molt, molt jove, jo et diria...
1: Molt més jove, sí.
6: Entre 16 i 30. Sí, també és veritat que hi ha famílies, eh? Vull dir que...
1: Què dius ara? Hem vingut aquí a passar el dia a la platja, no?
6: Famílies amb adolescents, no amb nens petits, eh? Però sí que hi ha pares i mares amb adolescents, perquè és el que ens diuen. Vull dir que som aquí per acompanyar-los.
2: Hi ha avis també o no?
6: No, avis no n'he vist cap de moment.
1: O un gosset, o un gat, saps?
2: Si no, lloro.
6: No, aquests van cap a la piscina, cap aquí a les piscines d'aquí dalt.
1: I fan... Bueno, suposo que deuen estar no només contents, sinó amb l'expectativa de que ja arribi aquesta tarda, vespre, nit, no?
6: Sí, sí, sí, molts ens deien que fa... Clar, les entrades van sortir fa més d'un any, que les van comprar llavors com van poder, perquè, sabeu, la bogeria de molts anys ja amb qualsevol concert d'aquests tan grans, que costa molt aconseguir entrades, per tant, fa més d'un any que les tenen. N'hi ha molts que, com que són tan joves, l'última vegada que va venir Bad Bunny a Barcelona va ser fa 7 anys, per tant, com que el públic d'ara, que fa cua ara, és tan jove, fa 7 anys eren encara nens petits, perquè ens entenguem, per tant, és la primera vegada que el veuran i estan realment molt, molt emocionats, nerviosos. Van superpreparats, més enllà dels parasols i les cadires de camp.
1: Sí.
6: Van superben vestits, vull dir, porten uns models, uns outfits, no?, que es diu ara.
1: Estil Bad Bunny.
6: Sí, sí, sí. De fet, hem trobat un Bad Bunny que no era Bad Bunny real, però un noi vestit de Bad Bunny, un noi de Perú, que anava i, bueno, era ell.
1: Al seu doble hi havia els dobles de Michael Jackson, per exemple.
6: Vull dir, no sé si s'ha escapat del mandarín per venir fins aquí, però és que de veritat que era ell, un fan que... Idèntic.
1: Merchandising n'hi ha? Gorra, samarretes, pins, plaques...
6: De moment no, de moment per aquí fora no. Entenc que després quan entrin, quan obrin les portes, que obren les portes a les 5, per tant, realment no queda tanta estona, quan obrin les portes suposo que eren les típiques paradetes de merchandising oficial de Bad Bunny.
1: Gemma Alegrí, doncs moltíssimes gràcies, una abraçada.
6: Fins ara.
0: Tot el que passa a Barcelona, aquí.
1: Si els llibres no haguessin existit, el coneixement de la humanitat hauria avançat molt més lentament, més fragmentat, més sotmès a l'oblit. Seria per transmissió oral. Cada generació hauria hagut de començar gairebé de zero, depenent només de la memòria oral, del poder o de qui controlés el relat. Sense llibres, moltes idees no haurien viatjat, moltes veus haurien desaparegut i el pensament crític hauria tingut molt menys espai per créixer. Precisament per això el Gremi de Llibreters de Catalunya ha engegat la campanya Combat la distopia. Tria la llibreria. Eric, és un risc real que desapareguin les llibreries o és quelcom que costaria molt?
3: Bueno, és quelcom que ja ha passat en alguns països. No estem fent una visió apocalíptica sense una raó de ser. Hi ha països on s'ha tret el preu fix, per exemple, el Regne Unit o els Estats Units, el percentatge de llibreries diferents. És mínim, vull dir, han quedat les grans cadenes, que són llibreries, aquí sí. Tenim de molt bones, de grans cadenes, i que fan la seva feina, però sense el complement del que en dirien la petita llibreria, la mitjana llibreria, l'univers es redueix i la bibliodiversitat es trenca, apareixen molt menys això. Per exemple, aquí a Barcelona, i que tenim aquí el Pau, ara ha aparegut una llibreria només de teatre, la Jàssera, que està aquí al carrer Tallers, i això és possible doncs, perquè tenim una llei del preu fix i perquè es crea una cadena del llibre que està superben definida en la llei del llibre, que sí. És gran desconeguda pel gran públic i fins i tot pels licitadors o per les escoles quan compren llibres. O sigui, la llei del llibre defineix les diferents baules i una d'elles, la darrera, abans d'arribar al client final, que és el lector sí. O l'escola o la biblioteca, és la llibreria, ho defineix la llei.
1: Ah, sí, bé. No, és la llibreria.
3: Sí, això no passa amb altres sectors, eh? Per això nosaltres ara, tot i que ens trobem, doncs que, per exemple, veiem que les administracions s'hi posen i que la Generalitat ha fet una licitació superbona per les llibreries o que l'Ajuntament de Barcelona ha fet un superpla de llibreries que en molts punts ja intenta treballar tot això que nosaltres venim demanant. Cosa que tot Catalunya no és només Barcelona. Hi ha moltes poblacions que voldrien tenir un ajuntament com el de Barcelona que diu, ei, anem a fer alguna cosa per les llibreries i parlem-ho amb el sector. I no serà el pla més perfecte del món, però avança en moltes coses. La Generalitat avança en les licitacions també i fa un model que hauria d'aplicar-se a la resta de sistemes bibliotecaris del país, que és molt bo. Per tant, tenim esperança, però creiem que els crits d'alerta s'han de fer quan encara pots revertir-los i no quan no estàs atents a revertir-los.
1: Clar, però denuncieu que hi ha fins i tot fins a 20 punts... Han fet un catàleg de 20 punts sí. Que estan matant les llibreries.
3: Sí, són en diferents graus i algunes coses són coses il·legals, que la llei defineix el que és il·legal. Tu no sí. Pots vendre per sobre del descompte, tu no pots fer venda directa a trencant el preu fix o això. I en canvi altres són petites accions que es fan des de diferents parts del sector públic i de la cadena que no són il·legals i que es poden fer. Però que si tu vols respectar l'esperit de la cadena del llibre, què més que respectar que cada un tingui el seu paper? I no intentis vendre un llibre quan potser el pots vendre a la llibreria i se'l vendrà igual, però tothom a la cadena, sí, perquè la cadena estableix qui ha de fer cada cosa i el sector ja ha determinat quin percentatge s'emporta cada un per la seva feina. I tot es basa en això. Nosaltres ens hem trobat les llibreries, són més de 300 llibreries de Catalunya que han respost a la crida del gremi, algunes agremiades, altres no. No és una campanya només del gremi, és de les llibreries de Catalunya, per defensar el que creuen que és un bé social, un bé cultural que tenim en aquest país.
1: A la campanya dieu que és molt important com es compren i es venen els llibres, que això importa. Biblioteques que compren els llibres a les editorials, escoles que compren els llibres directament a les editorials?
3: No, les biblioteques està tot establert per llei i abans tenien la possibilitat de comprar directament una cosa que en el món de l'ordre públic es diu contracte menor, que tu podies comprar qui volies, sí. Fins a un límit. Diu, mira, vostè, biblioteca té 5.000 euros, compri-ho on vulgui i vas a la llibreria més propera, a la que coincideix més amb l'ideal llibreter bibliotecari. Tot això s'ha anat reduint perquè hi ha uns personatges, són els interventors, que determinen aquests diners com es poden gastar i consideren que el contracte menor per comprar llibres no és correcte. Llavors, les biblioteques i les administracions es troben que si els interventors els diuen que no poden fer la compra a la llibreria, han de fer el procés normal, que és una licitació. El que passa que llavors ens trobem que aquestes licitacions se'ls emporten empreses que no són llibreries, que poden fer-ho perquè la llei de licitacions és una determinada que permet que qualsevol persona que faci una oferta entri si compleix les condicions. Però la llei del llibre diu que ha de ser una llibreria. Mm-hmm. Aquestes dues lleis, que són nacionals, entren en contradicció, però l'interventor i la persona de l'Ajuntament de Torn no coneix la llei del llibre perquè no té per què conèixer-la. Hem de fer molta pedagogia. La nostra feina com a llibreters ara mateix és que els interventors, que els ajuntaments, que els directors de les escoles, que els presidents de l'AFA sàpiguen en quines condicions es poden comprar i, per tant, es poden vendre llibres i que el lloc és la llibreria perquè ho marca una llei i perquè som els especialistes en això.
1: Per tant, s'està infringint la llei?
3: En alguns casos sí. No, ja dic, no sempre. Dels 20 punts, infracció de llei potser són 2 o 3.
1: Quins serien?
3: Home, pues, per exemple, vendre llibres en preu fix a una escola per sobre del 10% de descompte. I això es fa. No estem acusant a ningú, perquè, a més, jo vull recalcar, tenim un sistema, unes editorials en el nostre país que són molt i molt bones. L'edició professional a Catalunya és de lo millor que hi ha i són uns professionals molt, molt grans que moltes vegades sacrifiquen molt, com els llibreters, de la seva vida privada o com la gent del teatre, per fer possible que hi hagi llibres i que hi hagi llibres que, si no es fes amb aquest sacrifici, no estaríem mai amb el nostre idioma i no es publicarien autors. Però és reflexionar, de dir, ei, hi ha aquestes coses que ens fan mal a tots. Mm-hmm. I a vosaltres també.
1: A nosaltres?
3: A nosaltres, vull dir, als editors, als llibreters, a tota la cadena.
1: Com pensava, i els que compreu llibres?
3: Bueno, els que compreu llibres us trobareu un
1: jo
3: dia...
1: Jo m'incloc, sinó...
3: Sí.
1: I les compro en llibreries.
3: Sí, i ja et dic, llibreria és tot. Si tu t'hi fixes qui dona suport a la campanya, ja des de llibreries més petites a llibreries molt grans, a cadenes de llibreries. I és aquesta defensa que fem és, defensem aquest ecosistema, perquè si desapareix... En un ecosistema on totes les llibreries són iguals perquè només queden les més grans, les més fortes, la bibliodiversitat es redueix a la meitat. És a dir, en grans cadenes, al llarg d'un any s'han venut 200,000 títols diferents. Si sumem les llibreries més petites i mitjanes, que en podem dir més o menys independents, la bibliodiversitat passa de 200,000 títols a 500,000 títols. És a dir, és moltes més possibilitats per autors, editors, si cuiden a les llibreries on estan els seus llibres.
1: Què és això de l'amazonització de la cultura i de les supermercats de llibres?
3: Doncs és el que estem dient. Si tu redueixes les opcions on pots anar a comprar els llibres, que a més el llibre el compra sempre al mateix preu a tot arreu, vull dir, per la llei del llibre, que és la que defensem, el llibre de l'editorial X val el mateix a una llibreria com la Documenta, com la Impossible, com la Graia de Granollers o com o la Bacus de Vic,
1: sí.
3: Val el mateix allà que a la Casa del Llibre o que a Amazon. És a dir, tu tries, però no tries per preu, perquè no pots triar per preu. El llibre val el mateix. Llavors, però al tenir la amazonització que diem és aquesta reducció d'opcions, perquè quan ja no pots triar tu, sinó que et tria un algoritme i no pots veure la diversitat i no pots parlar amb algú que et digui no, mira, tu em demanes... Aquest dematí ha vingut un senyor a buscar, diu, tenen llibres de gelats? Per fer gelats.
1: Fotos xules també surtin, Sortirien moltes de fotos de gelats.
3: Mira, hi ha aquest, i on li he ensenyat un dels dos llibres que tinc de gelats, no n'hi ha gaires, i hem estat parlant, i llavors m'ha dit, sí, però és que aquest llibre, veus, aquest d'aquí, ens ho miràvem, i els ingredients que són, com que l'autor és d'Alemanya, els ingredients que posa el gelat jo no els trobo aquí a Barcelona. I llavors l'altre llibre era d'un gelater d'aquí al Consell de Cent, i clar, llavors, aquest diàleg, aquesta tal, o dir, mira, aquest llibre no te l'agafis, perquè en realitat... Jo conec més, perquè vens molt a la llibreria, i aquest llibre jo me l'he començat i crec que no...
1: No em farà res.
3: I sí, llavors ell diu, no, jo vull començar. Doncs bueno, hem tingut un diàleg, no? Això és el que és la no amazonització del comerç del llibre. I el mateix, vull dir, han d'existir grans superfícies de llibres. Està bé. Però en la nostra diversitat, perquè la llei del llibre estableix això, que tots estem iguals i que podem tenir les mateixes condicions tots.
1: Eric de l'Arco, seríem parlant amb tu. Moltíssimes gràcies per haver-te escapat, perquè t'has escapat de la llibreria, eh?
3: Sí, ara hi torno corrents, perquè venen els comercials a vendre'm més llibres.
1: Hombre, en Pau Roca has deixat a la culleta assajant, eh? Els tens assajant ara mateix.
4: Sí, estan ara mateix aquí al costat, perquè estem al costat del Borràs.
1: Sí, sí, pues a veure si ens escolten, perquè ara anem a parlar amb tu. Eric, una abraçada, que ens deies que he de marxar. Pues endavant.
3: Moltes gràcies.
0: Tot el que passa a Barcelona, aquí.
5: Volem portar la Champions des d'Oslo.
7: Futbol Club Barcelona!
5: El dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Keti juga als Barça. Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió. Les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval al Passeig de Gràcia en Diagonal. Les invitacions ja s'han exhaurit. I a continuació, últim partit de Lliga. València-Barça. A les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya. Els de Hansi Flick tancaran temporada amb Estalla. Què t'hi jugues, Barça?
8: Amb el patrocini d'Aquaris Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
0: L'actualitat de Barcelona, aquí. Amb Jordi Cartanyà.
1: Anem a parlar de La Promesa, la nova comèdia de Sixto Pad, escrita per Iago Alonso i Silvia Navarro, dirigida pel qui tenim els nostres estudis, el Pau Roca. Es pot veure al Teatre Borràs a partir de la setmana que ve, fins al 12 de juliol. Una comèdia irreverent que juga amb la nostàlgia dels 90, però per fer una pregunta bastant incòmoda. No sé si és de la crisi dels 40, també, aquesta. Pau, benvingut. Que és... Què ha passat amb aquella promesa que ens vam fer de joves sobre qui volíem ser?
4: Sí, la veritat és que no m'havia plantejat si té a veure amb la crisi als 40.
1: No.
4: Però sí, són un grup d'amics que es van conèixer de preadolescents, no? Mm-hmm. Dels 9 als 12 anys, a l'entorn del cau. I, per tant, porten molts, molts anys d'amistat, i a l'entorn del cau, com tothom sabeu, doncs té uns valors, mm-hmm. no? La solidaritat, l'empatia, el respecte a la natura, no? La germanor... I es troben a una edat, doncs, de 40 i pico, on se senten bastant distanciats de qui eren, estan bastant desconnectats de la realitat, tenen un punt frívol, i potser aquesta obra i aquest verí, que sembla que algú els hi fotrà la copa, doncs els farà donar-li voltes a algú que no volen veure.
1: En Pau ja... El Pau ha fet l'espoiler de l'espoiler, perquè aquí tinc escrit. L'obra comença amb aquests quatre amics, amb copa de vi a cadascú, i, hosti, troben que el vi té com un gust estrany. I aquí l'anfitrió no els espatega.
9: Que no està picat. I he afegit una cosa.
1: Ai, ai, ai.
9: Que no us he trucat ben bé.
10: Ah, nena, quin susto.
9: Us he enverinat.
1: Pues ja està. Que maca ella, eh? No us he drogat, us he enverinat. Hosti, quina broma, també. Sí, no. Ja la tens, clar. A partir d'aquí, no volem fer spoilers, però, hosti, tu, els enverina, eh?
4: Sí, és una premissa impossible, però que dona molt joc i que ens porta cap a una comèdia que no pot ser de cap altra manera. És molt esbojarrada i molt passada de voltes, no?
1: Clar, és que de festa temàtica és joc de supervivència, potser.
4: Sí, aquests amics es troben després de molt temps de no veure's amb aquesta anfitriona, que és la Paula, que interpreta la Carol Rovira, i es troben a casa d'ella, una nova casa que s'ha fet, i ha muntat una festa temàtica dels 90, plena de hits musicals, alcohol, i bueno, comencen molt fort. L'obra comença molt amunt.
1: Dalt de tot, eh?
4: Sí, és una obra molt, molt festiva, no? Molt per aquestes dates. I la veritat és que els vas coneixent a través d'aquest divertimento, i de sobte l'obra canvia i passa a ser un compte enrere macabre per salvar les seves vides.
1: A mi tot això del verí m'ha ressonat bastant, perquè justament avui, 22 de maig, s'estrena una pel·lícula que jo no sé si es podria adaptar al teatre, eh?
11: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
12: ¿Envenenada?
11: Soy el chef personal del Führer. Nunca pierdo de vista la comida, pero... uno nunca puede estar seguro del todo.
1: Les que...
11: Ahí es donde entran ustedes.
1: Aquí és on entren elles. 15 dones que, vaja, aquí estiren de sororitat, nervis de ser i penúries, fent de mur de contenció culinària el Führer a les catadores de Hitler.
4: Uau, que interessant.
1: Hosti, un planter... Guapo, eh? No la coneixia tampoc.
4: No sabia que existia i que s'estrenava avui. Molt bé. Interessant.
1: L'haurem d'anar a veure com la vostra obra de teatre. La setmana... Jo dic fins al 12 de juliol. És possible que prorroguin o és...
4: Bueno, clar, si ho patem, potser seguim. Però vaja, ara mateix ja és molt, no? Estaríem moltes setmanes, sí.
1: En aquests moments tenim l'Edu Buch, l'Eduardo Lloveres, la Mercè Martínez, el Marc Rodríguez, la Carol Rovira, assajant. Ella torna als escenaris després d'una etapa llarga a Madrid. És una mica com el personatge, també, no? Té aquest punt de personatge. Ei, feia temps que no ens veiem.
4: Sí, jo no havia treballat ni amb ella, ni amb la Mercè Martínez, ni amb l'Edu Lloveres. En teatre, amb l'Edu sí que havia currat en una T-Movie aquí a Catalunya. I amb el Marc Rodríguez i l'Edu Buch sí que havien treballat junts en teatre.
1: Què tal? Tota aquesta gent se t'han portat bé, perquè jo dic que fa molt que estava assajant, diu 6-8 setmanes, déu-n'hi-do.
4: 6 setmanetes.
1: 6 setmanes,
4: És un equipàs, o sigui, és una gent que més val deixar-los córrer, o sigui, que tirin milles, saps? Jo cap a les últimes setmanes ja m'he posat més a fer la feina més òbvia del director, que és escollir, no?
1: Que sí, que no, de quina manera.
4: Clar, però les primeres he fet l'altra feina del director, que és donar-los la llibertat perquè puguin ser tan creatius com són, i ho són molt. I la veritat és que en aquesta comèdia n'hi ha d'altres que són un altre tipus de comèdia. Aquesta és tan passada de voltes i tan gamberra que si els colles només començar, doncs no arribaràs lluny, no? I com que els he deixat anar...
1: Que xulo.
4: Sí, les apostes són molt altes.
1: Però que Iñigo Alonso i la Sílvia Navarro, si venen a veure l'obra, reconeixeran el text i diran, això no és el que hem escrit, eh?
4: Sí, això. Jo crec que sí.
1: Escolteu!
4: Sí, s'ho passaran bé, sí.
1: Perquè es respecta el text original o us deixa un cert marge amb alguna frase, algun gir, alguna expressió?
4: Sí, sempre hi ha marge en els assajos, fins i tot en textos estrangers que senzillament compres els drets, ha d'haver un marge en el teatre de poder canviar alguna cosa, però aquí no n'hem canviat gaire, com a molt retalles, no?, també, perquè diguis, mira, així llisca millor... Bé...
1: Clar, l'obra també pregunta què passa quan els records de joventut es converteixen en un mirall demolidor. O sigui, no sé si la nostàlgia és allò que se sol dir, la nostàlgia pot ser una trampa o un caramel molt, molt amarg a estones. Per allò de la pregunta que ens fèiem al principi, no? Com ens hauríem imaginat ara com fa 20 anys enrere ens imaginàvem que seríem ara?
4: Sí, mira, jo fa 2 dies parlava amb el meu fill de 9 anys d'això, no? Perquè em preguntava de què anava l'obra i jo... Bàsicament li parlava d'aquesta idea que tu acabes d'anomenar. I llavors ell m'ho va preguntar. Em va dir, i tu? O sigui, el Pau de la meva edat, no? El Pau de 9 anys, estaria... No orgullós, crec que va dir content, no? Estaria content de qui ets ara. I una pregunta que sembla tan naïf, quan te la fa el teu fill, al tanto. Perquè tampoc pots blanquejar, no?, amb el teu fill. I bueno... Sí que li vaig dir, home, sí, però no en tot. No en tot estaria satisfet, no? De qui sóc ara. I bueno, de sobte et trobes plantejant això. I aquests personatges estan molt lluny de plantejar-s'ho.
1: Estan en una altra història.
4: I és en aquesta obra... O sigui, estan lluny de plantejar-se això, estan lluny de plantejar-se què passa a la societat, estan mirant només per ells, no? I crec que això a tots, en certa mesura, ens passa una mica, en major o menor mesura. I per això crec que aquesta comèdia doncs té aquest punt que també et fa reflexionar.
1: Sí, i una de les primeres vegades que recordo haver-me estressat, érem 7-8 anys i vaig pensar la quantitat de cursos que tenia per endavant. Tot això per dir-te, sí, el

0: volgut treballar aquests codis perquè no només quedin així, com un atrezzo de nostàlgia.
1: Bueno, al final és la festa temàtica que l'anfitriona ha preparat. I llavors, només arribar... Això passa molt a l'inici de l'obra. Estan amb tantes ganes, que això també parla molt de, ja no d'aquesta generació, sinó de la gent que té aquesta edat, que ja no sortim tant, i quan sortim tenim massa expectatives, no?, en aquella nit, i volem que sigui èpic, no?
0: Bo.
1: I aquests no paren de dir-ho, i aquesta és la nit, no?, la que passa davant dels espectadors al Borràs. Llavors tenen tantes ganes que tenen tots els temazos preparats, i fins i tot hi ha còreos, i sí, és un inici d'obra molt... molt efervescent.
0: Tot ha tocat ballar, vaja.
1: Sí, ens hem posat, també.
0: Però que xulo. I tot això en 6 setmanes, eh?
1: Tot això en 6 setmanes...
0: Que trobo un mèrit, eh? Perquè dius, no, és que jo, abans d'entrar, parlava amb ell, dic, hosti, però a mi em sembla que és poc temps. Vull dir,
1: sí, el que passa que...
0: Són uns màquines.
1: Que les còreos que fan tenen una voluntat de ser fetes des dels personatges, que no són ballarins, per tant... La imperfecció és el que les fa divertides, no?, aquestes coreografies.
0: Clar, quan dirigeixes una comèdia tan coral, com evites que cada personatge sigui allò, un arquetipus, no?, un element més, una caricatura, potser fins a si mateix, més en comèdia, no?
1: Bueno, la veritat és que m'ho han posat molt fàcil, ells, però tots ho comentem, els actors, tot l'equip tècnic i jo, que està ple d'obres corals i tots n'hem fet, però aquesta és exagerat.
0: Per què?
1: Perquè gairebé no hi ha rèpliques llargues. És a dir, és tot... bueno, un concert de pa, pa, pa, pa. Ara te la tiro, jo te la torno, pa, pa, pa. I és constant, no? Són frases molt picades i això li crea molt dinamisme. I com que són tan afilats els diàlegs i ells, no? Perquè són gent molt irreverent i que les diuen de l'alçada d'un campanar. I tenen actituds de vegades masclistes o de vegades... racistes o classistes i poc a poc es van adonant durant l'obra del que estan fent, no?
0: Però, i en aquest intercanvi de diàlegs tan curts, si n'hi ha algun que es perd o es salta o no diu que què fem? Com va això?
1: Jo crec que...
0: És una meravella aquesta, no? D'improvisar.
1: Sí, jo crec que encara no ens ho hem trobat, però jo crec que en una obra així, com que si et saltes una rèplica, igualment se sap de què estàs parlant, el company et pot salvar més fàcil. Si tu tens un blanc en una parrafada, és més complicat, no?, que el teu company intervingui.
0: Perquè volies dir...
1: Clar,
0: i li recupera la idea de la parrafada.
1: Llavors es veu més el plomero, no? Sí. Aquí, bueno, te la diu un altre la rèplica i el públic no s'entera.
0: Hosti,
1: no?
0: Meravella. Diguem que teniu temps per riure, també, no?
1: Sí, és que riem molt. I a més, jo ja me la sé, l'obra. I encara ric i tot l'equip tècnic, no? Vull dir que esperem que això sigui una bona senyal.
0: Tu és una pregunta que no he fet mai un actor. Llavors, t'aprens tot el text o t'aprens el teu i més o menys vas trampejant pel que t'ha de dir l'altre? Què és el més aconsellable? Apreneu-vos tot el text de tots, de tothom?
1: Jo crec que cadascú ho fa a la seva manera, eh? Jo, en una obra així, em gravaria tots els diàlegs dels altres per jo poder estudiar-ho a casa i, per tant, no és que t'acabis sabent el text de tots, però clarament et saps els dos anteriors a quan et toqui a tu. No? Els dos peus, diguem.
0: Per si peta alguna cosa per allà.
1: Clar.
0: Dius, ep, cuidao,
1: i sobretot treballar molt en companyia, no?
0: A partir de la setmana que ve, el Teatre Borràs, fins al 12 de juliol, La Promesa. Escolteu, i veníeu de l'èxit de La Presència, ha anat bé, no?
1: Molt bé. Sí, La Presència ha sigut un projecte preciós perquè ha sigut exitós durant tot l'any i mig que l'hem fet, no? La Via Roel ho va ser... Després hem fet una gira molt, molt extensa i quan hem tornat a Barcelona, que no és fàcil perquè és una reposició,
0: sí.
1: És un teatre molt gran com el Borràs, doncs ha anat molt bé, també.
0: I nosaltres que ens n'alegrem, segur que aquesta també, molta merda.
1: Gràcies.
0: I gràcies per haver vingut, Pau.
1: A tu.
0: Recorre tota la culleta, ja veuràs quan tornis. Jordi Pau, fins dilluns.
2: Adéu-siau.
0: Adéu-siau. Bona.

0: El britànic està ara mateix immers a la seva gira Together Together Tour del seu àlbum Kiss All The Time Disco Occasionally, 4 anys després de la darrera, que era el Love On Tour, de l'àlbum Harry's House. No, it's not the same. Cançó ja la passem, ja
1: no,
0: és època.
1: No, perquè és insuperable.
0: Època
1: passada,
0: és època passada.
1: Per mi aguanta,
0: nou àlbum, Anna, nova etapa, nova època.
1: Val.
0: Disco, Kiss All The Time, Disco Occasionally. Bueno, aquella gira va ser de 169 concerts en 87 ciutats i 5 continents.
1: Sí.
0: T'has quedat, amb la xifra? 169 concerts en 87 ciutats.
1: Increïble.
0: En canvi, aquesta és 67 concerts i només 7 ciutats.

0: Per tant, imagina't la diferència, eh? De passem de 80, notable, eh? De 87 ciutats a només 7 ciutats en aquesta gira amb 4 anys de diferència. Ja hem parlat, per exemple, dels exemples de Karol G, Shakira, que agafen un gran recinte i el converteixen en una residència de 15 concerts, 20 concerts. Sí. També parlarem demà del Bad Bunny, que també fa el mateix. La tendència és fer menys ciutats, però més concerts per estalviar costos i que, en canvi, siguin els fans els que s'hagin de moure. El primer concert de Harry Styles d'aquesta gira va ser fa res, 16 de maig, a Amsterdam. I a Amsterdam, atenció, que hi farà un total de 10 concerts fins al 5 de juny. Justament avui no n'hi ha, ahir n'hi havia, n'hi haurà demà. Després venen 10 concerts més a Londres, a Wembley, 4 a Sao Paulo, 6 a Mèxic, 3 a Melbourne, 2 a Sydney. I aquesta gira acaba amb 30 concerts a Nova York, al Madison Square Garden. 30 concerts en el mateix recinte a Nova York. I la gira aquesta de Harry Styles està plantejada d'una manera diferent a la que estem acostumats, perquè ell passa bona part del concert lluny de l'escenari principal. Es va movent contínuament per una xarxa de passarel·les elevades que travessen tot l'estadi com en forma de quadrat, diguéssim, amb el públic al mig.
1: No?
0: Uns 350 metres que va recorrent en total. I la gràcia és que aquí doncs, pots pensar que tothom que està a pista, i també agradaria, té més oportunitats per veure a l'artista a pocs metres.
1: Sí.
0: Però clar, és veritat que en altres moments l'artista desapareix de la vista, no? Yeah. Perquè si de cop t'apareix al mig d'una passarel·la amb molta gent al voltant, igual si tu estàs al fons de tot no el veus...
1: I és la teva cançó preferida, dius, clar. Perquè m'he matat a fer la cua.
0: Això pot passar que hi hagi moments que el vegis molt bé i moments que no el vegis. Què ha passat? Doncs que hi ha hagut moltes queixes des de que ha començat aquesta gira de Harry Styles per la mala visibilitat d'algunes entrades, i no estem parlant de les del Galliner, allà al fons de tota la graderia dalt de tot, que ho veus tot de lluny, sinó les més cares, les VIP de 400 euros, que són les que estan a pista però més a prop de l'escenari, davant de tot. Aquest és el so d'un vídeo en què es veu en Harry Styles corrent d'una punta a l'altra de l'estadi a través de... Són dues plataformes que el connecten amb el centre que en un punt fan com un pont elevat. I clar, les persones que estan just a sota d'aquest pont, si miren cap a la dreta, no veuen absolutament res de l'escenari. I clar, això doncs, sembla que no s'havia pensat abans o algú de la gira no s'havia posat en aquell punt per veure la visibilitat que hi havia. Després de les crítiques, l'organització ha confirmat que farà canvis en aquesta distribució del recinte. Haurem d'esperar, no sé si hi ha demà el pròxim concert a Amsterdam els hi donarà temps per fer aquests canvis, però bueno, això obre un debat que és que passa moltes vegades, cada vegada més, que de cop tu t'has gastat uns 300-400 euros en una entrada i de cop arribes allà, t'asseus allà i dius, ostres, però
1: I on
0: sí,
1: està?
0: Però
1: on
0: si
1: està
0: la meitat
1: Harry?
0: De l'escenari no el veig, que això va passar molt amb Rosalia també, hi ha molta
1: però
0: gent...
1: Però si la Rosalia no es mou gaire...
0: No, però el problema és que hi va haver molta gent que va compartir imatges del concert de Rosalia perquè, clar, tu tenies... una part de l'escenari que Rosalia entrava cap a dins.
1: Cert.
0: I si tu estaves al lateral complet, no veies ni les pantalles ni la meitat del concert en el qual Rosalia estava com picada dins de l'escenari, on estava dalt de les escales, per exemple. Molta gent va compartir imatges dient que aquestes entrades, que eren molt cares, no tenien cap mena de visibilitat. Jo mateix, que vaig anar al concert de Lady Gaga, em va tocar...
1: Estaves trigant a dir-ho, eh?
0: Em va tocar a la dreta de tot, a lateral de tot, que encara tenia gent al fons. Jo veia, diguéssim, la part de darrere de l'escenari on entraven i pujaven els ballarins, però la meitat de la Lady Gaga jo no la veia, la veia d'esquena. I la gent que estava al costat és que no veia ni les pantalles.
1: Per tant, es faran canvis. Bueno, totes les escenografies.
0: Aquí, en aquest cas, sí que es fan canvis. A la resta, no ho sé, jo no vaig veure canvis, eh?

0: 7:40, ja tenim aquí la Judit Mascó, la Judit Colell, les Judits avui de parella de fet, que ara dèiem, crec que no havíeu coincidit mai.
1: No.
0: Ja no,
1: no, és la primera, és fantàstic.
0: Us heu trobat altres llocs?
1: Sí.
2: Però
1: sí,
2: a mi que
1: sí.
2: Ja es digui Judit, ja m'entra bé la cosa.
1: A mi també, ja sempre... Ja...
0: És bonic, és bonic.
2: A tu t'agrada el teu nom?
1: Molt.
2: És que a mi m'agrada molt.
1: Molt m'agrada molt.
2: Jo sempre els dic als meus pares que m'agrada el meu nom. Jo no sé si tothom pot dir això. A mi m'agrada, Judit.
0: M'encanta l'orgullosa que esteu del vostre nom.
1: Sí, sí, sí.
0: A tu t'agrada el teu nom, Joan?
3: Sí, he tingut sentiments contradictoris al llarg de la meva vida, perquè el trobo molt comú, però alhora també doncs, és molt català i m'agrada.
0: T'ha marcat.
3: Sí.
1: Però ara ja no és tan comú, ja no posen tant.
3: Ja, això és
0: veritat. No, ara és original.
1: Ara és original.
3: Sí.
1: Sí, sí.
0: Jo trobo que Anna també és original. No?
1: Anna és molt maco.
2: Anna és Anna molt original.
3: Per mi moltes vegades s'equivoquen.
0: Nosaltres som 7 amigues, que ens anem al cap de setmana aquest juntes.
2: I totes
0: Anna. I de les 7, no és broma, som 4 Annes.
2: Déu-n'hi-do. Llavors, clar, suposo que et posen una por.
0: Jo soc la Puigvolta.
2: Clar, ets la Puigvolta.
1: Sí, si no, clar, diuen Anna i totes què.
0: Algú fa Anna i ens irem quatre.
3: A mi em diuen Jaume, Jordi, tot es confona moltes vegades.
2: I els nostres noms, a més, m'agrada molt la història que té darrere.
1: Sí.
2: O sigui, ho trobo... Jo em sento molt orgullosa.
1: És impressionant.
2: De la Judit, de la
0: Bíblia. De la que decapita.
2: Perdona, com li talla el cap.
1: Li va tallar el cap aquell
2: senyor. El desgraciat de l'Holofernes. I ho ensenya amb safat al poble com una heroïna. Jo penso...
0: Pues
1: i hi ha una altra cosa molt curiosa que he descobert aquest any del nostre nom.
2: Bueno,
1: ella és sense H i jo sóc amb
0: H. Això us anava a dir,
1: però jo tota la vida he pensat... Jo sempre havia celebrat amb els meus pares el 6 de maig el meu sant. Però molts amics em deien, no, el Santa Judit és el 5 de maig. I altres em deien, no, és el 30 de desembre. Fins que l'altre dia el meu fill, que és molt curiós, si el coneixes tu,
0: sí.
1: El meu fill, que és molt curiós, va dir, però he d'averiguar per què hi ha tants sants, Judit, que no sabem quin dia...
2: I
1: per què el dia 6... Mira, veus? Bueno, el dia 6... El dia 6 sembla que el dia 6 de maig, que és el dia que el celebrava jo, que és un dia que ho van decidir els catalans només. És a dir, és Santa Judit, però només aquí a Catalunya.
2: Però llavors deixa'm dir-te una cosa, ara li caurem a la mirada.
1: Una mica com els de Bilbao, que nacen donde quieren.
2: Però llavors ja sé que vas de catalana per la vida, diré una cosa. Treu-te l'H.
1: També és veritat. No, no.
2: Clar.
1: Però si m'han posat...
2: Ella va amb bac, jo vaig sense hac.
0: És que
2: jo
0: et xivaré que quan has dit amb bac, ha fet una cara.
2: Clar.
1: Home,
2: a mi, els que em coneixen, dic, quan se t'aixeca la cella, dic, ja, jo de seguida faig... La cella cap amunt.
1: És que me'l van posar amb bac, no sé.
2: Bueno, però l'hac ve de l'anglès, o sigui, els noms bíblics. Judits, Esters, Elisabets, Ruts, són sense H, en català i en castellà.
1: Quina feinada.
2: L'H és ve de l'anglès, i llavors és Judith.
1: Quina feinada, ara...
3: Has de canviar el DNI.
1: Anar-me'n a... No, em sembla que em quedaria
2: jo sempre aquí reivindicant aquesta Judit valenta que talla caps.
0: És quan la Judit Colell se'n va al registre i se'l treu.
1: Demà mateix.
2: I a més ara... Hòstia, la Mascó.
0: I el 7 de setembre.
1: I celebrem el 7 de setembre.
0: I punt.
1: Està molt bé, tinc una per cada temporada.
3: Diu el Claudio que no hi ha hores pel DNI, o sigui que...
2: Agafa tu a 2 anys vista que total no hi ha pressa.
1: Ja et porto tota la vida.
0: És un dels temes que estem preparant a més al balcó, que no hi ha hores.
2: Aquest, que no hi ha hores. I però hi ha comissaries al Quinto Pi, no? Que pots anar. Però és el truco, no? Vaja, jo tinc filles aquestes que perden el DNI, perden el no sé què, llavors busques.
3: A la Seu d'Urgell.
2: I ho trobes.
1: Passar cap de setmana ja,
0: clar.
1: No?
0: Va, encetem temes, que
2: vinga,
0: no
2: va,
0: aquí.
2: Sí.
0: Judit, la Mascó, ens portes una expo del CCCB?
2: Sí, una expo molt xula, que vaig tenir la sort i l'oportunitat. Jo ho desconeixia totalment, però ahir es va inaugurar una expo del CCCB que es diu El culte a la bellesa, i és una mica els ideals de bellesa que han existit en totes les èpoques, al llarg de la història i a totes les cultures també. Aquesta expo, a més, mira, ja faig la promo, sembla que em vagi a mi la cosa, està a la planta tercera i és fins al 8 de novembre, que està bé saber-ho perquè tenim temps. Però a mi em va cridar l'atenció, perquè vaig pensar, ostres, jo amb la meva trajectòria, la meva feina, aviam què trobo, no?
0: I vaig, és el teu tema.
2: Exacte. I és una mica una exposició que recorre l'evolució d'aquests ideals al llarg de la història i que analitza el com, sobretot, s'ha construït aquests cànons estètics de bellesa i reivindica també, amb molta bona part d'aquesta exposició, que és molt interessant per això, els cossos i les belleses que se surten una miqueta de la norma, no? Però el que és molt xulo de veure és que ja sabem, o és curiós també potser dir-ho així, veure que al llarg de la història doncs, la filosofia ha intentat explicar el que és la bellesa, sí. L'art ha posat sempre la bellesa moltes vegades per sobre, no? D'altres conceptes, diguéssim. La ciència ha innovat sempre, no? Per, constantment, per assolir-la. El mercat sempre, o el capitalisme, sempre ens oprimeix i vol que sempre vulguem...
0: No estàs dient la moda, eh?
2: No, bueno, també perquè també hi ha una, bueno, hi ha una bona part molt potent de, és que hi ha molts aspectes, toca tots els aspectes. Hi ha moltes peces, moltes performances, hi ha molts audiovisuals, hi ha molta part de cosmètica, per exemple. De la moda en parla, però en parla més sobre els cossos, com la matèria, la carn, parla molt sobre la pell, com l'òrgan més gran que tenim. I és el més visible, és el primer que veiem, parla molt del cabell, vull dir, però no tant de la moda, parla més de tots aquests
0: els
2: aspectes.
0: Cossos, clar, em referia als cossos i la moda.
2: I bueno, una miqueta aquesta expo m'ha
0: tremolat. T'ha remogut?
1: Sí.
2: Perquè, clar, jo em dedico a això.
0: I tens definició tu mateixa de la bellesa?
2: Bueno, és que jo l'he buscada i és xula perquè diu una cosa que és molt curiosa, diu la bellesa és una qualitat que deleita els sentits i satisfà l'intel·lecte. Curiós.
0: Deleita els sentits i satisfà l'intel·lecte.
2: Curiós, no?, que digui això així.
0: Li compres, Judit?
3: Satisfà l'intel·lecte.
2: Mira que tu també
1: sí,
2: podries...
1: Sí, jo crec que sí. Sí, és que la bellesa es pot parlar de la bellesa en molts àmbits.
2: Bueno, no, però és que però clar, que no és es parla de la bellesa en un paisatge natural, es parla en una obra d'art, com estàvem dient, en tots aquests aspectes, que ja és molt difícil que hi hagi consens entre tots del que és bell bonic o no. Però no hi ha consens mai a la vida.
1: No.
2: És sobre el cos humà, sobre els nostres cossos, sobre la bellesa dels humans. I aquí és on crec que creix, on neix, perdona, el conflicte. I és interessant tot això, perquè...
1: Sí, a més canvia molt d'una època a una altra.
2: Clar.
1: Completament canvia el concepte de bellesa.
2: Bueno, és una mica
1: física.
2: Com que aquests cànons que jo voldria preguntar, que qui ha definit el concepte de bellesa, per exemple, actual? Qui?
0: Clar.
2: No? És ben curiós.
0: El capitalisme.
2: Que... No ja, però, jolines, és que és molt fort. És molt fort. Bueno, jo...
0: Bueno, què és per vosaltres, de les persones, què és per vosaltres una persona bella, bé alta?
2: Bueno, això és molt relatiu. Això és molt relatiu i molt... Ja ho he dit, o sigui, segur que no ens posarem d'acord, no? És una cosa que segurament t'aboca...
1: Hi ha molts tipus,
2: unes emocions,
1: també de bellesa.
2: Unes emocions, no? El tema aquest del síndrome de Stendhal a mi m'encanta, perquè és veritat, és allò que t'emociona o allò que te fa vibrar o... No sé, ara hauria de trobar molts adjectius per definir tot això.
1: Jo ara recordo una escena de la pel·lícula Barbie que a mi em va agradar molt.
2: Sí,
1: que
2: és quan ella, allà també surt,
1: quan ella
2: el tema de amb què juguem.
1: Però quan ella mira la senyora aquella tan velleta, que una senyora de 90 anys, que està allà en una parada d'autobús, i li diu, l'altra la mira i li diu, és que és vostè preciosa, li diu la Barbie. I ella diu, ho sé, la senyora de 80 anys diu, ho sé. I em va agradar molt, perquè realment la miraves i pensaves... És també que la tendresa d'aquesta...
2: La tendresa és bellesa. Mira, és bellesa. La tendresa, perdona,
0: la tendresa,
2: la tendresa per mi és bellesa. La tendresa cada vegada m'agrada més, potser perquè em faig gran. Mira, no seré la velleta de la llopra. Però la tendresa... La tendresa que m'aboca una persona gran, un animaló, no? un gosset, un gatet, una criatura també. Petita... Per mi sempre hi ha bellesa.
1: I tant, sí, sí.
2: Bueno, clar, dit això...
0: Estava pensant en la pel·lícula també de la Gran Bellezza, no? Del Sorrentino.
1: Sí, també.
2: Com m'agrada aquesta pel·lícula.
0: És preciosa. Tot és bonic, no? Fa que tot sigui bonic.
2: Tu quin horòscop ets?
1: Jo cranc.
2: Vale. No, perquè jo sobre soc balança. No era tallar el rotllo, però és que sobre soc balança i jo no, tampoc és que hi cregui tant en aquestes coses, però estic envoltada de gent que sí i em diu, és que clar, sobre de la teva feina ets balança. I clar, per mi l'estètica...
3: Ah, jo també ho he dit.
2: Mira, doncs per mi l'estètica és important. I a vegades sembla una frivolitat quan ho dic. Però jo no estic parlant d'això...
1: Per mi també molt i mira, soc cranc, vull dir que això va com va.
2: Però... que em pot fer bastant feliç. Per això les pel·lícules, que potser no són grans pel·lícules, però hi ha una estètica prou important, per mi són prou bones com perquè jo les admiri i les gaudeixi.
0: Clar, però una casa bonica a mi em provoca també, bueno, com el síndrome de Stendhal.
1: Totalment, un quadre...
0: Em provoca
1: plaer. O una fotografia. Jo ara que estic preparant una pel·lícula, estem amb el director de fotografia treballant tota l'estona sobre imatges d'altres pel·lícules, sobre quadres, sobre fotografies. És que és preciós, hi ha algunes que et posen la pell de gallina.
0: Sí.
1: I allò és bellesa. Allò és bellesa, molt més bellesa que
2: però altres... tota aquesta bellesa que estem parlant, també ho vull dir, perquè també va d'això l'exposició, acaba excloent a la majoria de la gent. Això és fort, eh? A la majoria de la gent.
0: Què estàs dient? Que la majoria de gent és lletja?
2: No, jo no estic dient això. Això és el sistema, aquest cànon de bellesa que he dit, qui l'imposa.
0: Va, vols dir que no entra.
2: I va d'això,
0: no,
2: perquè clar, hi ha molts col·lectius, molt diversos, que ara, si parlem de l'ara, també és veritat que hi ha molta informació en molts àmbits sobre la història, no? de la bellesa, en molts àmbits, repeteixo. Però parla molt de l'ara, i per això és molt interessant. Està bé passar-s'hi, perquè et fa reflexionar.
0: I m'interessa la pregunta quieta, que feies, quieta, qui decideix els cànons?
2: Qui? I a més, perdoneu, ja acabo aquí, a veure si ho sé expressar. O sigui, és... qui decideix això? Perquè ara diria una paraulota, jo, perquè és que no pot fer-te feliç mai a la vida, perquè resulta que el sistema està fet de tal manera que aquests cànons són canviants.
1: Sí, i sempre acabem anant...
2: Si són canviants vol dir que quan tu t'hi poses i consumeixes tot allò que creus que vas... Mai a la vida assoleixes i arribes a aquest estàndard de bellesa. Per tant, és algo que ens fa infeliços.
0: Però al final... No,
2: quan jo penso però que m'hauria de fer feliç...
1: Però també sempre estan... també aquest tema és que és un tema per dedicar-li un programa sencer,
0: o fer una pel·lícula,
1: les dones també, tema, sí. Tots aquests cànons de bellesa
0: que
1: van tornant-hi ara, aquesta obsessió que ha agafat per aquestes primors tan exagerades.
0: Puc dir Demi Moore ens ha fet una pel·lícula que es diu La substància, sí, que és una crítica radical a la dictadura de la, no, de la bellesa, de fet. I apareix com a la cançó de l'última de la fila, Huesos, Huesos...
2: Mira, volia parlar d'aquest tema, de la Demi Moore, i no m'he volgut posar en un jardí, perquè jo crec que cap de nosaltres hem d'opinar de la Demi Moore perquè és una dona i perquè té un cos. Però és que realment és esfereïdor. No el fet de que la Demi Moore estigui com està, sinó... Mira, al final acabo de parlar d'ella. Sinó... que jo, quan vaig veure allò, totes aquelles imatges, per exemple, ara les últimes, les actuals, que ja fa un temps de tot plegat, amb ella, jo vaig pensar, vaig a veure les opinions, no, els comentaris, no? Perquè em va semblar tan fort a mi em va semblar tan bèstia.
0: I articles de dones, o sigui, dient, malaltís. Ens vas fer un favor amb La substància, i això...
2: Bueno, doncs, quan llegeixo les opinions, eren bones. Estupenda per l'edat que té, meravellosa, quina elegància, cada dia està més guapa.
0: Però si seguies avall, si seguies amb l'escroll...
2: I els mitjans, és a dir, els Harper's Bazaar, els Vogue's, els tal... O sigui, els mitjans que cobrien, que cada dia llueix un vestit espectacular, d'alta moda, de ta-ta-ta-ta-ti-ti, doncs sempre alabant-la tant que jo vaig pensar, ostres... aquí hi ha alguna cosa que jo no sé...
0: Però ara ja han sortit una sèrie d'articles que...
2: I hi ha una última cosa, però podeu parlar d'una altra cosa mentre ho busco, eh? Que avui ho he vist, avui, que és en relació al que ha dit
0: Espera. Encetem. Bueno, de bellesa, eh? Que si no canviem el tema de...
2: És de bellesa, mira, això. O sigui, ara, el regreso, això és l'últim ja, del Messi look. Messi, no del Messi jugador de futbol, eh? En anglès vol dir...
3: Sí. Del
2: cabell brut. Ah. Mal pentinat, sense maquillatge, o sigui, això ja va existir, eh? Doncs ara hi torna.
0: Ara hi torna, tot torna. O sigui molt que... interessant, CCCB, i m'ha agradat molt l'apreciació de la Judit, tercera planta.
1: Que ningú es perdi.
2: No, perquè continua fent l'altra expo, la de la Rodoreda.
0: Sí.
2: Per això que no ens liem.
1: També és preciosa.
0: Preciosa.
2: Sí, per això
0: que li queda ja res. Dos telediaris que diuen... La Judit Colell vol parlar d'això.
4: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
5: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
6: Has parlat amb els del port, perquè si volies fer 8 hores setmanals d'aquí?
5: Sí, que jo tinc una feina.
6: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
0: Has vist la sèrie Rebelejar?
1: He vist els dos primers capítols, ahir el van estrenar, la sèrie Rebelejar, creada pel Pol Rodríguez, basada en una experiència seva. Els seus pares tenien un restaurant al Raval i un fons d'inversió, un fons voltor, va comprar l'edifici i van haver de marxar. I aleshores ell ho va dir, aquesta sèrie en certa manera és una venjança, no? Que diu, està molt bé perquè el cinema i l'audiovisual ens permet venjar-nos d'aquestes situacions d'injustícia que es donen tant. Em va semblar És tan espectacular, la sèrie. Vull dir, realment, vaig sortir del
0: realment
1: cinema...
0: Realment és una venjança?
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, l'he acabat de veure, eh? Però em va semblar, en primer lloc, molt ben feta, d'una manera molt especial, molt diferent. Està dirigida per ell i per l'Isaac i la Cuesta, que ja van guanyar l'any passat el Goya amb Segundo Premio. Però és que, a més, la sèrie... Surts d'allà, em vaig trobar una amiga meva, la meva muntadora, la Liana Artigal, em va dir... No estàs molt emprenyada? Dic, oi tant, em sembla que me'n vaig a ocupar jo a casa ara mateix, o a cremar allò, el quants fons d'inversió.
0: Quants capítols?
1: Perquè no sé quants capítols té. Està a HBO i estarà
0: sembla, demà.
1: Demà.
0: Sí, molt bé.
1: Però, a més, jo el que volia era, sobretot, és una sèrie que parla d'això, d'aquesta situació, un fons voltor que compra tot un edifici, que està comprant molts edificis al Raval, no sé... Per què? Perquè aquí es va quedar. I realment parla d'aquesta situació tan injusta. Però sobretot el que jo volia era parlar això del cinema i de les...
0: Sí. Doncs et faig parar, perquè m'he saltat abans la cançó Soc una desendreçada, de la Judit. Escoltem la cançó. Parem dos minuts i ens acabes d'explicar...
3: I que la presenti la Judit, no?
2: Aquesta és una cançó que parla de totes les danses prohibides i castigades al llarg de la història. És de l'últim àlbum del Jorge Drexler i és meravellosa i dona un bon rotllo si escolteu la lletra.
0: Va, escolteu-la.
2: Mira quanta info. Por mover la cintura.

0: Aquesta és la nova cançó d'en Drexler, són les 8, que sona molt a casa teva, eh?
1: Sona molt, perquè no l'hem pogut escoltar tota, però acaba de... perquè les caderes, la cintura, no sé què, però al final ja denuncia uns fets de l'any 85, que dius... 85 o 95, ara no me'n recordo, és igual, molt recents, i llavors es mueve el culo, llavors aquí hi ha el re, doble de tambors, és brutal, i és culo, i clar, ve de gust.
0: És bé, està bé, moure's.
1: És molt divertida.
0: La Judit Colella ens estava parlant de Rabalejant, d'en Pol Rodríguez i l'Isaac i la Cuesta, que crec que està, impactarà moltíssim, perquè tracta del gran tema i la gran preocupació de jo barcelonins i de tot arreu.
2: Jo també crec.
0: Que és la gentrificació.
2: Crec, sí, totalment, totalment. A més, és que crec que és molt important que es facin sèries així. Jo per això també em va sorprendre i em va emocionar, em va provocar allò, un mosqueig per un costat, però per un altre costat també, un de no podem aturar-nos, no ens hem de deixar trepitjar d'aquesta manera, i realment no pot ser que la gent no pugui sentir que una casa és la seva casa, encara que estigui de lloguer. Vull dir, que és allò, aquesta sensació de que en qualsevol moment pot venir un fons voltor, pot quedar a l'edifici, et pot treure fora, et pot pujar el lloguer 6 vegades, que és el que els hi fan els propietaris de protagonista. Els actors estan tots meravellosos, l'Enric.
0: Sergi López fa de dolent, no?
2: Sergi López fa d'un dolent.
1: Que és tan bo, que fa tot bé.
2: L'odies profundament, profundament. I a mi que em costava, perquè al Sergi li tinc molt carinyo, pensava, però és que per matar-lo, realment. Però és que a més és molt important que el cinema i les sèries denunciïn. Això té molta importància perquè ens permet donar veu a col·lectius i a problemàtiques que moltes vegades, tot i que estan en els mitjans, no tenen prou presència.
0: Però
2: no?
0: Sensibilitza a qui toca?
2: Jo crec que sí, jo crec que sí. Jo crec que aquest tipus de produccions ens ajuden a això, a generar consciència crítica, a fomentar l'empatia, a obrir debats sobre qüestions com en aquest cas aquesta. Jo crec que aquesta sèrie provocarà molt, molt, molt debat, i això és molt bo, perquè si provoca debat, mou consciències, fa que la gent prengui partit, fa que la gent entengui que hem de lluitar pel nostre futur i pel futur dels nostres fills, i que només ho podem fer nosaltres. I també fer soroll, jo crec que és una cosa que sempre va molt bé i que fa moure els polítics, perquè a fi de comptes el que volen també és que la gent els voti. I una sèrie així, penso que... I em fa molta il·lusió que sigui una sèrie d'una cadena, d'una plataforma com HBO.
1: Sí, per això que m'ha sorprès.
2: Que dius
1: HBO,
2: allò que arriscats, vaig pensar.
1: Sí, sí.
2: Bueno, és en català, que també fa molta il·lusió que sigui en català.
0: Però el fet és el que deies, el fet que hi hagi tanta gent que pateix, si se'n dirà reflectida, l'important és que arregli alguna cosa.
2: No, l'important és això, que generi consciència i que generi... i que influeixi la percepció pública i que ajudi a impulsar canvis, perquè d'alguna manera això s'ha de canviar.
0: I clar, has buscat una cançó...
2: Sí, com que ja vaig sortir tan
0: reivindicadora,
2: tan allò tan revolucionari vaig sortir, que vaig dir, vinga, haig de portar una cançó en concordància amb això.
3: Las tierras, las tierras, las tierras de España.

0: Puc imaginar-me la Judit Colell tornant a casa amb Paco Ibáñez al cap.
1: Dalt del cavall, eh? No, sé si tallant caps com, el de la Lola Fernández, però quasi.
2: Bueno, una miqueta, sí, una miqueta. Aquesta cançó és del Paco Ibáñez. Sí. És una cançó molt reivindicativa, basada en un poema que va escriure Rafael Alberti a l'any 38 i que es va convertir... En realitat es deia Galope. Vull dir, després s'ha conegut més com a Galopar. Sí. Però aquest poema, a l'any 38, en plena Guerra Civil, i va néixer com un cant d'ànim i resistència antifranquista. I després també va ser una cançó molt reivindicativa i molt d'això, de la lluita contra les injustícies.
1: És emocionant, eh? Emociona, sí. Perquè és com que va creixendo i et notes allà...
0: Aquesta també és una cançó
2: per la lluita contra les injustícies i contra la dictadura. I
0: Judits, dones poderoses, un embac, que no sabem què li donarà sense embac. Poseu-se d'acord un dia per celebrar el sant i ja us tornareu a retrobar.
1: Mentre puguem celebrar-ho, ja ens està bé.
0: Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. El gobierno pide dejar trabajar a la justicia, aunque reitera su confianza en José Luis Rodríguez Zapatero. Javier Liébana.
1: Después de que al principio de la semana varios miembros del PSOE hablasen de Laufer tras la imputación de Zapatero, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha dicho en un acto en Barcelona que la justicia hoy es libre, que puede ejercer sin presiones y que hay que dejarla trabajar en este caso.
2: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios que dan lugar a la investigación. Dejemos trabajar a la justicia. Dejemos que hagan su trabajo, que hoy lo hacen sin ninguna injerencia, sin ninguna presión. Hemos superado afortunadamente tiempos pasados, donde sí se producían injerencias muy graves en el trabajo de la justicia, y por tanto ahora es el tiempo de la justicia y el tiempo de seguir trabajando para ver dónde acaba esa investigación.
1: Sobre esta imputación acaba de hablar también la vicesecretaria de Sanidad del PP, Carmen Fúnez, que ha acusado directamente al PSOE y ha dicho que el PP va a seguir actuando y que va a llevar este caso a Europa, sin dar más detalles de cómo lo van a hacer. El rescate de Plus Ultra, recordemos, no fue examinado en su día por Bruselas porque el plan no necesitaba el visto bueno de los servicios comunitarios.
3: Y también vamos a actuar en la Unión Europea y le vamos a pedir a la Comisión Europea que investigue y pida explicaciones a Zapatero sobre los 56 millones de euros que fueron destinados a Plus Ultra. Piensen que esos negocios se estaban generando, se estaban produciendo, que esas mordidas, que ese tráfico de influencias se hacía mientras todos los españoles estábamos en casa viviendo una de las situaciones más graves que ha tenido nuestro país, como ha sido el de la pandemia y el coronavirus.
1: Más asuntos. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha ordenado la retirada de varios lotes de quesos frescos de vaca por presencia de listeria en algunos productos. María Manjabacas.
4: Se trata de quesos de vaca envasados y refrigerados que se venden bajo las denominaciones de queso latino, llanero o costeño y son de las marcas Goya, Nativo, Sabor de Casa y Cerrato. Los lotes afectados tienen una caducidad igual o anterior al 6 de julio de este año. Ya se están retirando del mercado, de la venta. Pero si ya los tiene en el frigorífico, no los consuma. Y si ya los ha tomado y tiene síntomas sospechosos de listeriosis como vómitos, diarrea o fiebre, tiene que acudir al centro de salud y sobre todo si está embarazada. Ya se ha abierto una investigación y la AESAN informará de cualquier novedad sobre esta alerta alimentaria. En su web pueden consultar toda la información.
1: En Murcia acaba de tomar posesión la primera alcaldesa de la historia de la ciudad. Rebeca Pérez, del PP, asume el cargo tras el fallecimiento de José Ballesta. Radio Murcia, Ruth García.
5: Murcia ya tiene nueva alcaldesa. Rebeca Pérez ha sido elegida este viernes como la primera mujer que asume el bastón de mando en la historia del municipio tras el fallecimiento de José Ballesta el pasado 10 de mayo. La nueva regidora ha salido adelante con 15 votos a favor y el resto en blanco en un pleno sin candidaturas alternativas. Pérez, que ya venía ejerciendo como vicealcaldesa, asume ahora el cargo con plenas competencias y con el respaldo de la mayoría absoluta del Partido Popular.
6: Cadena Ser. Servicios informativos. A EMCAT Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
7: I també totes les eines i ferreteria.
6: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
7: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
8: Com és la nit de Sant Joan?
9: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
10: No pots anar a denunciar un públicament a qui et doni la gana i a més sense proves.
11: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
12: Què li has fet a la meva filla?
13: No, fill, no pot pagar això.
11: Quan tot trontolla, pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Que sé pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
15: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
16: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
17: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
16: La crítica és la consciència de la història.
17: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
16: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
17: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena Ser i Ser Catalunya.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Dale, José. Venga, va.
20: Una nena, Camila, podríem anar a dormir.
21: Cada
12: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
13: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Elena de Diego. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
20: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
21: És un animal.
20: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
21: Quin golarro que acaba de fer la minya mal.
20: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
21: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
13: Què t'hi jugues amb Elena de Diego.
22: Què tal? Bon dia, cap de setmana d'emocions fortes amb el Barça femení que vol guanyar la quarta Champions de la seva història, president. Ja ho té tot a punt?
23: Yeah. Home, i tant. Vinga! Lleones! Ara faré un crit que m'encantaria poder fer cada dia. A per les lioneses! Tots a per les lioneses! L'any que ve no patiu, que el Barça farà fitxatges al mercat d'estiu. Portarem lioneses. Oh, no patiu. Ara bé, des d'aquí una petita cosa que m'agradaria dir. Com va dir l'altre dia l'Aitana Bonmatí, estic molt en contra de fer la final a Oslo.
22: No li agrada Oslo.
23: No. Massa ella va lluny. Donar arguments molt vàlids, que no he pogut escoltar perquè estava mirant ahir amb qui fitxat pel masculí. Però subscric tot el que diu, té tota la raó del món. No sé què va dir, però a tot això sumo que és molt car. 5 euros un cafè sol. 8 euros un mini de formatge. Es menja fatal. Només tenen salmó i no està flamejat. No hi ha pernil del bo. Escolta, mengen per cagar, aquesta gent. Mengen per cagar. Mai més, Oslo, eh? Mai més!
22: No s'han portat un tàper amb algunes cosetes d'aquí?
23: No, que tant de bo! I he arribat tard. Ara, és per això que avui en Barça Mobile hem tret una nova línia de negoci, una aplicació que es diu TripAdvisor. En què recomanarem els millors viatges que podeu fer acompanyant el Barça. Oslo, evidentment, 0 estrelles. Però, per exemple, la final hauria de ser a Pamplona. O a Bilbao, com l'última que vam guanyar. La final que vam guanyar a Bilbao va ser perfecta. El resultat, molt bé. Però i les tapes? I els montanitos? I el glaçador? I això és la gràcia. Aquí està la gràcia. Prou viatjar a Londres, que tot és peix fregit. Prou viatjar a països que no saben menjar. Per una final cal un estadi digne, una assistència mínima, una cultura futbolística avançada i mínim, un cachopo.
22: Doncs des d'aquí, president, una abraçada a tots els noruecs i a tots els aficionats que ens escolten avui des de Noruega.
23: Brot. Què és esmorrebrot? És un menjar allà.
22: I què és això?
23: Jo què sé. Mengen per cagar. Pinso. Estic molt enfadat.
22: Amb l'emprenyament del president, però amb la força les acompanyarà, suposo, allà des de primera línia, no?
23: Sí, clar, quin remei. De l'estadi. Quin remei. Jo vaig anar-hi perquè m'han dit que hi havia lioneses.
22: Potser a la llotja hi ha millor càtering. De la UEFA potser hi ha alguna cosa que no sigui Noruega.
23: Però, Marchetti, espavila.
24: Home, què

0: Göteborg, Eindhoven, Bilbao i tant de bo los afegeixi a aquesta llista perquè a l'Ullevaal Stadium de Noruega demà el Barça femení disputa la sisena final de la Champions consecutiva. Serà la quarta final pel títol continental que enfronti a Barça i a Lyon, entre un Barça que vol seguir fent història, que s'enfronta, té tres Champions al palmarès i s'enfronta, desafia a l'equip que en té més de tota la història, les franceses, entrenades ara per Jonathan Giraldez, en tenen 8 a Oslo, patint aquest tema del menjar que ara ens explicava el president Laporta.
1: Home,
0: ja hi tenim
1: bé.
0: A l'Anna Palet. Anna, què tal? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia. Us saludo des de la Fanzone, en el centre d'Oslo. El menjar, evidentment, no és el mediterrani, però com a mínim el temps sí que ho és, eh? Cel blau, et diria que uns 20 graus de temperatura, per tant, en aquest sentit, tampoc ens podem queixar, que això sí que acompanya.
0: Anna, on són les jugadores a aquesta hora del matí, a les 12 i 9 del matí?
2: Són a l'hotel de concentració, tota l'expedició al complet, fins i tot Laia Alexandri, lesionada de llarga durada, també ha viatjat ja directament amb l'equip, i el planning per aquest matí és xerrada tècnica de part de l'estaf de Pere Romeu cap a les jugadores i després anar ja cap a l'Ullevaal Stadium, aquest escenari de la final, perquè a 3:15 parla Pere Romeu, també ho fa la capitana Alexia Putellas i la jugadora Graham Hansen, i després s'entrenaran, faran aquesta última sessió abans de la final de demà a les 6 de la tarda.
0: De seguida tornem amb tu a Oslo. Anna, no marxis, però el dia també té un altre focus informatiu avui a Girona, perquè els de Mitchell es juguen la permanència demà contra l'Elx a Montilivi. En uns minuts escoltarem la roda de premsa precisament del tècnic gironí, però Núria Vilamala, què tal? Bon dia.
3: Helena, què tal? Bon dia.
0: Què és el que necessita demà el Girona per seguir una temporada més a primera?
3: Guanyar. Aquest és l'únic resultat que li val al Girona per aconseguir la salvació. La part positiva és que depenen d'ells mateixos, és a dir, que no ha d'estar pendent del que passi a altres estadis, però l'empat tampoc li val. És a dir, si el Girona guanya, continua sent equip de primera. Si empata o perd, el Girona baixaria a segona divisió. El rival, l'Elx, també s'hi juga la permanència. És veritat que l'Elx guanyant o empatant se salva, i fins i tot perdent hi ha alguna combinació que faria que l'Elx es salvés. S'ha preparat una gran rebuda, Helena, per demà a Montilivi. Les entrades estan venudes ja des de dilluns, l'objectiu la salvació, i també, Helena, treure's aquesta espineta clavada. N'hem anat parlant el que t'he aquesta setmana, d'aquella final del play-off d'ascens de l'any 2020 amb aquell gol de Pere Milla que deixa el Girona sense l'ascens a primera. Esperem que demà el desenllaç sigui diferent i el Girona continuï sent equip de primera.
0: Tant de bo així sigui. Gràcies, Núria. Escoltarem Mitchell, com diem, en uns minuts. I l'altre punt informatiu del matí el tenim a la ciutat esportiva del Barça, on els jugadors blaugranes estan fent l'últim entrenament de la temporada abans d'enfrontar-se demà al València, i en uns minuts seguirem també la darrera roda de premsa de prèvia d'un partit d'aquesta temporada de Hansi Flick. Santi Ovalle, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Sí, en marxa l'últim entrenament que es disputarà aquesta temporada a la ciutat esportiva Joan Gamper, amb una absència que és la de Jules Koundé. Koundé no està entrenant, ja va marxar abans del sopar de l'altre dia. Li preguntarem a Hansi Flick què li passa a Jules Koundé a setmanes del Mundial, perquè no ha pogut entrenar avui. La resta tots disponibles en un entrenament al que també han fet una rotllana, un túnel de comiat, per dir-ho així, a Thiago Alcántara, que deixarà l'estaf del Barça. Més enllà d'això, a partir de les 12:30, d'un quart d'una, roda de premsa de Hansi Flick, és l'última. També s'han preparat aquí unes copes de cava per brindar amb l'entrenador alemany a l'última roda de premsa, president de Hansi Flick, aquesta temporada de la ciutat esportiva Joan Gamper.
0: I vostè, Oslo, president, i el cava està a la sala de premsa de la ciutat esportiva, com ens explica el Santi. De seguida tornem amb tu, Santi. Properes hores frenètiques, com sentiu, que viurem amb molta emoció, amb una edició molt especial del Què t'hi jugues, Barça, que fem demà des de les 5 de la tarda fins les 12 de la nit des de la Casa Cupra Raval. Bermú.
4: Sí, sí, de fet començarem a la Casa Cupra Raval a les 5 de la tarda, i de fet aquí tens dues veus, una obra i l'altra tanca. És a dir, començarem amb la final de la Champions, amb l'Olga, amb una pila de gent que serem, la Júlia Sabata, apareixerà també el Ferron, tindrem la Palet narrant des d'Oslo, i tot ho farem des de Casa Cupra, on ja hem fet sold out. S'ha de dir, ja hem fet sold out.
0: Ho heu patat una vegada més.
4: Estarà a rebentar un altre cop la Casa Cupra Raval, i a més, després del partit, vindrem cap aquí, cap al Toreschi, i ens recollirem per portar tot un final bestial, que evidentment ens acompanya com sempre CaixaBank, ens acompanya com sempre Quadis Llançà, i farem, doncs, amb el Sique des de Girona. Sique narrant des de Girona, això és una experiència que no us podeu perdre. El Sique narrant des de Girona. I també tindrem el Gonzalo des de Cornellà.
0: El Gonzalo Álvarez de l'RCD Stadium seguint l'Espanyol Real Societat.
4: Macrodesplegament demà al Keti Jugues Barça.
0: Per seguir aquesta jornada unificada i la final de la Champions, ara ho deia el Bermo, precisament volia presentar dient que ells estaran demà seguint tant a Carrusel Deportivo com al Keti Jugues Barça aquesta final de la Champions. La Olga García, Olga, què tal? Bon dia.
5: Bon dia a tothom.
0: I el Fermín Suárez, què tal, Fermín?
6: Hola, Elena, què tal? Bon dia.
4: Estan molt pesats amb què han anat al Japó els dos.
6: Com tu.
4: Sí. Molt pesats.
5: President, l'aplicació no recomana?
7: La Osaka, millor Osaka, millor Kyoto. No sé.
0: Va, Osaka està molt bé, però Oslo jo crec que molt millor, no? Com veieu aquesta final entre Barça i Lyon? Des del 2000, la temporada 2015-2016, a la final sempre hi ha hagut un dels dos, o Barça o Lyon. Demà és la quarta vegada que s'enfronten en una final. Com veieu el partit?
6: Són dos equips hegemònics, és apassionant la final, però és cert que és complicada, és competida, i sobretot tinc ganes de veure quin pla de partit s'imposa, no? Perquè tinc molt clar el que vol el Barça, que és tenir un partit al més arrodonit, on pugui governar el partit, on pugui establir-se camp rival, on pugui tenir aquestes seqüències de passada molt més llarga, molt més combinativa, i en canvi el Lió de Jonathan Giraldez vol tot el contrari, és a dir, és un equip molt físic, que traba el joc, que té jugadores a dalt, que tenen una potència espectacular, molta gambada, volen pressionar dalt i volen incomodar el Barça. Per tant, a veure quin és un dels dos guions s'imposarà, i a veure si el Barça té sort i és capaç també de, quan tingui aquell moment de partit interessant, tenir eficàcia.
5: És la final perfecta, sobretot perquè estem veient dos dels grans equips que estan liderant, doncs, aquesta competició. Ja ho he dit a la introducció, que al final el Lió porta 8 Champions, el Barça porta 3, i hem normalitzat el que el Barça sigui la sisena consecutiva que està fent en una final. Crec que això és fonamental, i sobretot són dos estils de joc en el que estem veient que el Lió a la Lliga no ha perdut ningú partit, i el Barça solament un, i contra la Real Societat. Així que d'estils de joc jo crec que serà fonamental el veure qui és el que té màxima precisió dintre de les àrees. I després, doncs, serà un partit que hi haurà poques ocasions, ojalà sigui molt interessant de cara a l'espectador, però el Barça jo crec que haurà de donar un puntet més del que ha estat acostumat en tota aquesta fase prèvia, perquè van tenir aquesta opció contra el Bayern i els últims minuts va ser com molt dubitatiu, i això el Lió no t'ho perdona.
0: Anna, quins són els dubtes que té Pere Romeu de cara a l'11 de demà?
2: Doncs hi ha un dubte principal, preocupant, que és el d'Irene Paredes. Vam explicar que a la final de la Copa de la Reina no va jugar per una sobrecàrrega muscular. Irene encara no ha entrenat amb el grup aquesta setmana, per tant, aquesta tarda té l'últim entrenament abans de la final. Es preveu que sí que s'uneixi al grup, però serà l'última oportunitat per provar-se. En cas de tenir la baixa d'Irene Paredes, doncs seria una baixa molt sensible, perquè l'Ai Alexandri també està lesionada, i per tant la posició de central no hi hauria una figura clara que la pogués cobrir. Després, també pendents d'Aitana Bonmatí, també ho vam explicar a la final de la Copa, que ella està preparada, creu que està preparada per ser titular a les finals, però té dolor a la zona de la lesió, al peroné, que una lesió de llarga durada, que la va deixar fora 5 mesos, i per tant el cos tècnic prefereixen que no surti d'inici. I la bona notícia, això sí, és l'alta mèdica de Graham Hansen, l'ambaixadora, podríem dir, d'aquesta final, perquè va néixer i créixer, res, a pocs metres de l'estadi, per tant serà molt, molt especial per la Noruega.
0: Tu la veus a l'11 titular, no, Anna Hansen?
2: Jo crec que sí, jo crec que ja des d'aquest mes de maig, des de que es va fer el comunicat mèdic, totes les mirades i tot el planning estava fet perquè arribés en bones condicions a la final, i no m'imagino que no surti d'inici. Ara veurem si Pere Romeu considera que és millor apostar un altre cop a les bandes per Pina i Salma, com va fer a la Copa.
0: I el dubte d'Irene Paredes, Fermín, Olga, com ho veieu vosaltres? La veieu arriscant i sent en aquest 11, o veieu alternatives, no sé si en Patri o a Maixa, què us diu el cos?
5: Patri, sens dubte, no la pots ficar de central, ho faria perfecte, però crec que perds una baixa fonamental de la construcció i el que lidera el timó d'aquest equip. I sincerament crec que sent una final de Champions, si s'ha de forçar, ho forçarà, i més que res perquè ja no hi ha Mundial. És després de molt temps, tenen descans en aquest estiu, jo crec que aprofitaria per això, però crec que hi ha aquí dos temes molt claus, que és el d'Aitana, que és veure si s'incorpora o no. Jo crec que és més fiable ficar Serra Jordi, però perquè ja té aquest ritme i aquest lideratge que està assolint amb Alexia i amb Vicky. I després, doncs, Hansen, que està a 400 metres de casa seva, crec que també la nostàlgia i l'emoció, doncs, farà que sigui molt important per ella. Així que jo crec que Irene acabarà forçant, sobretot perquè té després descans, i Hansen jo crec que la veig titularíssima.
6: crec que si hi ha alguna jugadora que el Barça es pot permetre que no estigui al 100%, em sembla que és Irene, perquè té una capacitat per entendre el joc, per col·locar-se, per dosificar-se. Per mi és la millor defensora que té el Barça, és a dir, la que té millors conceptes defensius, la que va millor els duels, és un perill en el joc aeri ofensiu, és una jugadora que amb això és molt important. També és cert que si hi ha un dia en què has d'estar fi a nivell defensiu és contra el Lió, perquè realment són jugadores molt ràpides, però vaja, si Irene mínimament està en condicions de jugar una final, endavant, perquè és indiscutible. I a més, Aisha Camara sempre m'ha generat molta garantia, però l'altre dia amb la final amb l'Atlètic de Madrid no va estar tan contundent, però és una jugadora de futur espectacular. Aitana millor segur que no arrenqui, perquè els minuts que l'hem vist tampoc l'hem vist amb les millors sensacions o sensacions òptimes. I després amb Hansen cal veure per quan està, és a dir, si el rendiment està per mitja hora o per 60 minuts. Això també pot ser un pla de partit. Fins i tot Clàudia Pina, deixar-te-la a la banqueta per mitja hora important pot ser decisiu en el partit. Aleshores, aquí cal fer aquest encaix, no? A veure, perquè t'has de deixar algú a la banqueta que sigui molt capaç de canviar-te un guió de partit, ja sigui Salma o ja sigui Pina. I jugadores com Serra Jordi i Vicky, posar-les a l'11 perquè tenen energia, tenen vitalitat, tenen irreverència, són jugadores que t'ho poden oferir. Cal fer el càlcul i veure Hansen per quants minuts està. Si està per mitja hora, mitja hora, i si ha de començar perquè està bé, endavant.
0: Ara de seguida saludem a un protagonista que és l'arma que coneix perfectament els dos tècnics, tant a Pere Romeu com a Jonathan Giraldez. De seguida ho fem, Anna, anem amb tu a Oslo, però abans una última hora, Adrià Soldevila, perquè ho hem anat comentant aquests dies i el City ara ja sí ho fa oficial.
8: Sí, ho fa oficial al City i el mateix Pep Guardiola. Guardiola deixa de ser entrenador del Manchester City després de 10 anys i guanyar 20 títols. Es quedarà com a ambaixador global del Manchester City, però evidentment com a mànager deixa de ser aquest mànager durant 10 anys del City amb aquest missatge.
9: When I arrive, my first interview was with Noel Gallagher.
10: Welcome to Manchester.
11: Thank you so much.
9: I walk out thinking, okay, Noel is here, this will be fun. And what a time we have had together. Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason.
10: Yes,
9: but deep inside, I know it's my time.
8: Guardiola diu això, que no hi ha raó per marxar, que és el... ell creu que és el temps de marxar, el moment de marxar, i que per això marxa.
10: Yes, there is a reason. I've emptied myself. I have buidated.
6: T'has buidat, és que és normal.
10: Buidat. It's fine. It's all right. Goodbye, stranger. Goodbye, Pep. Hope you're fine, you're... paradise. Una llàstima, però my time has come.
0: S'acaba una era.
10: My time, my era is finished. En anglès. Ho he dit.
0: I t'hem entès tots, Pep, perquè ens han recordat molt aquestes paraules a quan vas marxar del Barça. El Manchester City fa oficial ara mateix que 10 anys després de la seva arribada, Pep Guardiola marxa del City. Ho havíem comentat aquests dies, també l'altre dia amb el Lu Martín, amb el Chique Beristain, en vam parlar a l'especial que vam fer dimecres de Vaquero a Sitges, però ara ja és oficial. El Manchester City confirma aquest adeu de Pep Guardiola. Després en parlem, en donem més detalls, però Anna, segueixes per aquí a Oslo, et volia preguntar quin és l'ambient que hi ha pels carrers de la ciutat. No sé si ja comences a veure samarretes blaugranes.
2: Sí, sí que se'n veuen, no serà un dels desplaçaments massius com havíem tingut en els dos darrers anys, perquè és veritat que eren seus tant Lisboa com Bilbao perfectes per la gent per desplaçar-se. Oslo és una altra història, s'ha de fer escales, a vols directes n'hi ha molt pocs, són cars els vols, perquè per exemple el viatge que oferia el Barça rondava els 600 euros, però tot i així es calcula que hi haurà uns 4.000 culers donant suport a l'equip, i aquí amb mi en tinc dues que van completament vestides del Barça, per tant en aquest sentit no enganyen, i que venen de Madrid. ¿Cómo te llamas?
12: Soy Rebeca, vengo de un pueblo de Toledo, de una peña barcelonista de La Mancha Profunda que hizo mi abuelo hace 50 años, enamorado completamente de Barcelona y del Barça, y la familia seguimos con la tradición y yo como mujer pues también el fútbol femenino, que el Barça sí que está apostando por él y nosotros apostamos por ellas igual.
2: Doncs en pal inclòs, cap al Madrid, que ja l'hem entès aquí el missatge entre línies. I com us ho heu fet? ¿Cómo os lo habéis montado para venir hasta Oslo? ¿Ha sido difícil?
12: Pues es que la verdad que nosotras en cuanto vimos que era en Oslo, yo hice aquí el Erasmus y dijimos tenemos que venir sí o sí. Cogimos los vuelos en septiembre con muchísimo tiempo para intentar evitar, pues a lo mejor que subiera el precio y así. Y el piso igual, el piso lo cogimos en noviembre y desde Madrid el aeropuerto está bastante bien conectado, así que hemos tenido suerte, pero también es que lo cogimos pues con muchísimo tiempo de antelación, sí.
2: Això és el que ha provocat el Barça. Com són 6 finals consecutives, doncs la gent ja s'ho agafa amb mesos d'antelació i doncs poc a poc no serà un desplaçament massiu, però sí que s'anirà tenyint de color blaugrana la ciutat d'Oslo.
5: Un aficionat més que hi serà, com aquesta jove madrilenya que ara sentíem, és Anna Rafael Navarro, una persona que coneix molt bé tant a Pere Romeu com a Jonathan Giraldez.
2: Sí, perquè va estar al Barça des del 2019 fins al 2025. Aquest mes de novembre va decidir deixar el club per encarregar-se de la selecció nacional de Suïssa femenina, però ha estat l'assistent tant de Pere com de Jonathan Giraldez i per això hem volgut contactar amb ell perquè ens desgrani aquest duel d'entrenadors que també tenim en aquesta gran final i ja ens escolta el Rafael Navarro al que t'hi jugues.
5: Rafael Navarro, què tal? Bon dia.
11: Hola, molt bon dia.
5: Moltes gràcies per atendre la trucada del que t'hi jugues. Tu has viscut unes quantes finals, n'has guanyat 3, la primera a Göteborg amb el Lluís Cortés, la segona i la tercera amb Giraldez, i va ser també amb Pere Romeu l'any passat a Lisboa. Suposo que en aquests moments deus pensar en ells, no? En com deuen estar vivint aquestes hores prèvies a tota una final de la Champions.
11: Sí, sens dubte. Sens dubte són uns moments molt especials, són unes vivències úniques i que, bé, espero que les gaudeixin al màxim dins de les possibilitats, que sabem que els entrenadors sempre, moltes vegades, preocupacions estan per sobre de la felicitat, no?, de poder gaudir del moment, però sí.

0: fàcil, perquè tot i que pot semblar, no? Un altre cop que està al Barça a final, un altre cop està el Lió a la final, però no és fàcil. Cada cop hi ha més nivell, cada cop hi ha més competència, cada equip, cada cop hi ha més professionalització del futbol femení, i crec que no és fàcil arribar a les finals. S'ha de posar en valor el que estan fent els equips, estem posant en valor especialment també per la part que em toca, no? I per l'experiència que he tingut aquí, el que està fent el Barça, perquè no és fàcil. I crec que és una final molt igualada. Així crec que estarà molt disputada i que es decidirà per detalls.
1: Tu que els coneixes bé perquè has fet d'assistent de tots dos, en què diries que es diferencien i en què s'assemblen Pere Romeu i Jonathan Giraldez?
0: Bé, jo crec que s'assemblen el fet de que són molt bons professionals, de que són molt treballadors, de que són molt, persones molt preparades. I bé, al final, jo crec que dins de el que et dic, no? De que són persones de molt nivell, no? I molt, molt bons professionals. Bé, jo crec que, no sé, el Pere és una persona que és, a nivell metodològic, a nivell tàctic, té molt nivell, una persona que va molt al detall, que és molt minuciós, no? Amb el treball tàctic, amb el treball metodològic, amb com estructura tota la setmana d'entrenaments, com fa el pla de partit. És una persona, ja et dic, que destaca molt a nivell metodològic, a nivell tàctic. I del Jonathan, doncs, bueno, jo, és una persona també no molt completa, que ha guanyat també molts títols també aquí al Barça, que està guanyant també títols aquí a Lió. Jo crec que destacaria d'ell la seva capacitat comunicativa, la seva capacitat també de gestionar els grups, de gestionar el staff, el vestidor. Bé, crec que són perfils diferents. El Pere també és una persona més, no?, més reflexiva, el Jonathan és una persona més impulsiva, però dins de les seves, diguem, característiques a nivell de personalitat, són dos persones, dos grans entrenadors i dos persones que han assolit l'èxit.
2: I Rafel, condiciona molt aquesta preparació del partit, el fet de que l'altre entrenador conegui tan bé a l'equip rival?
0: Sí, pot ser que condicioni, pot ser que sigui un element, no?, a pensar, però sí, en la preparació probablement, en algun detall, no?, pot ser del pla de partit, pot ser en la manera de pressionar o pel lloc on intentem treure o s'intenta sortir amb la pilota controlada. Crec que serà més amb algun detall així que no de canviar molt el pla de partit, no?, de dir, mira, el Barça anirà en bloc baix o el Lió anirà en bloc baix o el Barça jugarà amb llarg aquest partit perquè el Lió té gent amb capacitats físiques i capacitat de repetir esforços molt altes a primera línia i em pressionarà molt alt, no? Com que em pressiona molt alt, jugarem llarg. No crec que sigui el plantejament, no crec que canviïn molt, però sí algun detall, no? Coneixent un a l'altre, doncs potser que si saben que a l'altre entrenador li agrada molt fer una cosa o que base molt en alguna cosa el seu pla de partit, doncs potser que sí que fan alguna modificació, no? I en lloc de pressionar l'extrem a la primera línia, doncs anem a l'interior o en lloc de sortir més per banda esquerra, però sortir més per banda dreta. Pot ser que alguna adaptació així hi hagi, i veurem. I després jo crec que també és molt important el durant el partit, no? De com van adaptant-se al que va succeint i si algú dels dos fa una cosa diferent a l'habitual, pues intentar també contrarrestar-ho.
1: Rafael, has viscut l'evolució de l'equip des del 2019 fins al 2025 i ahir precisament xerràvem amb la Clàudia Pina i ens deia que ara ja cap equip espanta. Com s'ha fet per canviar la mentalitat d'aquestes jugadores i que un Lió que fa uns anys era un gran monstre, ara el plantegis de tu a tu al partit?
0: Sí, jo crec que va ser molt important la victòria a Bilbao. Jo crec que va ser determinant. Evidentment, totes les victòries prèvies, la primera Champions, primeres lligues aquestes que es van guanyar de manera consecutiva, totes aquestes victòries van reforçant la idea i et fan veure que realment pots fer-ho, no? De que tens la capacitat per guanyar aquests grans equips europeus. Si quan jo vaig arribar al 2019 i vaig veure que el vestidor, quan parlo vestidor per als jugadors, per al staff, no?, al club en general, doncs hi havia molt respecte per aquestes grans plantilles europees, pel Wolfsburg, per l'Olympique de Lió, i realment hi havia com aquesta... Venien també de perdre la final, l'equip venia de perdre la primera final de Champions contra el Lió, doncs hi havia molt respecte per a aquests equips. I a poc a poc, al final és creure i és fer veure que tenim les eines per guanyar-ho, és guanyar la primera Champions, guanyar els primers títols i a partir d'aquí pues, anar creixent, no únicament a nivell tècnic, tàctic o condicional, sinó també pues, a nivell mental, d'aquesta mentalitat, que és una cosa que jo crec que destacaríem tots aquest equip, pues, a nivell mental també anar creixent i anar creient i jo crec que també el punt ja definitiu va ser la final de Bilbao on a banda de pensar-ho que podíem guanyar, que això ja ho pensàvem, no?, les temporades anteriors, demostrar que podíem guanyar el Lió.
2: I tenint a compte aquest

0: factor emocional del que parles. Rafel, com creus que pot haver afectat o què ha pres, millor dit, aquest equip del que va passar a Lisboa l'any passat?
1: No sé, evidentment ha passat molts mesos, hi ha hagut molts partits pel mig, evidentment tot el que succeeix és un aprenentatge. Jo no, després de donar-li moltes voltes, per mi va ser probablement la derrota més dura que hem viscut aquestes últimes temporades, perquè realment érem conscients de que era una final que podíem guanyar i que havíem estat jugant molt bé els mesos anteriors, que havíem quarts de final, havíem passat per sobre pràcticament del Wolfsburg, a semifinals també havíem col·legiat al Chelsea, no? Arribàvem molt bé a la final, estàvem a un nivell de confiança molt bo i realment creiem que estàvem capacitades per guanyar el partit i bé, crec que es va tenir un dia que no va ser més l'encertat, no va ser el millor dia i bueno, va perdre aquella final. Evidentment suposo que s'haurà reflexionat, però sobretot s'haurà, jo crec que el plantejament estarà més basat en aquesta temporada. Al final també hi ha jugadors diferents, també hi ha persones de cos tècnic diferents i cada any és diferent, però esperem que l'aprenentatge que s'hagi pogut treure s'aprofiti per a guanyar aquest any.
2: No sé, Rafel, si t'atreveixes amb un resultat. Què preveus?
1: Jo crec que serà un resultat ajustat i espero que sigui una victòria pel Barça. 2-1 a favor del Barça.
0: Vinga, doncs apuntem aquest 2-1 a favor del Barça. Rafel, moltes gràcies per haver atès la trucada del que t'hi jugues i que gaudeixis molt d'aquesta final.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs Rafel Navarro, qui va ser assistent de Pere Romeu i de Jonathan Giralde del Barça, aquí avui el que t'hi jugues desgranant, què és el que s'espera d'aquesta final demà, perquè és cert, Fermín, Olga, que el Lyon té un arma, no?, a la banqueta, perquè ningú coneix millor el Barça que Jonathan Giralde.
3: I ho apuntava el Rafel, que deia que alguna cosa tindran preparada perquè coneixen tan en profunditat a l'altre que algun canvi hi haurà, ja sigui a nivell d'una pressió o com sortir d'una pressió, que em semblen dos dels elements més claus de la final, i a partir d'aquí també ho apuntava el Rafel, el moment intervenció, és a dir, serà molt important ja no només encertar amb el plantejament inicial, sinó com retoques, com ajustes, com veus quines situacions estan donant i potser et beneficien o no, i com ets capaç de corregir-ho, i aquí veurem qui s'imposa, si Romeu o Giralde.
4: Sí, jo crec que aquí el Bayern de Munic el que ha fet és donar un precedent. Crec que la forma idònia de com competir-li aquest Barça és doncs replegar i després buscar doncs el contraatac, sabent que el Barça normalment sol ser el clar dominador en sortida de pilota i després doncs que t'acaba fent doncs en àrea doncs aquest tipus d'accions. I crec doncs que amb les armes que té a Chawinga, té a moltes jugadores que són molt, molt ràpides, i estem parlant d'un equip que, clar, d'humor nai a la velocitat punta.
3: Julbrand.
4: Sí. Amb jugadores com aquestes al contraatac, el Barça pot patir molt, i sobretot un element clau que dèiem abans, si no està Irene, compte, perquè aquí sí que és una situació que s'ha de buscar. Així que és molt important doncs el plantejament, però sobretot anar veient com influeix doncs el tema del partit.
0: Olga, amb tu volia comentar les paraules que ens va deixar ahir Clàudia Pina aquí al que t'hi jugues en una entrevista que vam fer amb ella. Li vam preguntar per si era l'última final de la Champions d'Alexia amb el Barça. Això ens va dir Clàudia Pina.
5: L'Alexia és la millor jugadora del món, és la meva referent en la que em porto fixant durant molts anys. Sempre dic que l'Alexia és el Barça i el Barça és Alexia. Prengui la decisió que prengui, s'haurà d'entendre si és que s'acaba anant. Em recorda una mica com quan se'n va anar Messi, que em costava molt imaginar el Barça sense ell. Crec que Alexia és el mateix pel femení que Messi va ser pel masculí.
0: Com ho veus tu, Olga? Veus realment que sí que pot ser l'última final d'Alexia vestida de blaugrana?
4: Sempre ho dic, és molt important doncs que quan passi la final de la Champions es tanqui aquest debat, sobretot perquè crec que s'està generant des del partit que va jugar l'altre dia, que eren els 500, que se la va veure emocionada i així plorant. És difícil doncs el que diem, ara s'ha de centrar en això. Crec que el Barça perd molt, no simplement esportivament, sinó que també a nivell de màrqueting, si Alexia se'n va. Òbviament és la jugadora que va iniciar tot aquest camí d'una pilotadora en Espanya, i després doncs és que clar, tens a les 2.000 jugadores del món, que són d'Alexia i Aitana. És a dir, que a partir d'aquí, si el Barça l'any que ve ha de començar doncs a fitxar, sabent les possibles baixes que s'estan anomenant, doncs si Alexia marxa, doncs seria una baixa molt, molt important per al club.
0: Doncs veurem si acaba sent finalment la última final de la Champions d'Alexia, de la capitana d'aquest Barça, lluint els colors blaugranes. Ara, a les 12:35, hem de marxar cap a la ciutat esportiva del Barça perquè ja està assegut en roda de premsa el tècnic alemany Hansi Flick. Fa la seva última roda de premsa de prèvia abans del València-Barça de demà. Escoltem.
6: Parlant sobre l'equip femení la final d'Oslo.
7: And of course we also have to make our chops. We want to win the last game. I think it's always a good sign when you win the last match to end with a victory. It's important. This is what we want.
0: Que sempre és important, diu Flick, quan guanyes l'últim partit, d'entrar amb una victòria al nou partit.
8: Bon dia, Marcos García, de Catalunya Ràdio. Aquest matí ens hem trobat amb el president electe Joan Laporta. Com que estem a les portes de final d'aquesta temporada amb vostè, una nova temporada amb vostè, li hem preguntat si s'imaginava que les coses amb vostè anirien tan bé quan el va fitxar. I ens deia, m'ha passat amb ell com amb Guardiola, que esperava que anés molt bé, però encara ha estat millor. Per vostè el sentiment és semblant? Gràcies.
7: I don't know how it was in this case with Pep, but it was a fantastic time. I think also we are on
0: no
7: our
0: journey. No sé com va ser amb Guardiola, diu Flick, però ha estat fantàstic en el meu cas.
7: I think it was till now very successful, also with 5 titles.
0: Hem aconseguit molts èxits amb 5 títols i encara tenim gana d'aconseguir-ne més.
7: I think always that we have to improve the team, we have to improve the environment, everything around this team. I think we are focused on that because
0: hem de millorar l'equip i ara estem concentrats en això perquè això serà el millor pel club.
7: And what I can say, it's also for 100% commitment about this, about winning titles, about also I know everyone.
0: Estan 100% compromesos amb guanyar títols.
7: The Champions League, so
0: i en acabar guanyant la Champions League.
7: We are pushing for that. We are working on that. I know it's not easy, but this is a one big goal for us.
0: Que sap que no és fàcil, però és un objectiu principal per al seu equip.
9: De RAC1. Et volia preguntar per Ferran Torres, marxa Lewandowski, esteu buscant un davanter. Què espereu de Ferran Torres la temporada vinent i tenint en compte que acaba contracte el 2027, en quin punt està la situació de la seva renovació? Què et diuen tant el jugador com Deco en aquest cas?
7: No, we don't speak about that because I think he has one year more and the club has the time. I think that we'll speak in the right moment with this.
0: No parlen d'això perquè encara té un any més de contracte, ja ho parlaran quan arribi el moment.
7: So in the last weeks he do it really good. He had a very positive attitude. This is what I want to see from him and of
0: Ferran ho fa molt bé, té molt bona actitud i és el que ell vol de Ferran Torres.
7: On the highest level on the pitch and this is what he shows in the showed in the last couple of weeks.
10: Hola, Hansi. Santi Ovall en directe pel Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Avui no ha entrenat Koundé. M'agradaria saber què li passa, perquè no ha entrenat, i si de cara a la propera temporada comptes amb ell a la plantilla.
7: I think next season he will play the World Cup and I think now at the moment he has a little bit problems and we take care about that because we know that for everyone is the big goal to play the World Cup. And also we have now every player on board, so it's
0: diu Hansi Flick que sap que pels seus jugadors que van al Mundial el més important, you know, l'objectiu principal ara és el Mundial i que volen cuidar d'aquests jugadors.
7: He worked on that also with the coaches and he's in a good evolution.
0: Aquesta és la resposta de Hansi Flick sobre Jules Koundé.
10: Hi ha algun altre jugador de la plantilla que li hagi comunicat que vol deixar el club a final de temporada?
11: Sorprès.
7: No.
12: Sí. Hola, sóc Ramon Carreras de Televisió Espanyola. Senyor Flick, el jugador Hamza Abdelkarim, egipci, ha estat convocat a una selecció del seu país. Té vostè intenció, en funció del resultat que faci Egipte al Mundial, convocar-lo per fer la pretemporada?
7: This is what we have to wait. That we are planning this preseason, and I'm really looking forward about to see new faces. So
0: té moltes ganes de veure noves cares, però diu Hansi Flick que de moment encara s'ha d'esperar.
7: It was great to see how the quality is in the, with the La Masia player, and also this happens also this season. So when he is back, of course he could be an option for us.
0: Que quan torni pot ser una opció per nosaltres, que va en la línia Nil del que ens explicaves ahir aquí al que t'hi jugues.
13: Sí, que el Barça executarà aquesta opció de compra que tenia opcional i que, si no hi ha cap novetat, quan torni del Mundial farà la pretemporada amb el primer equip.
0: De seguida tornarem a veure què és el que diu Hansi Flick en els minuts finals que li queden de roda de premsa, però ja està també assegut a Montilivi Michel Sánchez en la prèvia d'aquest partit a vida o mort pel Girona. Se la juga la final per la permanència contra l'Elx.
14: Àlex, bon dia, míster, en directe bon per el que t'hi jugues de ser Catalunya. Una mica de repàs de com està l'equip per aquest partit. I vas dir a l'última roda de premsa, si no recordo malament, que parlaries amb els jugadors o que tractaries amb ells en funció de l'energia que ells a tu transmetissin. Doncs com està aquesta energia pel partit de demà?
15: Estem bé, estem preparats per el partit i és una final a casa nostra, amb la nostra gent, i està tothom està preparat. Hem fet una bona setmana i disponibles per el partit de demà.
16: Aquí, bon dia, Arnau Madrià, diari L'Esportiu. Avui en una entrevista precisament d'en Francisco, un exentrenador que va passar per aquí a Girona, va comentar que potser és millor enfrontar aquests partits sabent que has d'anar a guanyar, que ho has de donar tot, que no has d'anar a defensar un marcador, que no pas al contrari. Què en penses tu també d'aquesta planificació abans d'un partit? Merci.
15: No he pensat res perquè necessitem guanyar. No he jugat altre partit en altres circumstàncies. És el que toca i estem preparats per fer una final que és el que penso que és per nosaltres.
17: Hola, míster. Volia demanar quins motius dones a l'afició o en general per creure demà amb l'equip.
15: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. I penso que ara mateix estem en la situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip, només. No puc pensar en altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
0: Estem escoltant les paraules de Michel Sánchez de la roda de premsa de prèvia d'aquest partit transcendental per la història del Girona. Demà s'enfronten a l'Elx, el 17è classificat, el Girona és el 18è en descens.
15: Vestidor, hi ha experiència en aquestes situacions. Cadascú té les seves maneres d'actuar abans del partit. Hem controlat el que toca d'entrenament, de tot, i el jugador sap que és un partit diferent, però penso que tothom està preparat. No sobre citació, el que tenim és energia, el que tenim és ganes d'afrontar-lo, el que tenim és il·lusió, motivació, per fer història.
0: Michel Sánchez, que està convençut que el seu equip demà farà història. De seguida anirem a Girona i amb l'Àlex Luna i l'Eloi Amagat farem la prèvia d'aquest partit tan important pel futur del Girona. Escoltem els últims minuts de la roda de premsa de Hansi Flick.
18: Bé, jo sóc sempre molt positiu, com dic, però per ser sincer va ser quan vam marcar el segon gol contra el Real Madrid. Allà estava convençut que havíem començat, que havíem guanyat el títol. Fins allà no.
0: Riu Hansi Flick.
18: No, jo quan vaig veure l'equip contra el Getafe, per exemple, fora els partits que estàvem fent a fora. Sabia, per exemple, que el Getafe sempre era un equip difícil de batre. I per la mentalitat de l'equip i l'actitud que van demostrar en aquell partit, per exemple, realment vaig quedar impressionat i poder va ser allà també. O vaig pensar que allà vaig pensar que podíem guanyar realment.
0: Francis Flick parlant de la consecució de la Lliga del Barça, diu que fins que no van marcar el segon gol contra Madrid no ho va veure clar. De seguida tornem amb el Santi Ovalle, resumim el més important d'aquesta roda de premsa de Hansi Flick i tornarem a Oslo. De fet, perdó, tinc l'Anna Paleta per aquí encara connectada. Ara tornarem a Oslo i tancarem amb ella. Anava a acomiadar-la abans de repassar les notícies del dia, però ho fem ara amb el Martí Juncà i després rematem amb Oslo, va.
19: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Martí Juncà, què tal? Bon dia.
20: Bon dia, Elena.
0: Amb un Álvaro Arbeloa que ha anunciat que el d'aquest cap de setmana serà el seu últim partit amb el Madrid.
20: Això ha dit a la roda de premsa prèvia de la jornada. Escoltem-lo.
21: Le doy muy poca importancia a las palabras de Laporta. Yo creo que hemos sido siempre muy claros con todo lo que hemos hablado y me imagino que...
0: Després escoltarem aquest tall d'Arbeloa. Assegurava Arbeloa, Martí, que de demà és l'últim partit que viurà a la banqueta del Madrid.
20: Exacte, i més actualitat del Madrid. Alexander-Arnold ha quedat fora de la convocatòria d'Anglaterra pel Mundial i demà s'hauria de fer oficial la candidatura d'Enrique Riquelme. Tot això el dia que el Tribunal Català de l'Esport ha admès a tràmit el recurs que va presentar Marc Xíria per les 240 firmes que li van invalidar a les eleccions del Barça.
0: Els jugadors del Rayo Vallecano financien els viatges a Leipzig dels seus aficionats estafats.
20: Per tal d'estalviar-se diners, alguns aficionats van comprar uns bitllets d'autobús que han resultat ser falsos. Així ho explicava l'Enrique, un dels afectats al Larguero.
22: Le soltamos el dinero. La sensación esa que tú te vas al coche y diciendo, pues no sé yo, no le conozco de nada, he hecho una cosa que no se debe. Al día siguiente quedó en llamar, no nos llamó. Al otro día ya llamé yo por la mañana, ya me contestó por la tarde. Y al cuarto, nada, no me llamó. Y bueno, pues quedaron con él y allí estuvimos esperando pues una hora, dos horas. Que no dio larga si no vino.
20: Sergio Camello, Ratiu i Dani Cárdenas són els jugadors que han col·laborat amb els aficionats pagant entre els tres uns 3.000 euros. I un apunt d'última hora a la Lliga, Azpilicueta anuncia la seva retirada.
0: En bàsquet, Xavi Saissó, Joan Laporta, diu que parlarà amb Xavi Pasqual.
23: Sí, Laporta, que té pendent una reunió amb Xavi Pasqual, diu ara que el més important és intentar guanyar la Lliga ACB i que podré caldrà una remodelació de la secció. Escoltem-lo.
24: Jo al Xavi li tinc un agraïment de sempre i sé que doncs, és correspost perquè tenim una relació molt propera. Arran de totes les converses que porten tenim al club, que l'estructura de la secció potser s'haurà d'ajustar, fer els ajustaments o retocar-la i en parlarem quan acabi la Lliga. Penseu que ara comença la Final Four, malauradament no ha arribat, però també tenim un apassionant final de Lliga CB que crec que hem d'estar tots pendents i el Xavi sé que és el primer motivat en intentar guanyar-la.
23: Avui, per cert, com deia el president Laporta, Atenes comença la Final Four a les 5 de la tarda, Olympiacos Fenerbahçe i a les 8 la semifinal espanyola entre València i Real Madrid.
0: I tanquem, Martí, amb en vol, perquè el Granollers es juga avui, jugar a Europa la temporada que ve.
20: S'enfronta contra el Bidasoa, que és tercer, queden dues jornades per tancar la Lliga i l'equip és quart marcant la zona europea empatat amb el Torrelavega.
0: El quiosc.
19: El quiosc del Marcos.
0: ¿Qué tal? Buen día.
25: Hola, buenos días, Elena. A Francia y al kiosco para buscar en el diario Le Progrès de Lyon tres noticias referidas a la final de la Champions. Frente al Barça y su compañera Engen en el centro de un torbellino de emociones en Oslo. Un año después de dejar el Barça, se reencuentra con su antiguo club en la final de la Champions en un contexto emocional especial. Un partido disputado en Oslo, en su país, pero también contra Mapi León, su pareja. Esa es la primera noticia. La segunda es Jonathan Girardet, el artífice Made in Barça del resurgimiento del equipo francés. Y la tercera, el Olympique de Lyon se inspira en el modelo de su rival, el Barcelona, para mantenerse en la cima. Ante la dura competencia de los clubes ingleses y sus enormes recursos financieros, el Lyon aspira, cuenta Le Progrès, a desarrollar una sólida cantera al estilo del Barça.
0: Gràcies, Marcos. Però, Xavi, l'altra notícia d'avui?
23: Doncs mira, l'altre dia comentàvem, Elena, que el cubà Eric Hernández va batre el rècord de tocs de pilota en una hora, 11.901. Avui voldria posar en valor a Joan Sabater. Qui és Joan Sabater? El Maradona de les Rambles, que feia tocs a Canaletes. Nascut a Sant Feliu, té un rècord de 8.747 tocs assegut a terra. va jugar a tercera divisió i un dia un entrenador li va dir que provés a ensenyar el seu talent al centre de Barcelona per guanyar-se un sobresou. Sabater va estar a Canaletes del 88 al 2008, rodejat d'aquelles estàtues humanes, ho recordareu, que si donaves un donatiu et podries fer una foto. El Maradona de les Rambles va fer 20 tocs simbòlics un per any, el dia que es va retirar. Sabater va formar part, amb els seus tocs, del mobiliari d'aquelles Rambles de tertúlies futboleres.
0: Tots el recordem, i tant el Maradona de les Rambles. Anem a xarxes, va.
19: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
1: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
19: Arroba que t'hi jugues.
0: Núria, perquè estàs preguntant a la gent avui a xarxes a qui veuen campió o favorit, no? Qui creuen que guanyarà demà aquesta final entre el Barça i el Lió?
2: Sí, hem fet una enquesta al nostre YouTube, ja sabeu que estem en directe, com sempre, a cada programa al YouTube, arroba aquest i jugues, i hem preguntat, creieu que el Barça guanyarà demà la Champions? Doncs la gent és molt optimista, un... Ara se m'anarà a l'enquesta, ara mateix. Sí. Un 88% dels espectadors, Helena, creuen que sí, que el Barça demà serà campió, només un 12% que no, per tant ja veus que majoritàriament la gent és molt i molt optimista. I Helena, aquesta setmana s'ha fet molt viral un vídeo que han penjat, ara parlava el Marcos, no?, d'Ingrid Engen, que demà s'enfronta al Barça. Clar, demà hi haurà cara a cara Ingrid Engen, jugadora de l'Olímpic de Lió, i Mapi León, jugadora del Barça, són parella. I han fet un vídeo que és molt divertit, recomano molt a la gent que el miri, perquè no és el mateix que escoltar el petit fragment que hem preparat, explicant una mica com afronten aquesta setmana aquests dies previs i la final de demà.
3: Nos han ido preguntando acerca de cómo es la final. Bendito problema, ¿no? Sería la pregunta.
4: You know that it's in Oslo. For me, it's very special.
3: En la guerra, todo vale.
4: No, es broma.
3: Que no vamos a hablar durante la última semana nada de fútbol.
4: Yeah, we're gonna talk together, but not about football. Yeah.
3: Exacto. Sí, eso es otra norma. En absoluto, ninguna de las dos va a tener ningún tipo de piedad. Pero es una final y las dos queremos ganarlo. Para ganar, tenemos que buscar los puntos débiles.
4: Se van a buscar.
3: Y se van a ir a cuchillo. Conforme falta menos para la final, más ganas tenemos. Es como que cada vez realizas más que nos vamos a enfrentar y que vamos a ser totalmente enemigas.
2: És molt divertit, Helena, perquè van repassant algunes normes que s'han posat aquesta setmana. Clar, jo m'imagino, no, la temptació de dir, què, qui serà titular, no?
5: Clar.
2: Jugarà i tant.
5: No es parla, no es parla de futbol.
2: Està bé, està bé, la norma està bé, està bé.
5: Li has de trencar la tíbia, què passa? No? Jo...
2: Bueno...
0: Home, lesionar-se no crec que es lesioni entre
6: no,
0: elles, no?
6: Això no, home, no.
5: Bueno, bueno.
6: No,
0: però sí que ha de ser complicat, no, Olga?
2: Ha sigut molt difícil.
5: Minut 90.
6: Jo crec que hagués estat més graciós si, per exemple, la Engen hagués estat davantera.
2: Clar, la posició.
5: Clar,
2: sí,
5: clar.
6: Sí, clar, són dues posicions en què estan dues defensores, però sí que en una típica jugada d'un
0: córner,
6: aquí s'agafa la típica que només ha de fer així, nyiqui, nyiqui, nyiqui. Però sí que crec que és sobretot emotiu i crec que ho recordaran per tota la vida.
0: I tant, i més a casa de la Engen. Digues, Bermo, els oients que també estan animats.
5: El 06-32-72-11, primer de tot... un àudio que jo vull titular La meva feina no és tan fàcil, que és escoltar aquestes notes de veu.
26: Ja fins de setmana.
0: Què és això, Bermo?
5: Un senyor, el Miquel, que ens vol cantar que ja és cap de setmana.
27: Un àudio festiu.
5: Un àudio festiu, què més vols? Molt bé.
0: Doncs vinga, quin és el següent que havies de suportar?
5: El segon es titula Francisca Intensify, ens l'envia a l'Estel.
28: Hola, buen día. Bueno, guapos, quiero saber una cosa. El partido de las chicas, ¿quién lo va a narrar? Me gustaría que lo narrara Flaky. Flaky, anímate. Me encanta cómo lo narras. Hasta luego.
0: Totes són fans del Flaky, tots ho som.
5: Avui hem rebut aquests dos. Però ara vull incitar l'audiència a més coses. A enviar-nos... Farem un concurs a la segona hora. No hi ha regal, però farem un concurs en què busco el millor a segunda ta.
27: Ostres!
5: Busco la millor a segunda ta.
0: Inspirat per Pere Milla d'ahir, no?
5: Ahir Pere Milla va fer un ta.
0: Va clavar,
5: molt bé. Perfecte.
27: Sí.
5: Doncs notes de veu al 606-32-72-11, ens dieu a segunda ta i buscarem el millor oient fent a segunda ta.
27: M'agrada molt.
5: Durant la segona hora.
0: Doncs teniu feina als oients si voleu emular el Vermo barra Vinicius i també a Pere Milla i voleu participar en aquest concurs que farem a la segona hora del Què t'hi jugues. Abans de tancar a Oslo, Anna, segueixes per aquí, oi?
7: Estic aquí, Helena.
0: Aquesta tarda a la graderia del balcó podrem escoltar les rodes de premsa tant de Pere Romeu com d'Alexia Putellas com de Caroline Graham Hansen. No sé quines sensacions tens tu, no t'hem preguntat per una porra, tu, Anna.
7: Doncs les sensacions és que estem davant d'un partidàs, d'un partit que segur serà molt emocionant, que crec que pot tenir moments de tot i que veig profundament igualat, per molt que l'audiència digui que el 88% estan a favor del Barça.
0: S'han animat molt, els
7: oients. Sí, jo crec que està profundament igualat i el vestidor, la sensació respecte a l'any passat és molt diferent, eh? L'any passat va acabar calant aquest missatge de gran favoritisme al vestidor i ara, en canvi, està tothom amb els cinc sentits posats i, per tant, doncs, crec que es definirà per detalls, tant de bo que sigui a favor del Barça i tant de bo que no haguem de patir una pròrroga i uns penals, que jo pels temes cardíacs i de veu sempre som més fotuts.
0: Olga, vas dient que sí amb el cap, eh? Quan diu l'Anna que això estarà molt igualat.
6: Jo crec que és la final més arrodonida, 50-50. Els detalls marquen la diferència. Crec que serà un partit de les àrees. Sempre és un tòpic que es diu que el que tingui més efectivitat marcarà, però és que veig a les dues plantilles que són molt, molt, molt igualades. Així que jo no crec que hi hagi, com abans, un clar dominador que es vegi que el Barça és infinitament superior, perquè en el tram de temporada que arriben els dos són molt similars. Així que 50-50, jo crec.
0: Fermín, la teva porra.
8: 2-1 a favor del Barça, és a dir, veig poquets gols i veig sobretot un panorama que sigui realment molt, molt igualat, poc esbojarrat, amb molta por a cometre errades i on l'eficàcia de l'Escatotó, Peixor i companyia pot decidir.
0: Doncs
7: una Pajor, per cert, deixa'm apuntar això, que en 5 finals de Champions que ha disputat no ha guanyat encara cap. Per tant, a veure si a la sisena va la vençuda, perquè és una llegenda, una de les millors delanteres de la història del futbol, que malauradament se li escapa encara la Champions. A veure si demà, disputant la sisena, Eva Pajor guanya la primera Champions en el seu palmarès.
0: Doncs tant de bo ens ho expliquis, Anna, des d'Oslo, on també hi haurà el Joan Tejedor, perquè tant per Carrusel com pel Què t'hi jugues Barça ja sabeu que viurem aquesta final de la Champions entre el Barça i l'Olimpí de Lyon molt intensament, amb el Fermín Suárez i la Olga García, que ens han acompanyat avui també aquí en aquesta prèvia al Què t'hi jugues. Moltes gràcies als dos.
8: Gràcies, Helena.
0: I Anna, a gaudir d'Oslo, d'aquests menjars que ens deia el president Laporta, que sí, segur que a tu sí que t'agraden.
7: Vinga, a veure si ho aconseguim. Una abraçada forta.
0: Fins ara, Anna, i vosaltres no marxeu. A la segona hora del Què t'hi jugues anem a Girona i la taverna dels bojos, que avui venen animats.
9: Què t'hi jugues?
10: Ser Catalunya, Barcelona.
11: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
12: I també totes les eines i ferreteria.
11: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
12: Si ets professional, troba el més proper a encat.cat.
13: Volem portar la Champions des d'Oslo.
14: Futbol Club Barcelona!
13: Dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Què t'hi jugues Barça.
16: Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió.
13: Les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval al Passeig de Gràcia en Diagonal. Les invitacions ja s'han exhaurit. I a continuació, últim partit de Lliga. València-Barça. A les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya. Els de Hansi Flick tancaran temporada a Mestalla. Què t'hi jugues, Barça?
29: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
30: Mi hermana tenía pues lo que era entonces unos tocadiscos y los singles. Y tenía este disco que a mi padre le encantaba. Y recuerdo a mi padre siempre diciendo, Meli, ponme la Vilén. Y la Vilén era los Four Tops. Y es la primera canción que tengo yo metida en la cabeza. Y cada vez que suena, pego un brinco. Porque es el ¡pum! Y digo, coño, mi padre.
31: Vidas en música y letra. Llapis de memoria. Cada día de 3 a 4 de la tarde, amb Jordi Manau. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Es la 1:00 en Canarias. La noticia está hasta ahora en el mundo del fútbol. Pep Guardiola ha anunciado que deja el Manchester City 10 años después.
1: And what a time we have had together.
2: ¿Y qué momentos hemos vivido juntos? No me preguntéis por qué me voy, no hay razones para ello. Pero creo que es el momento. Nada es eterno y si lo fuera, no estaría aquí. Eternos serán las emociones, la gente, los aficionados, el amor que tengo por el Manchester City. Todavía no lo sabéis, pero habéis dejado un legado. Cuando algo llegue a su fin, sed felices. Ha sido muy divertido. Os quiero.
0: En un vídeo publicado en las redes sociales del club Guardiola, como confirmó Manu Carreño en El Larguero, se despide siendo el entrenador más laureado en la historia del club, habiendo ganado 6 Premier League y una Champions. Le quedaba todavía un año más de contrato y recibirá un gran homenaje este domingo en el último partido del City en su estadio. Más asuntos. Hasta ahora está convocada la primera movilización en las últimas décadas en las fábricas de Renault que hay en España. La falta de acuerdo para un nuevo convenio colectivo ha llevado a todos los sindicatos a convocar paros de una hora por turnos este viernes. Afecta a unas 7.500 trabajadores en Madrid, Palencia, Sevilla o Valladolid. En esta última está nuestro compañero Diego Villacorta. Diego, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Javier. De ellos, solo 6.400 pertenecen a las fábricas de Valladolid y Villamuriel de Cerrato, en Palencia. La de hoy es una jornada clave en Renault. Como decías, 20 años después de vivirse las principales protestas con unidad de acción, ahora se realizan estos paros parciales de una hora por turno. La de Valladolid se extenderá hasta las 3 de la tarde, coincidiendo el final de los turnos. El conflicto se ha tensado tras bloquearse las conversaciones y dejar la multinacional en el aire la adjudicación de futuros modelos para las plantas españolas. Los representantes de la plantilla advierten con firmeza que si el próximo martes no hay una respuesta o un movimiento por parte de la marca del rombo, iniciarán los trámites legales para convocar una huelga indefinida.
0: Del exterior, el brote de ébola desatado en el Congo ya está provocando los primeros conflictos importantes en el país. Decenas de personas han quemado un hospital porque no les dejaban practicar los ritos funerarios habituales por motivos de seguridad, Sara Aranda.
4: Las creencias de los congoleños chocan con los protocolos establecidos para contener este brote de ébola. Familiares y amigos de un futbolista fallecido han prendido fuego a las tiendas donde se atendía a pacientes de ébola después de que las autoridades se negaran a entregarles el cadáver de su familiar, que es altamente contagioso. La policía ha disparado tiros disuasorios y gases lacrimógenos para frenar el incidente, que no deja víctimas. Según las autoridades congoleñas, este brote deja ya al menos 160 muertos y 671 casos sospechosos. Lo que hoy hemos sabido es que el estadounidense contagiado se mantiene muy débil, pero no crítico, y su mujer y sus 4 hijos han dado negativo en la PCR.
5: Cadena Ser. Servicios informativos.
6: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Uf. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
7: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
8: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn. S'hi adapta. I impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Securitas Direct és ara Verisure, com ja nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, però no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en innovación, desarrollando tecnología propia y exclusiva para detectar el peligro y evitarlo. Lo que nos permite ir siempre un paso por delante para que tú puedas estar tranquilo. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global, tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
10: Cada día ando más despistado.
11: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
12: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
13: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
12: La crítica és la consciència de la història.
13: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
12: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
13: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena Ser i Ser Catalunya.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Dale, José. Venga, va.
15: Una nana Camila, podria anar a dormir.
16: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
17: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 10 a 2 amb Elena de Diego.
18: 1 i 5, al Què t'hi jugues ens divertim.
19: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
18: I ens divertirem en aquesta segona hora amb la taverna dels bojos, amb el Cristóbal Chacén i tota la colla. No sé si ens divertirem massa o no, però haurem de parlar molt seriosament, Nil, del Girona, sí, perquè és un partit molt important, el de demà dels de Mitchell contra l'Elx. Ho farem en els propers minuts, però abans, Xavi, hem de començar l'hora com toca amb el teu clatellot.
20: Doncs sí, perquè avui m'emporto la situació del Lleida Club de Futbol. Quan tot semblava que el club es podia salvar gràcies a un inversor, resulta que aquest inversor era un estafador. La directiva de Lleida va començar a sospitar amb els retards dels primers pagaments, va posar en mans dels Mossos, que van investigar i ràpidament van constatar que la identitat de l'inversor era falsa. Davant la situació, el club li va posar un parany a l'estafador, el va citar al club i enmig de la reunió els agents van entrar i el van detenir per presumptes delictes d'estafa i falsedat documental. El club es pregunta qui pot haver al darrere de tot això, si és que hi ha algú. La cruda realitat és que ara Lleida té fins al 5 de juny per intentar evitar la desaparició. Marc Torres, adjunt a la presidència, ja ha avisat que pràcticament serà un miracle salvar l'entitat.
18: Doncs poc més de 10 dies és el que té el Lleida per salvar l'entitat. Pobres aficionats del Lleida, sí. Entre ells el Sique Rodríguez, quina situació estan patint en els últims anys ja amb el club. Ara sí, va, toca parlar del Girona, com us dèiem, és el 18è classificat amb 40 punts, està ara mateix en posicions de descens i demà té una final per la permanència contra l'Elx, que és el 17è classificat amb 42 punts. Ens deia abans la Núria que el Girona, és veritat que depèn d'ell mateix, però li val només la victòria. Demà Montilivi estarà ple i entre les més de 14.000 persones que ompliran l'estadi hi haurà Porto. Escoltem el missatge de Porto a les xarxes del Girona.
21: Llevo 6 años defendiendo este escudo y los que me conocéis sabéis que daría la vida por estar el sábado en el terreno de juego. Esta vez seré uno más desde la grada, porque sé que como afición marcaremos la diferencia. El partido no son 90 minutos, es ponerte la camiseta desde que te levantas, es ese grito de aliento en el recibimiento, es ese primer aplauso en el calentamiento. Tenemos que hacer que Montilivi sea un infierno. En el partido habrá momentos duros, ahí es donde más tenemos que apretar, porque ahí será la diferencia entre rendirse o seguir creyendo, porque este partido no lo juegan 11, lo jugamos todos juntos.
18: Està intentant Nil el Girona guanyar el partit a la prèvia, no? Almenys des de les xarxes socials transmetre aquest esperit de comunió amb l'afició.
22: Sí, jo crec que com no havia fet moltes vegades, ara sí que ho ha fet, estan a l'altura el club, també l'Ajuntament, crec que també la ciutat, sold out com no pot ser d'una altra manera, i un missatge per la gent que ha sentit i sent el Girona molt i molt emotiu aquest de Porto, que no hi podrà ser, i que segurament m'imagino que aquest speech, no tinc cap dubte que el repetirà demà el Barcelona, perquè és una de les veus autoritzades i és una baixa important pel Girona, però que a nivell enemic segur que deixarà clar als seus companys que és el que està jugant l'equip.
18: En aquests dies previs, Mitchell ha repetit moltes vegades que és un partit per fer història, el de demà. Qui ha viscut molts partits històrics al Girona és el nostre company, l'Eloi Amagat. Eloi, què tal? Bon dia.
23: Hola, bon dia. Com esteu?
18: Què tal? Com et trobem, d'ànims? Ets tu també, com Porto, dels que creu que això ho aconseguiran entre tots? Estàs més escèptic? Com estàs a poc més de 24 hores d'aquesta final per la permanència?
23: Doncs estic nerviós, neguitós, no? Ha estat una setmana diferent. El que respira per Girona és això, no? Aquesta importància del que passarà demà, però amb la confiança que ha d'anar bé. Al final, quan ho poses tot sobre la taula, no? I ho mires de forma objectiva, jugarem a Montilivi, amb un estadi que no hi cabrà ningú més, totes les entrades venudes, amb l'afició que sap de la importància que té aquest partit, i només cal guanyar. S'ha fet moltes vegades i encara que sembli, evidentment, no, que no és senzill, l'equip està preparat segur per aconseguir-ho.
18: Eloi, i tot i que ells siguin conscients, quan ets dins d'un vestidor, tot aquest ambient de final que envolta un partit així, això us arriba a vosaltres allà dins?
23: Sí, sens dubte. Al final t'acaba arribant tot. Crec que, ho comentava en Nilè, tant des de l'Ajuntament de Girona com molt el club amb aquests missatges, aquests vídeos que porta tota la setmana penjant a les xarxes, no només fa que la gent encara es motivi una mica més, no? que vagi amb una actitud de més confiança demà a Montilivi, sinó que el jugador es responsabilitzi, no? Que vegi de la transcendència del que faran en el terreny de joc demà. Per tant, crec que la comunió en aquesta setmana entre club, ciutat i equip està sent la ideal.
18: Àlex Luna, què tal? Bon dia.
0: Bon dia, companys.
18: Has estat seguint la roda de premsa de Mitchell, hem escoltat algunes de les seves reflexions aquí al Que t'hi jugues. Deia el tècnic del Girona que creu molt en aquests jugadors, que han fet les coses molt bé durant 5 anys i que demà també ho faran, que continuaran fent-ho així de bé perquè és un partit, ha dit, per fer història. No sé si ens hem perdut alguna reflexió interessant del tècnic madrileny.
0: Bueno, és que en un dia tan important no hi ha tampoc gaire més cosa a dir. Sí que ha dit que no veu sobreexcitació en el grup, que veu energia, il·lusió i motivació per fer història, que tothom, evidentment, doncs, ha rebut missatges i trucades de familiars i amics, i que no sap si el futbol li deu una, que cadascú, doncs, pensarà en lo seu. Important, ha parlat sobre Estuani, que tornarà a infiltrar-se, no ha dit si jugaria de titular o no, i les altres novetats en qüestió esportiva són les de Francesc i Blin. Francesc sembla que són millors les sensacions del que semblaven a priori, segurament s'infiltrarà. Si no jugués l'ex del Saragossa, el torn seria per Blin, que també ha tingut molèsties. Per tant, jo crec que veurem a Francesc. I en l'última pregunta, doncs, ha contestat i ha valorat la seva carrera, la carrera de Pep Guardiola després d'aquest comiat, després de 10 anys al City.
1: No per l'èxit, per mi és el millor entrenador de la història. No solo al City, sinó el que ha fet per el futbol. Espero que continuï entrenant.
0: Doncs les paraules de Mitchell, que ja dic, ha parlat molt de final, de fer història i de jugar a futbol.
22: Tinc dubtes amb això que comentava ara l'Àlex, i que no veiem a David López demà de titular amb el Girona.
18: Com ho veus tu, Eloi? T'hi sumes al carro del Nil?
22: Bueno, no és, no, jo,
18: David, no és opinió, no?
22: No és opinió. Jo crec que David López ara fa molts i molts partits que no juga, va jugar l'altre dia uns minuts. De fet, no vull inventar-me, però jo crec que en tot el 2026 no ha sigut titular ni molt menys.
0: Si no recordo, des de novembre.
22: Doncs
0: no jugava.
22: Alejandro Francesc, jo crec que està molt just, i tinc la sensació de que aquestes molèsties de Blin són alguna cosa més que unes molèsties, i el descartaria, que no veiem a David López demà.
23: Bueno, a mi em sorprendria David López, no? Sobretot no per el, perquè crec que és un jugador acostumat, que ha demostrat tota implicació amb l'equip, amb el club, però després de tan poca participació en aquests últims mesos, jugar el partit més important de la història amb un jugador amb falta de minuts, crec que seria, no sé si arriscat, però sorprenent. Però evidentment, crec que és un partit que han de jugar els que estiguin preparats, ja no només físicament, que estiguin en un estat proper a l'òptim, sinó els que estiguin acostumats a jugar aquest tipus de finals, no? El Girona té jugadors amb experiència, sobrada experiència, que s'han trobat en situacions semblants i segurament encara de més responsabilitat. Per tant, jo crec que és el moment per ells i per fer un pas endavant.
18: Deia l'Àlex que Estuani s'infiltrarà per poder jugar. El veieu a l'11?
22: Jo no.
0: Jo sí. Tampoc. Bueno, ho hem comentat.
22: No, el que voldríem, no el que voldríem, Eloi, eh?
0: Exacte.
22: No el que voldríem.
0: El que creiem.
22: El que voldríem, tots el voldríem, que jugués de titular.
23: Sí, però és que el coneixem, Nil, i sabem de que ell només pensarà per, encara que li pugui suposar, no ho sé, en el seu futur, que tampoc només sap ell quin serà, no? Però si ell ha de córrer el risc de fer-se més mal, és el dia per fer-ho. Ell és qui ho sent. Per tant, jo no ho descartaria, no ho sé, segurament...
22: No, descartar-ho no. Jo dic descartar-ho no, perquè és evident que si un dia ha de forçar absolutament tot, és aquest, però jo crec que... És a dir, si juga de titular, no ho ha entrat al partit. Això és el que vinc a dir jo, que no crec que estigui per gaire més de 45 minuts, si és que està per jugar 45.
0: Sí, sobretot pel factor emocional, sí.
22: Sí, i perquè Montilivi la segona meitat amb l'entrada d'Estuani, doncs també pot tenir aquest factor emocional que pugui marcar la diferència.
2: L'estadi, Montilivi, ha de ser...
22: Diuen que estarà bé.
2: Un clan?
0: Sí, sí.
3: Tot venut, Mitchell.
0: No, però és que, Mitchell, el club ens ha informat de que demà, o sigui, serà pitjor que el dia contra el Barça i el Madrid. O sigui,
2: pitjor,
0: que
2: de,
0: no hi ha cap...
2: pitjor de millor, o sigui, pitjor de...
0: Bueno, pitjor de millor en el sentit de que no hi haurà cap seient disponible. O sigui,
2: i
0: cap.
2: A la muntanya també hi haurà gent?
0: I a la muntanya s'espera gent, segur.
22: Gent de
0: ara hi ha seguretat, serà més difícil.
22: Que intentaran.
2: És important que hi hagi gent a les muntanyes que sigui nostra, perquè és un flanc important de nosaltres, i hem de fer gols.
22: Gols.
2: Passa que tenim l'Estuani...
3: Has de guanyar, Mitchell?
2: L'Estuani està... que dona per jugar menys 3 minuts.
3: Tu no ets com l'Eloi, tu no el posaries a l'11?
2: Si fos una persona sincera, sí. El Echeverri és com l'Estuani, però sense els gols, sense res i sense res.
22: Amb 18 anys.
2: El Chigankov ja s'ha passat l'arròs important. Brian, pobret, a vegades pues, li costa.
3: Doncs Àlex, prepara't que potser has de jugar tu, si segueix així Mitchell.
2: Estan baixes, l'Arnau està bé, la Mitges, i a mi se m'està posant cara d'Eusebio, em diuen...
3: Home, no, va,
0: aquesta,
3: que això...
0: Aquesta seria la major
3: arriba,
0: pena,
3: Mitchell.
0: Aquesta seria la major pena, que després de tot el que han passat aquí jugadors com Estuani o figures com Mitchell, que no sigui un doble pal demà.
2: La meva tàctica principal és fer-li preguntes a Sarabia, perquè estarà 12 minuts per contestar-me una pregunta, així podrà distreure a ell.
3: Doncs mira, ara que parles d'Eder Sarabia, s'ha emocionat molt avui el tècnic de l'Elx parlant del que suposaria aquesta permanència.
4: Què significaria per a ti conseguir la permanència con el Elche?
5: Al final... Cuando uno se siente tan querido, cuando uno... Bueno, eso tiene la conexión con la ciudad, con la gente. Eso, mi hija y hoy me decía, Aita, tú eres el portero, yo soy el Elche. Entonces, bueno, son cosas que van mucho más allá del fútbol. Y esta semana, con toda esa responsabilidad que tenemos, pues también lo estamos decidiendo vivir desde la felicidad y desde quedar en la historia de este club y de esta ciudad para siempre.
3: Eloi, són partits de molt sentiment, no? De partits de pell, i els que ho viviu des de dins entenc que ha de ser molt especial.
23: Sí, ho és, perquè... Saps el que representa, no?, el partit, saps que hi ha, en aquest cas, dos ciutats pendents del que passarà a Montilivi, dos ciutats al darrere, no?, i això per als futbolistes i en aquest cas pels entrenadors, doncs ho perceps d'aquesta manera, no? No és habitual, veure un entrenador emocionar-se així. Jo crec que està bé al final.
22: Tothom juga les seves cartes, Eloi, també això és jugar unes cartes, jo crec.
23: Tu creus?
22: Sí, és molt protagonista sempre Eder Sarabia. Bueno.
23: Sí, però l'emoció, no?, la notes per dins i a vegades no la pots controlar del tot. Però bueno, al final, sí, en aquestes tardes, aquestes nits que són diferents, perquè evidentment et jugues el teu futur pròpiament com a futbolista i el futur d'un club, les emocions estan molt més a flor de pell.
3: El Girona no només ha jugat la permanència primera aquest dissabte contra l'Elx, el seu futur, com ara diu l'Eloi, sinó que també hi ha 35 milions d'euros que estan en joc per la ciutat. Ens ho ha explicat avui la Marta Altimir. Marta.
6: La permanència del club a primera divisió s'ha convertit en també una qüestió econòmica. Segons una previsió de l'Ajuntament feta a partir d'un informe de la Cambra de Comerç, els 35 milions que perdria la ciutat i la demarcació es divideixen sobretot en tres grans àrees. La més afectada, l'hostaleria, la restauració i el comerç. Es calcula que el Girona primera els ajuda a facturar entre 8 i 10 milions directament per cada temporada. El segon serà la promoció de la ciutat, la Costa Brava o els Pirineus gironins. L'impacte en promoció turística s'enfila als 16 milions d'euros. I per últim, el que s'anomena efecte transferència, que serien els ingressos televisius o els patrocinis, deixen un valor de 11 milions d'euros a la ciutat per any.
18: Gràcies, Marta. Àlex Nil, importantíssim, no? Com deia ara la Marta, no només pel club, sinó per tota la ciutat i la província, que es mantingui el Girona a primera.
22: Sí, perquè a més, jo crec que va més enllà només del que suposa primera divisió, perquè ara Girona s'ha situat en el mapa, fins i tot a Europa. Les conseqüències, evidentment, van més enllà, com dic, del futbol. Futbolísticament també és una situació molt complicada, aprofitant que ara entra en Gonzalo ja aquí, jo ja porto dies dient-ho.
0: En el cas que el Girona marxi,
22: és evident quin ha de ser el referent del Girona. El referent del Girona ha de ser l'Espanyol, que les últimes 6 temporades o 5 temporades ha baixat dues vegades i ha tornat a pujar la temporada posterior. Per tant, en el cas que el Girona dissabte sigui equip de segona divisió, dissabte mateix s'han de posar què ha fet l'Espanyol per poder tornar a primera.
7: Hola,
18: Gonzalo Álvarez. Sí, avui bon crec dia, que és el bon dia que has arribat més bon puntual dia, a la taverna.
7: Tenim aquí a Àlex Luna, està aquí?
22: Jo diré una cosa, però jo no he vingut mai a dir-te res quan l'Espanyol baixava a segona divisió.
7: Puc començar a parlar?
8: Un moment, anem a situar. El Gonzalo Álvarez avui tenia condicions i exigències que ha traslladat a la direcció del programa. Helena, tu has donat l'okei. Diu, jo exigeixo poder parlar amb l'Àlex Luna.
7: Home, si no venia.
8: Gonzalo, per quin motiu vols parlar amb ell?
7: Perquè durant setmanes ha vingut amb una actitud prepotent i xula a intentar vacilar a l'afició de l'Espanyol i a l'Espanyol quan el Girona no ha demostrat res per poder anar amb aquesta prepotència.
8: I ara que està salvant l'Espanyol...
7: No, deixa'm acabar. Mira, jo diré dues coses.
8: Ha estat callat.
7: Puc parlar o no? Si em deixes parlar un minut, jo no molesto més els gironins.
18: Vinga, va, Gonzalo.
7: Ràpidament, jo no vull que el Girona baixi, perquè és un equip català i per amics meus com el Nil i l'Àlex Luna. Sobretot el Nil, que l'estimo molt. Jo no vull que baixi.
8: Sí.
7: Però a mi el que em molesta és la prepotència amb la que l'afició del Girona, alguna part de l'afició del Girona, o l'Àlex Luna en concret, van quan tenen dos resultats o tres victòries en un any.
9: Que es pensen que
7: han empatat amb algú.
9: I
7: l'Espanyol té 125 anys d'història i 90 d'ells de primera divisió. I la història de l'Espanyol dormint de ressaca és molt millor que tota la història sencera del Girona.
8: Willy, tens tensió?
7: Tota la història sencera del Girona. Llavors, un respecte, perquè la vida us ha donat un cop
8: d'humitat. Pots respondre a l'Àlex?
7: I mentre l'Espanyol està salvat, tranquil, mirant cap a Europa, el Girona s'està jugant la vida. Estaré amb crispetes dissabte veient el partit del Girona. Amb crispetes, veient la prepotència que tenien els gironins.
9: Però la pregunta és, ¿tiene que bajar solo uno? No puedes bajar los dos.
8: Los dos
9: para segunda, ta. Venga, para segunda los dos, ta.
8: Vale, se ha apagat la llum. Al tanto, és per la Vinícius, la segona, i se'n van les llums.
9: Para los problemas.
8: Vale, Àlex, Àlex.
0: No, que aquest tio com es nota... Sí, com es nota que està alliberat. Si jo no tinc cap problema amb l'Espanyol. El problema és que el primer dia que entro aquí i cada vegada que aquest tio entra abans que jo només s'està queixant d'injustícies i no sé què. O sigui, jo no tinc cap problema amb l'Espanyol.
7: Aquest tio té un nom i es diu Gonzalo Álvarez i és l'estrella del programa. Vale, llavors respecte.
22: De fet, jo diré una cosa.
18: Vinga,
22: són molt més semblants i amb els mateixos gustos de lo que ells mateixos es pensen.
7: Però sí.
22: Àlex.
7: Però si jo he començat dient que no vull que baixi el Girona, però el que vull...
18: Ha dit que era el seu amic, l'Àlex.
8: Deixeu l'Àlex contestar, per favor.
0: Home, és que aquesta hipocresia de ahora soy amigo, ahora no sé què, a mi les hipocresies no me van. I et diria que el respecte el té més un jugador de l'Espanyol que avui el primer que ha fet és enviar-me un missatge de suport molt important de l'Espanyol.
7: Sí?
0: Que no les paraules que m'estàs dient tu, que m'hauries d'estar donant suport perquè
7: Àlex,
0: jo vingui aquí cada setmana
7: dient...
0: a donar-te
7: no,
0: pel sac.
7: No, mira, primer de tot, he començat dient que jo no vull que vagi al Girona i per gent com tu, o sobretot
8: no
7: en Nil, que és el meu
8: fals,
7: amic.
8: No siguis fals.
7: Però no t'enganyaré i no et diré... No t'enganyaré i no et diré que dins meu, me'n recordo de molts comentaris de l'afició del Girona durant l'any, amb la prepotència aquesta que aneu per anar una vegada a Champions, que us penseu que sou no sé què. No sé què. I al final la veritat és que l'Espanyol sempre estarà per sobre del Girona. En tot. En història, en resultats, en anys a primera i en tot.
10: Història de València.
0: Això sí que em sembla malament.
7: Demaneu disculpes.
8: Ordre. Però han jugat la Champions. L'Espanyol no ho ha fet.
10: Àlex, és més senzill esto. Correcto, és més senzill. En tu campo ha tocado Mozart. Habéis escuchado a Mozart. Música maravillosa.
7: Claro. Que sí.
10: Y esta gente
7: va a tocar en Burguillos de Cerro.
10: En
7: el año que viene en Burguillos de Cerro. El año que viene en Murcia.
10: Ha tocado el Hincho en su estadio. El Hincho. Sí, o sea, solo por la música que han escuchado tus tímpanos, ya no debieras escuchar más a este fulano. Cuélgale.
0: Sí, no, sí, es lo que he pensado, pero para darle un poco más de cuerda, porque con el ego que tiene que haber alguien que le conteste.
7: Alex, vamos a lo rápido y a lo fácil. Tú este sábado a sufrir, ¿vale?
0: O voy a sufrir
7: y a segundita. Con el Burgos.
0: Espero que te salga bien la jugada,
8: Alex, perdona.
10: I si no tindrà el Madrid.
8: Un moment. Àlex, tu tens el WhatsApp del Gonzalo?
0: No, vale.
8: Ara farem
0: per tant,
8: que
0: digueu... No sé per què diu que són amics.
8: No,
10: és que l'única farsa que hi ha és la que quan diuen que són amics. És l'única farsa que hi ha.
8: Àlex,

0: Especialment com sempre.
1: Gonzalo, tu que dissabte estaràs a Cornellà.
2: Sí.
1: Si en algun moment en un transistor se sent gol de l'Elche, com reaccionarà l'estadi de Cornellà?
2: Jo crec que una gran part de l'estadi de l'Espanyol vol que baixi el Girona.
3: Ho ha dit.
2: Sí, sí, jo penso
4: com,
2: així, eh?
4: Com una gran part del Girona vol que baixi l'Espanyol.
2: Exacte, ho dic perquè ho penso de veritat. O sigui, realment hi ha molta part de l'afició de l'Espanyol que no vol que el Girona es quedi
3: així. El motiu, Gonzalo, és que potser els pericos heu sentit el missatge del Girona és el segon equip de Catalunya.
2: Això pot ser, sí.
3: Per aquest motiu esteu dolguts.
5: Que són espanyoles muy espanyoles. I ja està, vamos aquí a careta fuera. Espanyoles muy espanyoles. I ja està. I tot lo que olore un poc quito a catalán, pues ya está,
6: Cristóbal.
2: La tertulia de los taraumentales aún no ha empezado, espérate un poquito. Ràpidament, jo crec que una part de l'afició de l'Espanyol...
0: Ràpidament,
2: sí, ràpidament, perquè ja és el meu programa, jo decideixo quan. El que volia dir és que una part de l'afició de l'Espanyol es sent decepcionada amb l'afició del Girona, perquè l'Espanyol sempre s'ha portat molt bé amb el Girona. Quan no tenien un duro, quan anàvem a jugar al trofeu Costa Brava perquè guanyessin dos calés, quan els sabíem jugadors...
0: Però sí que el que volíeu era que us foguessin els jugadors, però què dius?
2: A la que han estat en primera dos anys seguits, han anat amb una prepotència que no és normal. Llavors, el temps els ha posat al seu lloc, que és de baix de l'Espanyol.
0: Bueno, jo espero que la jugada et surti bé, perquè si no em tindràs allà presencialment la setmana.
2: Bueno, i si em surt bé, l'any que ve no estiguis aquí.
6: Vinga,
2: perquè et donaré un any.
6: T'agafem la paraula i t'esperem aquí a la taverna la propera setmana. Per cert,
3: que és que
6: hem tingut a l'Eloi amagat aquí.
3: Eloi, sentint per favor, la conversa. Per favor, no hi ha vergonya que hagi de ser aquí.
6: No li demanarem opinió, pobre, a l'Eloi, d'això. Simplement que tant de bo puguem parlar dilluns de que el Girona segueix a primera.
7: Segur que ho farem, així ho espero jo també.
6: Moltes gràcies, Eloi. Gràcies, Àlex. T'escoltem aquest cap de setmana, el que t'hi jugues Barça i el Carrusel Deportivo. Encara hi ha per aquí el Santi Ovalle. Santi, què tal?
8: Molt bé, aquí estic.
6: Com ha acabat aquesta roda de premsa de Hansi Flick?
8: Bé, a veure, era l'última, no hi havia grans temes. La veritat és que, home, doncs ens quedem amb això, que no hi ha cap futbolista que li hagi demanat a Hansi Flick que vol sortir del club més enllà de Robert Lewandowski. Ho ha reconegut l'alemany, que demà tindrà l'últim partit i que Koundé té problemes i ha fet tractament i que cuiden els jugadors de cara al Mundial. I per tant, per això avui no ha participat de l'entrenament i és probable que demà tampoc participi del partit contra el València, que és l'últim de la temporada.
6: Alguna cosa més, Santi, que ens puguis explicar des d'aquí?
8: Sí, la veritat és que, mira, fons del club expliquen que el cos tècnic està encantat amb la parella Gerard Martín-Pau Cubarsí, que creuen que les estadístiques reflecteixen que és una parella central top i que per tant no consideren prioritari el fitxatge d'un central. És la reflexió que han fet a les darreres hores juntament amb la direcció esportiva.
3: Claro.
8: I si hi ha alguna cosa, si hi ha algun futbolista a la posició del central que el surt bé de preu i que veuen que és molt top, doncs l'atacaran. Si no, el que prioritzen són dos jugadors d'atac. La prioritat total és el nou. Busquen un nou de perfil associatiu, és a dir, no un rematador, sinó un jugador que surti de l'àrea, que connecti bé amb els migcampistes, que sigui capaç de participar del joc, com per exemple Dani Olmo, quan juga a fals nou. Busquen un perfil de davanter així i que a part tingui gol, més gol que un Dani Olmo, que qualsevol migcampista que ho pugui fer. I després sí que ens han explicat que ja s'ha parlat amb els jugadors i que el cos tècnic no li comunicarà cap jugador que ha de marxar de l'equip, que tenen contractes, que li respecten, si ells volen marxar estudiant ofertes, però que no li aniran a dir obertament tu has de marxar de l'equip. Christensen, ja ho hem explicat més d'una vegada, està previst que es quedi i a partir d'aquí el 13 de juliol tornen a iniciar pretemporada amb molts jugadors de la Masia i la intenció de la propera temporada és que hi hagi bastants jugadors de la Masia que puguin alternar Barça Atlètic i primer equip i que formin part de la disciplina del primer equip per complementar plantilla.
6: Doncs interessant això que ens explica Santi Ovalle de fons del Barça, que ens traslladen que el cos tècnic del Barça està encantat, com deia el Santi, amb la parella de centrals, amb Gerard Martín i Cubarsí, i que es prefereix el fitxatge de dos jugadors en atac que un central, tal com ens havia explicat el Sique Rodríguez fa setmana. Santi, i avui l'equip...

0: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
1: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
2: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
3: Pere, bon dia.
4: Ha tornat Pelé Milla.
5: Vale, si escoltes alguna cosa, m'ho dius.
6: Este quién es?
7: Manolo.
8: Manolo. Muy mal, Manolo, muy mal.
4: Tonto, ¿sí? Porque no marca un gol, gilipolla. Que era un gilipolla. A segunda.
2: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
7: Per segona vegada consecutiva, segona setmana, estàs boicotejant la taverna.
9: No estic d'acord.
7: Que no comencem com cal.
9: No estic d'acord amb el que fareu ara.
7: Amb
9: no
7: què?
9: No estic d'acord.
7: Si hem de començar ara... la taverna, no?
9: No, perquè si no he entès malament, el Nil ara deixarà un detonador, explotarà la taverna i marxarà.
7: Bueno, anem a canviar l'ordre, doncs. Va, Nil, perquè has estat aquest matí a la presentació de la Koeman Cup.
10: Sí, a la presentació de la Koeman Cup, on han parlat tant Koeman com Laporta. Laporta, un dels temes que ha tocat, ha estat sobre la roda de premsa que va fer Florentino Pérez. Ha contestat Laporta dient que tot això és una roda de premsa esperpèntica per tapar el fracàs del Madrid.
11: Entiendo que todo lo que dijo respecto al caso Negreira son falsedades y creo que lo hace para tender una cortina de humo y desviar la atención de que llevan pues 2 años sin ganar nada y de alguna manera tienen que justificarlo y la mejor manera que ven es la de desviar la atención con este tema, que es un tema que ya no hay caso, que está más que acreditado que las pretensiones del Barça en este procedimiento son las que van a prosperar. Y bueno, lo que intentan es mantener este tema vivo para ir argumentando cosas que son, inciertas. Si no, no tendría sentido su televisión y todas las barbaridades que llegan a decir.
10: I Arbeloa, que avui s'ha acomiadat o ha fet l'última roda de premsa prèvia com a entrenador del Madrid, ha volgut marxar disparant a Laporta i al cas Negreira.
12: Le doy muy poca importancia a las palabras de Laporta. Yo creo que hemos sido siempre muy claros con todo lo que hemos hablado y me imagino que se referirá al caso Negreira. Y bueno, nosotros seguimos esperando una resolución a un caso tan grave que ha manchado durante muchos años el fútbol español, que todavía, pues incluso después de abrirse una investigación, muchos árbitros que estaban relacionados con ese caso han seguido arbitrando. Seguimos teniendo la misma sensación de ver jugadores del Real Madrid ensangrentados, que no te piten un penalti y que la recompensa sea pitar una final de Copa del Rey. Bueno, son cosas que para nosotros no son normales y yo creo que las tenemos, es nuestra responsabilidad seguir denunciándolas.
10: Doncs aquesta era la bomba que volia llançar. Per cert, un Koeman que a la seva Koeman Cup, abans de començar a jugar, ha dit que per ell, el millor davanter del món ara mateix, el millor davanter possible pel Barça, és Erling Haaland. Deixo les dues bombes i ara ja...
7: I ara ja sí, Willy.
9: Tremendo.
7: Som-hi.
2: La taverna mediàtica del Què t'hi jugues. Un espai 100% indecent i sancionable.
9: Doncs sí, serà sancionable, com sempre, la taverna mediàtica del Què t'hi jugues. Fort aplaudiment al Quim Molins. Ja l'heu sentit, el Gonzalo Álvarez i el Tio Faja. Javi.
13: Sí. Què estàs fent?
9: Què fas? Què estàs fent?
13: Enxufar el mòbil.
9: Bueno, per cert, hem tingut diferents ensurts avui a les prèvies de la taverna. Tot bé, Tio Faja?
14: Bueno, quiero denunciar lo que nos ha pasado el otro día a nuestro comité, a nosotros.
13: ¿A qué? ¿De qué?
14: Bueno, pues que estuvisteis de Erasmus en un hotel de 5 estrellas y por miedo a que nos lleváramos los albornoces y 4 croissants metidos debajo del sobaco...
13: Efectivamente...
9: No es bancomirado.
14: No.
13: Era el día de la... Y ahora mismo el Hotel Meliá de Sitges tiene las mismas toallas que antes de empezar el programa.
14: No, pero luego cuando hacen programas en la cárcel sí que nos llevan para ir de segurata, porque dice, tenemos que estar a la altura y se llevan su chusma, que
15: los ayuntamientos también.
13: Se le llama ser inteligente.
14: Sí, sí, no, estoy muy dolido. Quiero trasladar el dolimiento ¿a quién?
9: El dolimiento.
13: Al Sique.
7: Así que Rodríguez.
14: No hay nadie más para arriba.
9: Misacha, para Sique. que Rodríguez al tío Faja.
14: Eso. Solo nos quieres para lo malo.
6: Estás decepcionado, hay, ¿verdad?
14: Sí, porque, con tu compañero, porque yo me hubiera hecho mucha ilusión pues llevarme al albornoz, como hemos hecho siempre cuando vamos a hoteles que
6: ¿puede
14: no
6: ser que estés perdiendo un poco de fuelle dentro de la cadena y en el programa en concreto?
14: Mucho, ¿sí? Desde que tú llegaste.
6: Ya lo sé, ya.
14: Pero vamos al turrón, que es lo que me preocupa. No,
9: Nema al tema Arbeloa y...
14: Sí, y nadie le puede decir cuando haya rueda de prensa a este fulano que si hay algo que adultera la competición es que pillen a un futbolista de tu plantilla, porque él estaba en activo. Dopado y que lo tapen. Eso sí que adultera el fútbol.
9: Bueno, eso no está demostrado.
14: No, sí, eso sí está demostrado. Eso está demostrado y publicado.
9: No, no.
14: Sí, demostrado y publicado y callado.
6: No.
9: ¿Seguro? Hi ha dos episodis en Ramos.
14: Vale.
9: Un que es va negar a fer-se les proves després de la final de la Champions.
14: El otro.
15: Una que va donar.
14: El otro.
9: I un altre que diuen...
14: El que dio positivo y la UEFA lo ocultó. Ese.
6: Yo, si fuera tú, utilizaría el presuntamente.
14: No, presunto no. Yo, está publicado bueno. y la UEFA es consciente de eso.
6: Perfecto. Yo no estoy de acuerdo contigo.
14: Bueno, no sé si estás de acuerdo. Esos son hechos.
6: Bueno.
14: Vale, pues eso. Pues que alguien se lo diga en rueda de prensa.
15: No, que
14: si hay alguien que ha adulterado el fútbol,
15: no sé qué, pero va a surtir.
14: Si hay alguien que ha adulterado la competición desde el 1902, se llama Real y de apellido Madrid.
9: Sí.
14: Ya está bien con este hombre. Ya está bien.
15: No, la gracia del... que desmunta tot el que diu l'Arbeloa, es diu, no, és que els àrbits han continuat arbitrant després de tot això. Diu, no, ens han continuat robant, perquè ens van robar durant l'època del Negreira i ens han continuat robant després de l'època de Negreira.
9: Quim,
15: però és que tenen
9: a
15: Mejía Dávila.
6: Sí. No cridis,
15: tenen a Mejía Dávila, que era de l'època Negreira, i que els hi ha dit que quan s'ha enriquit ell de lo que paga el Barça.
6: Superar, ja, estàs sempre con lo mismo.
9: No, tu, amb el tema arbitral, tu et
6: no
9: sents
6: superado.
9: Robat perpètuament, o sigui, sempre, tota la teva vida, des que vas néixer fins al dia d'avui.
15: No, però són moltes lligues les que ens han fotut. Sí. Moltes.
6: Bueno, en concret, a Florentino 7, que l'heu robat vosaltres.
9: Perdona, té un informe, el Quim Molins, que confirma quantes lligues són legals al Madrid.
15: Aviam, fins al 2009 hi havia 19 lligues fraudulentes.
9: 19.
15: Fins al 2009. En el 2009, 19
14: lligues fraudulentes. Oye, Cristóbal, pero no perdamos tiempo. Pero si no hay que ir al fútbol ni a los años de la prehistoria. Si ya ahí está su currículum, lo que pasa que no se ha publicado por miedo. Esta gentuza ha ganado trofeos de baloncesto con jugadores con pasaportes falsos. Está publicado, está judicializado
15: y, no el
14: y al fulano no lo localizan porque se ve que está en una tienda de campaña durmiendo en vigas y riels. Ya está, Cristóbal, no le demos más vueltas. Pero que nadie le diga al entrenador que se dedique a entrenar y que esos verduleos se los deje a otro tipo de personajes, oye, me da asco. Lo tengo que decir.
15: Que l'informe aquest de 500 pàgines, no sé què diran.
14: És un entrenador i bastante malo.
15: Perquè a lo que és els penals, per exemple, la diferència de penals és favorable al Madrid. El Madrid li han pitat. A l'època Negreira...
9: Amb més penals de la història.
15: Però l'època Negreira, que és una de les coses que acusen és que s'ha manipulat amb el tema penals. Amb l'època Negreira, el que ha tingut més penals a favor és el Madrid.
6: Lo de ir al bar antes de venir aquí a la tertúlia i improvisando entre croqueta i croqueta a ver de què hablamos hoy. Porque no es normal el nivel de hoy.
14: Cristóbal sempre ha hecho de penals a menor cinco.
9: Aviam, guió, tu preguntes pel guió. Guió té l'Helena, però a partir de la una fixa't.
6: En esta mesa,
9: mira, veus, posa aquí, taverna...
6: Solo hay dos personas serias, que son el Bermúdez y l'Helena.
9: Un lienzo en blanco.
6: Los demás,
13: I que no, em consideri a mi serio,
6: I Bermúdez cuenta por mitad.
7: T'ho deixo tot a tu,
15: Cristóbal.
6: Aviam,
9: Gonzalo, és notícia.
6: Notícies?
9: Són declaracions d'ara mateix, d'avui, del president del Barça, o el que serà president del Barça, i de l'entrenador o l'exentrenador del Real Madrid, Arbeloa.
6: Bueno, yo te digo que si hay un equipo en el mundo que no se puede...
9: Diu, jugadores ensangrentados del Real Madrid.
6: De verdad. Que
15: no. Pero aquí le iban a trepitjar el...
6: Si hay un equipo en el mundo que no se puede quejar de arbitraje, ese es el Fútbol Club Barcelona,
15: es el Madrid,
6: que está acostumbrado a pagar al vicepresidente de los árbitros durante...
15: Oye, Gonzalo,
9: Para tú, Gonzalo, o sea, es
6: en vuestra mente perversa, si el Madrid hubiese pagado durante años al vicepresidente de los árbitros, estaríais liando un Cristo.
9: No estaríais liando un Cristo aquí,
6: yo os conozco.
14: Hay una cosa que tiene la delincuencia, hay una cosa que tiene la delincuencia, que es que cuando le dices a un delincuente se ofende. Esta gente no puede hablar, o sea, no puede salir, a ver si lo entendemos, no puede salir Arbeloa a hablar absolutamente nada de árbitros, teniendo a un
16: fulano en activo y a su mujer en los estamentos arbitrales, catalogando a los árbitros que luego te van a arbitrar a ti. Es que, oye, vamos a ver, no insultéis mi inteligencia, porque para eso... Porque para eso... No, ya, pero es que me queda muy poca. No, no, es que no la tienes, poca no que tienes. Me queda la tengo que defender.
6: Ya, pero que no
16: pues
6: tienes.
16: Ya está. Pues entonces, que esta gente se dedique a lo que mejor se les ha dado hasta ahora, que es a delinquir, y que, oye, que nos dejen y que no, sobre todo, que no hablen de Negreira, porque Negreira... fue una casualidad, no, causalidad, ¿vale?
6: Sí, sí, sí.
16: O sea, porque nadie contrata seguridad, escolta o ojos en la federación si no los necesita. Nadie.
5: Venga.
16: Te lo aseguro, va. Nadie.
5: Va, som-hi.
16: Perfecte, está bien, hombre.
5: Va, continuem a Marbeloa.
15: I preu.
5: Va, anem a Marbeloa.
6: Marbeloa és una excepció
5: un dels
6: per
5: càntics,
6: mi.
5: Un dels càntics que a més es van sentir l'altre dia al Camp Nou o a la Rua era Cono quédate. Trobareu a faltar Arbeloa?
6: Jo no. A mi no m'ha portat res, ni futbolísticament al camp, ni a les rodes de premsa, que han sigut molt insípides, molt avorrides, i realment el seu missatge era molt forçat.
5: Bueno,
6: era...
5: I futbolísticament no, ha sigut però, un ridícul
6: estic
5: constant.
6: Estic dient que en el camp no ha portat res, evidentment no ha guanyat res, per mi és un, ha fracassat com a entrenador del Real Madrid, i crec que a l'hora de comunicar i ser una mica el portaveu del club en el dia a dia, crec que tenia un missatge molt forçat, o sigui, que si les Copes d'Europa, que si Juanito...
17: Ha hecho lo que,
6: que
17: le encomendaron. Que, bueno, es que lo ficharon para eso.
6: Que sí. És que ni els propis madridistes els hi ha arribat el seu missatge.
5: Sí, el tema del discurs
17: lo ficharon para el marketing.
15: És el nivell del madridisme.
5: Siervo de
15: l'amo. És el nivell.
16: Lo ficharon para hacer marketing y han visto que no está a la altura porque es un pelele y han fichado al original.
6: Sí,
16: o sea, al final
6: sí, sí,
16: han salido del hacendado
5: sí,
16: al
5: sí,
16: original,
5: es
16: claro.
5: El original.
16: Si se trata de untar
6: la
16: rueda de prensa,
5: Arbeloa es el hacendado y Mourinho es la marca.
13: Lo barato sale caro.
16: Cristóbal,
13: lo barato sale caro.
16: A este señor lo fichan para untar en mugre las ruedas de prensa.
13: Efectivamente.
16: No lo fichan para hacer un proyecto, no lo fichan para absolutamente nada deportivo, lo fichan para dar un mensaje incendiario.
13: ¿Tenéis cinco
16: que
13: Champions?
16: Es lo que está haciendo el Barça es mentira, es una ilusión y es toda una mierda que se basa todo en Negreira. Lo fichan para eso. Además es el mejor.
13: Siete
16: ¿eh?
13: Ligas, siete ligas, claro. Que a mí me daría vergüenza de ganar.
16: Claro.
13: Con los pagos de un señor que...
16: Claro, es que sale su presidente.
5: Que per cert, ara que sentim es que el nostre Mourinho
13: parlant de Negreira... Les rodes de premsa conmigo van a ser divertidíssimes.
5: Mourinho no va tenir oportunitat de parlar del tema Negreira i ho farà. No en
16: però
5: tingueu
16: Cristóbal, però si és tot un...
13: Cada dia.
16: Cristóbal, si és tot un insulto.
15: Serà horrorós.
16: Però si és tot un insulto.
5: Flipó 2.0.
16: Cristóbal, és tot un insulto. El fulano que nos está robando a cada uno de nosotros de la factura de la luz con Castor, me llama a mí ladrón. Es que es surrealista, Cristóbal. Es que ya está bien de permitirle a esta gente que te llamen criminal cuando son la camorra. Ya está bien. Simplemente ellos que hagan, pero que no te ofendan, joder.
7: ¿Cómo va llevar eso de que tot apunta que hi haurà finalment eleccions al Real Madrid?
5: Bueno, des del 2006.
7: Alguna oportunitat a Riquelme?
5: Des del 2006 que no hi ha eleccions al Madrid. 2006. No. O sigui, intenteu pensar què fèieu vosaltres a l'any 2006.
6: T'ho explico.
5: Doncs aquesta
15: va ser
5: l'últim dia que van votar.
7: Cristóbal,
16: o sea, un fulano que tenga 40 anys solo ha votat una vez en el Madrid. Los 18 que no ha votado más los 18 que tenía. O sea, un fulano con 40 años.
6: Y gracias a eso ha votado una vez. Presidente de la historia del Real Madrid.
16: Se ha votado más mi hijo, que me metía a mí la papeleta en la urna.
6: Y habéis mamado de Florentino todo.
15: Lo que heu de recordar, las elecciones del Madrid, com van acabar.
6: Y habéis comido de Florentino todos.
15: Van acabar amb el vot pel correu.
16: Bueno, yo sí.
15: Amb el vot pel correu judicialitzat. No, a veure si recordeu com van acabar aquelles eleccions. Amb el vot per correu judicialitzat, que és per lo que va guanyar Florentino en l'any 2000.
6: Bueno,
15: el vot per correu.
6: No esteu per parlar de tema eleccions vosaltres, eh? Avui, que ha sortit una notícia de que al Síria li han donat la raó i que Puig s'ha de repetir eleccions.
15: No, llavors,
6: calladets, que aquí de frau electoral podeu parlar vosaltres, eh?
15: I si el jutge diu que s'ha de repetir, millor, repetirem.
6: I tornarà a guanyar la porta.
16: El barcelonista, que es un tipo listo, volverá a hacer lo posible, si se repiten las elecciones, volverá a hacer lo posible, porque el Papa te ponga el piercing en el pezón en forma de daga, no te preocupes, que no te vas a librar. Tengo el contador a cero en mi casa, porque eso va a ser un evento que se va a hacer en el Toreschi.
15: Que ya no será
16: president.
15: Va a
16: venir el papa y te va a poner un dagazo ahí en el pecho.
7: Si no esteu entenent de què va això, és que el Tribunal Català de l'Esport ha admès a tràmit el recurs que va presentar Marc Síria per les 240 signatures que li van invalidar les eleccions del Barça. No és que li donin la raó, sinó que s'admet a tràmit el recurs de Marc Síria. Sol, de volies fer un apunt.
18: Un apuntet molt ràpid. En principi, Marc Síria, encara que li donin la raó, en principi no té cap intenció de demanar que repeteixin les eleccions.
16: Mira, mira, que disgusto más grande. Mira que disgusto más grande s'acaba de llevar Quim Molufut.
9: Quim, un moment, Quim, però aviam una cosa. És que no t'entenc. Quim, no t'entenc.
16: Bueno, como a todo enfermo. A los enfermos no se les suele entender.
9: El Barça campió de Lliga. Els jugadors de festa.
15: I què?
9: Els jugadors de Port Aventura.
15: I què?
9: Demà a la final de la Champions de les gladiadores.
15: I?
9: O sigui, aviam...
19: I més macarrons!
9: I més macarrons!
15: No, jo fa dos o tres mesos que no menjo macarrons. Estan vetats a casa.
18: El carbohidrat deu anar fluix.
15: Estan prohibits. No em parli de macarrons.
9: Has vetat els macarrons a casa
16: teva. Ese és el problema. Ese és el problema. Ese del no, porque ya ha pillado a tus críos grandes. Si esto los pilla en una edad más temprana, la asistenta social te quita la custodia.
15: A casa,
16: o sea,
15: no,
16: el
15: macarrón.
16: Fulano, el demente por excelencia que entra del burrico que tenéis en la puerta para aquí dentro, no solo no come macarrones, sino que los ha prohibido en casa.
15: Están prohibits, macarrones.
16: Karma, un beso muy grande, te tengo mucha estima, te admiro y voy a ponerte un busto en la Plaza Cataluña. Sí,
9: sí. Y un plato de macarrones. Un plato de macarrones, ¿no?
15: Macarrones, no.
9: Sí, sí.
7: Escolta, Bermu, que has demanat abans l'ajuda de la gent perquè imitessin a Vinicius, tal com va fer ahir Pere Milla. Què, els oients s'han animat o no?
18: Avui hi havia concurs de ta. I n'hem rebut una pila. De fet, hem rebut infinites notes de veu, però hem triat quatre finalistes. Comencem per l'Andrés.
20: Voy a dicho que si no va a vago a meua. Pringao. A segunda. Ta.
15: Déu-n'hi-do.
18: El ta, ta, té que salir de dentro.
9: Hauríem
18: de
9: fitxar, aquí hauríem de fitxar.
18: A ta, ta, ta, el central del passe.
7: Et clava bastant Vini, l'Andrés, perdona.
18: Seguim amb el Joaquín.
20: A segunda, ta.
18: Veus, aquí hi ha d'haver ganes d'enfonsar. Hi ha d'haver ganes d'enviar, segons.
15: De fer mal.
18: Exacte, hi ha d'haver malícia. Seguim amb, bueno, amb tot el Carimbo.
9: Carimbo.
20: Que va a segunda, ta.
7: Oh, molt bé.
18: I aquí hi ha un punt d'Iñaki Gabilondo.
16: Este lo ha hecho más veces. Sí, este lo ha hecho en el trabajo.
18: Sí. I per últim, el Sergi.
20: A segunda.
18: Hi ha una mica de tot.
16: Falta pasión.
18: Pues que hem rebut... Bueno, mira, escolteu. Trenet.
21: ¿Qué haces, tonto? A segunda. Tac.
18: Tac, tic, tac,
21: a segunda.
22: Tú, sopra l'ampra. A segunda.
18: Pero la de Bill.
9: Es Marc Simpson.
21: Gonzalo, este Gonzalo, ¿quién es este Gonzalo? ¿Cuántas Champions ha jugado este Gonzalo?
22: ¡A segunda, Gonzalo!
21: A segunda.
16: Repítame el mío. Este señor, ¿quién es?
21: A segunda. Ta. Tonto, gilipollas.
22: No, gilipollas. A segunda, ta.
7: I
9: conec uns quants que van fent vinis, eh?
18: No, avui m'ha arribat un...
7: Ahir ens ho va demostrar Pere Milla, també sabíem que el vestidor de la Reial Societat, no?
16: Hi ha molts més vestidors. Hi ha molts més vestidors.
7: Ah, sí,
16: Gonzalo? Jo t'ho puc assegurar que el Bermo el veuen, jo et diria que pràcticament a tots els equips de la Lliga. Sí. Ho han comentat moltíssims jugadors.
7: Saps si ha arribat al vestidor del Reial Madrid?
16: Sí, això 100%. Això 100%.
18: Vinicius.
16: Això 100%. Com s'ho hagin pres, ja no s'ho sé.
7: No, el dia de Tchouaméni i Valverde no venia per això, no?
15: Tu el culpable. Ell és el culpable.
18: Això seria història.
16: No, però sí que em sorprèn moltes vegades que coincideixes amb gent del futbol i tal, d'altres equips, i, hòstia, tu compañero, que crack, tal, no sé què, no sé quantos, és un grande. M'ho diuen molta gent. O sigui, el veuen molt i fa molta gràcia.
23: ¿Puedes explicarnos qué haces tú entre futbolistas?
0: porque luego vienes aquí pidiendo escupiñas y merienda a este pobre hombre.
6: No se cumple. El programa obviamente me ha dejado de facilitar.
0: Obviamente.
1: No, porque arriba yo usted demana-li a Vini, aviam si.
6: No, pero es un motivo de orgullo, es un motivo de orgullo, perdona, que este programa lo vean en todos los equipos de España. Para mí es un motivo de orgullo y gracias a las imitaciones del Bermu, muchos futbolistas de igual los colores o tal se puedan reír.
1: Gracias al Bermu y gracias a mí. Digo.
6: Bueno, a ver, yo influyo, no te voy a engañar. Aquí en este programa solo hay dos personas que cuando cuelgan algo.
16: ¿Cómo conoces a tus pacientes, Cristóbal?
1: Ya está. Humildemente os lo digo. Va, anem a saludar David Toy. Per cert, no parla de Guardiola.
0: Anem a
1: parlar de Guardiola.
0: Mira que hora, anem a l'onde.
1: Sí, una dècada al
6: City. Jo el respecto molt.
1: Em fa molt de mal.
6: Jo el respecto molt.
1: No, em fa mal.
19: S'ha fet oficial la veu de Guardiola al City després de 10 temporades. 20 títols ha guanyat, 6 lligues, 3 copes, 5 copes de la Lliga, 3 supercopes angleses, una supercopa d'Europa, un Mundial de Clubs, la primera Champions de la història del Manchester City, que per cert ha anunciat a xarxes que a partir d'ara el gol nord de l'estadi es dirà la grada Pep Guardiola, Cristóbal.
1: Clar, bueno, jo li posaria el nom a l'estadi sencer. Perquè,
0: lo que final, no tenemos aquí. El que papa espavila que nos come en el terreno.
1: Anem als càntics? Sí. Vinga, va, foli.
0: ¿Esto qué es, Cristóbal?
1: Home, el 125 aniversari, l'himne...
13: Però,
1: per què? Tio,
0: Javi... Però si tienes aquí al lado que ha de nadie, a Cristóbal...
1: Sí, vale, però escolta'm una cosa.
0: Ja t'estudio a tomar por saco.
1: Perdona,
0: déjalo que pueda yo gozar de mi madridista, no robéis en los centros comerciales.
1: Es va fer un macrocàsting.
0: No lo sé.
1: Es va fer un macrocàsting per escollir l'escut al pit, que el trobo molt encertat i molt maco. David Toy, què tal? Bon dia, com estàs?
0: Grande, Toy!
1: Bon dia! Bon dia! David.
23: Ole, què tal?
1: Vas escoltar divendres passat, no vam fer la secció perquè hi havia Fermín. I clar, tu la setmana anterior ens vas proposar el càntic de Fermín.
15: Vale. Li vam cantar.
1: Li vam cantar.
0: Sacai sección de Héctor, Cristóbal.
1: Aquest és el moment.
24: Ferminator, Ferminator.
1: Grande, Fermín, t'estimem. Gràcies per no marxar a Chelsea.
23: Brutal, brutal.
1: És aquest el
23: boníssim.
1: To, no? És aquest el to.
23: Sí, brutal. Has estat a l'alçada.
1: A l'alçada, pa.
23: Molt bé, molt bé. Sí.
1: Aquest càntic té el segell de qualitat, David Toy.
0: No se l'han dit en la vida, Cristóbal, eso.
23: Sí.
1: El té.
23: Molt bé, molt bé.
1: Què proposem aquesta setmana? Recordeu que aquesta secció té la intenció d'anar produint nous càntics per la grada del Camp Nou. Podeu enviar les vostres propostes sobre el tema que vulgueu. 606-32-72-11, 606-32-72-11, teniu tota la setmana, podeu fer com vulgueu, a capella, a guitarra...
0: Però això no ho podem fer en el Tívoli, com ho fa tot el món? I així nosaltres...
1: Estaria molt bé, estaria molt bé fer el
0: Tívoli.
15: En directe.
1: Perquè el Melia no.
0: No lo dejan entrar porque nos llevamos albornoces escondidos de esos de pelo bueno, de ovejilla noble.
1: Al quim va anar.
0: De oveja noble.
15: Sí, però va anar ja a la sala. De la sala.
0: No, però fue... Jo no hablo de ir o no ir. Jo també podia haver ido. No fuimos invitados.
15: En la celebració dels 34 anys a Wembley, poca broma.
1: Mirava el Dream Team i sin parpadear. Fixament, els mirava fixament.
0: Bueno, com hacen todos los psicópatas, Cristóbal. Tú porque no los conoces.
1: David, quina proposta tenim aquesta setmana?
23: Bueno, ja que demà partit de Champions femenina, pues una cançó per l'Alexia Putellas.
1: Aviam si...
23: És així. Alexia Putellas es pilotador, te al corcule, Barcelona, Barcelona, ale, ale, Barça.
1: M'agrada. M'agrada. No, enganxa. Bueno. Sí o no? Tira sí. O no? A veure, pots repetir, A veure.
23: Alexia Putellas es pilotador, te al corcule, Barcelona, Barcelona, ale, Barça!
19: Ja direm a l'Anna Palet que estigui atenta a veure si demà a Oslo l'estadi canta aquesta cançó del David Toll.
1: Doncs sí, noves propostes, podeu enviar les vostres.
0: Me lo veo en el Bernabéu haciendo conciertos altos.
1: 32-11 i si aneu pel Camp Nou segurament us trobareu al David Toy, que sempre està per allà. Heu fet la prèvia, David, encara fem la prèvia a la Granja Travessera o no?
23: Sí. Vale. Tots els partits.
1: Doncs
23: allà estem.
0: Bueno, este any tenemos que conseguir que el Papa te vuelva a dejar entrar el megáfono.
23: Uf, eso está difícil eso.
16: No, está,
23: ¿eh?
16: No está difícil. Se han entrado cosas peores
15: si no es
16: en ese B, sí.
15: Si no es
23: ignífugo. Mueve tus hilos, papi.
16: Venga, va.
1: Venga, vale, va. Hombre, a ver.
15: A las favoritas, al Santa de Manana, al tío Baja.
1: Si entró con una recortada, que va a levantar.
16: Oye, una cosita. Cómprate una bandurria para adornar un poquito esa voz melodiosa.
1: Y que algo piensa que aquí el comentario es una guasa. No, va a entrar con un trabuco.
16: Cristóbal,
1: un trabuco de veritat.
16: Cristóbal.
19: El que no hagi fet el trabuco. Gràcies, David, i moltes gràcies a tots els que ens heu escoltat avui a dos quarts de nou del vespre. L'agradaria del balcó a camí entre Oslo i Girona. I demà, a partir de les 5 de la tarda, Bermo, tota la colla amb el Keti Jugas Barça.
18: I moltes ganes. A per la quarta, efectivament.
19: Nosaltres tornem dilluns. Moltes gràcies per escoltar-nos. Adéu.
16: Madriditos, no robéis en el Lidl ni en el Capravo. ¡Sinvergüenzas!
3: ¿Qué te jugas?
4: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y antes de nada, la última hora que nos lleva a Torrevieja, donde se ha registrado un aparatoso incendio en la segunda planta del hospital de esa localidad alicantina. Y al menos dos heridos de consideración. ¿Qué datos tenemos? Radio Orihuela, Zaira González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes. Sobre las 12 se ha originado un incendio en la segunda planta del hospital de Torrevieja, cuyo origen se desconoce. Se ha activado el plan de evacuación y se ha desalojado la segunda planta del hospital. Como consecuencia, hay una persona que presenta quemaduras y otra persona ha sido ingresada en la UCI por inhalación de humo. Además, 6 trabajadores han sido atendidos por los mismos motivos tras intervenir en las labores de ayuda y evacuación. Ahora mismo, los bomberos están realizando tareas de ventilación para expulsar de la planta afectada humos y gases.
8: Gracias, Zaira. Es la última hora. Por lo demás, la SER ha avanzado esta mañana una segunda investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre la compañía Plus Ultra. Otro caso de tráfico de influencias en paralelo al principal y por el que ha sido imputado, recordemos, el expresidente del gobierno Rodríguez Zapatero, una investigación que podría aportar detalles y también nuevos actores a esta investigación. Ampliamos, Javier Bañuelos, buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Plus Ultra es el epicentro, sobre esta empresa pivota todo, pero hay más. Fuentes de la investigación confirman a la SER que dentro del caso Plus Ultra, la Audiencia Nacional mantiene secreto una pieza separada relacionada con un nuevo caso de tráfico de influencias que implica a nuevos personajes. Es una investigación incipiente porque todavía se está midiendo el alcance de esta red, una pieza secreta en paralelo a la del expresidente Zapatero, en la que empresas de la trama habrían pagado por conseguir acceso a otros funcionarios.
8: Luego ampliamos, toda la espera de que se conozca completamente el sumario del caso y sobre todo la declaración de Zapatero y las posibles nuevas imputaciones. A y media leeremos las acusaciones de Ábalos en declaraciones a Televisión Española, que desde la cárcel se desvincula del rescate a Plus Ultra y asegura que Zapatero le puenteó en el ministerio, pero sus declaraciones de hoy entran, como contaremos luego, en contradicción con otras anteriores del exministro. El gobierno confirma su marcha atrás. El PSOE empezó la semana con aquel no pararán que escribió en redes la portavoz Montse Mínguez deslizando el argumento del lawfare. Hoy Bolaños pide que se deje trabajar la justicia, que lo hace, lo remarca además varias veces, sin presiones.
25: Creo que es el momento de dejar trabajar a la justicia, de dejar trabajar tanto en este caso a la Audiencia Nacional como a la Fiscalía, como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto la UDEF, que está actuando como policía judicial. Estamos en un momento muy inicial de la investigación. El propio auto en el que se cita como investigado al presidente Zapatero lo dice.
8: El Partido Popular quiere llevar el caso Zapatero a Bruselas, pero la comisión le recuerda al PP que Plus Ultra no necesitó el visto bueno de Europa para el rescate porque no alcanzaba el umbral mínimo para ello. Es decir, el PP hace ruido y Europa aclara que nada tuvo que ver con ese préstamo. A y media hablaremos de la última radiografía que ha elaborado el Consejo de la Juventud, jóvenes cada vez más pobres, más abrasados por el precio de la vivienda y también por la precariedad laboral y que se marchan de casa ya de media a los 30 años.
26: En cuanto pueda, pero ahora mismo está difícil, la verdad, porque la vivienda está carísima y para los jóvenes es prácticamente imposible. Tiene que ser compartido y además es un pastizal para una habitación que a lo mejor no te cabe.
8: Luego les escuchamos y doble cita y noticia deportiva esta mañana. Dos adioses que se confirman. Las dos estaban cantadas, Arbeloa y Guardiola. Óscar Ejido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
27: Hola, Jaime, muy buenas. Se confirma lo que venimos contando en el larguero de la cadena SER desde principios de semana. Pep Guardiola se marcha del City, lo ha hecho público el conjunto inglés un poquito antes de la 1 de la tarde. Además, luego Pep Guardiola habla ahora a las 2:30 para confirmar su salida. Después de 10 años en el City y de 20 títulos, Guardiola se marcha de la Premier.
2: And what a time we have had together.
5: ¿Y qué momentos hemos vivido juntos? No me preguntéis por qué me voy, no hay razones para ello. Pero creo que es el momento. Nada es eterno y si lo fuera, no estaría aquí. Eternos serán las emociones, la gente,
27: los... Se marcha Guardiola del City y ha confirmado Arbeloa hasta mañana en la que ha sido su última rueda de prensa como técnico del Real Madrid, antes de jugar mañana contra el Atleti de Bilbao, algo que ya también conocíamos, que a partir del lunes no va a ser entrenador del Real Madrid. Le han preguntado si va a formar parte del cuerpo técnico de Mourinho y él, sin negar que venga Mourinho, ha dicho que no.
10: Creo que lo hará con su cuerpo técnico como debe ser y no hay ninguna posibilidad de que yo pueda estar con él. Y luego, pues mi futuro, he estado 4 meses sin pensar en mí, ya he dado el salto y he mejorado muchísimo durante estos 4 meses y me veo preparado para nuevos retos.
14: 2:04, nos vamos ya hasta la redacción de informativos.
17: Hora 14, con Javier Casal.
14: Y allí, pendiente de otras cuestiones de este viernes, está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
20: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional le ha pedido a España que retire las rebajas fiscales a la energía adoptadas recientemente, salvo, dice, que se materialice un escenario grave. En su análisis anual de la situación en nuestro país, el FMI también insta al gobierno a que impulse medidas más decisivas para incrementar la oferta de vivienda. Esto en un viernes, Casal, en el que en unas pocas horas el sonido va a ser este.
21: ¡Oye, disfruta la noche!
20: El de Bad Bunny y las en torno a 100.000 personas que van a cantar sus canciones en el Estadio Olímpico de Montjuic. El cantante puertorriqueño inicia su gira en Europa con 2 conciertos en Barcelona, uno hoy y otro mañana, y después llegará a Madrid con su álbum Debí tirar más fotos.
14: Temazo. Temazo. Música para un fin de semana de sol y calor, temperaturas disparadas, Jordi Carbó.
22: Tiempo plenamente veraniego para este final de semana con sol y muchas horas de calor. Máximas esta tarde alrededor de los 25 grados en el Mediterráneo, donde se verán algunas nubes, pero en general sol. Alrededor de los 30 grados de máxima en todo el interior de la península, cerca de los 35 en el Valle del Ebro, superando los 35 en el Cantábrico, máximas cercanas a los 38 grados en Extremadura y el Valle del Guadalquivir. En general sol, cada vez más calima, y esta tarde algunas tormentas aisladas pero intensas en las montañas de Galicia y de Asturias.
14: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido, arrancamos. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
17: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
28: Cadires i taules plegables, fins i tot alguna tenda, centenars de fans ja estan fent cua per tenir el millor lloc en el primer concert de tota Europa després de 6 anys de Bad Bunny. És aquest vespre a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
29: Yo soy súper ultra mega fan, pero últimamente no lo he tenido muy hypeado, pero yo creo que es porque como que todavía no he procesado que lo vamos a ver.
30: Hoy tiene pinta que va a ser espectacular.
31: Soy fan, soy muy fan, muy fan. Esto lo hago por ilusión y también porque quiero tenerlo esto en orden, que nadie se cuele, que sea todo correctamente.
32: Me gusta
33: está
32: mucho.
33: Bien, está muy bien.
30: A mí me encanta.
28: 110.000 personas el veuran entre avui i demà els 2 primers concerts del total de 14 que farà la península Ibèrica fins a mitjans de juny. Els pressupostos catalans de 2026 comencen la seva tramitació al Parlament perquè s'aprovin al juliol, amb els vots d'Esquerra i els Comuns.
34: Hem incorporat aquests quasi bé 900 milions en polítiques públiques determinades que han demanat tant Esquerra com els Comuns. Nosaltres estem satisfets d'aquesta negociació, una negociació, insisteixo, exigent i que millora el pressupost.
28: El text que ha presentat avui el govern de Salvador Illa és gairebé calcat al de fa 2 mesos, quan aquests partits no hi van donar suport. Les accions de la catalana Puig es desplomen un 14% a la borsa. Fa 2 mesos que havien començat a negociar una fusió amb la multinacional Estée Lauder, però en les darreres hores s'han trencat les converses. Farem la radiografia del sector de la cosmètica a Catalunya, que dona feina a 18.000 persones de manera directa. Els veïns dels barris de Collblanc i la Torrassa, l'Hospitalet, fa mesos que conviuen amb baralles i sorolls per culpa de locals que estiren les seves llicències de bar per acabar fent de discoteques o d'afters.
35: Per la nit estan oberts, tenen els vidres així com mig translúcids, que només es veuen des de fora, només es veuen llums de colors. I això ja, doncs, ja et dona el senyal, no? No pots veure el que està passant a dins i tenen obert fins les tantes.
28: L'Ajuntament proposa canviar la llei catalana que regula aquest tipus de llicències perquè els sigui més fàcil poder-los tancar, una mesura que també serviria per altres municipis i zones amb el mateix problema. I anem a Oslo, on ja hi és el Barça femení per la final de la Champions de demà contra l'Olympique de Lyon. Ana Palet, última hora.
0: Amb l'objectiu de guanyar la quarta, les jugadores del Barça descansen ara a l'hotel de concentració abans d'anar cap a l'Ullevall Stadion, l'escenari de la final, 28.000 espectadors, totes les entrades venudes. Allà s'entrenarà el Barça a 4:45, última sessió abans de la final contra l'Olympique de Lyon, amb el principal dubte d'Irene Paredes. Té una sobrecàrrega muscular, veurem si està o no per ser titular.
28: També som a Girona. 3 hores després, els de Mitchell es juguen continuar a primera. Demà a les 9, Àlex Luna, què ens pots explicar?
1: Hola, Joan, bona tarda. Què tal? Doncs el que et puc explicar a última hora és que a mesura que passen les hores, el que serà permanent, parlant de permanència, són els nervis i la tensió, perquè comencen a pujar. Tot i així, optimisme al Girona, tant a la ciutat com a l'aficionat com al club, per poder tirar endavant aquesta final davant l'Elx, que només deixaria els de mitja a la primera divisió aconseguint una victòria.
28: També us explicarem els efectes econòmics per la ciutat de Girona. Hi ha 35 milions en joc si l'equip baixa a segona. Tot això en un cap de setmana llarg a la vista per molts. Mitja Catalunya no treballarà dilluns. A Barcelona, Badalona, Hospitalet, Santa Coloma, s'espera que 600.000 vehicles surtin entre avui i demà de l'àrea de Barcelona, així que els Mossos ja s'estan preparant per amb més d'un miler de controls. Anem a fer un cop d'ull a les carreteres. Fins ara, que Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments arrencada l'operació sortida de segona Pasqua. Destaquem i ens comencem situant a l'autopista P7, a l'altura de Sant Sadurní i d'Anoia. Hi ha un tram de retencions en sentit nord, en sentit Barcelona, i també aturades des de l'altura de Gelida en sentit sud, en sentit Tarragona. No ens movem d'aquesta autopista P7 perquè a l'altura de Barberà del Vallès hi ha retencions en els dos sentits de la circulació. També dels accessos del Vallès, aturades a la C-17 entre Parets i Mollet, i també la C-58 entre Montcada, Reixac i el Nus a la Trinitat. Situació viària també força complicada a la ronda de dalt de Barcelona, a la B-20, amb aturades entre l'altura de Pedralbes i la zona d'Horta en els dos sentits de la circulació. De moment això és tot. Bona tarda.
28: Bona tarda i gràcies. I això amb quin temps? Perquè tot i que per dates encara no toqui, ja és estiu, Jordi Carbó.
4: La setmana acabarà amb temps de ple estiu arreu de Catalunya, bàsicament sol i moltes hores de calor. Avui la temperatura torna a pujar més que ahir i en breu les màximes se situaran al voltant dels 25 graus arran de costa. Aquí és on menys pujarà. Estones fins i tot amb alguns núvols o bancs de boira, sobretot aquest vespre i a la Costa Brava, però també amb molt de sol. A tot l'interior, per litoral i també a les valls del Pirineu, màximes properes als 30 graus, als 35 a la Vall de l'Ebre, a l'interior, també a la Conca de Tremp i al Pla de Lleida. Durant la tarda, la marinada bufarà moderada, forta la pròxima nit al sud de Lleida i interior de Tarragona. I el cap de setmana, més del mateix, algunes nuvolades al Pirineu, però amb xàfecs molt localitzats. En general, sol i calor.
28: Tècnica Guillem Arnal, producció Andrea Villòria. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
17: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
28: Què tal? Bona tarda. Aquest és el so de milers de fans que ja omplen els accessos a l'Estadi Olímpic. Amb cua ja de matinada per poder tenir la millor ubicació, els que tenen entrades a pista, i disfrutar del primer concert de tota la gira europea de Bad Bunny. Aquest concert és a les 8 d'aquest vespre. La Gemma Alegria està tot el matí a la muntanya de Montjuïc. Hola, Gemma, què tal? Bona tarda.
6: Hola, Joan, bona tarda.
28: Has estat aguantant un sol de justícia, sí. Temperatures fregant els 30 graus, que és el que també estan aguantant tots aquests centenars de fans. Entre avui i demà han de ser uns 110.000 els fans, les persones que veuran a Bad Bunny abans de fer després 10 concerts més a Madrid. Molta gent que també suposo que ha vingut de fora de Barcelona perquè la gira es concentra en molt pocs llocs, no?
6: Sí, de fet, Bad Bunny només actuarà avui i demà a Barcelona, concretament ho deies, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Per això, molts dels fans que avui el veuran venen d'altres llocs més enllà de Catalunya, venen de Mallorca, de Colòmbia, del Perú.
7: Yo estudié aquí en Barcelona, ahora está en Mallorca y nada, pero me paso mucho por Barcelona.
9: Yo soy de Perú, ella también,
13: sí,
9: ella,
13: también.
9: Bueno, ella es nacida aquí.
13: Nosotros somos de Mallorca y...
6: Tots ells han viatjat expressament fins a Barcelona per veure Bad Bunny. Alguns fa més de 10 hores que fan cua entre parasols, cadires de càmping, jocs de cartes i alguns apunts de la universitat.
13: Botelles d'aigua, per aigua també pot sol, amb un suc de poma, per si mos feia ganes.
15: Ara estàvem jugant aquí a cartes, però bueno, ens hem portat
6: i vestits,
15: a
6: això cal destacar-ho, Joan, especialment per l'ocasió, amb samarretes personalitzades, botes cowboy tot i la calor i moltes, moltíssimes banderes de Puerto Rico.
16: Les samarretes personalitzades, en plan les típiques de béisbol de Puerto Rico, perquè aquest any també estaven amb el boom de guanyar amb béisbol i tal.
18: Coño, me inspiré mayormente en lo que él usa, sí, Adidas, conjuntos Adidas, así como lo que...
2: básicamente luz.
5: Aviam si en trobo jo alguna abans d'anar al concert avui, que també m'agradaria. Els fans, molt organitzats, s'autoorganitzen entre ells, s'han repartit números per saber qui és el que fa més hores que espera per poder entrar a l'estadi.
8: Tienes que preguntar quién es el 31 y ahí ya te pones ahí en medio.
5: Com s'ho estan fent, Gemma, amb això dels números?
6: Doncs amb retoladors permanents i braçalets. M'explico. A primera hora del matí, l'organització ha demanat a un dels fans, un dels primers a arribar a les portes de l'estadi, que numerés amb retolador permanent les persones que ja feien cua per aconseguir un braçalet. Aquest braçalet ha permès als primers 380 marxar de la cua i tornar just abans del concert, evitant així per alguns les hores d'espera.
8: En principio esto es para que la gente no se cuele y también porque la organización me ha dicho que pues que haga esto para que
6: és l'organitzador de la cua. També hem parlat, Joan, just després d'aconseguir el braçalet, amb la Camila, una noia colombiana que és molt, molt fan de Bad Bunny.
10: Explica'm d'on vens i per què ets aquí.
11: Bueno, jo soc de Colòmbia, però he viscut tota la meva vida a Barcelona i, bueno, soc aquí perquè soc superfan de Bad Bunny, m'encanta. Jo crec que el vaig començar a escoltar més a la pandèmia, quan va treure les cançons de les que no iban a salir, i llavors des d'allà el segueixo molt, m'agrada molt les seves cançons, també tot el que reivindica, el seu estil també, doncs per aquest motiu. I realment mai havia anat a cap concert d'ell i realment he aconseguit entrades gràcies a un amic meu que es va connectar i va poder aconseguir entrades, perquè jo també em vaig connectar i era impossible. O sigui, es van esgotar super, super ràpid.
6: Per això et volia preguntar com vau aconseguir les entrades, a través d'aquest amic, dius,
11: sí, d'un amic que li vaig dir, porfa, porfa, connecta-te, i ell estava corrents, o sigui, estava corrents tipus fent footing, i es va connectar super ràpid i va ser com el 8.000. I va aconseguir entrades molt ràpid, la veritat.
6: No has vingut sola i al concert d'aquesta nit tampoc hi aniràs sola. Explica'm amb qui, explica'ns amb qui has vingut o hi aniràs.
11: Vale, jo he vingut avui amb el meu cosí, que també ve just de Colòmbia, que ha vingut a estudiar aquí un màster, i també vindrà amb la meva germana amazona i dues amigues també.
6: Has estat aquí a primeríssima hora per aconseguir el famós braçalet.
11: Exacte.
6: Que l'has aconseguit?
11: Sí, sí, l'he aconseguit. El meu pla era venir al 6 de matí, però m'he dormit una mica. Llavors he arribat a les 8 del matí i per sort encara quedaven bastants i no sé, supercontenta.
6: Has pensat, hi ha molta gent que s'ha vestit d'una manera especial, no sé si tu també tens pensada alguna manera de vestir pel concert d'aquesta nit.
11: Sí, sí, sí, jo tinc també ja un outfit preparat, una mica inspirat en l'últim àlbum de Bad Bunny i bueno, no sé, espero que em pugin a la caseta. Tinc moltes esperances, jo crec, també. Sí, sí, sí.
6: I del concert d'avui, l'última, què esperes del concert d'aquesta nit?
11: La veritat, no sé, com gaudir molt, hasta, bueno, ara estaré amb el meu cosí, també, passar-m'ho superbé. M'agradaria que cantés 120 en la seva cançó especial, però bueno, i també veure altres artistes, que suposo que va portar la Rosalía o potser l'Arcàngel, no sé, sobretot gaudir molt.
6: Camila, moltes gràcies.
11: Moltes gràcies a tu, que vagi bé.
5: I Gemma Alegrí també, gràcies per la feina avui a l'Estadi Olímpic, que vagi bé.
6: A tu, Joan, fins ara.
5: Aquesta tarda a les 7 al Balcó amb l'Anna Puigvoltes el començarem des d'allà. Parlarem de Bad Bunny, de per què tothom parla dels seus concerts, per què és l'artista més escoltat a casa nostra. De fet, no ve ni a Catalunya ni a Espanya des d'abans de la pandèmia. No havia fet cap gira per Europa des del 2019. Llavors va visitar Barcelona. El Sónar el va programar com a cap de cartell. I un parell d'anys abans, atenció, Bad Bunny va fer gira de discoteques catalanes. Si ara el veuran fins a 110.000 persones, 55.000 per concert, a 300 euros l'entrada, el 2017 va actuar davant de com a molt 1.000 i pico persones a uns 20 euros l'entrada.
12: Te de Girona, esta noche los veo en sala La Mirona, Bad Bunny, baby, la nueva religión, continuando mi hero tour, así que...
5: Això era un divendres del mes de setembre del 2017. Bad Bunny, a Sal... Va actuar a la sala Mirona i també va actuar una altra de Girona, Eufòria Latina, on li van regalar una samarreta de l'equip de futbol del Girona pocs mesos de que pugés a primera. I on va dur la samarreta del Barça va ser en una altra visita d'una altra discoteca aquell mateix any 2017 a la sala Biloba de Lleida. Si avui molts han pagat 300 euros de mitjana per l'entrada, llavors el van poder veure per 15 euros. Potser avui veurem si torna a donar suport Bad Bunny a alguns d'aquests equips. Ara són les 2:18.
17: Hora 14, amb Joan Bofill.
5: Més coses. La imatge política del dia avui és al Parlament. El president de la cambra, Josep Rull, i la consellera d'Economia, Alicia Romero, fent-se la foto dels pressupostos del 2026. El president Salvador Illa i els consellers han aprovat el document aquest matí i ara l'han enviat a la cambra catalana perquè comenci la seva tramitació parlamentària. Això mateix va passar fa dos mesos, però ara la diferència és que el govern de Salvador Illa sí que té tancat el suport d'Esquerra i els comuns.
2: Uns pressupostos que ens donen estabilitat, que mostren la fortalesa de la majoria progressista al Parlament i que contrasta amb la no aprovació de pressupostos en altres territoris propers i, per tant, per nosaltres doncs, és una satisfacció poder presentar uns pressupostos.
5: El ple en què s'aprovi definitivament ha de ser el juliol, però si mirem els números, són els mateixos que es van presentar fa dos mesos i que llavors Esquerra i els comuns van rebutjar, Xavier Balló.
14: El pressupost és essencialment el mateix, més de 49.000 milions d'euros. La distribució per conselleries exactament la mateixa. Ara bé, fa tres mesos el govern ja va calcular que tindria un marge de gairebé 900 milions, que per dir-ho d'alguna manera va deixar en blanc per poder adjudicar les peticions que els fessin comuns i sobretot Esquerra Republicana. I això és el que ara han fet. La major part d'aquests diners són addicionals, provinents de la major recaptació que a hores d'ara ja es preveu tenir durant aquest any. El que han fet els pactes polítics d'aquesta setmana, per tant, és omplir aquesta provisió que havia fet el govern, per exemple, amb els 21 milions destinats a enfortir l'Agència Tributària Catalana o 100 milions pel Pla de Pobles. Pel que no s'ha reservat de moment ni un sol euro, és pel que pugui costar un possible pacte amb els professors.
2: Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot el recurs tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges.
14: La consellera Romero ha donat per fet que si s'arriba a una entesa ja faran mans i mànigues amb més ingressos o reprioritzant partides per atendre-ho.
5: L'oposició justament el que critica és que aquests pressupostos de 2026 arribin al mes 7 de l'any, una pèrdua de temps per acabar aprovant el mateix text que fa dos mesos, diuen. Laura Pons.
18: Els portaveus de Junts, Partit Popular i CUP critiquen que els han fet perdre el temps, asseguren que el pressupost de fa dos mesos és pràcticament igual que el d'ara i que per això, diuen, no calia fer tot aquest teatre.
19: Són exactament els mateixos.
20: Tres mesos de fum, tres mesos de teatre i tres mesos de presa de pèl.
21: Uns pressupostos de compromís per allargar la seva vida com a partit, però no per millorar descaradament la vida dels catalans.
18: Són Salvador Vergés, Juan Fernández i Laura Vega. Fa dos mesos no es van poder tirar endavant els comptes per la falta d'acord amb Esquerra. Ara que Illa ja té els suports lligats, es calcula que la primera setmana del mes de juliol el Parlament ja donaria llum verd dels pressupostos a l'espera del que pugui passar amb els partits de l'oposició. Avui el Partit Popular ja advertia que podrien portar els números que el govern ha pactat amb Esquerra i els comuns al Consell de Garanties Estatutàries.
20: Hi ha determinades disposicions addicionals que haurem de mirar amb lupa.
18: Un òrgan que té un màxim d'un mes per pronunciar-se. Si això passa, els comptes s'aprovarien més enllà del 2 de juliol, que és la data que hi ha ara fixada al calendari.
5: I des d'aquest migdia a les 12, el Departament d'Educació i els sindicats tornen a estar reunits per intentar arribar a un acord que permeti desencallar el conflicte amb els professors. Aquest cop, segons fonts presents a les converses, sí que s'està parlant de sous. Aquest matí els sindicats que van signar el pacte amb el Departament d'Educació carregaven durament contra la resta, els convocants de les vagues, i sobre una altra vaga ha quedat desconvocada la de Rodalies, prevista per dimarts que ve, 27 de maig, i també pel 5 de juny, que coincidia justament amb aquestes noves aturades dels professors. Els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT han arribat a un acord a l'empresa i els maquinistes, recordem, que reclamaven la contractació de més revisors i millores salarials.
22: Hem desconvocat les aturades a Rodalies de Catalunya després d'arribar a un acord amb l'empresa. El pacte inclou un procés de mobilitat funcional per cobrir les places d'intervenció i també el compromís de reforçar la seguretat de les treballadors i les persones usuàries.
5: Dos minuts i tornem.
17: Ser Catalunya, Barcelona. ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
23: Si et despertas a Miqui Núñez, et lleves aquí.
24: Y le digo, pues señora, mira, se lo digo, yo soy catalán. Y uy. Pues no, que no tiren la bomba. I vaig pensar, mira, m'ha reconegut o alguna cosa així. Diu, que s'esperen a que vuelvas tu a Barcelona i la tiren.
25: Mare meva.
23: Miqui Núñez, al racó de pensar, només a l'equip Catalunya, amb Marina Fernández. De dilluns a divendres, el programa matinal de Ser Catalunya.
17: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. A Caprabo fins al 26 de maig t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
26: Quina raó mou el teu món?
27: Lo futur del Pere.
0: algun dia tenir el meu propi piset.
1: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
3: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Necessites renovar casa teva? Arriben els dies sense IVA de Conforama. Preus increïbles en sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preus realment baixos només del 22 al 27 de maig. Conforama.
7: A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
17: A la cadena SER i SER Catalunya... Hora 14, amb Joan Bofill.
5: Són les 2:24. Les accions de Puig avui s'han desplomat un 14%. És el gegant de la cosmètica de les colònies amb seu a Hospitalet i l'última firma catalana que ha entrat a l'IBEX 35. Fa dos mesos que havien començat a negociar una fusió amb la multinacional nord-americana Estée Lauder. Però en les darreres hores s'han trencat aquestes converses. Què ha passat, Vol Valero?
25: Sí, a finals de març les dues companyies van confirmar que estaven negociant una fusió per crear un gegant de la cosmètica capaç de competir amb grans grups com L'Oréal. Els dos grups tenen negocis complementaris, Puig més enfocat als perfums, amb marques com Carolina Herrera, Jean-Paul Gaultier o Rabanne, i en canvi Estée Lauder amb més pes de la cura de la pell i el maquillatge. Era una operació complexa, les dues empreses no han trobat l'encaix i ahir, a última hora de la nit, van anunciar que donaven per acabades sense acord les converses i que continuaven els seus camins en solitari. Ara mateix Puig ho està pagant a la borsa, està perdent tot el valor que va guanyar quan es van anunciar les negociacions. Durant les converses de fusió, les accions van arribar a un pic de 18 euros, però ara tornen a estar a poc més de 15. Des de Puig asseguren ara que s'enfocaran a créixer al mercat de la bellesa premium. El grup té més d'11.000 empleats de tot el món i l'any passat va assolir unes vendes valorades en 5.000 milions d'euros.
5: És, de fet, una companyia la més gran d'un sector, de la cosmètica i els perfums, amb molt de pes a l'economia catalana. Dona feina a 18.000 persones de manera directa.
25: Les empreses catalanes són responsables de la meitat de les exportacions espanyoles d'aquest sector. En total, les vendes a l'estranger l'any passat van superar els 5.300 milions d'euros, segons un informe d'Estampa, l'Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica. Òscar Mateo, director de Coneixement i Estudi de Mercat, defensa que el sector creix tot i la incertesa econòmica global.
26: Lo que desde luego está demostrando esta industria es su enorme resiliencia, que se manifiesta creciendo tanto en el mercado interior como en el exterior, pese a las tensiones comerciales con subidas arancelarias que estamos teniendo, más dificultades logísticas derivadas a conflictos.
25: A Catalunya, gairebé un 90% de les companyies del sector són pimes.
5: I anem ara a l'Hospitalet, on fa temps que els veïns, sobretot a Collblanc i la Torrassa, denuncien sorolls i baralles al carrer vinculats a alguns locals nocturns.

0: I tot això, diuen l'Helena i en Jaume de l'associació Stop Degradació Collblanc Torrassa, desemboca en conflictes fora dels locals ja de matinada. Ho corrobora Fernando Barruz, de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet.
1: Hace que en estos espacios se generen conflictos, que haya actividades irregulares y temas de salud pública, consumo y sustancia de estupefacientes o de bebidas alcohólicas.
0: En alguns casos, aquests incidents han acabat en ferits per arma blanca o tirotejos. Per tot plegat, els veïns demanen mà ferma a l'Ajuntament i que facin més inspeccions.
2: Per això, de fet, l'Ajuntament de l'Hospitalet demanarà canvis a la llei per poder-los tancar, i com que el que passa en aquest barri també pot passar en d'altres, segons ha pogut saber Cert Catalunya, els socialistes d'aquesta ciutat ja s'estan movent per demanar canvis a la llei catalana que ho regula, canvis perquè els tancaments es puguin fer d'una manera més ràpida. I ara anem pels esports. A un dia i mig que el Girona s'ho jugui tot per continuar a primera, anem a saber l'última hora de cara a aquest partit. Demà a les 9, Àlex Luna, bona tarda. No podem escoltar l'Àlex Luna. En aquest cas, anem a parlar dels efectes econòmics que pot tenir la permanència o no del Girona a primera després d'aquest partit contra l'Elx. Hi ha 35 milions d'euros en joc per la ciutat. Marta Altimir.
3: La permanència del club a primera divisió s'ha convertit en també una qüestió econòmica. Segons una previsió de l'Ajuntament feta a partir d'un informe de la Cambra de Comerç, els 35 milions que perdria la ciutat i la demarcació es divideixen sobretot en tres grans àrees. La més afectada, l'hostaleria, la restauració i el comerç. Es calcula que el Girona primera els ajuda de facturar entre 8 i 10 milions directament per cada temporada. El segon serà la promoció de la ciutat, la Costa Brava o els Pirineus gironins. L'impacte en promoció turística s'enfila als 16 milions d'euros. I per últim, el que s'anomena efecte transferència, que serien els ingressos televisius o els patrocinis, deixen un valor de 11 milions d'euros a la ciutat per any.
2: Partit importantíssim, demà a Girona a les 9, 3 hores abans a Oslo, el Barça femení amb la final de la Champions contra l'Olympique de Lyon. Anem fins allà, Ana Palet, bona tarda.
4: El Barça ja està concentrat a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra l'Olympique de Lyon, que dirigeix l'exentrenador blaugrana Jonathan Giraldez. Les jugadores volen guanyar la quarta Champions i per aconseguir-ho arriben amb diversos dubtes, com el d'Irene Paredes, que té una sobrecàrrega muscular i aquesta setmana encara no ha pogut entrenar amb el grup. Aitana Bonmatí, la tres vegades pilota d'or, torna de lesió de llarga durada i malgrat que ella se sent preparada per ser titular, la realitat és que encara sent dolor a la zona de la lesió i per tant el més probable és que no surti d'inici. La bona notícia és l'alta mèdica de la noruega Graham Hansen. Aquesta tarda torn pel darrer entrenament, el del Barça a 4:45 de la tarda, a l'estadi d'Ullevall, l'escenari de la final, amb totes les entrades venudes i rodes de premsa. A 4:45 parlaran l'entrenador Pere Romeu, la jugadora Graham Hansen i la capitana Alexia Putellas, a qui l'envolta l'interrogant sobre el seu futur i si estarà o no jugant la darrera final amb el Barça.
2: Podreu seguir tot en una programació especial de Ser i Ser Catalunya que podeu trobar a l'app de la cadena Ser, seleccionant Ser Catalunya com a emissora preferida. Que vagi bé.
5: Hora 14. En la Ser. Con Javier Casal.
6: 2:30, 1:30 en Canarias. Y antes de nada, al inicio del fin de semana, la que va a ser sin duda la noticia de estos dos próximos días, con permiso de la imputación de Zapatero. El tiempo, el calor, los termómetros que hoy ya superan con creces los 30 grados en muchos puntos de España.
7: Si estás un ratito del sol ya te estás quemando, te empiezas a quemar. Sí. 30 grados creo, fácil sí. Ya.
8: Tomar agua.
6: No es hay dos cosas sol. Que sí, llaman la atención en esta primera ola de calor de la temporada. Las noches tropicales, que no son habituales en mayo, y luego está el calor que van a sufrir los que viven o los que se vayan al norte. Ourense va a rozar los 40 grados un 22 de mayo. Alameda de Santiago de Compostela, Íñigo Caínzos, y otro fenómeno poco habitual en Galicia, ¿no? La calima. Íñigo, ¿qué tal? Buena tarde.
9: ¿Qué tal, Casal? Buena tarde, sí. El anticiclón ya ha llegado con calima, llega todo este fin de semana a Galicia con esta masa de aire africano que va a empeorar la calidad del aire y que ha obligado a la Xunta a activar el protocolo de actuación ante la presencia de estas partículas en suspensión. De momento se nota al mirar al cielo, debería estar azul y no lo está, se ve blanquecino con neblina, incluso dificulta un poco el paso del sol, se nota ya desde primera hora de la mañana. Las autoridades recomiendan que en caso de que la calidad empeore se cierren ventanas, no hacer deporte y a las personas que son más vulnerables con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, mayores, niños, embarazadas, pues que tengan cuidado y que usen mascarilla. Como dices, suben mucho las temperaturas. A estas horas en Santiago tenemos ya 26 grados en subiendo. En Ourense pueden rondar esos 40 grados. Aquí, en la capital gallega, la Alameda está poblada de gente, los chavales saliendo del instituto y las terrazas de los bares, como te puedes imaginar, a tope aprovechando esta primera ola de calor antes del verano.
6: Alerta ya ante el riesgo de incendios. Ahí, recordemos, 6 comunidades en alerta. Sevilla va a llegar este viernes a los 37 grados. de modular el discurso inicial sobre un caso de Loufer en la imputación de Zapatero a verbalizar abiertamente que no hay personas

0: opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic absolut... em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: El Toni Aira és periodista, professor universitari, escriptor i tertulià, i en totes les seves facetes explota els seus coneixements polítics, ja que el Toni és tot un expert en comunicació política. De fet, el Toni és un apassionat de l'univers polític des que pràcticament no aixecava un pam de terra i al llarg de la seva trajectòria també ha sigut assessor d'alguns partits. En fi, ja ho veieu, política, política i més política. Un món que l'apassiona fins al punt, com diu ell, que no sap on acaba l'oci i on comença la feina. I mira, parlant d'oci i de feina, aquesta cançó que està sonant de la italiana Nadda està relacionada amb una sèrie que el va enamorar i que d'alguna manera també té a veure amb la política i sobretot amb el poder. Què, voleu saber quina sèrie és? Doncs estigueu atents, que ja mateix el Toni Aira ho revela. Pensa un perquè de la italiana Nadda és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del periodista, professor universitari, expert en comunicació política, supertertulià també, el Toni Aira, que aquest tema va ser publicat l'any 2004 amb molt bona acceptació i 12 anys més tard va viure una segona joventut quan Paolo Sorrentino la va incloure a la banda sonora de la sèrie The Young Pop. Toni, en el teu cas, què va arribar abans, la sèrie o la cançó?
1: La sèrie. Jo sóc molt de sèries. De fet, amb mon pare, quan jo era petit, em deia deixa de mirar la tele que sortiràs amb el cap quadrat, perquè em mira moltes encara, avui en dia em miro moltes. I, a més, jo sóc molt fan de Sorrentino. Encara recordo fa unes setmanes que vaig anar a veure La Gràcia i és que la tornaria a veure no sé quantes vegades. És un personatge que, a més, ha tractat molt bé la qüestió del poder, fins i tot té el Tony Servillo, que és el seu actor fetitx, que en el seu dia ja havia fet de Giulio Andreotti. És un personatge que ha fet de papa, també, i aquí a La Gràcia fa de president de la República. En el cas de Sense un perquè, sortia la sèrie de Young Pope, també amb un papa de protagonista, en aquest cas Jude Law. I després, a la segona temporada, se'n recorda que es deia The New Pope, amb el John Malkovich, i a mi m'encanta tota l'atmosfera que crea, que genera. Això que dèiem ara dels sentiments, de les sensacions, l'Eduard Ponset deia en el seu dia que sense emoció no hi ha projecte. Ell que va ser un polític, que ell sempre deia que havia sigut el primer ministre de Relacions amb Europa de Suárez, perquè diu que era l'únic que devia saber anglès del seu entorn, i havia estat exiliat al Regne Unit. Però després el vam conèixer, jo crec que unes generacions, unes quantes, per el seu programa Redes, en el que treballava el món d'això.
0: Les cèl·lules,
1: no?, i què no es passa per la cabeça, i tot això. I a ell li agradava molt entendre per què fem el que fem, per què ens atrau el que ens atrau. I ell ho explicava molt bé. Ell no era científic, però entrevistava molts científics, feia una gran tasca de divulgació científica. I al final, una de les conclusions a les que arribes, que és que no és que sigui més important en nosaltres, això que deia el Milan Kundera, de l'homo sentimentalis, emocionar-se o passar-ho pel filtre del racional, és que una cosa va primer davant que l'altra, no? És a dir, nosaltres, tu i jo, per exemple, avui no ens havíem vist en persona mai, però quan et trobes amb una altra persona, tot, una mica, ja et condiciona, no? Abans de que l'altre obri la boca, una mirada, una estètica, un posat...
0: Tot.
1: I això són sensacions, perquè a mi em passa moltes vegades... Però mira, t'ho porto una mica, es dedica al món de l'espectacle, amb un local d'aquí a Barcelona molt divertit, que es diu El Cangrejo, que ell sempre fa com un espectacle de varietés, i has de riure una mica, no? I hi ha moltes vegades que li pregunta a un que està a primera fila, li diu, que tu estàs passant bé, t'estàs divertint? I l'altre diu, sí. I li diu, pues comunica-se-lo a tu cara. El concepte aquest de dir, doncs no ho sembla, perquè estàs transmetent una cosa i en canvi per dins tens una altra. Això passa molt. És a dir, a mi a classes, a conferències, a xerrades, hi ha gent que m'està mirant amb una cara com d'assassinat de primer grau i jo dic, què li he fet jo a aquesta persona? I resulta que en un moment determinat obre la boca, pregunta i és entranyable, està d'acord amb tu, no sé, o no, però tot flueix. Però hi ha una part de la seva comunicació no verbal que no controla. I per això transmet moltes sensacions, condiciona, pot condicionar l'altre. Bé, al final això és el que jo estudio des de fa molt de temps i el que personatges o sèries com aquestes posen en valor, no? És a dir, la importància del factor humà.
0: De fet, el ser i el semblar, no? Això crec que ho deia el Pablo Iglesias, no? Que a part de ser honest, ho has de semblar.
1: Sí, perquè mira, hi havia un gran filòsof, George Berkeley, i científic, que ja fa uns quants segles va dir allò de ser és ser percebut. vivim una societat de les percepcions, també, no? De la, algú dirà de les aparences, i també jo, però allò típic de que tu estàs a Instagram, no?, i penges una selfie amb els teus amics i reps queixes, no?, de que l'únic que surt bé a la foto ets tu, i tu dius, no, si sortim tots bé, i algú et dirà, pues no, és que aquest surt amb un ull mig cluc, l'altre està parlant i està fent una ganyota amb la boca, i la gent, això ha passat, molts, segur que més d'un dels que està escoltant ara li ha passat, no? Tu allà a Instagram estàs construint també una part, encara que sigui d'una manera no conscient o no diguéssim, planejada, planificada, no? Però sí que tots, també quan sortim al carrer, estem construint una certa presència, no? Una certa projecció del que ens agradaria o com ens agradaria que ens percebessin. I això en el món de la política que jo segueixo el que es fa és portar a l'extrem de la professionalització.
0: Home, i també com quan has sigut assessor polític, suposo sí. que va per aquí el camí. Perquè, clar, aquí sí que el nom fa la cosa. Un assessor sí. assessora. Exacte. Això tenim clar, però... Això a efectes pràctics, què vol dir? A què es dedica un assessor?
1: A moltes coses, perquè n'hi ha molts tipus d'assessors. Al món anglosaxó tenien aquell concepte dels spin doctors, que eren com els, com es diria, els publicity, els relacions públiques dels, diguéssim, les estrelles del Hollywood dels anys daurats o dels jugadors de futbol americà, que bàsicament havien de vendre el seu producte, no?, la seva estrella, als nois de la premsa. Que es deia, llavors, aquí ells comencen a perfeccionar la idea de posar molt en valor les coses bones que té aquell individu, fins i tot intentar tapar o dissimular les mancances que pugui tenir, i també a la vegada, si pots fotre una mica de mala maror sobre el que fan els teus contrincants, no? És a dir, l'estrella rival, no?, pels papers de Hollywood més importants, o el jugador que li pot disputar el hàndicap, etc., doncs també fotre-hi mala maror. Allò es va anar traslladant a la cosa política. Com ha passat històricament en el món de la comunicació i amb tantes altres coses de la política, primer als Estats Units i després generant un efecte contagi a la resta. Normalment, la comunicació política sempre ha avançat en paral·lel a la tecnologia. I allà on ha avançat abans la tecnologia, on hi ha arribat abans, doncs abans hi ha hagut algú que ha dit, i si adaptem el discurs a aquest mitjà que triomfa? Doncs si abans arriba la ràdio, abans ens adaptem a la ràdio, als Estats Units, la premsa igual, la televisió igual, les xarxes.
0: TikTok, clar.
1: TikTok, la intel·ligència artificial.
0: O sigui, és fer lluir el teu i posar la merda que puguis en l'altre.
1: Sí, resumit, en prosaic seria això, sí.
0: I un assessor ha de congregar ideològicament amb el polític que assessora, o no té per què?
1: No necessàriament, és molt interessant això. És a dir, jo on he assessorat més, on he treballat més, ha sigut en l'àmbit corporatiu, en l'àmbit del futbol, en l'àmbit de la universitat. Et diria que el món polític, que hi he estat molt poc, no ha sigut el més bèstia, el més...
0: Es pot saber qui has assessorat o això no s'explica?
1: Sí, jo per exemple, en el món de la universitat, a la campanya electoral última del meu rector, Oriol Amat, per exemple, que va ser-ho de la Pompeu Fabra...
0: Aquí entenc que sí que congregues, no?
1: Sí, clar, aquesta és una cosa que tu no has de... Com dir-ho? I vas perquè vols, és a dir, al final no et guanyes la vida amb això. En el món del Barça, t'he de dir que també he combregat moltíssim... Perquè...
0: En parlarem del Joan,
1: d'acord,
0: de la porta.
1: I en el cas polític va ser un pas en els anys del procés, jo hi vaig estar tot just un any, i va ser una història més de... viure el moment per dins, és a dir, no va ser tant de dir he d'anar a treballar per una formació política que està morint, una altra que està naixent, sinó de dir com no pots, si et reclamen o et proposen fer muntar un gabinet de comunicació, com no pots fer-ho ara, no? En un moment en què va passar de tot. Jo sempre vaig dir que va ser l'any que vam viure perillosament, i des de dins de la bèstia política encara més. Jo ho recordo amb molta... com dir-ho? Jo sempre dic que tinc com un ros platí aquí a la barba, que és una manera de dir cana, cabell blanc, i crec que va començar a sortir aquell any, perquè realment van passar moltíssimes coses, molt grosses, per moltíssima gent, i vist des de dins, doncs, per algú que com jo no està acostumat a aquest tipus de ritme, això que deies tu ara, tu has de explicar les coses més bones del que tens i tirar merda a l'altre, això ho fan molts, no és necessàriament que ho hagi de fer tothom, però a mi, per exemple, personalment no em sortia gaire, potser és que jo tampoc no estava cridat a aquesta esfera.
0: Que no? Pel que estàs dient de partit
2: que està acabant. I
1: sí,
2: que
1: està va ser...
2: Això és Junts, el Partit PDeCAT,
1: Demòcrata,
2: no?
1: El Partit Demòcrata, i es va néixer la marca Junts. Sí, val, correcte.
2: Aquí enmig estàs tu.
1: Allà, bueno, de fet, jo recordo fer els primers logos del que en principi va ser una candidatura i després va acabar sent un partit, però allà jo ja no hi era. Que era Junts, sí, un any. Jo recordo una llista electoral que es va fer, recordem, el 155, una llista electoral amb el candidat Emili Pico Quilòmetres, que era Carles Puigdemont, i amb una llista molt, molt peculiar, eh? És a dir, a la llista hi teníem des de la Pilarín Vallès fins al malaguanyat Fermí Puig, passant pel Joan Lluís Bozzo, o el Ferran Requejo. És a dir, era una llista, en què van dir la llista del president, que també a la rere botiga agafava gent que no era necessàriament d'aquest univers clàssic, no? El moment era molt... I aquest context em va engrescar, no, perquè mai m'he sentit jo de... molt de ningú en el tema polític, no? És a dir, des d'un punt de vista de marca. Que això crec que és el que m'ha fet possible a mi entrar i sortir, i que ben bé he estat als mitjans, diguéssim, a interacció de tertúlia i d'anàlisi, inclús més després d'aquesta etapa que abans, no? És a dir, potser no vaig deixar gaires ferides que molts espins deixen, no? Molts assessors de comunicació i estratègia, perquè ho viuen des d'una mirada molt... o ultra o sectària.
2: Clar, tu no et cases amb ningú, i si has de reconèixer mèrits, clar, els pots reconèixer tothom. Entenc que també tens les teves línies vermelles, clar, però, que pot ser l'extrema dreta...
1: Però potser per això vaig durar poc. En part perquè jo vaig dir que no volia continuar, però en part potser perquè ningú m'havia cridat cap aquí des d'un punt de vista de dir t'hi has de dedicar eternament. No. Em va semblar una experiència fantàstica, dura, complicada, en clau de país, de tot, de la política catalana. Ara jo sempre dic que hem passat del mambo al balneari, perquè aquells anys, escolta, no hi havia un dia de tranquil·litat. Ara aquí a Catalunya passen coses, però políticament mires el Parlament i no passa res.
2: Però això és la llei del pèndol, no? Estàvem a l'oasi català, al mambo, al balneari, o sigui que d'aquí una temporada
1: ens toca doncs mambo,
2: tindrem embalat aquí.
3: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

rebobinant els millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana i ara és el torn de l'Albert Espinosa, del qual crec que no calen gaires presentacions perquè qui més qui menys tothom el coneix. Ja sabeu, escriptor, creador de sèries com Polseres Vermelles i malauradament l'Albert també és conegut per la seva salut, ja que des de ben petit ha hagut de conviure amb el càncer. I precisament amb la cançó que està sonant, és a dir, amb Runaway d'Elvis Presley, marxem cap a la infància de l'Albert.

0: Runaway d'Elvis Presley sonant al llapis de memòria de l'Albert Espinosa, una cançó de finals dels anys 60, de la qual només hi ha gravacions en directe des de diferents punts de Las Vegas, sí. Que va ser on el rei del rock doncs, va fer les seves millors actuacions. Quins records et porta aquest tema, Albert?
1: Bueno, jo vull que el dia que m'enterrin, bueno, que em cremin, posin aquesta cançó. És la meva... Bueno, Elvis i Michael Jackson són els meus preferits, amb Julio, però aquesta cançó, bueno, l'he sentit a l'original del cantant que la va crear, però jo crec que la versió que fa Elvis és brutal. I jo vaig tenir la sort que el meu pare va conèixer Elvis. Sí, jo tinc dos sorts. El meu pare va conèixer Elvis i la meva mare va conèixer Robert Redford, perquè poca gent ho sap, però Robert Redford va venir a estudiar a l'Escola Massana Pintura i es va seure al costat de la meva mare i van pintar junts un quadre. Havien de pintar junts un quadre, Robert Redford i recordo que volien sortir junts per Barcelona i la meva àvia li va dir a la mare no sortís amb aquest que porta texans, perquè en aquella època porta texans
0: i que és molt lleig, sobretot.
1: Bueno, això no crec, perquè era guapíssim, però mira, va conèixer el Robert Redford i el meu pare va fer va anar a fer com algo de la mili a Alemanya i va conèixer l'Elvis que estava fent allà la mili també, que el van obligar a anar-hi i el va conèixer. I el meu pare tenia una pua que encara conservo de l'Elvis, amb la qual sempre he pensat que són aquelles dues persones que a mi m'hagués encantat conèixer en persona, tant el Robert Redford com l'Elvis, i crec que aquesta cançó jo me la poso molt sovint perquè crec que té algo preciós, no? Bueno, l'Elvis és el millor, continua sent el millor i tant de bo, pues, com jo crec que està viu en algun lloc.
0: Tu creus que està
1: sí,
0: viu?
1: I també Michael, també està viu.
0: I
1: Julio està viu també, pues, poden venir al meu enterrament i cantar els tres aquesta cançó, seria preciós.
0: Que...
1: Vindries, llavors? Jo... Si t'arriba, Tanatori de l'Albert, canta Elvis, Michael Jackson i Julio Runaway...
0: Si no ve Julio, segur que vinc. Que és el que porto pitjor dels tres. Que quants éreu a casa dels Espinosa Puig quan tu eres petit?
1: Tres.
0: Si tu ets fill únic...
1: No, tres amb el...
0: Ah, tres germans? Cinc.
1: Sí, sí, jo sóc el del mig. Els del mig són els millors i sóc escorpí.
0: Els invisibles,
1: tu què
0: no?
1: Ets?
0: Jo sóc peix.
1: Peix. Bueno, hi ha un capítol al llibre que és el perdó dels escorpins. Que si m'estan escoltant escorpins, si tu li fas un en escorpí, li has demanat tantes vegades perdó...
0: Són rancuniosos, eh?
1: No, necessiten un perdó de veritat. Tu, per exemple, li fas algun escorpí i li dius...
0: Jo en tinc, a casa en tinc d'escorpins.
1: Sí, li dius,
0: i tens raó.
1: Ho sento? No. Has de trigar com a mínim 10 minuts, donar les explicacions i dir un ho sento de veritat, i a l'escorpí et perdonarà. Però ai, si no...
0: Has de demanar aquest perdó, eh?
1: Però ben fet.
0: Ho aplico
1: vale,
0: bé, t'ho
1: prometo. I ja està. Però un escorpí és molt fidel. Si no el maltractes, és molt fidel per tota la vida.
0: Que quan tu eres petit et deien, Albert, tu què vols ser de gran? Tu què, per on tiraves?
1: No, jo futbolista.
0: Tu porter, eh?
1: Sí, sí, porter de futbol sempre, sempre.
0: Però a més el porter dintre el futbol és el Grinch, perquè això va de marcar gols i el porter és el que els ha d'evitar, és l'anticrist del
1: no,
0: futbol.
1: No, però jo vaig entendre de seguida que si feia de porter jugaria sempre. Perquè el primer dia vaig veure que ningú volia ser porter i vaig pensar, buah, aquí hi ha una oportunitat. I llavors potser el dissabte i diumenge a l'urbanització jugaven els de 10 anys, 12, 15, 30, 45... I jo jugava en tots els partits. I jo recordo que el meu gran moment com a porter va ser un dia que vaig jugar com 8 partits i no em van ficar cap gol en els 8 partits. Ho recordo perquè va començar a venir gent i deien porta tot el dia i sí, sí. I recordo que hi ha un moment que van tirar una pilota, que jo estava a mig, vaig girar-me, vaig anar corrent fins allà i amb una mà sense mirar la vaig parar, Jordi. I això ho tinc a dintre perquè jo crec que hi ha moments que jo li dic retazos, moments quan ets petit, que no oblides mai a la vida, que són els teus grans hits de la infantesa, que són molt petits, com una mà parant un gol, però bueno, va ser un d'aquells moments preciosos, i a part estava el meu pare, i ja vaig veure com va posar els ulls, igual de grans que imagino que quan li va donar la pua a l'Elvis.
0: I penses molt en això, en el easy que hagués passat?
1: No. No, no, perquè jo crec que la vida són pèrdues que es transformen en guanys. Potser és dolorós. El dia que et diuen que et tallaran la cama és dolorós, però també vaig tenir un metge que aquella nit va venir amb mi, es va seure al llit, i em va dir com vols el monyó, i dic, què vols dir? Diu, com el vols? El podem dissenyar junts, I jo vaig dissenyar amb el meu metge assegut al mateix llit com volia el Muñó, no? I realment és preciós perquè el vaig dissenyar jo, però va convertir algo que havia de ser traumàtic i dolorós, perquè és una operació de quasi 7 hores, en algo preciós perquè em va fer partícip, no? Amb la qual cosa he tingut la sort que en els 10 anys de càncer sempre he sigut partícip i crec que és l'important, que el nen sigui partícip, que ho sàpiga tot, perquè si no ho buscarà el ChatGPT i pugui formar part de lo que és la seva malaltia. Sí que és veritat que l'únic que somio amb dos cames és quan jugo a futbol i jugo molt, i quan vaig fer els nostres Tigres Veuen Jet al TNC, pues, va ser una obra que vam convertir en un camp de futbol i jo feia de porter allà i va ser com tornar, i com era el director intentaven no ficar-me molts gols, en tenien molt respecte.
0: I si el papa és Elvis, la mama és Joan Manel Serrat.

0: Doncs aquí tenim aquelles pequeñes coses de Joan Manuel Serrat, perquè la mama, molt Robert Redford i moltes històries, sí, però el que no li poden tocar... No, el nano de Poble
1: Sec. El Serrat, i que torni ja, jo crec que ja està bé, ja s'ha retirat suficient, i que torni a fer una gira.
0: Tu creus que tornarà? Ell ens escolta molts dies, ara
1: jo espero que sí, perquè és el millor, i jo crec que ha de tornar. Jo crec que està molt bé marxar, jo crec molt en que es retiris per després tornar, perquè crec que portes una felicitat, i bueno, aquesta cançó, en tants viatges en cotxe, en cintes de casset, l'he sentit i té com una... Bueno, jo crec que totes les cançons del Serrat tenen una força increïble. Vam estar a punt de col·laborar el No me pides que te bese porque te besaré, una pel·li que vaig fer sobre nois que, pues, diferents, que tenien diferències mentals, i era una cançó molt positiva. I recordo que el vaig trucar i li vaig dir, jo vull que el No me pides que te bese la facis tu, i em va dir, és que jo me'n vaig de gira amb Sabina i passaré 6 mesos de... que no tindré temps més que de concert, ser feliç i viure com un boig amb el Sabina. I ho vaig entendre. Al final la va fer Macaco, que també va ser molt bonica la cançó, però sempre m'he quedat amb ganes de treballar amb ell en una cançó per a una pel·li o una sèrie. I curiosament a Polseres Vermelles van posar moltes cançons, però no van posar cap de Serrat, però moltes estones amb la meva mare a l'hospital pues sentíem a Serrat, i d'alguna manera jo cap dia que estava a l'hospital, perquè jo era molt petit, tenia 13 anys i no havia sortit de casa, i per la nit pues, hi havia molt rebombori perquè de vegades morien persones o cridaven, i jo sempre m'anava a dormir amb els cascos fins que em despertava, amb la qual potser soy de les persones que més he dormit amb el Serrat fins desconnectar i marxar.
0: Que ara has dit un tema, ja per acabar m'agradaria comentar-lo, que és la teva mare amb tu a l'hospital, perquè aquí hem parlat molt de que tu has passat molt de temps a l'hospital, però com ho han portat?

0: Eren molt grans i que, bueno, estaven preparats, però jo crec que ningú, no he conegut cap pare, i normalment em deixen veure el nen pel matí amb els pares i el nen no parla, i per la tarda sense els pares, i el nen sempre et diu: ara t'explicaré que em preocupa perquè els pares no ho porten bé, no? Amb la qual cosa el nen ho viu amb una felicitat diferent, i mai m'atreviria a fer una història de pares amb càncer, perquè crec que el dolor que els provoca és diferent a la felicitat que, en què l'ha vist que amb nosaltres, perquè et surten unes ganes de viure brutals.
1: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

Rambla de Quim i Portet és una de les cançons que vam trobar al llapis de memòria del gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla de Barcelona, en Xavi Massip. I és clar, si el gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla inclou entre les seves cançons la Rambla de Quim i Portet, potser, i només potser, és que volia xerrar una estona sobre què serà.

0: La Rambla de Quimi Portet sonant el llapis de memòria perdó, del gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla, en Xavi Massip. Una cançó publicada l'any 1997, és a dir, gairebé fa 30 anys, en la que el Quimi ens parla d'un mico que balla sobre d'un pal, d'un home resant a un déu superior amb un nas de cartró i sobretot d'aquell ramet de flors que ens comprarà. Xavi, 30 anys més tard, què queda d'aquest ecosistema de la Rambla que ens descriu aquí el Quimi Portet?
1: Segueix quedant moltíssima cosa. La Rambla segueix sent l'espai de la ciutat on pot passar qualsevol cosa. I, de fet, passa
0: això
1: qualsevol cosa.
0: Això és en positiu i també en negatiu, eh?
1: Sí, sí, sí. Per això jo vaig escollir aquesta cançó, perquè recull molt bé l'esperit del que ha sigut i del que és la Rambla. És aquest esperit de l'espai on lo important també és la gent. I la gent que fa coses. La gent que et sorprèn, la gent que va comprar les flors... Jo crec que la Rambla, una de les coses importants que abans parlàvem, és la gent. I la gent és molt important dins la Rambla, perquè tots els barcelonins i barcelonines, i segurament també molta gent de Catalunya, té el seu record particular o la seva història particular amb la Rambla. Al final, el que fa aquesta cançó és recollir unes quantes d'aquestes petites històries que passen cada dia a la Rambla. Però hi ha qui se'n recordarà de quan l'avi el portava a les golondrines. Hi ha qui, per exemple, la meva mare, el seu pom del dia del casament, el ram de flors, se'l va fer la Carolina de la Rambla.
0: Flors una, Carolina,
1: una parada que encara avui, ara no la tenim a la Rambla perquè estan a la plaça Catalunya per les obres de la Rambla, estaran uns mesos més i després tornaran a la Rambla, però segueixen sent les floristes de la Rambla. I hi ha moltes històries relacionades amb l'adolescència, les primeres vegades que sorties, o les primeres vegades que sorties quan anaves de nit a la Rambla, al Raval.
0: El Fellini, me'n recordo.
1: Clar, cada algú té les seves històries, però algunes són això, de quan eres petit o quan sorties amb la teva parella. O sigui, sempre hi ha moltes històries personals relacionades amb la Rambla. Jo sempre recomano a tots els meus amics i que facin l'exercici de seure's a la terrassa, per exemple, del Cafè de l'Òpera, davant del Liceu, i que mirin el que passa en un quart d'hora o en mitja hora. Primer, si porten un llibre o alguna cosa, no llegiran, perquè es deixaran portar per tot el que està passant. És un espectacle constant. És seure en una terrassa de...
0: Font d'inspiració.
1: Exacte.
0: La Rambla.
1: Bueno, la Cubana...

0: que són ramblistes d'honor de fa un parell d'anys, deien que ells tenien el seu local molt a prop de la Rambla i que el que feien era inspirar-se a la Rambla per totes les persones que passaven per allà i que els hi donaven idees de personatges.
1: Gràcies a aquesta barreja, com dius tu, insubornable que hi ha en l'ecosistema, sí. Que pel que fa a tipus de negocis que hi ha a la Rambla, mm-hmm. continua venint aquesta barreja, perquè almenys des de fora tinc la sensació que cada dia ens llevem i tanca aquest local emblemàtic, tanca l'altre, i en el seu lloc doncs posen, jo què sé, la Casa de les Carcasses, el restaurant de la paella i la sangria. Què fem amb tot això?
0: Hi ha de tot una mica. Seguim tenint restaurants i locals que valen moltíssim la pena i que són locals que ens agraden a tothom, i tenim uns altres que no ens acaben d'agradar. Una mica és el mercat. Vull dir que la barreja és constant i el canvi també. La Rambla, abans ho deia, que és molt, va canviant constantment. I canvia molt també el tipus de comerç que tenim. Va haver un temps que segurament el que havia més a la Rambla eren cafès, un altre temps que eren llibreries, després va venir una època que tot eren negocis de pell. Una mica la Rambla es va adaptant a la demanda una mica, i per això també ara tenim algun tipus de comerç que no ens acaba d'agradar. La nova Rambla, la Rambla que ara estem remodelant
1: està
0: i
1: en obres,
0: està amb moltes obres i molt llargues. La nova Rambla que tindrem no només ha de tenir aquest canvi físic. Volem que el canvi també sigui un canvi que vagi més enllà de canviar el paviment. Volem que aquest mix comercial que tu deies, que és interessant tant pel local com pel visitant, d'alguna manera es potenciï.
1: Però que tu em vas repetint, volem. I podem, també?
0: Jo crec que sí.
1: Perquè al final et poses això, no? Que algú té un local i aquella botiga de camises de tota la vida, el lloguer en canvi de valdre X, ara val X per 3. Aquests marxen i entren algú que ho pot pagar, que potser no és ni d'aquí, i posa el seu negoci.
0: Això, per desgràcia, són les dinàmiques del mercat.
1: Efectivament.
0: I són unes dinàmiques de mercat que nosaltres volem, d'alguna manera, influir. Volem provocar el canvi. I què estem fent? Des d'Amics de la Rambla estem intentant parlar amb els propietaris perquè d'alguna manera s'impliquin amb aquesta Rambla que ha de ser millor, i que si d'aquí 3 anys s'acaba el lloguer que tenen en un establiment i pot venir un que sigui més interessant o que ajudi a que aquest mix comercial sigui més ric, pues, d'alguna manera acompanyar-lo perquè això pugui passar.
1: Sí, que aprengui a estimar la Rambla,
0: sí,
1: perquè
0: i amb
1: no
0: la
1: vista,
0: vengui. I amb la vista posada a més a llarg termini. No és allò de vull guanyar diners ara, sinó si aconseguim una Rambla millor, tindràs un producte, en aquest cas el teu local, que serà millor i serà més desitjat, perquè serà un espai que tothom voldrà perquè és un espai agradable i que, a més, funciona també comercialment. Per tant, el que volem és això, que a poc a poc els propietaris d'edificis s'impliquin amb aquesta nova Rambla.
1: I, a més, em sembla que tu tens les eines per camalar-te'ls, perquè m'han dit que tu saps moltíssimes històries sobre la Rambla, anècdotes i això. Tens alguna de preferida?
0: No tinc cap de preferida. No. Jo, la gent, el que més m'agrada de treballar a la Rambla moltes vegades és la gent que he conegut. Llavors, coneixes a gent fantàstica com la senyora Dòria, que era la propietària, Rosa Dòria, que era la propietària del Cafè de l'Òpera, o coneixes el Jaume Doncos, que és el propietari de Casa Beethoven, i que, per exemple, a la seva rebotiga té el piano, i molts dies te'l trobaves a ell tocant el piano amb els seus amics. O sigui, són aquestes petites històries, més que anècdotes, són petites històries que quan entres a conèixer més la Rambla i la gent que hi viu i treballa, pues això, et prenen el cor i dius, ostres, això és el que m'estic enduent de tots aquests anys de feina, que estic coneixent a gent molt xula, molt, molt maca, i després aquestes petites històries de rebotigues o trobar ara fa poc el Juanón Gaspar, que té l'Hotel Oriente, em va portar per el que són els sòtans, i tots són passadissos estrets, que fins que arribes a un lloc on hi ha ninxos de l'antic monestir que hi havia allà. I al sòtan tenien els ninxos on havien enterrat els monjos. I els ninxos segueixen estant allà, els monjos ja no, però els ninxos sí. És d'aquestes petites històries o anècdotes que et vas trobant a la Rambla i que està ple de sorpreses tots els locals que hi ha.
1: I al llarg de la història de la Rambla se n'ha parlat amb moltíssima admiració, com en el seu dia ho van fer Hemingway, Henry Miller o un tal Federico García Lorca, que en el seu dia va escriure que la Rambla és l'única calle de la Tierra que jo desearia que no se acabara nunca. I esclar, si ho diu Lorca, això va a missa i queda per sempre tatuat a la leyenda del tiempo.

0: Camarón, música a Lorca, La leyenda del tiempo és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla, en Xavi Massip. Un tema que es va publicar l'any 1979 i, si a mi no em fallen els càlculs, Xavi, tu en aquella època deuries tenir, què, 11 anys?
1: 11 anys, 11 anys.
0: Mira, sí, m'ha sortit bé els números. El vas descobrir aleshores, el Camarón, o el descobreixes més endavant?
1: Molt més endavant. Jo vinc d'una família on no s'escoltava flamenc, o sigui, per tant, a mi el flamenc és un gènere que descobreixo d'adult i que de cop descobreixo tot un món. I el descobreixo gràcies a aquest disc.
0: A tot això, tu de quin barri ets?
1: Jo del Guinardó. Jo ara no hi visc, al Guinardó, però el barri de la meva infància és el Guinardó. Després vaig viure molts anys a Ciutat Vella i des de fa uns anys estic a Hospitalet.
0: Això està molt bé, el gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla està a Hospitalet. Bé, clar que sí.
1: M'encantaria viure a la Rambla, m'encantaria, és veritat, però no m'ho puc permetre.
0: Quan facis això de parlar amb els propietaris i tal, aviam si treus un piset també.
1: Exacte.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: Qui fes... Que festín, un banquete de postín. Ahí está la servilleta de comienzo y el cajín. Subdoñón, canapé, especialité del chef. Pruebe el hígado de pato y la envidiarán los platos. El ballet para usted, esto es Francia, mademoiselle. Y cualquier

0: I acabarem de rebobinar els millors moments del llapis de memòria d'aquesta setmana connectant les cançons de l'Adrià Barbosa, un músic multidisciplinar que tant et fa uns arranjaments com t'acompanya amb el piano o et compon la música d'un espectacle com, per exemple, fet amb el musical Ànima. En tot cas, la dèria de l'Adrià amb la música ve de lluny perquè des de ben petit tenia molt clar que s'hi volia dedicar. I una de les seves primeres influències van ser les pel·lícules Disney, i més concretament peces musicals com aquesta que està sonant, és a dir, Que festín de la Bella i la Bèstia. Que festín de la pel·lícula La Bella i la Bèstia és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del músic Adrià Barbosa. Que, Adrià, que hi fa un tema interpretat per un canalobre afrancesat en el teu llapis de memòria?
1: Bueno, jo, quan penso en l'Adrià del Maresme de 5 anys, jo, de fet, hi ha una anècdota que els meus pares eren mestres de primària i cada estiu em tocava fer el quadern de vacances. El típic allò, al meu temps era el Santillana, no sé ara què fan els nens, però hi havia el quadern aquest Santillana i sempre cap al setembre era quan sortien les pel·lis amb el VHS famós, i recordo que els meus pares em van dir: si no t'acabes el quadern Santillana, no et comprem la pel·lícula.
0: Era el xantatge, eh?
1: El xantatge total. Jo, i això deuria tenir potser com 6 o 7 anys, i recordo treballar com mai per aconseguir el VHS de la Bella i la Bèstia, i tot el que sortia de la Bella i la Bèstia m'ho havia de comprar.
0: Era la teva pel·li preferida?
1: Jo crec que per l'edat i tal com em va venir em vaig com obsessionar amb aquesta pel·li. Sí, i recordo que tenia el casset, jo no tenia ni el CD, jo tenia el casset, i ja estem parlant, i m'ho posava en bucle i cantava, ballava, feia els meus veïns fer tots els coritos i tot.
0: Els teus veïns?
1: Sí, bueno, sobretot el meu veí i ma germana. Jo em posava director i muntava, fèiem allò dels shows. Jo això m'encantava, de petit.
0: Però entenc que els teus veïns eren nens, no sí, posaves
1: no,
0: els senyors?
1: No, els nens.
0: Un senyor de 55 anys de
1: tassa. De no, però fèiem allò de tot. O sigui que posava les cadires per als meus pares, pels pares del meu veí i tot això, i llavors allà els posava el caset i començàvem a fer allà...
0: I vinga, la coreo.
1: Coreo, vinga, i a cantar, i a fer el playback, i tot el que fes falta.
0: Que tu ets de 1985.
1: Sí.
0: O sigui, ara tens 40 anyets, estàs fet un xaval.
1: Bueno, ja veus.
0: Ho portes bé?
1: Sí, la veritat és que sí. És que mentalment no em sento de 40. Això és una cosa que sempre...
0: Això sempre va bé, eh?
1: Sí, em sento com de 27. Sempre dic, tinc 27.
0: Ah, tu saps.
1: Mentalment estic a 27.
0: Tu continua aquí.
1: Taylor Swift i aquestes coses, saps què vull dir?
0: Que des de ben petit has estat sempre amb la música entre cella i cella?
1: Clar, jo no sabia molt bé el que era això de viure de la música i tal, però a mi sempre m'ha encantat cantar i l'espectacle i tot això. Però jo no sabia... Els meus pares no són de teatre. Jo, de petit, no recordo anar al teatre ni tampoc concerts, però sí que sempre cantava, sempre posava música, sempre... I el meu pare va decidir apuntar-me a música. Però jo era molt poruc de petit. O sigui, malgrat fer aquests espectacles, jo, de cara al públic que no coneixia, era molt introvertit. A mi, per exemple, recordo quan el meu pare em va dir, em va matricular a l'Escola de Música d'Arenys de Mar, que era la que hi havia aleshores per a la zona, i recordo com va portar, i recordo veure com un edifici molt fosc, i vaig començar a plorar, i papa, jo no vull venir aquí, no vull venir aquí. Això tenia, jo tenia 4 o 5 recent fets, i em va dir, no, l'any que ve t'apuntaré aquí, que vindràs a fer música i a cantar amb altres nens, i jo, no, i plorant, vaig estar tota la tarda plorant, això sí que ho recordo. Em feia por tot. I sort dels pares que tinc, que són els que sempre m'han impulsat una mica, m'han fet l'empenta aquesta que moltes vegades ens fa falta, perquè si no jo m'hagués quedat a Llavaneres tota la vida i ja està. Però clar, he tingut la sort de després he anat a Los Angeles, a Boston, a Nova York i totes aquestes coses que... I més, però això és gràcies als meus pares, perquè jo per mi hagués estat a casa i ja està.
0: Doncs no, perquè amb 10 anys crec que entres a l'Escolania de Montserrat.
1: Exacte.
0: Com és això? És una cosa que tu volies, que volien els teus pares?
1: Jo crec, bueno, va sorgir arrel de l'Escola de Música d'Arenys de Mar. Jo, clar, jo cantava molt, tot i que em va costar anar a l'escola perquè em feia por, però a la que vaig començar no vaig tenir problema i recordo estar estupendament allà amb la coral La Vela, que feia moltes coses, això del Juguem Cantant, que és una cosa que encara es fa, que junten moltes corals de tot Catalunya i fan trobades, i recordo que m'ho passava genial. I els de l'Escola de Música d'Arenys de Mar em van dir, bueno, van dir als meus pares, a mi no, els van dir, aquest noi, aquest nen canta bé, i sembla que li agrada això de la música. Hi ha aquesta opció de portar-lo a l'Escolania de Montserrat, que és un internat. Ara ha canviat una miqueta, però bueno, aleshores era
0: un internat.
1: Era un internat, o sigui... Ma mare mai ho tenia clar. Ma mare, per ella, jo m'hagués quedat a Llavaneres, però el meu pare és el que diu, bueno, anem a provar-ho, a veure què, perquè per entrar allà no és en plan et deixo i ja està, sinó has de fer
0: proves d'accés.
1: Exacte, proves d'accés.
0: Però tu eres un nen poruc, que ens comentaves ara,
1: sí,
0: no?
1: Sí, clar, tot
0: si
1: això...
0: Si hi ha por un edifici d'Arenys, l'Escolania Montserrat.
1: Total, no? Jo anava una mica sobre la marxa. El meu pare em deia, no, anem a provar-ho, però que si tu no vols, tal... Jo tinc la sort de que després m'adapto molt bé a les coses. És una cosa que molts cops he pensat com a mecanisme de defensa.
0: Home, clar, ser camaleònic.
1: Camaleònic. I ja crec que és una virtut que a vegades és rara, però m'ha ajudat molt, començant per Montserrat, que amb 10 anys em porten allà al monestir. D'entrada em fa com una mica de por d'estar amb gent que no coneixes, viure allà. A més, era una habitació molt llarga, era un passadís molt llarg amb tots els llits. Com aquestes pel·lis dels anys 40 o així, que veus aquests orfanatos, aquestes coses...
0: Los chicos del coro.
1: Los chicos del coro. Bueno, exacte. I recordo que tenia por d'anar-hi, però jo a la que vaig estar allà m'ho vaig passar teta.
0: I després entenc que a l'Escolania també hi ha el tema religiós.
1: Sí, bueno, de fet, jo no estava ni batejat. Els meus pares no són...
0: Hòstia, un heretge.
1: Tal qual.
0: A l'Escolania de Montserrat.
1: Però em vaig batejar l'any abans d'entrar. O sigui, vaig fer una mena de marató religiós.
0: Si et vas batejar per poder entrar a l'Escolania.
1: Sí. O sigui, em vaig batejar... Jo vaig entrar a l'Escolania al setembre del 1995 i l'abril del 1995 em vaig batejar i al maig vaig fer la comunió.
0: O sigui, vas fer tot el que havies de fer per poder entrar a l'Escolania.
1: Sí.
0: I crec que el tema et va agradar perquè fins i tot et vas plantejar ser monjo.
1: És que quan estàs allà, vivint, amb aquella... O sigui, inclús ara quan vas... Jo no sé si la gent li passa, però jo vaig a Montserrat. Jo no soc... Ara, avui en dia, no soc ni religiós ni res. Soc com agnòstic, ateu, directament. Però sí que vaig a Montserrat i hi ha com una energia... Entres a la basílica i hi ha com una energia... I jo molts cops penso, clar, que escoltes els cors d'aquests cantant en un lloc així, i qui no creuria en Déu, és que és una meravellosa...
0: Et quedes totalment abduït, no?, pel que estàs veient, pel context en el que estàs vivint.
1: Clar, jo amb 10 anys...
0: Que és molt anacrònic, també, entenc, en aquell
1: totalment.
0: Moment.
1: Totalment. I ara, de fet, bueno, ja han canviat una mica les normes de l'Escolania, però en aquell moment encara era com... Anàvem allà, vivíem 24 hores, els pares venien el diumenge i ens saludàvem, anàvem a dinar amb els pares i ja està. I després seguíem allà... Ens ho passàvem teta, eh? O sigui, a l'Escolania teníem pista de futbol, pista de patinatge, un futbolín, un ping-pong, uns gronxadors, un hort, teníem tot. O sigui, per jugar no... De fet, una cosa que em fa gràcia és que allà no dèiem l'hora del pati, dèiem l'hora de recreació. És una cosa que sempre m'ha fet gràcia.
0: Repelents, eh?
1: Repelents, sí, sí.
0: Que suposo, Adrià, que ja has identificat la música que està sonant ara mateix de fons, que té molt a veure amb l'Escolania de Montserrat.
1: Sí.
0: Explica'ns.
1: Bueno, és una Ave Maria que és d'aquestes que cada cop que es canta salten les llàgrimes. És d'aquestes peces que dius... Ostres, i a més és d'un monjo de Montserrat, que bueno, ja no està molt, jo no el vaig conèixer, eh? És el pare en Sant Ferrer, i és una peça que sempre que hi ha trobades d'antics escolans, sempre apareix, sempre es canta, o sempre... Jo crec que és una peça que ha marcat a molta gent. Una, jo crec que l'emotivitat que té és de les coses més espectaculars que et puguis imaginar. L'última vegada que la vaig escoltar va ser el Palau de la Música, que vam celebrar els 1000 anys de Montserrat, que ha sigut aquest últim any. I és allò que poques coses jo crec que et poden emocionar tant com aquesta peça. Jo tinc familiars que no coneixen la peça, van acabar plorant d'escoltar moltes veus cantant aquesta meravella musical del pare en Sant Ferrer. T'hagués pogut posar moltes més peces de cor, eh? Però trobo que aquesta és d'aquestes que qualsevol antic escolar que potser ens estigui escoltant ara sap de què estem parlant i l'emoció que aquesta peça transmet.
0: Doncs va, emocionem-nos tots junts.

0: Adrià, suposo que estàs al corrent de tota la mística que desperta tot lo de l'Escolania de Montserrat, tant per lo bo com per lo dolent. Tu ara ens deies que tu vas viure des d'un punt molt, molt feliç.
1: Sí.
0: No vas veure res estrany.
1: No, allò que s'escolten de coses aquestes...
0: Des d'omnis a monjos amb les mans llargues.
1: No, jo no vaig ni omnis ni...
0: Ni monjos amb mans llargues.
1: A mi que a vegades això dels omnis, molts cops recordo veure les estrelles allà de manera molt clara. Recordo que tenia una obsessió amb la Cassiopea.
0: Bueno,
1: cadascú. I allò que dius, però omnis no vaig acabar de veure.
0: I de monjos tampoc.
1: Tampoc. Amb la mans llargues tampoc.
0: Que tu t'hi estàs fins als 15 anys, no?, a l'Escolania.
1: Als 14.
0: Als 14.
1: I jo crec que allò em va... Bueno, és una experiència que jo crec que no seria qui soc si no hagués estat allà. Jo crec que allò és respirar la música 24 hores. O sigui, t'aixeques al matí i bueno, llavors ja és... Bueno, hi ha molta religió, o sigui, fer un pare nostre al matí, lo típic així...
0: Però això no ha quallat en tu, no?, com ara ens deies.
1: Bueno, amb els anys jo crec que he anat com perdent això. Aleshores sí que potser estava més... No, a veure, tenia 10, 11, 12, 13, 14 anys, però bueno, després amb el temps vaig acabar sent organista de fet de Llavaneres durant 9 anys, però bueno, ja vaig perdent una miqueta la fe aquesta o el que es vulgui dir. Però jo crec que a nivell musical va ser... una cosa que no, jo crec que si no hagués estat anat allà no hagués pogut assolir, potser queda malament dir-ho, no hagués pogut assolir els coneixements i la passió per la música en una escola de música normal.
0: És una operació en triunfo d'uns quants anys.
1: De 4 anys, exacte.
0: I per què tornes a casa? Perquè s'acaba el curs? Perquè ja decidiu que fins aquí?
1: No, perquè sempre l'estància... Clar, en principi, als 14 anys, tècnicament la veu et canvia... i llavors ja no tens la veu de nen. I llavors ja, als 14 és en plan...
0: Te'n vas.
1: Adéu.
0: O et castrem o te'n vas.
1: Exacte. No? Tot i que jo crec que vaig canviar la veu una miqueta abans de marxar, però bueno...
0: Adéu, senyor monjo.
1: Exacte.

Doncs això és el que ha donat de si el rebobinent del llapis de memòria d'aquesta setmana i ara nosaltres marxem a descansar, però recordeu que ens retrobem dilluns, que nosaltres no fem festa, només faltaria. Aquí estarem a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Que tingueu molt bona tarda i fins dilluns.

0: Bueno, bueno. Estoy emocionado. Cogemos aire y regresamos en 4 minutos.
1: Ser Catalunya, Barcelona.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
3: L'Auditori.
2: I per anar de museu, concert i espectacle.
3: L'Auditori.
2: Amb la família, parella, amics, la primera cita electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
4: Volem portar la Champions des d'Oslo.
5: Futbol Club Barcelona!
4: Dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Keti juga als Barça. Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió. Les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de casa Cupra Raval al Passeig de Gràcia en Diagonal. Les invitacions ja s'han exhaurit. I a continuació, últim partit de Lliga. València-Barça. A les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya. Els de Hansi Flick tancaran temporada a Mestalla. Què t'hi jugues, Barça?
6: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
7: Que veus la nit de Sant Joan.
8: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
9: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
10: Una sèrie de Letícia Dolera. Premi Ondas 2025.
11: Què li has fet a la meva filla?
12: No, fill, no pot parar, això.
10: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Vas imposable, retencions, percentatges...

0: Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
3: Descripcions apassionades.
4: Continua Oriol Cardona, que està baixant d'una manera impressionant.
3: Informació rellevant.
4: Moment històric per l'esport català. Moment clau, primera medalla d'un català.
3: Entusiasme pel nostre ofici.
4: Esquia cap a la glòria més l'alt, Oriol Cardona. Medalla d'or, Oriol Cardona.
3: Viu els èxits de l'esport català amb Ser Catalunya.

0: Avui al balcó, connexions i ciències sobre les llicències dels supermercats 24 hores i una competició d'atletes on es permet el doping. I a les 8 els Otero ens porten Bad Bunny i les crítiques a diferents estils musicals.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La C, Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna Puigvoltes. No sé si m'escoltes del tot bé, vols que et digui on soc?
0: Mare meva, quin batibull. On ets, Bofill, ja?
1: Estic dins de l'estadi olímpic, Anna, i el que està passant ara mateix és que acaba de començar el taloner que farà una horeta de concert abans que arribi aquí finalment Bad Bunny. A l'estadi olímpic ja pots veure que ja està sonant salsa i música llatina, eh?
0: S'escolta moltíssim. Bofill, hauràs de cridar una mica, eh?
1: Doncs ara cridaré, no pateixis, saps que tinc veu.
0: Digue-li que baixi una mica la...
1: Ara els hi dic, ara els
0: sisplau,
1: dic. Vés... Començar ara mateix, Anna.
0: Just ara, no podia esperar-se 10 minutets. És que es cola molt. Mireu, t'ha costat entrar, Bofill?
1: Ha costat una mica, hi ha moltíssima gent, la veritat, i els accessos estan plens, et pots imaginar, queda una hora perquè comenci aquest concert, i la veritat és que hi ha moltíssimes riuades de gent per entrar, per aparcar, i també ara estic veient aquí a l'altre cantó, ara crec que m'he amagat una miqueta, estic veient els accessos a l'estadi aquí, tota la vista de Barcelona, i no pares, un formigueig de gent i gent que hi entra. Pensa que aquí hi haurà 55.000 persones avui i 55.000 més demà.
0: Jo no sé si han entrat tots els 55.000, segur que estan a poc, però a punt d'entrar-hi hi ha la nostra companya Clàudia Arcarons. Clàudia, com estàs?
2: Bona tarda, Anna.
0: Aquí s'escolta, aquí hi ha més pau. Què veus al voltant?
2: Estic una mica apartada, però ja et puc dir que no, encara no ha arribat la gent i, de fet, no para d'arribar. O sigui, aquesta cua és constant. L'ambient aquí, o sigui, et puc donar una exclusiva, i és que ja és estiu, perquè sembla una festa de Sant Joan, de mitjans de juliol, si m'apures. La gent va com qui està de vacances, guapos, estiuencs, mica de brilli-brilli, cuidao, que això ara es porta molt, però també hi ha nervis per aviam qui serà el possible artista convidat o per quines cançons farà que no són de l'últim disc.
0: L'artista convidat.
2: Els fans esperen algun clàssic que, bueno, fa una mica riure. Exacte. Ara t'explicaré aviam les apostes que fa la gent. Però això que, si ens posem tècnics, la gent espera Callaita o la cançó de Se hace la que... No.
0: Hola, la Clàudia l'estem perdent. Jo imagino que està... A veure... No estem escoltant.
2: Hola, Anna,
0: sí, t'escoltem amb alguna dificultat. No sé si volies tirar algun tall.
2: Mira, en tirarem un de... Aviam què espera la gent d'aquest show.
3: Jo nerviosa no, jo estava nerviosa i avui estic més tranquil·la, moltes ganes de passar-ho bé. Sí. Avui he pogut dormir, que ja és
4: com si anéssim a una festa supergran, sí, en plan a una superfesta, doncs jo espero això.
5: Sí. Ballar, sí. Passar-ho bé.
3: Molt de show, il·luminació, yeah. Efectes visuals i passar-ho bé.
6: Bueno, passar-ho bé i que sigui un espectacle.
7: Ballar molt. Balla moltíssim. Ai, m'encantaria que vingués la Rosalía.
8: A mi m'agradaria l'Arcángel, que se rumorea.
9: Sí, jo també, perquè així les vibres i que canti moltes cançons.
8: El que més espero és saber-me la cançó exclusiva, perquè si no, a mi em dóna alguna cosa.
0: Rosalía, Arcángel... Aquestes són les...
2: Bad Gyal, fins i tot.
0: La Bad Gyal. Sí. Bad Gyal podria... Seria fort, no? Està molt sol·licitada, ja va sortir amb la Rosalía, no? Clàudia, i estan, imagino, tots com emocionadíssims. Hi ha un control tremendo, no?, també, amb totes les motxilles.
2: Déu-n'hi-do, sí. A més, bueno, també amb el tema de portes, no?, perquè la gent allò s'equivoca, no toca cap aquí, no toca cap allà, o sigui, portar 55.000 persones té lo seu. Ja no es poden entrar entre pans, no es poden entrar beguda, evidentment, i això dificulta molt, o sigui, per això la gent no para d'entrar, o sigui, ni a comptagotes, o sigui, a manades.
0: Van entrenats amb les cançons?
2: Comprovem-ho, no? Els hem posat a prova, aviam què.
10: Pensava que te había olvidado.
11: Pero pusieron la canción.
10: Por la mañana café.
11: Por la tarde ron.
10: Ella es calladita.
11: Pero para sexo atrevida. No sé,
10: ¿tú no eres bebecita?
12: Tú eres bebesota.
10: Titi me preguntó si tiene muchas novias.
12: Sí tengo muchas novias.
10: Ay, pues
12: sí tengo muchas novias.
10: No quiero que más nadie me hable de amor.
12: Ya me cansé, de lo truco ya me lo sé.
10: Vale, la última.
12: Vale.
10: ¿Cómo quiere que me vaya bien?
12: ¡Hostias!
10: Los close friend,
12: amigo, los close friend.
10: Nenes, no hem repassat el disc.
12: No, a veure, poc.
0: La Clàudia Arcarons renyant-les dient, nenes, no heu repassat el disc. Tu te la saps, Clàudia?
2: No han vingut estudiades, algunes sí, eh? No, aquí la gent s'ho està passant molt bé i encara no ha començat això, Anna.
0: Escolta, Clàudia, demà ens expliques el concert del Tot és Comèdia, eh?
2: Exacte, farem una repassada amb una crònica, aviam què tal.
0: tu disfruta molt, i si jo dic Devi
2: tirar
0: más
13: cuando te tuve debí darte más beso y abrazo las veces que pude.
0: Clàudia Arcarons, gràcies, guapa, disfruta.
2: A tu, Anna, un petó.
0: El que dèiem, eh? Queden 54 minuts perquè comenci el primer concert a Europa després de 6 anys de Bad Bunny. És l'artista de la dècada, Joan Bofill, i estem parlant d'un cantant que fa 9 anys, quan venia aquí, actuava en discoteques davant 1.000 persones i escaig, no més.
1: Això que fem avui, Anna, és increïble, fer la secció de música des del concert de Bad Bunny.
0: Un somni, una fantasia, que dius tu.
1: Jo t'explico la història de Bad Bunny, perquè ell va començar a produir i penjar les cançons a una cosa que es diu SoundCloud, quan ell tenia 19 anys, que és una plataforma sobretot escollida pels DJs i productors per donar-se a conèixer, i ho feia des de Puerto Rico, i això parlem de l'any 2013, Anna. Cap al 2016-17 ja comença a col·laborar amb artistes coneguts que l'impulsen, per exemple, Nicki Minaj, Drake, també. De fet, la primera cançó coneguda, budíssima de Bad Bunny és aquesta, Mia.

0: una mica aquest concepte de possessió de la dona. En té moltes d'aquest estil amb Bad Bunny, que s'han criticat per sexistes. I els seus primers dos àlbums apareixen en una època en què ja la gent comença a descobrir el trap com a gènere arreu del món, no només a Amèrica Llatina. Sí. No era tan mainstream, però començava a ser-ho. Hi ha un àlbum, que és el seu primer, que és Por Cien, que li va fer guanyar un Grammy Llatí al millor àlbum, i té cançons com aquesta. N'hi ha un altre que va fer amb el reggaetonero més famós llavors, el rei del reggaeton, que va substituir una mica el Daddy Yankee, que és un disc amb J Balvin, a qui ara li han pres el tro i l'ha superat. L'àlbum es diu Oasis i un dels temes més coneguts d'aquell àlbum és la canció. Èxits. Escolta, si em sentiu fatal, m'aviseu, eh?
1: Jo sí que ho escolto molt intensament, però jo crec que els oients sí que tenen el so més nítid. El Toni Suárez està fent mans i mànigues perquè arribi bé. Tu segueix.
0: Aquesta cançó que estem escoltant, la canció, estem ubicats. Després, en tot aquest context, 17, 16, és quan es produeixen les primeres visites de Bad Bunny a Catalunya. De fet, no n'hi ha hagut més fins ara, fins a aquest concert, des d'aquelles que t'explicaré ara. El 2019, el Sónar el va programar com a cap de cartell. Sonarà de seguida, però és que després va ser quan acabava de publicar aquest tema famosíssim, Calleita, però un parell d'anys abans va fer gira de discoteques per Catalunya. Si ara el veuran avui 55.000 persones, a 300 euros l'entrada de mitjana, el 2017 va actuar de banda com a molt 1.000 i pico persones a 20 euros l'entrada, escolta.
2: Estoy de Girona, esta noche los veo en Sala La Mirona, Bad Bunny Baby, la nueva religión, continuando mi hero tour, así que...
0: Bad Bunny Baby, això és un segell seu.
1: 20 euros, és al·lucinant, i ara 300.
0: 20 euros. Això era un divendres del mes de setembre de 2017. Bad Bunny a Salt, a la Mirona, que sonava així al concert.
3: Buena noche, Girona!
0: Després, Anna, també va actuar un altre que discutia Eufòria Latina, on li van regalar la samarreta del Girona a pocs mesos que l'equip pugés a primera.
1: Ai.
0: I després va dur la samarreta del Barça, que se m'està tallant, no, això?
1: No, t'escoltem.
0: Em perdeu?
1: No, tira.
0: Doncs deia que es va posar una samarreta del Barça en la seva primera visita aquell mateix any 2017 a la Sala Biloba de Lleida. Anna, si avui molts han pagat uns 300 euros de mitjana per l'entrada, llavors el van poder veure en aquella Sala de Lleida per 15 euros. Aviam si avui el veiem amb alguna samarreta d'algun equip.
1: Clar, seria preciós, ara que el Girona s'ho juga tot, seria fantàstic.
0: Exacte. Mira, si vols, t'explico també una mica per què captiva Bad Bunny a dia d'avui.
1: Per què enganxen els seus temes, exacte.
0: Sí, mira, és veritat que el punt d'inflexió de Bad Bunny va ser en plena pandèmia, allà és on el va descobrir tot el món, i va fer també una mica que la música llatina ja fos la més escoltada arreu del món. Ara a tothom li encanta el món llatí, la música llatina, Estats Units, a tot arreu. De fet, només cal que vegis un concert com aquest, la quantitat de gent que el vol venir a veure. Però va ser llavors dels pocs artistes que es va atrevir a no cancel·lar la publicació d'un àlbum, tot i que tothom estava tancat a casa. Mira, aquesta és la cançó més famosa de la pandèmia.

0: Home, jo perreo sola.
1: Saps, jo home, perreo sola. Tu l'has vist? Ganes de que la canti aquesta.
0: Aquesta jo crec que la traurà ben aviat, no?
1: Esperem, esperem. Jo perreo sola, que llavors va ser molt trencadora, li deia sí. A les dones que també podien perrear soles. Aquest àlbum és el Jo amb lo que me da la gana, i a partir d'allò també va, doncs, comença amb una mica a forjar el relat com a artista, la seva identitat, perquè saps que el seu nom artístic sempre ha estat Bad Bunny des de l'inici. I de fet el País Semanal explicava al Pablo Llano que el Bad Bunny és que ell es va inspirar en una foto de petit que anava disfressat de conill, sortia amb cara de pillo, pues conejo malo, Bad Bunny. Però és veritat que amb el pas dels anys ha anat deixant una mica aquesta imatge de reggaetonero, i ara sempre utilitza més el Benito, el nom de pila, perquè vol parlar dels seus orígens i sobretot perquè la seva missió, i això també ho explica el Pablo Llano, l'especial del País Semanal, que la seva missió de Bad Bunny és ensenyar la realitat del seu país.
0: Tu, Joan, jo ho recordo molt.
1: Sí.
0: Tu vas ser dels que vas dir que aquest àlbum el catapultaria encara més. El Benito, eh? Sí. Que ara deies que és el seu nom de pila, que ja és que ja és més Benito que Bad Bunny, deies.
1: Sí, aquest àlbum, el de Vi tirar més fotos, que el va publicar ja fa un any i mig, el gener del 2025. Aquest canvi l'ha acompanyat ell d'unes lletres, d'una estètica, d'un concepte que simplement és sobretot per denunciar el que li passa a l'illa i fa política. Hi va haver una cançó a l'anterior àlbum seu, que és Un verano sin ti, que ja ens ho va ensenyar una mica, que es diu El apagón.
2: Maldita sea, otro apagón, vamos pa' los bleachers a prender un blon, antes que a Pipo le de un bofetón, Puerto
1: que la busqueu a YouTube,
0: sí.
1: Perquè l'acompanya un documental fet per un periodista de l'illa on expliquen els talls de llum que pateixen constantment, la falta d'inversió, l'abandonament total pel part del govern dels Estats Units que pateix aquesta illa, que recordem que ells no poden votar el president dels Estats Units, però formen part dels Estats Units. Però amb David i d'armes fotos, ara com em deies, Anna, el missatge sí. És encara més clar, perquè està impregnat tot l'àlbum, totes les cançons, des de la primera, Nueva Yol, que diu que són com són els estius dels puertorriquenys que han hagut d'emigrar de l'illa, i també n'hi ha una que ho explica molt bé, que és Lo que le pasó a Hawái.

0: més,
1: aquesta m'encanta.
0: Hawaii.
1: Sí.
0: Aquesta explica que no volen convertir-se en Hawaii, que ja és el 51è estat dels Estats Units i on es considera que la població originària de l'illa doncs, ha estat pràcticament apartada pel colonialisme dels Estats Units. I també la gràcia d'aquest àlbum és que hi ha molts artistes locals de Puerto Rico que eren desconeguts per la resta del món i que ell, el Bad Bunny, els ha donat a conèixer. La cançó número 12 és una meravellosa també, que és Café con Ron, és un exemple.

0: tinc FOMO, eh? Tinc molt FOMO, ja.
1: És que aquests que canten, i també alguns artistes apareixeran aquí, no sabem quins, Anna, pot ser que alguns apareixin d'aquest àlbum. Los Pleneros de la Cresta, que fan música tradicional, un estil de música de percussió i lletres, que fan sàtira del que passa a l'illa, doncs abans aquests homes tenien 38.000 oients mensuals a Spotify i ara tenen gairebé 20 milions. O sigui, imagina't l'efecte per la música llatina. Hi ha una altra cosa molt interessant, que és que Bad Bunny, abans d'anunciar aquesta mega gira internacional que avui comença a Europa, ell va anunciar una residència a Puerto Rico. Va fer més de 30 concerts en el que deia els fans: si voleu venir, heu de venir a gastar a Puerto Rico, heu de venir a gastar a l'illa. I la gira es va dir: no me quiero ir d'aquí.
0: Sí.
1: És veritat que, per contra, va generar l'efecte contrari una mica, que és que doncs, també ha gentrificat una mica els preus a l'illa, hi ha hagut un boom de turisme, tothom vol anar a Puerto Rico, i això també alguns diuen que ha generat potser l'efecte contrari que volia en Benito, però, en fi, aquesta és la intenció. I a més, així més, hi hem de sumar que ell no va dir que no passaria per als Estats Units per no ser un motiu als seus concerts de les batudes de l'Ice, però alhora l'única vegada que van als Estats Units va ser per fer la Super Bowl i dir que això no és la Super Bowl, sinó que és el Superdatón.
0: El Superdatón.
1: Missatge per Donald Trump.
0: Bofill, tu com a fan, què esperes del concert? La Clàudia ara apuntava i els hi preguntava a les fans qui creien que apareixeria. Què penses tu?
1: Aviam, saps que els grans subconcerts ara s'ha posat molt de moda, els grans artistes, que hi hagi una incògnita que encara generi més FOMO, no? I avui passarà. Jo què sé, penso una de la Sabrina Carpenter, que sempre és a quina famosa de tir entre el públic, o la Charlie XCX, quan el feia els seus concerts de Brat, convidava un artista a fer un ball o una celebritat a fer el ball de la cançó Apple.
0: Uh-huh.
1: I la Rosalía també amb el seu confessionari és un altre exemple. Doncs en el cas de Bad Bunny avui, les sorpreses són dues, perquè és veritat que el que fa les xarxes és que tu ja saps pràcticament, pots saber el concert abans de que vinguis. Per tant, sempre busquen l'efecte sorpresa, no? Pues aquí, sempre el Bad Bunny a cada concert canta una cançó que no ha cantat en cap altre lloc, mai la repeteix perquè sigui com hi hagi alguna cosa única en aquell concert, i després sempre puja amb un artista a cantar, que, per exemple, a les darreres hores hem vist a un que es diu Arcángel Dominicà, trapero, assajant, però bueno, no sabem si serà aquest o no, ja ho veurem. I després, hi ha dos escenaris aquí, que els estic veient jo ara. Estic veient el principal, on hi ha darrere una grada també amb la gent ultra mega VIP i allà davant. Però a l'altre cantó hi ha la casita.
0: Ah, sí, la famosa casita.
1: Clar, emula les casetes típiques de Puerto Rico, de tres nivells, amb terrassa, terrat, on la gent que viu a l'illa hi puja. Doncs en Bad Bunny passa alguna estona en aquesta casita, i a dins qui hi ha? Doncs celebritats, que cada ciutat són diferents. Aquí s'ha parlat de que poden haver-hi jugadors del Barça, altres artistes, doncs això, potser la Batial, la Rosalía, actors... Veurem, Anna. Són aquestes sorpreses que sortirem de dubte d'aquí res, eh?
0: Jo sé que vols que soni, sobretot, aquesta.

0: La EO, eh?
1: Saps que jo sóc de reggaeton puro i duro, que m'encanta, i és del David tirar més fotos, però passa molt desapercebuda aquesta, i és una gran cançó per anar de festa.
0: Escolta, Joan, ens està escoltant la Lorena Montón, que és periodista musical especialitzada en el fenomen fan. Com estàs, Lorena?
2: Hola, bona tarda, què tal?
0: Ara escoltaves, has escoltat en Joan, no?
2: Sí, l'estic seguint molt a prop del que explica. M'ha agradat molt aquest repàs que ha fet de les visites del Bad Bunny. Hi ha una data, per això, que va ser a 2018, també el van tenir a Barcelona.
0: I tu vas veure, em sembla.
2: Vaig veure allà.
0: Com va ser aquest concert?
2: Mira, va ser el Reggaeton Beach Festival, no? Que era, és una barreja, encara es fa, on porten a diversos artistes de reggaeton, evidentment. En aquell cop, aquella vegada va compartir cartell amb la Karol G, fixa't, que premonitori, perquè en aquell moment encara no eren les grans superestrelles llatines que són en l'actualitat. Vull dir, tenim versió masculina i versió femenina, no hi ha ara mateix dos artistes més grans. I en aquell moment ja venien per separat. I també estava el Daddy Yankee, que era tot just l'estiu del Despacito.
0: Sí, sí, sí.
2: Vull dir que va ser una bogeria. I és curiós no veure com ha anat esglaonadament, ha passat des de la Mirona de Girona, després el vam tenir en un festival, que ara seria doncs, una mica com impossible, no? Pensar que el Bad Bunny el portes a un festival quan pot omplir no un estadi o dos, sinó 12 al nostre país.
0: Clar, i ara ho deia en Bofill, com ha anat escalant això, i el que deies tu també, no? De petites discoteques al macroconcert d'avui. Què caracteritza, tu que ets expert en fans, els fans de Bad Bunny?
2: Fixa't que hi ha una cosa que a mi em sorprèn, no? Perquè jo sóc d'una altra generació i he viscut el fenomen fan com, doncs com aquesta bogeria, entre cometes, aquesta entrega tan passional, no? Per l'artista. En canvi, amb el que està passant amb el Bad Bunny, veig que el que mou molt els fans és la música, els ritmes, aquesta sensació de festa, de col·lectivitat, d'anar a passar-ho bé. És veritat que la figura de Bad Bunny com a representant d'una cultura i d'una identitat, que és la llatina, té un poder i un pes supergran. Vull dir, això és el que fa que arrossegui tant de fandom i tanta gent que l'agafa com un referent.
0: A molts ens ha enganxat d'aquesta capacitat reivindicativa tan ben feta.
2: Clar, exacte, no? Amb aquest missatge, aquest discurs, i precisament, que també hem de tenir en compte en el moment en el que estem vivint, com estan les coses als Estats Units, la política migratòria del Donald Trump, és un moment de reivindicació. Però, per exemple, fixa't que em crida l'atenció que, tot i que s'ha filtrat quin és l'hotel on està allotjat el Bad Bunny a Barcelona, sí que hi ha gent a les portes, però jo, per exemple, recordo que els Backstreet Boys es van allotjar al mateix hotel i hi havia la mateixa quantitat o més de fans a la porta. Per tant, és un fandom que no és tant apropar-se a la figura del Bad Bunny o tenir una primera fila, per exemple, perquè si no haurien estat fent cua des de fa un mes, sinó que és més això de gaudir-ho en col·lectivitat, de passar-ho bé, de ballar, de perrear, i d'estar gaudint de la música i del missatge.
0: Ja. Lorena, un dia vens a parlar de fans, que és interessant sempre tot aquest tema fandom. Tens FOMO avui? T'agradaria ser allà o no?
2: Doncs, sincerament, sense guanyar-me haters, us haig de dir que jo visc a la plaça d'Espanya, per tant, molts cops escolto concerts de l'Estadi Olímpic sense voler.
0: Clar.
2: Els Coldplay o la Beyoncé m'estava cantant mentre sopava.
0: Doncs,
2: en aquest cas, he fugit de Barcelona.
0: Has fugit de Barcelona. Lorena, gràcies per estar avui al balcó, periodista musical especialitzada en el fenomen fan. Una abraçada i gràcies.
2: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: I Bofill, algun afegitó al que ha dit la Lorena?
1: No, jo crec que estic molt d'acord amb aquesta col·lectivitat que se sent aquí, que la gent realment té moltes ganes de ballar, perquè ara molta gent que estic veient que arriba, va arribant, tots estan ja movent-se al ritme d'aquests taloners que estan ballant salsa pura i estan cantant salsa pura. Doncs la gent sí, està ballant tota l'estona, estiguin fent cua per una birra, per agafar les samarretes que es venen, caminant per aquí, tothom està ballant.
0: Bofill, disfruta molt, envia'm un missatge quan hagi acabat el concert i així sabré de l'1 al 10 com t'ha agradat.
1: Estic segur que serà un 15, però ja t'ho faré saber, Anna.
0: Una abraçada! Adéu, Bofill! Disfruta, que t'ho mereixes!
1: Gràcies.

0: Laura Prodalfo, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què està passant i què recollim del dia?
1: Doncs està en marxa ara mateix l'operació sortida per aquest cap de setmana llarg, pels que el tinguin, que el balcó hi serà dilluns. S'espera que 600.000 vehicles surtin entre avui i demà de l'àrea metropolitana de Barcelona. I des del Servei Català de Trànsit tenim la Sílvia de l'Amo. Quina és la situació ara mateix?
2: Hola, bona tarda, Anna i companyia. Doncs la situació és complexa. En aquests moments estem immersos en l'hora punta, però és cert que la situació s'ha avançat a les 7 de la tarda, a les 2 de la tarda, 2:15, aproximadament, quan hi havia un accident a la Llinars. En aquests moments la situació, la P7 és la via més complexa. De fet, hi ha problemes de gairebé 10 quilòmetres entre la Roca i Mollet, en sentit nord. També hi ha aturades a Santa Perpètua de Mogoda, al Papiol, i entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal, cap a Tarragona, 9 quilòmetres. L'avaria d'un camió provoca 10 quilòmetres a l'Ampolla en sentit Castelló i, a banda, a l'àrea metropolitana també encara hi ha molt moviment a les rondes i a accessos nord, per exemple, a la C58, a la part sud, a la B23. Com sempre, demanar-vos molta cautela i que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
1: Doncs paciència i cautela. Gràcies, Sílvia. Bona tarda. I a Figueres, el jutge ha enviat a presó el detingut per matar ganivetades a la seva parella al mig d'una plaça del municipi aquest dimarts. Presó provisional sense fiança a l'espera de judici per homicidi i trencament de condemna, perquè recordem, l'acusat havia sortit de presó dilluns acceptant 6 mesos de presó sense ingrés i una ordre d'allunyament de la víctima per maltractament. Una ordre que es va saltar acabant amb la vida d'aquesta dona. Aquesta és la segona dona víctima de violència masclista a Catalunya aquest 2026. Recorda també el telèfon d'atenció per a dones en situació de violència masclista. És el 900 900 120 900 900 120, que és anònim, gratuït i no queda registrat al mòbil. I en política, bones notícies pel govern de Salvador Illa, que ha confirmat que tindrà pressupostos. Els nous comptes s'hauran de validar definitivament el 2 de juliol al Parlament, un calendari que podria però endarrerir-se unes setmanes més si algun dels partits de l'oposició decideix recórrer-los al Consell de Garanties Estatutàries. Els nous pressupostos són pràcticament els mateixos que ja s'havien presentat fa 3 mesos, però incorporant algunes de les mesures pactades ara amb Esquerra. Xavi Abelló.
3: En els comptes presentats fa 3 mesos, el govern ja havia contemplat reservar gairebé 900 milions d'euros que, per dir-ho d'alguna manera, van deixar en blanc i així poder-los omplir d'algunes peticions de Comuns i Republicans. I això és el que han fet, per exemple, amb mesures com els 20 milions per reforçar l'agència tributària o els 100 milions destinats al Pla de Pobles. El cas és que la despesa total és exactament la mateixa, més de 49.000 milions, i la distribució per departaments també. Això sí, una bona part d'aquests diners acordats amb Esquerra estan vinculats a que es recapti més del que s'havia previst inicialment, cosa que des d'Economia donen per fet per com està anant la marxa econòmica des de principis d'any.
1: Gràcies, Xavi, pel que no s'ha reservat de moment. Ni un sol euro és pel que pugui costar un possible pacte amb els professors.
4: Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot els recursos tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges i, si no, doncs, evidentment, priorització per fer front a aquest compromís o altres que puguin arribar.
1: I això deia la consellera d'Economia, l'Alicia Romero, que faran tot el que calgui per atendre un possible acord amb més ingressos o reprioritzant les partides. De moment, però, no hi ha entesa. La reunió d'avui entre el Departament d'Educació i els sindicats de docents ha acabat sense un acord que permeti desencallar el conflicte després de 2 hores. Segons fonts presents en aquestes converses, sobre la taula ja s'ha començat a parlar d'increments salarials, però s'han emplaçat a continuar a parlar-ne dimarts que ve. De fet, a la sortida els sindicats han qualificat la proposta d'inacceptable perquè, diuen, no s'ajusta al document que ja van presentar dijous passat. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
5: Hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial. I aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en aquest en el nostre marc de negociació. Nosaltres no cal ja ni que ens convoqui, i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga convocada amb la qual ens hi hem de posar a treballar.
1: Propera vaga de mestres, dimecres que ve, i convocada a tot el territori. Qui no farà vaga finalment és Rodalies, que avui ha desconvocat la que teníem prevista també per dimecres que ve i la del 5 de juny, que coincidia precisament amb les dels professors. Doncs finalment els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, han arribat a un acord amb Renfe i no hi haurà vagues.
0: Teje, avui agradaria del balcó des d'Oslo. Com estàs?
6: Hola, Puigvoltes.
0: On ets? Mira, escolta. Mateix, a veure.
6: Escolta. Espera, ara han callat, eh? Però sóc ara mateix a l'entrenament de l'Olímpic de Lió.
0: Uau, les rivals.
6: Que està fent un simulacre de partit abans del partit amb el Barça de demà. I estem presenciant l'últim assaig del que demà és el gran rival del Barça. Des de ben d'hora ha començat l'activitat aquí a l'Oleval Stadium d'Oslo. A 3:45 hi ha hagut les rodes de premsa del Barça. A 4:45 hem vist entrenar-se l'equip blaugrana també fent l'últim assaig. Sí? Hem escoltat fa una estona Jonathan Giraldes, l'entrenador del Olímpic de Lió, i ara tenim el seu equip a la gespa fent l'últim assaig general abans de la finalíssima de Champions de demà a les 6 de la tarda a Oslo.
0: Com les veus? Les veus en forma?
6: Veig els dos equips molt confiats en els grans equips que són i alhora molt respecte pel rival. Així com les altres rivals, les altres finals de Champions sempre hi havia entre Barça i Lió, aquell punt de que el Lió doncs, era el rei del continent per història, el Barça el gran aspirant. L'última que van jugar entre elles la va guanyar el Barça. I veig les jugadores de l'Olímpic de Lió amb una prudència extrema que no les havia vist mai abans d'enfrontar-se al Barça.
0: Demà, a casa Seat, la final també de la Champions femenina, emoció total, que tenim demà pantalla doble. Tinc aquí la Núria Vilamala. Núria Vilamala, com
7: estàs? Què tal, Anna, com estem?
0: Com vas de nervis?
7: Avui bastant malament. Avui ja s'està fent complicat, això.
0: Què passa demà pels qui aterren que no...
7: Doncs que el Girona juga a continuar o no continuar a primera divisió, Anna. L'avantatge és que ho té fàcil, és a dir, si guanya, se salva, si empata o perd, baixa segona. No ha d'estar pendent del que passi en altres camps o del que facin altres rivals directes, simplement ha de fer la feina. És veritat que l'empat no li val, però és guanyar a Montilivi, Anna, davant la seva afició, per tant veurem què passa. Però...
0: una afició mobilitzadíssima, sí, abans del partit. Bengales, sí, sí. Hi ha de tot.
7: Sí, de fet, tota la setmana, ja s'ha mobilitzat bastant amb banderes per tota la ciutat. Està preparada una rebuda a les 7 de la tarda a l'equip. Perquè et facis una idea, Anna, normalment els jugadors del Girona arriben amb cotxes particulars a Montilivi, cadascú amb el seu cotxe. Sí. Demà arribaran amb autocar, pararan uns metres abans d'arribar a l'estadi i els jugadors acabaran d'arribar caminant envoltats de l'afició, doncs, per enviar-los aquest últim suport abans d'un partit que, Anna, és clau per la història del Girona.
0: Home, i tant, Teje guanyaran, no?
6: Esperem-ho.
0: Jo crec que sí, ho tenim bé.
6: Esperem-ho. Oslo.

0: Gràcies. Carbó, com estàs?
1: Gaudint les connexions exteriors. Barcelona, Osona, Oslo...
0: Oslo... És
1: no
0: que té poder.
1: Res, aquesta portada.
0: Com diu Liu Andrés, el balcó sempre hi és. I caloret, caloret, pel cap de setmana. Arreu de Catalunya?
1: Clar, com tu estàs a la costa, pots posar aquest diminutiu, no? No has tingut una sensació de calor agobiant avui a Barcelona, per exemple.
0: Déu-n'hi-do, però sé que l'estan patint més cap al centre.
1: Sí, és creuar fins i tot alguns barris de Barcelona, els que estan darrere, doncs, als peus de Collserola, la temperatura ha superat amb escreix els 25 graus, però just arran de mar hi ha hagut moltes poblacions on no s'ha arribat ni als 25. És l'avantatge que té tenir el mar encara amb una temperatura al voltant dels 20 graus. Si bé les nits del cap de setmana ja rondarà alguna primera tropical, encara no seran molt descarades, però bé, de mica en mica tot es va tornant estiu. Un ràpid repàs de les màximes d'avui. Avui, 36 graus, perdó, al Carràs, 35 a la ciutat de Lleida, 30 al voltant dels 30 als Pirineus, a les Valls, també a tot l'interior i fins i tot al prelitoral. Cap de setmana, petites variacions, però en general sol i moltes hores de calor. Temperatures pràcticament idèntiques a les d'avui, petites variacions, per exemple, perquè també arran de costa hi haurà alguna novetat en forma de núvols baixos, també algun banc de boira, però sobretot núvols baixos que no estaran presents en tot moment, sinó que aniran alternant amb estones de sol. Per això el litoral és on menys pujarà la temperatura. A l'interior, com avui i com a novetat, demà a la tarda, al final de la tarda, hi pot haver algunes gotellades fruit d'aquesta calor, i el Pirineu compta durant aquestes tardes del cap de setmana. No hi haurà moltes tempestes, però hi haurà d'aquelles, de ben segur que tu les coneixes, que t'agafen, sobretot quan estàs fent un cim, perquè estaran a les capçaleres, val? Aquelles nuvolades que creixen estàtiques, de manera que el consell és no pujar massa tard a alta muntanya.
0: Ben d'hora, i ser casa al migdia.
1: Això mateix, la llei màxima de la muntanya, no? I aquesta calor, doncs, anirà a més la setmana vinent, si bé també per la setmana vinent ja veiem condicions més favorables perquè hi hagi tempestes. Però, en definitiva, cap de setmana de molta calor, els que feu festa dilluns també, i gran
0: no
1: part de la
0: cas.
1: Setmana vinent.
0: Carbó, el dilluns ens escoltem o tampoc?
1: Agradablement ens escoltarem, sí.
0: Perfecte. Bon cap aquí de estem. Setmana, Carbó, descansa.
1: Salut.
0: Antoni Suárez, del control de so, ara són les 7:32 d'aquest divendres 22 de maig. Fem 2 minuts de pausa i tenim connexions i ciència preparades amb en Salvador Massip i en Jordi Mera.
2: El balcó. El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu. La força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
3: Tomás buscava un cotxe con la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, su familia. Para Tomás, tener un coche familiar es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso se hizo cliente de CaixaBank y lo consiguió en Facilitea Coches con financiación. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
4: Cada día ando más despistado.
5: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
6: Si tienes tarjeta Al Corte Inglés, tienes un tesoro.
7: Tienes financiación 100% para financiar tus compras hasta en 12 meses. TAE 0% sin intereses.
6: Electrónica, electrodomésticos, hogar, joyería, deportes y mucho más.
7: Qué bien te viene la financiación 100% en tienda, web y app del Corte Inglés.
6: Hasta el 3 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
8: Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en innovación, desarrollando tecnología propia y exclusiva para detectar el peligro y evitarlo. Lo que nos permite ir siempre un paso por delante para que tú puedas estar tranquilo. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global, tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
9: Quina raó mou el teu món?
10: Lo futur del Pere.
11: Algun dia tenir el meu propi piset.
12: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
13: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Pues eso, necesito encontrar un coche que me siga el ritmo.
15: Entendido. Necesitas algo que funcione entre semana, espacioso para escapadas, tecnológico y que conecte contigo. Juan, cada día vuelves con la misma pregunta y la respuesta es la misma.
16: Skoda Karoq, el SUV que responde a todos tus

0: i 37. Salvador Massip, Jordi Mir, com esteu?
1: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
0: Com porteu aquest divendres?
1: No amb tanta pallaruga com el Joan i la gent que està a Montjuïc, però...
0: Que hem començat tan intensos. Jo crec que em fan mal les oïdes de Bad Bunny. Mira que m'encantaria ser allà, però és veritat, hem començat de manera molt... Per això m'ha encantat...
1: No podem estar a l'alçada.
0: No, però vosaltres...
1: Hem d'estar en un altre to.
0: És un altre tipus d'intensitat. Massip, tot bé?
2: Sí, molt bé. Jo aquesta vegada, mira, no és que em tingui moltes ganes jo d'estar en aquests moments a l'estadi allà...
0: Tu ja vas veure el sopar de cabra i t'ho vas passar fantàstic.
2: Jo amb el sopar vaig tenir prou. Jo em sembla que sóc de la vella escola, jo.
0: Vas ser un home feliç, tu.
2: Sí, molt.
0: Mira, avui les connexions parteixen d'una de les novetats de la setmana. A Barcelona ja no s'hi pot instal·lar cap supermercat 24 hores nou. Durant un any, l'Ajuntament no considera cap llicència davant la proliferació d'aquests negocis.
3: Així ho explicava Laia Bonet, tinent d'alcalde.
4: Es tracta d'una activitat amb una elevada concentració d'incompliments administratius, sanitaris, laborals, urbanístics, amb impacte directe en la convivència amb els veïns, amb el descans veïnal i en la gestió de residus i també en la salut pública.
3: Ara mateix n'hi ha 1.300 que no es poden eliminar, però la intenció és que no se'n sumin més.
0: Gràcies, Guillem Delso. Queda't aquí, no?
3: Em quedaré aquí, aviam.
0: Mir, per on vols començar?
1: Mira, escoltant aquesta notícia, una de les coses que més em va cridar l'atenció és que en determinats espais veies com una expressió de ja era hora, perquè durant un cert temps s'havien anat generant determinats discursos en un sector bastant ampli, des de sectors d'extrema dreta fins la candidata a les eleccions per part d'Esquerra Republicana a les eleccions de Barcelona, que havien anat enviant missatges sobre com aquests locals, que són aquests locals que poden ser 24 hores o no 24 hores, però una vegada molt extensos, eren un problema per la ciutat.
0: Sí.
1: I llegint la nota de premsa de l'Ajuntament de Barcelona i la seva primera declaració, veies com a mínim dues qüestions que et semblava que convindria donar-los-hi un parell de voltes.
0: És que, clar, Jordi Mir diu, ja era hora, però no es queda mai amb la primera impressió. És com, m'ho vas explicar a mi i jo vaig dir, doncs ara no sé què pensar. Això és les connexions d'en Mir. Què més vas pensar?
1: Clar, i doncs la idea era, fem aquesta suspensió per fer possible que el petit comerç, que el comerç de proximitat pugui tenir una millor salut i sigui més divers. Aquest objectiu primer situa com a responsables dels problemes del petit comerç, del comerç de proximitat, aquests locals, aquests supermercats de 24 hores, no? I la pregunta hauria de ser si és així o no és així. Primera qüestió. Després apareix el tema dels incompliments, no? Sí. que ara escoltàvem amb el TAI i els problemes de salut pública o males pràctiques laborals.
0: Sí.
1: I evidentment aquí ningú ha d'estar a favor de qualsevol pràctica laboral o de qualsevol altre tipus que suposi un incompliment de les normes. Però la qüestió és que la declaració inicial de l'Ajuntament és si posem un límit en aquests locals, farem possible que el comerç de la ciutat, aquest comerç de proximitat, tingui una major salut.
0: Sí.
1: I aquí és on hi hauríem de donar una volta i fer una connexió. Una primera connexió que és amb un dels temes que vau tractar durant aquesta setmana aquí al balcó.
0: Sí,
1: i
0: per
1: que,
0: on vas, les llibreries.
1: Les persones que ens escoltes, si no van escoltar, farien bé de recuperar-ho, perquè quan les persones de les llibreries situaven quins eren els seus problemes, en cap moment van situar aquest tipus de locals, entre altres coses perquè aquests locals no venen llibres, però...
0: Van parlar de la selva amazònica. Que ja
1: van parlar de la selva amazònica, perquè un dels elements claus, no només a casa nostra, sinó en els països semblants a nosaltres, és que el comerç local de les ciutats, dels municipis, en les últimes dècades, si s'ha vist molt afectat, ha sigut essencialment, primer, per les grans superfícies comercials que es van començar a instal·lar a les afores de les ciutats o dels municipis, després, per com aquestes grans superfícies també es van introduir a la ciutat. Per exemple, tu ara pots anar per Barcelona i trobar-te a Carrefour, que abans estava a l'exterior, però ara està a l'exterior o a l'interior, o l'aparició de nous locals, per exemple, amb Ametllers Orígens a tots els barris, i això significa que el comerç local, diguem així, tradicional, les xarcuteries de tota la vida, les pollastreries, directament desapareixen, perquè ho tenen molt difícil per competir davant d'aquests locals. Per tant, una de les coses que em preocupava davant d'aquesta notícia no és que s'hagi de posar ordre i s'hagi de regular, molt a favor, sinó si no estem situant com a responsables d'alguns dels mals que tenim algú que no necessàriament ho és, no? I en una societat que es vol democràtica, quan establim una prohibició, i per exemple amb El Salvador n'hem parlat moltes vegades quan parlem de les restriccions, per exemple amb motiu de les malalties, de les pandèmies, de la, no? De dir, prohibim la mobilitat de la gent o hem d'establir les quarantenes obligatòries, això significa una intervenció en la llibertat de les persones. Si nosaltres establim una limitació en la llibertat de les persones, l'hem de justificar molt bé, perquè en principi les nostres societats es volen fonamentar a partir de la llibertat de la gent per poder fer allò que consideren que han de fer. Però de vegades sabem que per mantenir la llibertat potser hem d'establir restriccions. Hem de posar semàfors, hem de posar normes que no acceptin determinats tipus de comportaments. Sí. El problema amb els supermercats aquests de 24 hores és que qui sortirà a defensar-los? Qui dirà que està en contra d'aquesta mobilitat quan gairebé no els coneixem, no escoltem les seves
0: ningú,
1: veus?
0: Mir.
1: I en canvi, Amazons, plataformes d'internet, grans superfícies, que ara més poden obrir durant els caps de setmana...
0: Pots dir que ningú s'atrevirà a limitar-los.
1: Els nostres barris han desaparegut, o han vist desaparèixer molt del seu teixit comercial per aquests altres locals. Aquests nous supermercats no han sigut els responsables d'aquesta desaparició. Jo crec que això ens ho hauríem de pensar una mica.
0: Per al·lusions, Massip, que t'has citat...
2: Pas més a un fenomen curiós que estic observant, que Barcelona s'està convertint en el que era Nova York a principi de segle, que jo estava allà vivint a Nova York i hi havia també aquestes polèmiques i aquestes històries, i allà es deien els supermercats aquests, es deien delis, i era també uns llocs que tenien oberts 24 hores i eren regentats normalment per immigrants, i aquest debat també existia. Què va acabar passant? Doncs que es va acabar integrant una mica en l'estructura de la societat. És veritat que la forma de comerç, la forma de consum canvia, va evolucionant i ens hem d'anar adaptant. Ara bé, com bé deia el Jordi, hi ha un tipus de consum o d'oferta que és depredadora i que es menja el petit consum, el petit comerç, i això és més un problema de grans superfícies que no de potser d'aquests locals. En tot cas, jo crec que és cert que s'ha de pensar, s'ha de regular, no es pot deixar que passi per si sol, sinó si es fa, si permetem això, s'ha de fer amb compte.
0: De fet, Jordi, estàs parlant d'un cert comportament arbitrari.
1: Sí, en part arbitrari, en part també... Saps allò de...
0: Per què sempre pringuen els mateixos?
1: A posar-te amb el... No sé si són els més febles, però diguem, és com... A qui li semblarà malament que regulem o que prohibim els supermercats de 24 hores? Segurament a la major part de la població li semblarà bé, cosa que a mi també m'ho sembla, que jo a favor de que tot ho regulem de la millor manera possible, establint els criteris que considerem que són necessaris. Però la qüestió és, només regulant això, farem possible que el comerç local tingui la salut que necessita? I quan escoltem la gent del comerç local... La gent del comerç local diu que no, la gent de les llibreries no t'han posat com a origen dels seus problemes aquests supermercats, i si anem a escoltar la gent que ha de traspassar el local o ha de vendre el local o ha de tancar el local perquè no pot pagar el lloguer, et parlarà dels lloguers, o la gent que et parlarà de la competència que signifiquen les grans superfícies comercials amb les que no pot competir perquè és un petit és una petita xarcuteria, una petita casa de queviures que no pot competir amb una gran superfície que té una capacitat de compra diferent. Per tant, jo crec que si veritablement ens preocupa la salut del nostre comerç local, que crec que ens ha de preocupar perquè és molt més que un comerç, forma part de la vida de la nostra ciutat, dels nostres municipis, ens hem de plantejar que la cosa afecta alguna cosa més que aquests nous supermercats de 24 hores.
0: Això passarà durant un any, no? Aquesta prohibició, diríem, no? Aquest fet de no concedir cap llicència... També està bé, anirem preguntant. Jo penso que és un tema per anar esbrinant. Has portat a un clàssic, la Iaio Herrera.
1: Estem en la recta final de la temporada, apropant-nos a l'estiu, i sí, semblava que era una bona recomanació també per llegir una mica sense presses. Fa pocs mesos es va publicar l'últim llibre de la Iaio Herrera, que es diu Metamorfosis, una
0: sempre
1: revolució
0: antropològica.
1: És un llibre, jo crec, que molt recomanable per llegir amb una mica de calma, i ella, que ve de l'ecofeminisme i que té com a principi bàsic bàsic, la sostenibilitat de la vida, no ens parla d'aquests supermercats, diguem-ho així, no ens planteja aquesta qüestió, però ens planteja qüestions molt, molt vinculades des de la perspectiva de quan hem de regular, per exemple, a les nostres ciutats, quins comerços hi han de ser, quins no, el tema del turisme, el tema dels lloguers, l'habitatge, temes que considerem que són molt essencials, el que ens hauria de guiar és la sostenibilitat de la vida. És a dir, què és el que fa possible que la vida pugui ser viscuda i quines necessitats tenim i com les podem satisfer. I la Iaio ens ajuda molt a pensar i a trobar alternatives.
0: El títol, recorda'l?
1: Iaio Herrero és l'autora, Metamorfosis, una revolució antropològica, publicat per Arcàdia.
0: Masip, apuntat, eh?
2: Apuntadíssim.
0: Anem amb els temes de ciència. Jo crec que hem de passar ràpidament perquè divendres passat ho esbossàvem, just hi havia els primers casos de l'Ebola a la República Democràtica del Congo, que ara ja ha provocat 160 morts. Tu ens vas dir que normalment no afecten a tanta gent, però ara és que ara ha crescut molt. No sé si ho hem de comentar massa o és fer alarmisme.
2: No, jo crec que està bé comentar-ho. A veure, des del punt de vista de que això arribi aquí, o sigui, una pandèmia global, les possibilitats són mínimes, que serà un problema de salut important, sens dubte, i que pot haver-hi milers de víctimes, que ja és bastant tràgic, és possible. És una variant d'Ebola bastant agressiva, el bundibugyo aquest, que és, té una mortalitat en aquest moment, sembla del 30%, que és molt elevada per un virus, i que s'està transmetent bastant ràpidament. Recordem la diferència amb l'antivirus que parlàvem últimament, que gairebé no es transmet entre persones. A l'Ebola sí que es transmet entre persones, has d'estar molt a prop per un contacte, però sí que es transmet amb una certa facilitat, i això fa que sigui molt difícil tractar aquests malalts, perquè s'infecten els metges, s'infecten la gent que està a prop, els familiars, i abans no te n'adones, que sembla que és el que ha passat, que ha començat el brot, i fins que no ens hem adonat ja havia corregut bastant el nombre
0: a
2: de
0: metges,
2: casos.
0: A metges, precisament, tu deies, no?
2: Sí. Mira, un problema important també que hem de recordar és que un dels que les raons per les quals es creu que està sortint tan ràpid és per la que han retirat l'ajuda dels Estats Units que tenia l'USAID, que era part del que feien era fer vigilància d'epidèmies. I que està passant sense detectar, doncs, perquè Donald Trump va retirar tots aquests fons que anaven destinats a aquesta mena de coses.
0: Just és el que t'anava a preguntar, això és gravíssim.
2: Molt. Això està tràgic, perquè, evidentment, estan morint persones. Evidentment que pots, si vols discutir, que si tu creus en l'America First, doncs els diners dels americans són pels americans. Però bé, vivim en un món que el mínim que pots esperar és una mica de solidaritat, no? I els països que no tenen recursos, crec que els hem d'ajudar tot el que puguem, els que tenim més recursos. És
0: I més quan l'OMS l'altre dia feia aquella alerta de que viurem alguna pandèmia properament, que ens va posar els pèls de punta. Ara s'està tornant a parlar de la grip aviar. Tu sempre ens n'has parlat, de la grip aviar, és a dir, ara...
2: Sí, cada cop pitjor, cada cop menys preparats, cada cop menys recursos, o sigui, fantàstic.
0: Anem a una altra. Salvador, gràcies a tu hem sabut que aquesta setmana s'està fent els Enhanced Games.
3: Això és el 24 de maig a Las Vegas, a Nevada, on uns 50 atletes tenen previst competir en natació, atletisme i aixecament de peses al marge de les normes habituals antidopatge. Salvador, això, perquè ho entenguem, és una competició esportiva on el dopatge està permès, és així?
2: Exacte.
0: Tal qual.
2: Resumidament, diguem-ho així, sí. Això és un tema que fa molts anys que s'està discutint, o s'havia proposat, o és una idea que èticament és molt espinosa, com us podeu imaginar, és un invent d'un personatge...
0: Mira les celles d'en Jordi Mir.
2: Això és territori del Jordi totalment, no? Això és un invent d'una persona, un australià, un negociador i personatge curiós, que es diu Aaron de Souza, que se li va córrer un bon dia que, escolta, i per què no hem de permetre que la gent es drogui, no? En els jocs, que facin el que vulguin. I clar, això ha generat fins ara només a nivell teòric, i aquesta és finalment l'arribada al món real d'aquests Enhanced Games, que vol dir que tothom que està allà pot, o no, com vulgui, drogar-se per millorar els seus resultats en els jocs.
0: Però sembla, no sé, sembla irreal. És com, per què no hem de permetre que els metges fumin a la consulta? No sé, no?
2: Bueno, ja, és més complex del que...
0: Bueno,
2: del
0: tornem al tema de la prohibició, clar.
2: Sí, estem parlant de temes molt complexes, perquè tu penses, val, d'acord, el principal motiu pel qual no permets que es droguin els atletes és, primera, per que sigui justa la competició, clar, perquè si no, qui té més fàrmacs o l'últim fàrmac guanya, i segona, per la salut perquè normalment aquests fàrmacs posen en perill la salut dels atletes. Però si penses, els Jocs Olímpics o les competicions ja no són justes, perquè depenen molt de la teva genètica. Tu has de tenir, has de disposar d'una genètica especial per ser capaç de, per exemple, per nedar. Si no fas 1,90 m, ja no et dediquis a nedar, per exemple, no? Ja hi ha la genètica. Els que corren maratons tenen una capacitat d'aprofitar l'oxigen i un nivell de processament de l'energia al múscul diferent dels altres. Els que corren sprints, al contrari. Llavors, dius, val, ja no és un joc just.
0: Ja, depèn... bueno, clar, és una desigualtat darwiniana, si vols, però...
2: Val.
0: Però drogar-te...
2: La forma de raonar de l'Aaron de Sousa i els seus partidaris, que ja us dic ja de sortida que no sóc jo partidari d'aquests jocs perquè és una mica bèstia, però diuen, bé, el que estem fent amb això, permetent que la gent es drogui, estem equilibrant una mica aquesta desigualtat genètica des del principi. Per tant, tothom llavors té oportunitats.
0: És a dir, el que medeix 1,80 m no, i no 1,95 m té preferència.
2: Almenys té una possibilitat.
0: No? Mira, que, o sigui, tu compres el tema... Mira, dubte, eh?
1: No, jo per un principi de defensar la salut de les persones, crec que a vegades ens han de posar límits, encara que nosaltres pensem que seria profitós plantejar aquesta qüestió. Per exemple, jo ara recordava, quan hi va haver la lesió, aquesta setmana parlàvem del Fermín, que s'havia trencat un dit, i recordava un jugador de la NFL que li va passar una cosa semblant, i ell va demanar que li amputessin el dit per poder jugar a la Super Bowl, no? Ja no al Mundial, sinó a la Super Bowl. És que jo no em perdré per res del món, no? Llavors aquí el dilema ètic de dir, li tallo el dit en aquest perquè pugui jugar al partit o no, no?
0: I perdona, no se'l va tallar, no?
1: Jo crec que no, que al final, no. Crec recordar que no, que la qüestió el vam poder limitar, no? I llavors aquí hi ha una qüestió de com estem portant en l'esport, jo crec que el Salvador ho explicava molt bé, els nostres cossos al límit. Llavors diuen, no, però si tu m'està portant ja els cossos al límit, el que passa és que hi ha gent que naturalment el pot portar més al límit que uns altres o que té més millors condicions, aquí hi ha tothom que tiri pel dret, no? Jo, a favor de la salut de la gent, sí, intentaria controlar-nos perquè, evidentment, la ingesta de determinats productes o determinades pràctiques et poden donar un gran resultat a curt termini per guanyar una competició, per exemple, però deixar-te unes pèssimes condicions de vida per la resta de temps que visquis.
0: En tot cas, això és diumenge, no? Bé, has dit 24 sí. de maig... Tu seguiràs el...
2: Perquè des del punt de vista ètic, com diu el Jordi, és molt complex, això és un tema molt complex. Sí, a veure, estàvem parlant de que l'Estuani al Girona va jugar infiltrat i va marcar un gol.
0: Però això no és doping, no?
2: Això no és doping, però no és sa. O sigui, tu si et fa mal un múscul és perquè el cos t'està dient que no el facis servir.
0: En Guillem està fent així, que avui té un esguinç al turmell. Ara diràs, no puc fer ràdio perquè m'he d'infiltrar.
3: Però perquè cal trobar la línia i el ciclisme amb això del dòping van molt al dia, és a dir, el que ara és una substància legal, potser d'aquí 5 anys no serà legal. Vull dir que el dòping també sempre hi ha una línia fina entre què és dopar-se i què no és dopar-se.
0: Això també és veritat,
2: però
0: que és complicat.
2: Però on la posem aquesta línia? Això també és molt interessant, no? Perquè, per exemple, estava dient el Jordi molt bé que la salut dels atletes ha de passar pel davant de tot, i això estic 100% d'acord, però mirem els atletes que no es dopen, com estan de salut. Per començar, la majoria d'atletes, quan són grans, tenen problemes, perquè posar el cos al màxim rendiment durant tant de temps quan ets jove, tens conseqüències físiques després. Segona, salut mental. Com està la salut mental dels atletes? Recordem el que és la Simone Biles i tot això al voltant.
0: Sí.
2: També és salut. Estem forçant unes persones que estan de perdre la joventut moltes vegades per arribar a uns màxims de força física que nosaltres, doncs, prenent-se un fàrmac i després anant-se'n de copes amb els amics, doncs està arribant al mateix lloc, no? Que no, insisteixo, no estic defensant ni molt menys això, que és
0: solament un circ. No, però has obert, és veritat, un debat interessant.
1: Jo crec que sobretot ens ha de servir per pensar com amb el que avui és legal ja estem potser portant més enllà del límit desitjable a determinades persones i fins i tot a gent que mai arribarà a ser esportista d'elit i canalla, que mai arribarà a ser esportista i que potser ja està sent forçada a tenir pràctiques que potser no són saludables.
0: Jo ara mateix el que donaria per entrevistar l'Aaron de Sousa, que té un nom curiós per ser australià, sembla més brasiler que Aaron de Sousa. Salvador, amb un minut, perquè després hi tornem, una mica més, fes el titular d'aquesta empresa que es diu Colossal Biosense. Què vol fer, Guillem?
3: Vol ressuscitar el mamut. Diuen que han inventat un ou artificial de silicona. Salvador.
0: Sí, sí. Estem Jurassic Park?
2: Sí, estem Jurassic Park. Aquests són famosos per això, perquè van anunciar que diuen que volien ressuscitar animals, entre ells el mamut, i el primer un dels passos que han fet ara és inventar-se un ou sintètic. Això és molt divertit, un ou que és un dels grans invents de la natura, tenir un ou on poder incubar les aus. Doncs aquesta gent diuen que han creat el primer ou sintètic.
0: Val, la pregunta del sí o no me la dius després de la publi, però... O sigui, tornar a tenir un mamut és possible? No ho diguis.
2: No ho diguis. Sí. A veure.
0: Ara, 2 minuts, ara tornem.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Catalunya, Barcelona.
0: I ara a les 8 en punt, comença aquí Hora 25.
6: Sí, a les freqüències que esteu escoltant ara, però si voleu seguir escoltant aquest programa, al balcó el que heu de fer és, per exemple, si aneu amb el cotxe o a través del mòbil a la ràdio, ara ho haureu cercat, heu de canviar a SER. Al transistor, les freqüències per seguir escoltant al balcó, teniu a Tarragona al 97.1, a Girona al 98.5 o a Barcelona al 96.9. I també podeu seguir escoltant al balcó canviant a l'aplicació mòbil de la cadena SER.
5: Al balcó. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
7: Míriam Mukles va debutar professionalment el 2022 amb Dies Blancs. L'any següent va participar a l'obra Vent de Garbí i una mica de por. El 2024 seria el seu any. Amb la seva companyia, formada per ella i pel seu company, Joan Sentís, van fer Nodi, de Gossos i Malditos, que el boca a orella convertiria en un èxit. I després del Maldà la van veure a la Biblioteca de Catalunya amb Tots ocells i el TNC va formar part del repartiment d'Anna Karènina. Va ser un any de premis per aquesta actriu tan versàtil. Sàtil i completa. Premi Núvol, Premi de la Crítica, Premi Teatre Barcelona. El 2025 va fer gira per Catalunya i fins i tot per Europa. El 2026 començava molt bé amb Maria Magdalena. Continuava amb Abecedari, novament amb Joan Sentís. Mukles i Sentís són la companyia resident aquesta temporada a la Sala Beckett. L'artista i creadora, amb una mirada artística pròpia, és una de les intèrprets de la nova producció de l'òpera de Tres Rals que inaugurarà el Grec i la temporada al Teatre Lliure.
5: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
8: Són les 8 de la tarde, las 7 en Canarias, y antes de meternos en las miserias de la actualidad, que esta semana son muchísimas, vamos en directo a Barcelona, que está a punto de empezar allí el primero de los 12 conciertos que va a dar en España Bad Bunny. 50.000 personas ahora mismo llenando el Estadio Olímpic. Joan Bofill, buenas tardes. Bueno, pues agua. Esto es lo que pasa. Nada, que estamos de viernes, que no pasa nada. Tenemos por delante un fin de semana de calor y sol. Jordi Carbó, muy buenas.
9: Muy buenas, solo faltaba el ingrediente de las tormentas en puntos de montaña como las que ahora mismo afectan al interior más montañoso de Galicia o también las próximas horas Asturias, locales pero intensas, algunas con granizo y fuertes rachas de viento, pero sobre todo mucho calor, parecido al de hoy, generalizando máximas de 30-35 grados en la mayor parte del país, superando los 35 en el Cantábrico y sobre todo en el Valle del Guadalquivir, donde menos calor hará en el Mediterráneo, aquí máximas alrededor de los 25 grados y a ratos algunas nubes, pero sin lluvia.
8: ¿Pero a ti te gusta Bad Bunny o no, Carbo?
9: Lo he descubierto hace poco, ¿eh? Y me está gustando, me gusta, sí, sí. Ah.
8: No te hacía a yo muy no, de Bad Bunny. No, sí, sí, a mí me gusta. También
9: tiene
8: estoy descubriendo.
9: Peculiar.
8: ¿Y a ti, Gallego?
10: A mí me gusta poco. La verdad es que me cuesta entenderle incluso en las canciones, las cosas como son.
8: Esa es nuestra gran aportación sobre el tema de hoy, ¿no?
10: Digamos que me van otros estilos musicales, pero bueno.
8: Hay media hora 25 deportes.
10: Va a comenzar ahora mismo en Atenas la semifinal de la Euroliga de baloncesto, que enfrenta a dos equipos españoles, Real Madrid-Valencia. El que gane jugará la final con el Olympiacos. El protagonista del día, Pep Guardiola, que ha anunciado oficialmente que deja el Manchester City después de 10 temporadas. Y estamos en la previa, Aymar, de la última jornada de Liga en Primera División. Mañana se deciden 2 puestos de descenso y 1 puesto para jugar en Europa la próxima temporada.
8: Que hay muy poca cobertura allí en el Olympic de Barcelona, Nuevo Fil.
11: Ahora me escucháis, sí, ¿no? Yo creo que sí. Es que hay muchísima gente ahí, Marte. Puedes imaginar, 50.000 personas están todas aquí en la pista ya, esperando que empiece este concierto, que es que esta es la hora ya, a las 8 de la tarde, cuando tiene que aparecer Bad Bunny de un momento a otro. No cabe ni un alfiler en este Estadio Olympic. Os podéis imaginar que todo el mundo está con el móvil aquí esperando que empiece esto. No. Bad Bunny es el artista más escuchado en España desde hace años, pero desde 2019 que no venía ni a España, ni a Barcelona, ni a Europa. Es el primer concierto en toda Europa desde la pandemia y lo hace para presentar este álbum de Vidar Más Fotos, que tú sabes, Aymar, que está lleno de salsa, de bachata, de música latina. Todo el mundo que llegaba aquí al estadio lo hacía bailando. Yo el primero. Yeah. Porque esto se respira el baile aquí. Y o sea, sabes que hay dos escenarios. ¿Sí? Dime.
8: ¿Tú qué dirías que se respira? ¿Cómo describirías lo que se está respirando ahora allí?
11: Hay muchas ganas de bailar, Aymar. Y hay... O sea, ahora mismo cuando ves a toda la gente que sabe que está a punto de entrar Bad Bunny, la gente está absolutamente gritando, no sé si lo escucháis, y desde que han llegado, cantando las canciones, todo.
8: Vamos a quitar la sintonía, chicos, a ver. No se oye nada.
11: A ver si se escucha.
8: No se oye nada, pero estás en casa, Bofil. Estás en tu casa, estás haciendo...
11: Yo tengo unas ganas de que empiece este concierto. Sabes que, no sé si tú las conoces, las de Debí Tirar Más Fotos, pero yo las conozco
8: cántamela
11: todas.
8: Cántamela un poco por si me
11: la
8: suena.
11: La de Debí Tirar Más Fotos de cuando te tuve. ¿Sí o no?
8: Perfectamente. Bofil, disfruta.
11: Gracias. Chao.
8: Adiós.
12: Tiri, tiri, tiri. ¿Eres seguidor de esta cadena? Pues que sepas que el nuevo seguro de hogar de Línea Directa está muy, muy bien. Y además pone tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
13: Hora 25. Con Aymar Bretos.
8: Venga, vamos ya con las noticias de este viernes. Y la primera, importantísima. El Tribunal Supremo no paraliza la regularización de inmigrantes. Ayuso la había recurrido, Ayuso, Vox, tres asociaciones de extrema derecha habían recurrido ante el Tribunal Supremo pidiendo suspender la regularización de forma cautelar, antes incluso de que decidieran sobre el fondo de la forma. Dicen que esto va a bloquear los servicios públicos y demás. El Supremo no les da la razón. El Supremo dice esto no se paraliza, así que la regularización continúa adelante, una regularización que han pedido ya más de 500.000 de inmigrantes, 550.000. Pedro Jiménez.
14: El Supremo rechaza la suspensión cautelar del decreto para la regularización de los inmigrantes que habían pedido tres asociaciones ultra, con Hazte Oír a la cabeza, Vox y el gobierno de Díaz Ayuso. El alto tribunal rechaza de plano los recursos de las asociaciones porque dice que no están legitimadas para pedir esta suspensión cautelar. En el caso de Vox y de la Comunidad de Madrid están legitimados, pero no atiende su petición. Este viernes se han celebrado 5 vistas por otros tantos recursos en los que los recurrentes sostenían que para evitar males mayores era necesario la suspensión cautelar de la norma hasta que el Supremo se pronunciara sobre su legalidad para evitar esos males mayores como la saturación de los servicios públicos, sanidad o educación. La abogacía del Estado defendía en cambio la legalidad porque de lo contrario la suspensión cautelar implicaría una afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas, ya que miles de personas han comenzado a tramitar sus expedientes, lo que redunda, decía, en el interés general.
8: Así que el gobierno celebra esta decisión del Supremo, la de no paralizar la regularización, Villar.
15: Sí, la ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, dice, quisieron dejar en vilo a miles de personas cuya vida depende de este proceso, pero la justicia ha desestimado las cautelares de organizaciones de ultraderecha y el PP, felicidad y orgullo por una medida que está haciendo a nuestro país mejor. También el ministro Óscar López ha escrito, no van a poder impedir que todas estas personas que ya viven aquí tengan derecho, por mucho que los ultras lo intenten, es una cuestión, dice, de humanidad.
8: Termina una semana que casi podemos decir que empezó el martes, el día en el que la Audiencia Nacional imputó al expresidente Zapatero por liderar supuestamente una trama de tráfico de influencias a cambio de comisiones. Hemos desvelado hoy en la cadena SER que la Audiencia Nacional mantiene abierta y bajo secreto una investigación paralela a la del rescate de Plusultra. Es una línea separada de la causa principal, relacionada también con un delito de tráfico de influencias y que implica, nos dicen estas fuentes, implica a nuevos personajes. Javier Bañuelos.
16: Les tienen localizados, pero sus nombres se guardan por ahora con la máxima discreción porque la UDEF todavía está recabando indicios para acotar esa nueva investigación. Es una vía incipiente, según admiten al hacer fuentes del caso. Todavía se está midiendo, nos dicen, el alcance y el grado de implicación de los investigados. Las pesquisas están bajo secreto, una pieza separada de la Audiencia Nacional relacionada con un delito de tráfico de influencias que implica altos cargos a los que las empresas de la red pudo tocar gracias a que tiraron de contactos pagando supuestamente para conseguir acceso a otros funcionarios. Todo siempre bajo la sombra de Plus Ultra y de las empresas en la órbita de Julio Martínez.
8: Y por si éramos pocos, José Luis Ábalos se ha puesto a agitar hoy el avispero. Saben ustedes que Ábalos está pendiente de la sentencia sobre el caso Mascarillas en el Supremo, pero hoy ha despotricado del que era su partido, el Partido Socialista. Dice que a él lo dejaron caer, mientras que a Zapatero lo están protegiendo. Ábalos se desvincula a sí mismo de todo lo que tiene que ver con el rescate de Plus Ultra. De hecho, dice que Zapatero le puenteaba a él, a Ábalos, y que del rescate hablaba con el número 2 de Ábalos, el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura. Esto es lo que dice Ábalos. Saura lo niega todo. Guillermo Lerma, buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes. De hecho, lo que defiende el exministro es que se enteró de la concesión del préstamo el mismo día que fue autorizado por el Consejo de Ministros. Ábalos niega así que, como dice el auto del juez Calama, la trama tratase de influir a través de dos caminos, el suyo y el de Zapatero. El que fuera secretario de Organización Socialista defiende, sin embargo, que nadie se dirigió a él en ningún sentido. Todo lo contrario, acusa al expresidente de puentearle y de hablar directamente con Pedro Saura, su número dos, que en conversación con la SER niega rotundamente estas afirmaciones. El actual presidente de Correos defiende que no ha recibido ninguna llamada ni comunicación de ningún tipo por parte del expresidente del gobierno ni de ninguna otra persona en relación con el préstamo a Plus Ultra, que asegura se desarrolló con total independencia y rigor. Desde prisión, Ábalos ha mostrado su indignación por la doble vara de medir del PSOE. Dice que a Zapatero se le arropa y se le protege, mientras que a él no se le dio ni una oportunidad.
8: El expresidente del gobierno, Felipe González, que no se puede ni ver desde hace muchos años con Zapatero, se acaba de referir así a la imputación de Zapatero.
18: Creo que el auto es un auto muy impresionante y las medidas que está tomando son medidas muy, muy medidas. Creo que la presunción de inocencia de Zapatero es indiscutible y además no lo imagino en ese papel, pero eso no es un pronunciamiento, no es más que cómo lo siento y lo siento mucho. No coincido en las políticas que ha hecho con este gobierno actual, ni en las que hace con Venezuela, pero eso no es un obstáculo para que tenga un sentimiento profundo de tristeza.
8: Y sentimientos profundos sí tienen en el gobierno, después de esta semana horrible. ¿Tú has hablado con unos y con otros, Ana Fernández Vila? ¿Qué te dicen?
19: El gobierno extrema la prudencia y redobla los llamamientos al respeto a la justicia. Los socialistas están decididos a mantener su respaldo al expresidente, eso sí, por lo menos mientras no haya pruebas que lo incriminen, recalcan, pero hacen hincapié en dejar trabajar a la justicia sin presiones ni injerencias. Félix Bolaños.
20: Dejemos trabajar a la justicia, dejemos que hagan su trabajo, que hoy lo hacen sin ninguna injerencia, sin ninguna presión. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
19: Ya no hablan de lawfare, pero desde el PSOE sí piden poner pie en pared frente a la condena que denuncian ha hecho ya la oposición. Pachi López.
21: Lo que esperamos es que la justicia actúe como tal, es decir, que ponga las pruebas encima de la mesa, que demuestren algo. Nosotros los socialistas ponemos pie en pared, defendemos al presidente Zapatero y defendemos la inocencia.
19: Se siguen sucediendo las muestras de apoyo de los socialistas, aunque con distinta intensidad, a la espera del sumario y de la declaración de Zapatero ante el juez el 2 de junio. Una espera que asumen en Moncloa que se les va a hacer larga y complicada con cada nuevo detalle de la investigación.
8: En el Partido Popular la estrategia es llevar la ofensiva total que anunciaron ayer también a Europa. Lo ha anunciado Carmen Funes.
22: Vamos a actuar en la Unión Europea y le vamos a pedir a la Comisión Europea que investigue y pida explicaciones a Zapatero sobre los millones de euros que fueron destinados a Plus Ultra. Piensen que al final Pedro Sánchez ha convertido al Partido Socialista en un partido en donde se equipara ser socialista a ser comisionista.
8: Veremos en qué se traduce esto de llevarlo a Europa, pero por lo pronto fuentes de la Comisión Europea sostienen que ellos no intervinieron en ningún momento ni tuvieron que autorizar el rescate porque el préstamo no llegaba al umbral mínimo para que Bruselas tuviera que dar su visto bueno. La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, de Sumar, anima al PP a presentar una moción de censura si tan mal les parece todo lo que están viendo.
23: Pero lo que tiene que hacer el Partido Popular es ser un partido de Estado, que no lo es, que no lo es, asumir su responsabilidad de Estado y aunque sea por estricta dignidad, presentar una moción de censura y que los españoles y las españolas puedan ver qué proyecto de país tienen, qué quieren hacer con el salario mínimo, qué quieren hacer con las pensiones, qué quieren hacer con la reforma laboral.
8: Bueno, lo que ha hecho hoy el PP en Valencia, han decidido que la mejor estrategia tras 10 días de huelga indefinida de los profesores de la educación pública es empezar a meterse con los profesores. Se han hecho eco de una noticia que compara las bajas entre los profesores en verano y en invierno. Y concluyen algo que es bastante intuitivo, que en invierno hay más bajas. A priori, no es que en verano vayas a coger una gripe que te impida dar clases. El PP valenciano ha decidido que era buena idea coger la noticia y compartirla en su cuenta oficial de Twitter con el mensaje: enfermos en invierno, sanos en verano. Dando a entender que los profesores se dan de baja cuando tienen que trabajar, pero que se dan de alta cuando tienen que estar en la playa, algo así. Desde la oposición valenciana, la líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha pedido menos tweets atacando a los docentes y más sentarse a negociar de verdad el futuro de la educación valenciana. Y Compromís, Isabel Villar.
15: Sí, dice Joan Baldoví del PP, miserables en invierno, miserables en verano. Horas después, la cuenta oficial del Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha acabado borrando el tuit. Tampoco parecía la mejor estrategia lanzarse contra los profesores un día antes de la manifestación que han convocado para mañana, que se prevé multitudinaria a partir de las 6 de la tarde, parte desde la Plaza de San Agustí de Valencia.
8: Y la última hora nos lleva a Estados Unidos porque ha dimitido la directora de los servicios de inteligencia estadounidenses, Tulsi Gabbard. Su marcha se suma a una ristra de dimisiones y ceses dentro de la administración Trump, empantanada desde hace semanas en la guerra de Irán. Dimitió el director del Centro Nacional de Contraterrorismo, entre críticas por esos ataques. Cesaron a la responsable de Seguridad Nacional, también a la fiscal general, y ahora se marcha la directora de los servicios de inteligencia. Según su carta de renuncia, lo hace por motivos personales, porque su marido tiene un cáncer y la Casa Blanca está insistiendo en esa teoría, pero no se puede desligar esta renuncia del momento, de la cascada de salidas que se están dando en puestos clave de la administración Trump. Washington, Sara Canals, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Aymar. Sí, no deja de ser un golpe para esta Casa Blanca, que Trump quería desde el principio evitar el vaivén de dimisiones de su primer mandato. Tulsi Gabbard, sin embargo, ha sido una de las figuras polémicas de este segundo gobierno de Trump, demócrata reconvertida en republicana, veterana de la guerra de Irak. Se la acusó de divulgar propaganda rusa y se la criticó también por su falta de experiencia en el sector de la inteligencia. Nunca antes había ocupado un cargo público de alto nivel, pero las operaciones militares en Irán y en Venezuela la han alejado poco a poco del círculo interno del presidente. Gabbard ha sido siempre antiintervencionista y muchas veces no estaba presente, por ejemplo, en la sala de crisis de la Casa Blanca durante estas operaciones, lo que generó mucha especulación. Recientemente, en un interrogatorio en el Senado, testificó que no hay pruebas de que Irán estuviese construyendo armas nucleares, contradiciendo la versión oficial del presidente Trump, que cuando le preguntaron sobre el tema...
2: Who in the intelligence community said that?
3: Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard.
2: She's wrong.
1: Respondió que estaba equivocada, aunque hoy en una publicación Trump ha agradecido su labor y le ha deseado a su marido una pronta recuperación.
8: Miles de personas han salido esta tarde a las calles de La Habana, en Cuba, a mostrar su apoyo a Raúl Castro después de que la justicia de Estados Unidos lo haya imputado por delitos de hace 30 años.
4: ¡Viva nuestro Raúl!
24: ¡Viva!
4: ¡Hasta la victoria siempre!
8: En un intento de demostrar fuerza, esas miles de personas se han concentrado ante la embajada de Estados Unidos en La Habana, portando banderas de Cuba en alto y bajo el lema Raúl es Raúl. Temen que la acusación contra Castro sea parte de un plan para atacar a Cuba y llevarse a Raúl Castro, como pasó con Nicolás Maduro.
25: Lo utilizó como un medio para secuestrar al presidente. Van a intentar hacer lo mismo con nosotros, aunque realmente no creo que se atrevan.
26: Independientemente de la creencia actual que tenga cada joven, a nadie le gusta que bombardeen su país. A nadie le gusta que se metan en sus casas.
8: Esto así decían algunos de los manifestantes. Fue precisamente Marco Rubio, de ascendencia cubana, el secretario de Estado estadounidense, el que dijo ayer que Estados Unidos considera a Raúl Castro un fugitivo de la justicia estadounidense, con lo que eso implica de poder actuar para capturarlo y llevarlo a Estados Unidos. Marco Rubio está ahora mismo en Suecia y ha participado allí en la reunión de ministros de exteriores de los países que forman parte de la OTAN. Y ha tenido que conjugar, por un lado, la reprimenda a los aliados por no apoyar a Trump en Irán y, por otro, la sorprendente decisión que les contamos anoche aquí en Hora 25 de Trump de sí enviar finalmente tropas a Polonia. Tropas que primero dijo que no iba a mandar, pero anoche cambió de idea. Marco Rubio dice que no es que regulen, sino que están todo el rato evaluando la disposición de sus tropas. Bruselas, Enrique García Pozo.
0: La decisión de enviar 5.000 soldados a Polonia no significa que Estados Unidos renuncie a sus planes para continuar con el repliegue de tropas en territorio europeo. La retirada de soldados de Alemania marca la senda. Washington quiere un reajuste de su presencia a este lado del Atlántico. Una señal a los aliados para que incrementen sus capacidades porque las prioridades de Estados Unidos exigen un reajuste. Marco Rubio ha señalado la importancia de Oriente Medio y recuerda a los aliados el enfado de Trump por la falta de implicación de los socios en la guerra con Irán, asunto que tratarán los líderes en la cumbre del mes de julio en Ankara. Marco Rubio habla de algunos avances en las conversaciones con Irán y ha destacado el papel de mediador de Pakistán. Los ministros han discutido el reparto de la ayuda militar a Ucrania y preguntado sobre las amenazas a España y una supuesta expulsión de la OTAN, el ministro Álvarez contestaba.
5: Hablemos en serio. Todas las capacidades pedidas por la OTAN las hemos
0: entregado. España es un socio fiable que cumple con sus compromisos con la alianza.
6: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
7: ¡Valorado!
6: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
7: 100% asegurado.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
13: Hora 25. Aymar Bretos.
8: El juez ha mandado a prisión provisional al supuesto asesino de su expareja en Figueras, en Girona. El hombre había sido condenado el día anterior por un delito de maltrato contra ella, contra la víctima, y se había saltado la orden de alejamiento varias veces. La historia es terrible porque ella había ido al hospital pocas horas antes de que su ex la matara. Había ido al hospital para recoger un parte de lesiones por una paliza que le dio este tipo el día anterior. Quería llevar el parte de lesiones al juzgado, pero él la mató apuñalándola en mitad de la calle. Barcelona, Martí Oliver.
9: El detenido de 48 años ha reconocido los hechos ante el juez de un crimen que fue el martes, pero cuya secuencia empezó dos días antes. El domingo le detienen por maltratar a su expareja, aunque la policía no aprecia riesgo de que pueda sufrir una agresión física grave. Tampoco constaban antecedentes. El lunes sale en libertad a cambio de 6 meses de prisión que no tiene que cumplir y una orden de alejamiento, pero a las horas vuelve a ser detenido por romper la orden y haber agredido de nuevo a su expareja. Según el atestado policial, no pudieron hacer el cuestionario de riesgo a la víctima porque no quiso denunciar. El día después, según el auto, su expareja, la víctima, no se presenta al juzgado y la fiscalía tampoco pide ingreso en prisión, que el juez no puede ordenar de oficio y, por lo tanto, el detenido sale en libertad. Al cabo de unas horas, el hombre roba un cuchillo en un bazar y apuñala a la víctima mortalmente en una plaza de Figueras. El juez que levantó el cadáver fue el mismo que le había dejado en libertad.
8: El Ministerio de Sanidad ha confirmado hoy que los 13 españoles que siguen dando negativo en el hospital Gómez Ulla por el brote de antivirus, los 13 que están allí ingresados pero que dan negativo, van a poder pasar las 2 últimas semanas de la cuarentena en su casa. Eso será a partir del 7 de junio si siguen siendo negativos y asintomáticos, como son hasta ahora. La crisis de vivienda, combinación de precios altos y salarios que no suben en paralelo ni mucho menos, esa crisis hunde la tasa de emancipación de los jóvenes a mínimos. Solo el 14% de los jóvenes que tienen menos de 30 años puede irse de su casa o de casa de sus padres. Y la edad media de irse de casa de los padres, de abandonar el hogar familiar, supera los 30 años. Esto mientras se dispara el alquiler de habitaciones, porque de un piso solo ya ni hablar. Mariola Lurido.
10: Es inviable alquilar en solitario. El precio medio, más de 1.000 euros, consume el 99% del salario de los jóvenes, así que 8 de cada 10 siguen viviendo con los padres.
11: En cuanto pueda, pero ahora mismo está difícil, la verdad, porque la vivienda está carísima y para los jóvenes es prácticamente imposible. Tiene que ser compartido y además es un pastizal para una habitación que a lo mejor no te caben ni tus cosas personales.
27: Yo igual vivo con mis padres en casa porque aparte de que la vivienda está súper cara, tampoco tengo un trabajo fijo.
10: Esto que escuchamos en la calle está bien recogido en el informe del Consejo de la Juventud, que alerta de que los desorbitados precios del alquiler están empobreciendo a los jóvenes. Una buena parte se vio obligado a compartir piso. La oferta de habitaciones en los portales digitales, más de 100.000, se ha disparado un 85% desde 2022. Solo uno de cada 4 jóvenes con empleo se ha independizado.
8: Se acerca la visita del Papa a España y se van revelando detalles del itinerario de su viaje. Hoy hemos sabido que va a visitar una cárcel en Barcelona. El párroco del centro ha dicho que cuando les llegó la noticia de que el Papa les iba a ir a visitar, pensaron que era un bulo. Laura Gutiérrez.
12: Al principio pues nos agarró de sorpresa, o sea, incluso pensábamos que sería una noticia falsa.
14: Esa fue la primera reacción de los internos de Brianzuno cuando se enteraron de que el Papa iría a verles. Lo cuenta el párroco de la cárcel, Jesús
12: Bril. La sensibilidad del Papa hacia el mundo marginal, hacia las personas que sufren, hacia las personas que no cuentan.
14: Es una visita inédita porque nunca antes un papa había estado en una prisión española. Será breve, apenas 20 minutos, pero los internos ya están preparando el coro y los discursos.
12: Habrá dos internas que también tendrán un momento para expresarle al papa sus sentimientos en nombre de todas las internas del centro penitenciario.
14: El padre Bell tiene muchas esperanzas en esta visita.
12: Yo tampoco me cierro a que esto toque muchos corazones y muchas más personas puedan acercarse o puedan recuperar su fe, que a lo mejor la dejaron olvidada o perdida.
14: De la que espera que más presos se acerquen a ellos.
16: ENISA, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros. ENISA.es, campaña financiada por la Unión Europea. Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.
17: Justo cuando te encuentras a tu mejor amigo de hace años, en el momento que le vas a dar un abrazo, empieza un eclipse. Y claro, ¿qué haces? Porque a él hace mucho tiempo que no lo ves. Pero un eclipse, nunca lo has visto. Te haces el loco y miras el eclipse, pero ya te ha visto. Le abrazas mirando al cielo, pero claro, no sé si te da el cuello. Dos emociones son difíciles de gestionar a la vez. Por eso en el nuevo Dupla de la 11 las separamos. Primero eliges un número del 1 al 15 y descubres tu premio, y luego si te ha tocado. Dupla, dos momentos de emoción para alegrarte más el día.
18: 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
19: Cada día ando más despistado.
20: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
8: La mirada de Xavi Vidal-Folk.
21: No solo hierve la política, la vida judicial y el ánimo de las izquierdas entre la sorpresa, la irritación y la incredulidad por las últimas noticias sobre episodios de presunta, pero aparentemente muy intensa corrupción. La semana también acaba con un calor físico, climático, extremo para estas fechas. Bordeamos los 30 grados y se augura que la próxima semana rozaremos los 40 en algunas zonas, lo propio de finales de julio y de la primera quincena de agosto. Y atención, eso sucede tras una semana anterior bastante invernal y será compatible con eventuales tormentas episódicas. Es exactamente el fenómeno de variaciones abruptas y de coincidencia de fenómenos tradicionalmente contrapuestos que caracteriza la tendencia al agravamiento del cambio climático. Negar la evidencia no sirve más que para empeorar la digestión de los contratiempos. Lo que hay que hacer es seguir la información y los consejos de los meteorólogos, redoblar las precauciones en caso de debilidades o dolencias muy sensibles a estos cambios, prever los contrastes entre el aire tórrido y el agua de mar todavía fría, de modo que si vamos a la playa nos introduzcamos en el agua despacio en vez de repentinamente, y extremar las precauciones frente a los incendios forestales. Nada que no sepamos, pero con más empeño. Buen fin de día.
8: Buen fin de Xavi.
28: Ser Catalunya.
29: Què tal? Molt bona tarda a l'estadi Lluís Companys. Fa uns minuts que ha començat el concert de Bad Bunny, el primer dels 14 que l'artista farà a Espanya i el primer també de la seva gira europea. En Joan Bofill ja ens explicava en els primers minuts d'aquest Hora 25 que el públic portava la festa de casa, que fins i tot els que han estat hores fent cues al sol no paraven de ballar. No us perdeu demà el resum que farà en Joan del concert a l'hora 14, perquè serà pràcticament com si haguéssiu estat a l'estadi. Festa a l'estadi Lluís Companys, festa també al Palau de la Generalitat, perquè el govern ha aconseguit aprovar els primers pressupostos de la legislatura. Uns comptes que són pràcticament els mateixos que ja s'havien presentat fa 3 mesos, però incorporant algunes de les mesures que s'han pactat darrerament amb Esquerra. Xavi Abelló.
30: En els comptes presentats fa 3 mesos, el govern ja havia contemplat reservar gairebé 900 milions d'euros que, per dir-ho d'alguna manera, van deixar en blanc i així poder-los omplir d'algunes peticions peticions de Comuns i Republicans. I això és el que han fet, per exemple, amb mesures com els 20 milions per reforçar l'agència tributària o els 100 milions destinats al Pla de Pobles. El cas és que la despesa total és exactament la mateixa, més de 49 mil milions, i la distribució per departaments també. Això sí, una bona part d'aquests diners acordats amb Esquerra estan vinculats a que es recapti més del que s'havia previst inicialment, cosa que des d'Economia donen per fet per com estan en la marxa econòmica des de principis d'any.
29: L'oposició critica precisament això, que els pressupostos no hagin evolucionat en 3 mesos. Des de Junts per Catalunya, Jordi Turull ja ha confirmat que presentaran una esmena a la totalitat.
1: Són uns pressupostos que és una patada cap endavant i que no miren els problemes que han d'abordar, que no miren el problema que tenim en totes les mobilitzacions que tenim en el camp dels mestres, dels metges, dels ADFs, dels bibliotecaris, etc. No aborda els problemes que nosaltres en aquest moment tenim de país, no? I sobretot va cargolant i segueix empobrint les classes mitjanes i treballadores. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
29: La consellera d'Economia, Alicia Romero, explicava que els comptes no preveuen cap partida concreta per cobrir un eventual acord entre Educació i els sindicats de mestres per millorar els sous dels docents, però que en cas d'arribar a aquest pacte ja els trobarien. Departament i sindicats s'han tornat a trobar aquest matí per parlar de sous. Educació els ha ofert un increment d'un 50% en els complements de tutoria i coordinació digital i crear-ne també de nous per qui treballi en centres de màxima complexitat o per aquells que tutoritzin treballs de recerca. Les converses seguiran el pròxim dimarts. I avui a Ser Catalunya us hem explicat la denúncia dels veïns del barri Collblanc-Torrassa de l'Hospitalet, que fa temps que es queixen que bars i cafeteries de tota la vida s'han reconvertit, funcionen ara com a discoteques o com a afters, amb el que això comporta de soroll i també de baralles.
2: Si han d'estar tancats a les 3, doncs tothom que vulgui fer la festa entra a dins, baixen persianes.
3: Surten al carrer, criden, anar i vindre, patinets a tot.
4: Hace que en estos espacios se generen conflictos, que haya actividades irregulares y temas de salud pública, consumo y sustancia de estupefacientes o de bebidas alcohólicas.
29: Escoltàvem els veïns també un agent de la Guàrdia Urbana de la ciutat, Fernando Barruz, que ens explicava que molts d'aquests locals acumulen multes, han estat clausurals temporalment, però que amb la llei a la mà, al cap d'un temps, tornen a funcionar. Davant d'aquesta situació, i segons que ha pogut saber Ser Catalunya, el govern d'aquesta ciutat demana canvis a la llei catalana de locals comercials, que és de l'any 2009, Martí Oliver.
9: Exacte, la Generalitat és qui posa les normes i els ajuntaments són els encarregats de donar o retirar llicències, però l'Ajuntament d'Hospitalet es queixa que es pot estar més d'un any per aconseguir-ho. Diu que tenen localitzats els establiments, però que ara mateix juguen el gat i la rata. Si detecten soroll o més aforament del compte, poden anar acumulant actes fins que els puguin precintar temporalment. De fet, en un any ho han fet en 17 bars, però quan els bars ho tenen resolt, els han de deixar tornar a obrir. I per això, l'Ajuntament de l'Hospitalet proposa que la llei catalana els permeti poder tancar definitivament els bars sense tantes oportunitats o fins i tot que puguin traslladar les llicències a altres punts de la ciutat.
29: I abans d'acomiadar-nos, fem una ullada al trànsit. Quina és la situació, Pau Puig?
15: Ara mateix hi ha cues en alguns trams de l'AP7, 8 quilòmetres entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal i 6 quilòmetres entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar, en tots dos casos en direcció sud. En alguns moments de la tarda s'han arribat a registrar cues de fins a 17 quilòmetres en aquesta operació sortida de la segona Pasqua. S'espera que uns 600.000 vehicles surtin de Barcelona entre avui i demà.
29: Alguns afortunats tenen un cap de setmana de 3 dies. Que vagi molt bé.
22: La graderia del balcó. Amb Joan Tejedor.

0: que demà a la tarda i demà a la nit centraran els màxims focus esportius futbolístics a Catalunya. A l'Uleval, a Oslo, el Barça femení busca la quarta Champions de la seva història contra l'Olímpic de Lió de l'extècnic blaugrana Jonathan Giraldez per enterrar el trauma de Lisboa contra el gegant històric del futbol europeu. Tres precedents, els dos primers per les franceses i l'últim el 2024 a Bilbao per les blaugrana. La capitana culé Alexia Putella es diu que aquesta és la més igualada de les quatre.
1: Pot ser, a priori pot ser. Després és una final de la Champions i pot passar qualsevol cosa. Nosaltres intentarem tenir controlada les màximes de coses possibles que poden passar en un partit, però evidentment és futbol i sempre hi ha aquest punt d'incertesa, no? Però sí, crec que els dos equips són els millors equips d'Europa a nivell de jugadores, a nivell d'entrenadors, i crec que serà un partit molt disputat.
2: I a Montilivi, el Girona juga una final per continuar sent equip de primera. Depèn d'ell mateix, ho fa a casa, amb la seva afició, i els comptes són claríssims. Si guanya, el Girona continuarà a primera. Si perd o empata, serà equip de segona divisió. I a més, l'oportunitat de deixar enrere l'espina encara clavada de l'ascens frustrat de primera contra l'Elx, amb un gol de Pere Milla al temps afegit. El tècnic del Girona, Michel Sánchez, no té cap dubte amb l'equip.
3: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec en el meu equip.
0: A més, demà l'Espanyol encara confia en la carambola remota que el pot dur a Europa. El Barça de Flick tanca la Lliga mirant ja el mercat. El Real Madrid, demà sabrem de manera formal si finalment hi ha eleccions, si Enrique Riquelme formalitza del tot la candidatura que ahir va anunciar que té intenció de dur a terme a la Junta Electoral. Pep Guardiola ha fet oficial que marxa del Manchester City. Moltes coses més que hem de repassar aquest divendres 22 de maig amb el Toni Suárez al control tècnic.

0: Gairebé 5 hores consecutives d'activitat en aquest estadi perquè a 3:15 començaven les rodes de premsa prèvies del Barça, després s'ha entrenat el conjunt blaugrana a porta oberta i a continuació l'Olímpic de Lió ha fet el mateix, compareixences de premsa i després sessió oberta, ho ha seguit tot plegat des d'aquí, des d'on som ara, l'Anna Palet. Hola Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Teje.
0: Avui ha sigut una jornada per no perdre's ni un detall, perquè hem escoltat la capitana, Alexia Putellas, hem escoltat l'anfitriona, Caro Graham Hansen, per part del Barça, per part de Leo també hi ha una anfitriona, hem escoltat els entrenadors, sobretot l'ex del Barça, Jonathan Giraldez, en una final potser de les de més difícil pronòstic, com sentíem ara Alexia Putellas, de les que han jugat el Barça i l'Olímpic de Lió, i amb molts interrogants més enllà del marcador, perquè també hi ha el futur de la capitana sobre la taula i moltes altres qüestions que es plantegen, però que demà tot plegat es reduirà a 90 minuts o 120 al damunt d'aquesta gespa.
1: Crec que tots dos coincidim, Teje, en que els dos equips es tenen un enorme respecte, que cap vol anar amb aquest cartell de favoritisme, un cartell que el Barça el va perjudicar a Lisboa. Un any més tard les protagonistes ho accepten, i teníem un gran dubte pel que feia a l'última hora, i era l'estat físic d'Irene Paredes, que tenia una sobrecàrrega muscular, per això no va jugar a la final de la Copa de la Reina, i encara no s'havia pogut entrenar amb el grup en tota la setmana. Doncs bé, Irene Paredes ha estat amb les seves companyes a l'entrenament previ de la final aquí a l'Uleval Stadium. És veritat que alguna activitat se l'ha saltat, alguna de les accions així més explosives, també segurament no era un moment per forçar i no era moment per tenir un petit ensurt, però normalitat amb Irene Paredes, que ella, al seu cap, té la idea de sortir demà de titular. Per tant, jo crec que en aquest sentit no s'hauran de buscar experiments a l'eix de la defensa, però és cert que sí que és un contratemps que Paredes no arribi en perfecte estat de revista. També hem vist a Aitana Bonmatí, que ja hem anat explicant que el més probable és que tampoc sigui titular perquè no acaba de rodar fi després d'aquesta lesió de llarga durada, i l'única que hi faltava era la Alexandri, l'única lesionada de llarga durada. Podem escoltar de nou a la capitana, Alexia Putellas, que cada cop que li han preguntat pel futur ni ho ha mencionat, per tant, com si li entrés per una orella i li sortís per l'altra el fet que acaba contracte el mes de juny, però ha fet una reflexió, Teje, que trobo molt interessant, de com ha viscut ella aquesta temporada.
2: Es va començar potser amb molt soroll, també influenciat per aquesta final de Lisboa. Som una plantilla curta, tenim poques jugadores i hi han hagut lesions llargues de jugadores principalment claus, no? Llavors les

0: les jugadores més experiència crec que hem hagut de donar un pas endavant en aquest sentit. Els partits al Spotify Camp Nou amb aquestes eliminatòries, veient que realment res era diferent perquè l'afició seguia estant, la il·lusió ja respirava el mateix, la mateixa energia, i sabem que demà tornaran a estar els culers amb nosaltres aquí a Oslo, a l'estadi o a casa des de Barcelona o arreu del món veient el partit, i sens dubte doncs això ho fa molt especial. Llavors, la resposta de la teva pregunta, sí, la demà és especial.
1: Em sembla interessant perquè, excepte que l'inici de punt de partida de la temporada era complicat pel mercat de fitxatges que va haver d'afrontar el Barça amb moltes sortides i poques entrades, i pel punt d'inflexió dels dos Camp Nous, com aquells estadis plens amb 60.000 persones li van tornar a donar l'energia que necessitava a l'equip. Parlant d'afició, per cert, demà hi haurà aquí al voltant d'uns 4.000 culers, 1.200 han comprat entrada via club, molts d'altres ho havien fet amb anterioritat a través de la UEFA, per tant no serà un desplaçament massiu com veníem acostumats, però la seu, ho hem viscut en primera persona, és complicada, la logística, els preus, per tant, està molt bé que 4.000 culers hi puguin anar.
2: L'aforament, fins i tot, perquè clar, és un estadi que no arriba a les 30.000 localitats, no és Lisboa que fregava les 60, no és Sant Mamés que
1: exacte,
2: també passava les 50.
1: Són 28.000.
2: És un estadi més aviat com el de la primera final de la Champions, el de Budapest, perquè fins i tot Turí sí que estava al voltant de les 40.000 persones. Interessant aquesta radiografia que feia Alexia de la temporada i sobretot la lectura dels Camp Nous, que van coincidir amb tornar a veure la versió d'excel·lència del Barça que vam retrobar a l'estadi del Bayern de Múnich a l'anada de les semifinals, que es van culminar de nou a casa. La que sí que estarà molt a propet dels seus és Caro Graham Hansen, que ens explicaves ahir en un reportatge meravellós, i avui li tocava sortir a fer d'anfitriona també a sala de premsa.
1: Sí, una Caro que ha deixat clar que està bé, va rebre ja ahir l'alta mèdica, ha deixat clar doncs que no és l'ideal arribar després d'un procés de recuperació a aquesta final de la Champions, però que està preparada per tots els minuts que Pere li vulgui donar, i ha parlat evidentment de com d'especial és per ella jugar aquest partit al seu Oslo natal, a casa seva.
3: Obviamente me hace mucha ilusión poder jugar en casa prácticamente para mí, para nosotros como país. Me hace muchísimo ilusión que las mejores jugadoras del mundo y los dos mejores equipos de Europa vienen mañana a enfrentarse a una final de la Champions aquí en nuestro país, que va a hacer mucha ilusión a los jóvenes, a la gente, y seguramente que va a haber un punto de motivación para la generación futuro. Así que para mí, con mucho orgullo.
1: Una Caro emocionada per jugar a casa seva i un Pere Romeu a la banqueta que, ho començàvem dient en aquesta graderia del balcó, no vol saber-ne res de l'etiqueta de favorites.
4: Mañana nos enfrentamos dos grandísimos equipos con sus virtudes, con sus defectos, donde cada uno va a intentar dominar el partido y va a ganar el que domine más los detalles. Estoy 100% convencido. Entonces, etiquetas fuera, humildad, trabajo, trabajo en equipo, tener buen rendimiento individual, que mañana seguro que va a ser muy, muy, muy, muy importante, intentar levantar la copa haciendo el mejor partido posible.
2: Demà a Pere Romeu li toca complir amb una tradició. Lluís Cortés, primera final perduda a Budapest, segona guanyada a Göteborg. Jonathan Giraldez, primera final perduda a Turí, segona guanyada a Eindhoven i rematat amb la tercera a Bilbao. Pere Romeu, primera final perduda a Lisboa, per tant, demà li toca guanyar aquesta segona, precisament contra l'últim entrenador que va aixecar l'orelluda èlfica, aquesta Copa d'Europa amb les orelles punxegudes, que és Jonathan Giraldez, que, Anna, avui que hem pogut veure les dues sessions d'entrenament, com s'han assemblat els entrenaments del Barça i de l'Olímpic de Lió.
1: Sí, perquè un dels detalls importants del partit de demà serà que no ens trobarem aquell Olímpic de Lió de fa unes temporades tan físic, amb aquesta exuberància d'unes jugadores doncs, que eren capaces de guanyar les nostres ràpidament en quant a carrera, en quant a velocitat, però ara aquest Lió la toca molt més, li agrada molt més tenir la pilota, per tant també serà interessant veure qui domina en aquest sentit la possessió. I hem pogut parlar, escoltar a Jonathan Giraldez, ja vestint aquesta samarreta i l'escut de l'Olímpic de Lió, explicar també quin és el segell que ell li ha volgut posar al seu nou equip, al conjunt francès.
5: Sobretot la posició, entendre per què serveix la posició, per atacar, per defensar, com equip. En aquest sentit, l'evolució que hi ha hagut des del dia 1 de pretemporada ha estat espectacular. Jo estic molt content amb això. Després, analitzant tots els partits que hem jugat, les eliminatòries també, hem dominat els partits. I per mi això és el més important. No hem estat un equip només que ha contraatacat, hem estat un equip que ha dominat diferents situacions de joc, i crec que en aquest sentit l'evolució de totes les jugadores en funció de la posició, per entendre el rol, per atacar, per defensar i posar tot això per l'equip, per mi és el més important. I crec que col·lectivament hem crescut molt.
1: Per tant, una de les claus pot estar precisament en aquest domini, en aquest control del partit demà. I per cert, Tejeta apunto que ara mateix aquí a Oslo, a l'Ajuntament, al centre de la ciutat, és en marxa el sopar institucional amb les diferents autoritats que seran presents demà a aquesta final de la Champions, i en el cas del Barça, la comitiva encapçalada pel president Rafa Juste.
6: Per tant, al màxim nivell de representació del Barça, demà aquest duel a la gespa, recollint i tancant el cercle amb la primera resposta d'Alexia, que de la vella guàrdia han hagut de fer un pas endavant, ella mateixa, serà l'última final de Mapileon que hi ha comunicat que marxa, ha agafat els galons que li toca Caroline Graham Hansen, els ha agafat Patrick Guijarro, i sobretot s'han vist reforçades per la reopció de la Masia, amb la consolidació de Vicky López, amb seguint el carril Sydney Sherton-Leip o Aisha Camara, o sobretot la irrupció bestial de Clara Serra Jordi, el gran fenomen futbolístic, si parlem en femení, d'aquest 2025-2026, perquè el Barça girant el compte és la petita vila que resisteix a l'imperi gal amb una pòssima màgica que té de nom la Masia, que per molt que uns el vulguin comprar, d'altres el vulguin imitar, d'altres el vulguin copiar, la fórmula original sempre serà la de Barcelona. Palet, demà més.
1: Demà més, ens escoltem i a veure qui guanya.
6: El que t'hi jugues Barça des de les 5 amb la narració de l'Anna Palet. El carrusel, com sempre, arrencarà a les 3 de la tarda. A les 6, la final de la Champions femenina, Barça Olímpic de Lió des d'Oslo, i a les 9, la jornada unificada de primera. Tornem cap a Girona. Barça.